comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el DF!

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.

ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: respirar i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Diuen que estic boig, boig on ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol accepta desembarcar a les Illes Canàries el creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat ja 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, van demanar ahir formalment a Espanya que acollís el vaixell, apel·lant al dret a l'internacional i també a criteris humanitaris. Ara mateix el creuer és a Cap Verd, on s'ha confirmat que s'evacuaran 3 persones, 2 tripulants amb símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les 3 víctimes mortals. A tots 3 els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat també ha confirmat que portaran a un hospital de les Canàries en un altre avió el metge del creuer, que està en estat greu. Un cop s'hagin fet les evacuacions, es preveu que el vaixell trigui entre 3 i 4 dies a arribar a les Canàries. Allà s'atendrà la tripulació i els passatgers abans de traslladar-los als seus països. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, deia al Catalunya Nit que és una decisió coherent.
2: És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant i és l'opció que desitgen els passatgers, i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
1: L'home també busca més de 80 passatgers d'un vol de Johannesburg a Sud-àfrica en què va viatjar una de les víctimes abans de morir per antivirus. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat en ple carrer aquest dissabte. El magistrat l'acusa dels delictes d'assassinat i homicidi en grau de temptativa i també de lesions i amenaces greus. Aquest crim i el del cap de setmana a Barcelona han reobert el debat sobre la inseguretat al país, i el govern aposta per reforçar el pla d'AGA per retirar armes blanques de la via pública.
1: Avui quedarà vist per a sentència el judici del cas de les mascaretes. L'exministre socialista José Luis Ábalos, el seu exassessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama. El Partit Popular defensa que Aldama pugui evitar la presó, i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el servei de la trama. Els 3 acusats tindran dret avui a l'última paraula.
3: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que la fase ofensiva de la guerra contra l'Iran s'ha acabat i que els Estats Units estan ara en una fase defensiva per protegir els vaixells que hi ha atrapats a l'estret d'Hormuz. El cap del Pentàgon considera que Teheran no ha trencat l'alto el foc fins ara amb el llançament de míssils i drons dels últims 2 dies.
1: La Bienal d'Art de Venècia obre avui les portes als professionals, marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i Rússia. Aquest any el certamen intenta mantenir el focus en l'art sota el lema In Minor Keys, una metàfora musical que reclama abaixar el to per abordar els conflictes al món. L'Iran s'ha retirat de la Bienal a última hora. El Banc Sabadell comença avui una nova etapa amb Marc Armengol com a nou conseller delegat de l'entitat.
3: La Junta General d'Accionistes del Sabadell ha de ratificar la seva elecció com a relleu de César González Bueno, que ha liderat la defensa de l'entitat davant de l'OPA del BBVA. González Bueno s'ha acomiadat del banc recordant que va arribar a l'entitat en ple Covid.
4: Pues la verdad es que me voy extraordinariamente satisfecho. La verdad es que estaba el mundo y el Sabadell estaba bajo un chaparrón, ¿no? Y no podía imaginarme que, pues unos años más tarde, nos despediríamos aquí de una forma tan agradable. Por supuesto, también nos ha unido mucho la OPA.
3: El Sabadell ha guanyat prop de 350 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, un 30% menys que l'any passat, en part pels costos que ha suposat el nou pla de prejubilacions pactades. A final de mes, el banc repartirà un dividend extraordinari de 50 cèntims per acció.
1: Esports, la jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. Segons s'ha explicat al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà al mes de juny, coincidint amb el fi del seu contracte.
3: A la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada.
1: I la segona etapa del Tour de França, prevista per el 5 de juliol, modificarà el seu recorregut i es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de la pesta porcina. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, en tot cas mantindrà el circuit final a Montjuïc, a Barcelona.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 6 de maig. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres serà una mica més tranquil, amb un domini ampli del sol i boires durant el matí. A la tarda, els ruixats quedaran més restringits al Pirineu i més intensos. Afectaran les comarques de Girona, on poden anar acompanyats de calamarsa. Les temperatures es mantindran sense canvis. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vilanova i la Geltrú. El sol sortirà a 3:45 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 10 minuts.
0: Lara Garcia, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiner. Sempre és bon dia per recordar aquesta cita de Clara Segura, que avui fa 52 anys. Home, ja està bé, no? Lo de la tos.
0: És que m'encanta.
1: Per un dia que he tossit, Canalias va a efecte per setmana.
0: Ja a veure, no és que no puc posar cap tipus d'efecte. Si poso el de roncar, el de roncar.
1: És que no el suporto. Aquest és com del Hagrid de Harry Potter.
0: Va, anem-hi, Lara, a veure.
1: A veure, la cita de Clara Segura diu així: la Terra no ens pertany, tots hem sigut estrangers en algun moment.
0: Clara Segura, que avui és el seu aniversari, la felicitarem quan toca. Pol Foradada, per cert, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Avui fent de Maiol Roger, que a Maiol Roger li han tret el queixal del seny.
2: Ha passat pel taller odontològic, ja el tenim, convalescent. Perfectament actiu, sí, pel que fa a la feina, menys el tema de la veu.
0: Ha arribat avui al matí, Àlex Bosch, per cert, també molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Ha arribat avui...
1: Ai, no me n'he adonat.
0: I per què t'ha passat, fill?
1: Clar, perquè no ha parlat. Quan
0: parli
1: ja te n'adonaràs,
0: Lara,
1: no pateixis.
0: Sí, sí, diu, a veure, ho t'ho preparat pel meu matí? Bé, en tot cas, d'aquí uns moments el Pol ens explicarà què passarà a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio. Avui dimecres 5 de maig es va escriure, ja ho direm bé, una de les cançons més emblemàtiques del rock.

0: lloc a les presentacions, mentre molts de vosaltres intenteu ser persones a aquestes hores del matí, us ajudem a sortir del llit amb la mítica I Can't Get No Satisfaction dels Rolling Stones. Era un 6 de maig de l'any 1965, quan Keith Richards i Mick Jagger la van començar a gravar. De fet, tot va passar en una habitació de l'hotel Clearwater, a Florida. El guitarrista no podia dormir perquè tenia un riff de guitarra que li ressonava dins del cap. El van registrar en una gravadora portàtil abans d'agafar el llit i, alerta, l'endemà, al matí, gairebé no recordava haver-ho fet. Per què seria? La resta està escrita. És una de les cançons més emblemàtiques del món de la música i es considera el tema que va consolidar-los com una de les bandes més importants del rock. El single es va publicar als Estats Units el 6 de juny del 65 i, oh sorpresa, el tema va escandalitzar alguns sectors conservadors per la seva insinuació sexual i el seu to rebel. Però, com també acostuma a passar, precisament això la va convertir en un himne juvenil dels anys 60. I amb la satisfacció d'haver arribat a la meitat de setmana, arrenquem el programa d'avui dimecres i, com deia l'enyorat Jordi Tardà, us prometem una hora de pura cafeïna. Paraula d'estona.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Doncs vinga, Pol Foradada, què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell?
2: Doncs seguirem molt pendents de l'Ondius, que és aquest creuer de luxe, ara que sabem que en les últimes hores l'Organització Mundial de la Salut i el govern espanyol han acordat, finalment, després d'hores d'estira i arronsa, que aquest creuer, recordem, infectat per antivirus, han mort ja 3 persones i n'hi ha més d'infectades, doncs anirà cap a les Canàries, ara està fondejant davant les costes de Cap Verd. Primer s'evacuaran per via aèria els malalts, els contagiats o els sospitats de contagi que tenen símptomes més greus perquè se'ls pugui atendre en un hospital, i la resta dels passatgers, vora 150, aniran finalment cap a les Canàries. Seguirem parlant de seguretat i de la percepció d'inseguretat que generen els últims incidents amb arma blanca als carrers de Catalunya. Avui parlarem amb una testimoni, una amiga de la víctima a Esplugues, amb la Jean, i ens visitarà l'estudi la Montserrat Iglesias, que és la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat i una eminència en aquests temes. I també parlarem amb els Mossos, amb el cap d'investigació de la Policia Catalana, amb el Toni Rodríguez. I seguirem també en temps d'àgora parlant del tema que ahir ens avançava l'Andreu Merino, aquestes xifres i aquests testimonis de gent que viu al carrer a Barcelona. I avui escoltarem l'Ajuntament, escoltarem la comissionada d'Acció Social, Sònia Fuentes. I després, per últim, no us perdeu el testimoni que tenim a quarts d'11 del Miguel Barreno López. És una persona, és un home que ara ha arribat a l'estat espanyol després d'estar 6 mesos, mig any, detingut per l'ICE, que és la policia aquesta migratòria que s'ha fet tan famosa els últims mesos als Estats Units. Testimoni en primera persona avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Pol.
2: Fins ara. Fins ara.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. T'han tret a tu els queixals del seny, Àlex, o no?
3: Sí.
0: Dic algun cop, dic.
3: Dos de dalt, sí.
0: Dos de dalt, vosaltres?
4: Fan molt
0: de
4: mal, jo no tinc cap, ja.
0: Jo tampoc, però perquè te'ls han tret.
4: Sí, 4.
0: I a tu, l'Anna?
4: A mi m'han de treure un i no me n'han tret mai cap.
0: Jo no tinc queixals del seny.
4: Així està.
3: Es nota.
0: Quan m'ho va dir el dentista, dic, no sé per què no m'estranya, senyor dentista. És un dels meus temors, que em treguin un queixal, t'ho dic, perquè he de dir que tinc una boca fantàstica.
3: Es fa molt de mal.
4: Ah, molt mal.
0: Sí, sí, fa mal, sí, fa mal. Sí, fa mal. Sí, sí. Bé, en tot cas, volem saber també aquestes hores. Què passa amb el volgués a dormir?
5: Doncs mira, has arrencat amb música dels Stones.
0: Sí.
5: I precisament aquesta matinada han presentat els Stones a Nova York el seu nou disc.
6: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
0: Que ben cosidet, això!
5: Sí, sí, ho han fet en un hotel amb un aforament limitat i la presentació, ara el sentíem, ha anat a càrrec del popular presentador nord-americà Conan O'Brien, que ha dit que ha escoltat el disc una vintena de vegades i que és boníssim. Recordem que Mick Jagger i Keith Richards tenen 82 anys i que Ronnie Wood en té 78. Però els hem vist en les imatges i aparentment estan en plena forma, eh? El disc es titula Foreign Tongues i es publicarà el 10 de juliol, tot i que a les plataformes de streaming ja hi ha 2 cançons penjades. I una cosa més, per si us interessa. Aquesta matinada hem sabut que l'actriu Angelina Jolie ha posat a la venda la seva mansió a Los Angeles, situada al barri de Los Feliz. Data del 1913 i originalment era del mític productor Cecil B. DeMille. Angelina Jolie la va comprar l'any 2017 arran de la seva separació amb Brad Pitt. Aleshores va pagar-ne 24 milions i mig de dòlars. Ara, 9 anys després, la ven per gairebé 30 milions, és a dir, uns 5 milionets més.
0: Ah, mira.
5: La casa està situada en una gran parcel·la envoltada de jardins. Té més de 1.000 metres quadrats,
0: sí.
5: 6 habitacions...
0: Mare
5: 10 banys.
0: 10 banys? A mi, un dels banys d'aquestes cases sempre... Perquè hi ha 3 habitacions i 25 banys.
4: Això a mi m'agrada molt. Quants a mi també. Molt bé.
0: No sé. perquè no hagis de córrer si has d'anar al lavabo.
4: Sí, bueno, que vingui qui vulgui, que no vagi al lavabo tranquil·lament. M'agrada.
5: Vols saber els motius de per què ven? Bàsicament és perquè els seus dos fills més petits, els bessons, tenen ja 18 anys. Es veu que això ja, el divorci estava mig que s'havia de quedar a viure a Los Angeles mentre els nens fossin petits. Ara ha dit que ella vol plegar veles i que se'n va a viure fora dels Estats Units. Per tant...
4: Oh, fora dels Estats Units. On anirà?
5: Qui està mirant pisos aquí a...
4: Sí, al Turó Park.
0: Gràcies, Àlex. Vinga, va, que avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la que lideren la Fundació Tot Raval i la Universitat de Barcelona per combatre l'abandonament escolar al Raval. L'objectiu és reduir aquest abandonament en un 25% durant els propers 5 anys. Ara mateix la realitat és que a Ciutat Vella el 20% de l'alumnat no assoleix les competències bàsiques a 6è de primària i que un de cada 4 alumnes acaba l'ESO sense obtenir el títol.
0: Hem arribat ja a un quart de 6 del matí i un minut. També volem saber de què parlarem poc aquest matí, Marta.
4: Doncs mira, perquè a partir d'ara el futbol femení entrarà també a la quiniela. Després de 80 anys d'existir aquest famós joc d'apostes, per primera vegada el futbol femení també arribarà al 16... per primera vegada el futbol i les quinieles també arribarà als 16 equips de la competició femenina i no només als 42 de la categoria masculina com fins ara. Avui el Consell de Ministres és una cosa que ha d'aprovar. Evidentment, això és una molt bona notícia, no només per l'impacte econòmic que tindrà, sinó que també ajudarà a que el futbol tingui molt més impacte i molta més visibilitat que la que té ara.
0: Si sou de Cambrils, tenim una bona notícia per engegar aquest matí.
4: Doncs sí, perquè aquest estiu tindran dues noves zones de bany.
8: No llega el calor, los chicos se enamoran, es la brisa y el sol.
0: Canta-la, però canta-la.
4: Bueno.
0: Va, una miqueta, no? Espera, escoltem-la.
4: Yo quiero bailar.
0: Lo malament que es portaven, per favor.
4: Ai, sí,
0: això ha acabat com el Rosari de l'Aurora. A veure, explica'm això.
4: Aquest estiu a Cambrils tindran dues noves zones de bany adaptades per persones majors i amb mobilitat reduïda, que es col·locaran a la platja de l'Ardieca i a la de la Llosa. Aquestes zones entraran en funcionament el 15 de juny. A la Llosa hi posaran una plataforma de 20 seients a l'ombra per tal que els banyistes amb mobilitat reduïda puguin entrar a l'aigua còmodament i de manera segura. I també hi posaran unes baranes i una línia de boies molt llarga perquè la gent s'hi pugui aferrar i nedar o fer exercici.
0: Molt bé, doncs escolta, bones notícies pels que... Aneu a la platja de Cambrils. M'encanta.
4: M'encanta.
0: Sí, perquè estàs allà, que si tens mobilitat reduïda...
4: No, és que ho haurien de posar totes les platges perquè tothom s'hi pugui banyar. Molts... I la gent gran, que no s'aguanten.
0: Sí.
4: Oh, no,
0: I els que acaben de dinar al xiringuito, també.
4: També.
0: Que els acompanyin cap a la platja.
4: Faran de boia.
0: Ja tenim preparat Lot Serra, que ja sabeu que Lot és una persona eclèctica que cada dia ens explica un motiu per saltar del llit. Tot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit o per tornar-s'hi a ficar és sentir homes imitant la brama del cèrvol.

0: Aquests són alguns dels participants al concurs que cada any se celebra a Dortmund, Alemanya. Amb més de 100 anys d'història, ja s'ha convertit en un clàssic entre els caçadors. Vestits com si anessin al bosc, utilitzen instruments de tot tipus. Copes, cilindres de materials diversos, banyes de bou... Qualsevol cosa que serveixi per afinar la tonalitat i acostar-la a això. Antigament, saber fer aquest soroll ajudava els caçadors a apropar les seves preses abans de disparar.
1: Jo, la veritat, eh? A més mal que hi ha la cara bé d'aquest món, eh? El que passa que o està molt fotut o no hi acabem de tocar. No ho acabo d'entendre massa.
2: M'encanta.
1: Perquè va ser la setmana passada, no?
2: Les gavines. Les gavines.
1: Que...
2: Però jo crec que l'Ot tenia ganes d'explicar una notícia així d'animalons i crits. Sí. Fa ell els crits.
1: Sí, sí, sí. De fet, el podria haver contribuït a aquest concurs i haver fet ell també el so. Aquestes hores del matí, també una missió conjunta per ICAT, volem saber... Com batega el cor?
2: Doncs batega amb Lola Lolita i Berto Romero. Els dos han passat per la Revuelta i David Broncano els ha volgut presentar en directe perquè es veu que no es coneixien.
1: Ah, mira.
2: De fet, sembla que Lola Lolita, recordem, la influencer, sembla que no sabia ni tan sols qui era Berto Romero.
3: ¿Conocías a Berto?
2: Sí, i tu cara.
4: Sí, sí.
3: ¿O conocía y
4: pues
3: no?
4: Es lo principal porque es lo que yo llevo por delante.
5: Claro. Y divino, me encanta tu barba.
4: Muchas gracias. Y a mí me encanta tu cara también.
3: Bueno.
4: Y tu ausencia de ella.
3: Ya está, una pequeña
4: interacción. Oye, encantado de conocerte.
5: Igualmente.
4: La verdad, que te vaya muy bien.
5: Igual.
3: ¿Quieres comentarle algo a Berto? ¿Alguna pregunta, alguna cosa antes de que
4: sin,
3: se vaya?
4: Sin obligación, ¿eh?
5: No sé, ¿algún consejo tú que tienes mucha...?
4: ¿Consejo? No, yo...
3: Mucha experiencia en el show business, que ya lleva menos tiempo.
4: ¿Consejo? No dar consejo. Me da mucha rabia dar consejo.
5: Genial, muchas gracias.
4: Vale. Haz lo tuyo a tu manera.
1: M'encanta el parell de bufetades
2: sí,
1: que li ha fotut Berto Romero i l'altre anava rient.
2: Home, si li diu més era tu cara, a veure...
1: Però bueno. És que, bé, no sé, com que viu només al món de les xarxes, sí. Però home, el Berto és molt conegut.
2: I tant, sí, sí.
1: No? Que si no saps qui és, ho pots dissimular una mica més, no?
2: És que ella sí, també és bastant que... tal com raja, eh?
1: També t'he de dir que li han fotut bastantes bufetades a la Lolita per la seva conversa amb el Broncano a...
2: A xarxes, eh?
1: A la Revuelta, sí. Bé, en tot cas, alerta perquè el cor també batega aquest matí amb Robbie Williams.

0: estat força entretingut, Robbie Williams.
1: Sí, la cosa va de dents, avui.
0: La cosa va de dents, perquè recordem que a mi i el Roger li han tret el queixal del seny. I què li ha passat ara a Robbie Williams amb les dents?
1: Robbie Williams sí que pot parlar, però es veu que se li ha trencat una dent de davant, com que la pala. Se l'ha trencat a Miami.
0: És un altre malson meu, també t'ho dic, eh?
1: Us recomano que recupereu la foto perquè realment fa molta gràcia. Es veu que se l'ha trencat a Miami mentre està assajant uns concerts per encara fer d'aquí unes setmanes. Ell mateix ho ha explicat amb molt d'humor al seu Instagram. Diu que s'havia acabat de rentar les dents i se n'ha a dormir, va dir-li bona nit a la seva dona i aquesta el va veure i es va posar a riure, li va dir que semblava, de fet, a tret d'una pel·lícula de dos tontos muy tontos.
0: Oh, pobre, quina esca.
2: Sembla un pirata.
0: Sí. Però quan se't trenca la dent de davant, la pala et fa lleig sí o sí.
1: Sí. Home, o sí.
2: A més, però li deu fer com un xiulet. L'aire ja
0: és... Deu passar aire.
1: Sí. A veure, no està gaire guapo, però...
0: No, però a veure, Robbie Williams és guapo, partint de la base que és més
1: sí,
0: que atractiu.
1: Sí, però fa gràcia aquesta foto. I aquí es veu que no... Sí, és que fa molta gràcia. Es veu que no li ha agradat gaire tampoc és a la seva filla que li ha soltat això.
3: No t'ofenguis, però la dent que has perdut és horrible.
1: Ja està. Directament així.
0: Jo,
1: és clar, impossible.
0: Quan et cauen alguna dent de davant, de sobre o de sota...
2: Pobre tio.
1: A veure, és que si tens 3 anys fas gràcia. Bueno, 3 no. A quina edat et cauen les dents? Al 6?
0: No, és que no ho sé.
2: Abans, no?
0: A veure, els pares de l'estudi, quan comencen a caure les dents dels nens petits? És que no en tinc ni idea. A quina edat? Als 5, 6? 6?
1: No? És Ratoncito Pérez o què? Ai. Bueno, no ens escolten els nens.
0: Va, avancem, per favor. Amb només 7 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu escoltant el primer programa en directe de la ràdio en català. També volem saber, a aquestes hores, quins sons deixa la ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, l'escriptor Sergi Pàmies va reflexionar sobre la innovació i la creativitat amb l'excusa de la Met Gala.
4: La innovació sempre és el que sustenta el progrés de la humanitat. Gràcies a la innovació, avancem. La creativitat, en canvi, és traïdora. Tota innovació vol creativitat, però hi ha molta creativitat que no necessita, que no és innovadora, sinó que és una pura bestiesa. Tu només has de mirar aquells vestits i te n'adonaràs que hi ha d'innovació molt poca, de creativitat molta, d'imbecilitat també.
0: I alerta, matiners, que és hora de fer baixar la bola de discoteca.

0: Staying alive.
1: Ens imagino tots tres a la pista de ball amb els quadrats de colors, amb uns pantalons de campana. També m'imagino els oients que ara mateix ens estan escoltant, movent una miqueta la cintura amb el primer cafè del dia. Staying Alive de Bee Gees, Marta.
2: Sí, avui, un 6 de maig del 1978, la banda sonora de Saturday Night Fever començava una gran carrera d'èxits. De fet, estaria 18 setmanes al número 1 a les llistes del Regne Unit i 24 a la dels Estats Units. De fet, la banda sonora amb Bee Gees va deixar temes com aquest que sentim, també How Deep Is Your Love o Night Fever, i tant l'àlbum com la pel·lícula van ser claus, ara ho deies, per la música de disco. I per cert, que el 2014 es veu que la Biblioteca del Congrés dels Estats Units va afegir Saturday Night Fever al seu registre nacional de gravacions.
1: I de la música disco a la música esotèrica, per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui dimecres 6 de maig, Plutó comença la seva retrogradació a Aquari fins al 16 d'octubre. Ara s'obre un temps per revisar transformacions que ja han començat. Plutó va al fons. Aquari ens pregunta quin futur estem construint i quines cadenes del passat encara arrosseguem. Potser hi ha idees, grups, temes tecnològics o maneres de pensar que ja no ens fan lliures, sinó dependents. Podem somiar en gran, però primer toca mirar què hem de deixar enrere abans d'avançar amb consciència. Bon dia!
1: Avui és dimecres 6 de maig i també volem saber qui bufarà espelmes.
2: Avui 6 de maig fa anys la meravellosa actriu Clara Segura bufarà 52 espelmes.
1: Molt bé, Clara! Felicitats!
2: I d'actriu actor també fa anys l'etern guapo de Hollywood, George Clooney, avui en fa 65.
1: Molt bé, també, Clooney!
2: I d'actor a cantant, la sarandonga Lolita Flores celebra que en suma un mes i arriba als 68 anys.
1: També, Lolita! Aplaudeix, Marta!
2: I de cantant a polític.
4: Sí, senyor!
2: Toni Blair, avui en fa 53. Que tingueu un molt bon dia i que us regalin les orelles amb paraules boniques.
5: No hace falta ser guapo ni rico para escuchar cada mañana Catalunya Radio. Yo escucho els matiners, no te lo pierdas, desde las 5 de la mañana. Soy Cristiano Ronaldo y os amo, Catalunya.
6: Els matiners.
1: I un 6 de maig, però de l'any 78, es va formar el grup de NAC i poc després triomfaven amb la seva gran cançó. És aquesta que es diu Mai Xerona. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem abordant la situació del sensellarisme a Barcelona. Com cada dimecres, Ricard Ostrell passejarà amb Albert Om. Francesc Garriga repassarà la crònica negra amb Rebeca Carranco a la tarda. I també resoldrem els dubtes sobre la jubilació amb un consultori. El Catalunya Nit viatja a l'Àrtic amb la Cèlia Cernadas, directora del Mapa Mundi, podcast de la secció d'Internacional de Catalunya Ràdio.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 6 de maig. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Molt pendents un dia més del creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts.
3: El govern espanyol ha acceptat desembarcar-lo a les Illes Canàries. Dóna resposta així a la petició que li ha fet arribar l'Organització Mundial de la Salut en coordinació amb la Unió Europea, apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. Ara mateix el creuer és a Cap Verd, on s'ha confirmat que s'evacuaran 3 persones. Els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que traslladaran en avió a les Canàries el metge del creuer, que està greu.
2: I ahir la nit on va parlar Oriol Mitjà?
3: Ho va fer al Catalunya Nit. El metge investigador especialitzat en malalties infeccioses no descarta que es detectin nous casos positius.
4: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, utilització d'higiene de mans, etc.
3: De fet, com que tampoc es descarta que s'infectessin abans de pujar al creuer, l'OMS busca més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, perquè haurien estat en contacte amb una de les víctimes mortals per antivirus.
2: Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat en ple carrer el passat dissabte.
3: Aquest crim i el del cap de setmana al barri del Raval de Barcelona han reobert el debat sobre la inseguretat del país i el govern aposta per reforçar el pla d'AGA per retirar armes blanques de la via pública.
5: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
3: Però part de l'oposició creu que no n'hi ha prou i adverteix que Catalunya té un problema d'inseguretat. Sentim els portaveus al Parlament del Juntaire, Salvador Vergés, i dels populars, Juan Fernández.
6: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
7: A Saladoria se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya està descontrolada quan hablamos de inseguridad.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici pel cas de les mascaretes.
3: Els acusats, recordem-ho, són l'exministre socialista José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama. El PP defensa que Aldama pugui evitar la presó i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el cervell de la trama. Els tres acusats tindran dret a l'última paraula.
2: Donald Trump ha anunciat que atura momentàniament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz, l'anomenat Projecte Llibertat.
3: Que va entrar en vigor tot just dilluns. En una publicació a la seva xarxa social diu que ho fa per facilitar les negociacions amb l'Iran i pel gran progrés que hi ha hagut en aquestes converses de cara a assolir un acord amb el règim dels ayatolàs.
2: A més, el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, diu que donen per acabades les operacions de combat contra l'Iran.
3: L'operació que anomenaven Fúria Èpica. Rubio havia dit que ara es concentraven plenament en l'operació de protecció de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, que va qualificar de missió defensiva i humanitària.
8: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
2: I un apunt de teatre.
3: Les companyies T de Teatre i La Calòrica uneixen forces per primer cop a l'obra Les dones Pinheiro, una història familiar i de gènere en què des d'una fàbrica de calderes les protagonistes narren lluites com la de l'equiparació salarial o les tancades per acabar amb la discriminació laboral de les dones. Ho explica Carme Pla, de T de Teatre.
9: Parla d'una família, també parla de classe, de gènere, d'identitat i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones de la dècada dels anys 80 que ha quedat molt silenciada i molt invisibilitzada.
3: Les dones Pinheiro es podrà veure al Poliorama a partir del febrer del 27.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
10: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
11: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
10: Doncs avui amb el creuer del brot d'antivirus en totes les portades, de fet amb la decisió confirmada a última hora d'ahir de dur-los a les Canàries. La Vanguardia, llum verda perquè el creuer de l'antivirus recali a les Canàries. Això és cap a on anirà. L'Ara, en canvi, es fixa on és ara, d'on prové, i titula Davant les coses de Cap Verd, ho acompanya d'una gran foto del mar amb el vaixell de fons.
11: L'altre gran tema de portada és l'ocupació. Llegim a El Periódico que Catalunya recupera el lideratge de l'ocupació a Espanya. A La Vanguardia, un número. Espanya supera els 22 milions d'ocupats gràcies a l'hostaleria.
10: A la premsa de Madrid, ulls posats en la crònica politico-judicial. El Mundo diu en portada que Ábalos i el PSOE s'alineen per desacreditar la col·laboració del Dama. El País, però, mira cap a una altra banda i parla de l'excomissari Villarejo, condemnat a 3 anys i mig pel cas d'Illa.
11: I altres temes de portada. El Periódico, Barcelona rebrà el Papa amb una trobada massiva a Montjuïc. El País, mor Soledad Gallego Díaz, referent del periodisme ètic. I l'Ara du en portada que la seva directora i col·laboradora també del Matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació.
2: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem reflexions sobre la ultradreta i sobre el judici del cas de les mascaretes.
11: L'editorial de l'Ara va dedicada a Vox i la seva estratègia per alimentar la idea que el govern de Pedro Sánchez prepara una tupinada de cara a les eleccions previstes per l'any vinent.
10: El diari lamenta l'actitud trumpista i responsable del partit d'ultradreta i lamenta que és Abascal. Els d'Abascal juguen a erosionar la confiança en les institucions i destruir la noció de la veritat.
11: En una línia similar, el diari El País es fixa en les trampes electorals que pretén fer Donald Trump als Estats Units de cara a les eleccions de mig mandat dels Estats Units, que són d'aquí a 6 mesos.
10: El rotatiu de Prisa assenyala que davant la possibilitat de perdre la majoria a la Cambra de Representants, Trump ha demanat als republicans que facin servir totes les mesures al seu abast per alterar les regles electorals.
11: També trobem articles d'opinió sobre el judici del cas de les mascaretes, que està a la recta final. La Vanguardia destaca en l'editorial que Ábalos ha evitat durant el judici xocar amb el govern de Pedro Sánchez.
10: El diari del grup Godó diu que sigui quina sigui la sentència, ja és irreparable el dany que ha causat l'aliança dels càrrecs públics aparentment corruptibles amb corruptors que han presumit en el judici de suposats pagaments.
11: Per la seva part, Alex Salmond, membre del comitè editorial del Periódico, diu que Ábalos és un maleante friki, són paraules textuals.
10: I afegeix que siguin culpables o no, Ábalos, Koldo i Aldama han mostrat un grau de vulgaritat i prepotència difícil de superar.
11: Mentrestant, el periodista Federico Jiménez Los Santos escriu a El Mundo que Ábalos té tanta gràcia com Pedro Sánchez. És a dir, cap ni una.
10: Jiménez Los Santos diu que la impunitat de Sánchez i Ábalos fa fàstic i subratlla que tots dos van crear un monopoli en la compra de mascaretes, prohibint que les comunitats autònomes n'adquirissin.
2: 5:45 a.m, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. I alerta, una segona vida per antics hotels.
12: Sí, davant la falta de pisos socials, el Consell Assessor de la Rambla de Barcelona proposa reconvertir antics hotels i edificis buits de la Rambla en habitatges. És una de les principals propostes d'aquest òrgan que té l'encàrrec de repensar aquest passeig. Admet que són mesures a llarg termini, però ho veuen com una sortida en un lloc on no es poden construir més. Ho veiem al web de BTV.
2: I alerta perquè s'acaba estendre la roba al balcó.
12: Sí, almenys pels veïns de l'Horca, Múrcia, que ens queda una mica lluny.
2: Sí, però...
12: L'Ajuntament d'aquest municipi posarà multes que poden arribar als 1.500 euros.
2: Unidó.
12: Sí, llegim al Mundo, l'Ajuntament ha pres aquesta mesura per millorar l'estètica, diu, dels carrers i aconseguir una ciutat ordenada, atractiva, segura i respectuosa. No és que no es pugui estendre la roba dins pròpiament del teu balcó, però sí que no es podrà penjar a l'exterior, allò que a vegades veiem sí, penjat a la finestra...
2: La Barceloneta, no?, per exemple.
12: Ah, exacte. Sí, sí, sí. Doncs això, i a més, no només és la roba, tampoc es podrà deixar bombones de butar als balcons o aquells que apilen matalassos i tot això per la imatge de la ciutat.
2: Té el seu puntet, eh?
12: Sí.
2: Guanya
12: sí.
2: personalitat a sí. les ciutats, als barris, no?
12: Sí, depèn de quina ciutat. Sense això ja no seria el mateix.
2: Exactament. La notícia que agradarà als fans de... patinar sobre gel.
12: A tu t'agrada?
2: Gens. És un odi total.
12: Sí?
2: És que vaig anar-hi un cop i dic, no hi tornaré mai més. Em sembla perillós, innecessari, un fred. Vaig dir, no tornaré a repetir.
12: Bé, no tothom pensa com tu.
2: No, clar, clar, m'hi vas preguntat.
12: Sí, sí. I els que no pensen com tu, Barcelona torna a tenir des d'avui pista de gel.
2: Bé.
12: El Barça obre avui la seva nova pista de gel. Avui entrarà ja en funcionament, tot i que la inauguració oficial encara trigarà unes setmanes. L'equipament serà l'única instal·lació d'aquestes característiques operativa a Barcelona. L'hora després que durant la pandèmia va tancar el míting escàtic.
2: I el metge d'Alacant, a qui va mossegar un tauró, recuperat. Quina bona
12: sí,
2: notícia.
12: Sí, es recupera en un hospital asiàtic. Recordareu que estava fent una mica de snorkel i i va passar per l'Euro i va menjar el que no havia de menjar.
13: Sí.
12: Ha penjat una imatge d'ell i la seva parella per celebrar el mes de casats, ja que recordem que estaven de lluna de mel. Ha lluat els 30 dies de casats entre bromes i ha dit un comencem fort, no? Sense oblidar això, el repte, que diu que ha sigut l'episodi més cruel i salvatge de les seves vides. Ho recull a Punt Mèdia.
13: Moltes gràcies, Sílvia. Celebrem doncs la recuperació d'aquest metge d'Alacant. A veure, remuntadeta pel que fa al temps, Marc.
10: Sí, avui hi ha més sol que ruixats, i això no ho podíem dir ni ahir ni abans d'ahir. Un matí assolellat amb boira a l'interior, a la tarda lluirà el sol. Només al Pirineu, al massís del Port i les comarques de Girona hi podria haver algun ruixat. Precipitacions més intenses, però que afectaran la Garrotxa, l'Empordà, el Gironès i també el Pla de l'Estany.
13: Doncs amb 5 minuts arribem a 6:45. I aquestes hores del matí, com sempre, amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals i alerta perquè comencem parlant de musicals. Ara m'estic imaginant tots els oients despertant-se amb aquesta cançó, sortint del llit, posant la ràdio, amb un bon cafè...
14: Bon humor.
13: I fent que aquest matí sigui com un petit musical.
14: Exacte. Avui hem de parlar dels Premis Tony, perquè ja sabem quins són els musicals més nominats. Són The Lost Boys i Schmigadoon. Lideren amb 12 candidatures cadascun. Aquests guardons, recordem, s'entregaran el 7 de juny al Radio City Music Hall de Nova York. I d'aquests premis també hem de destacar la nominació de l'actor britànic Daniel Radcliffe.
13: Sí.
14: El de Harry Potter.
13: Sí.
14: Aquest haurà de competir amb un altre actor protagonista, com són Nathan Lane per Mort d'un viatjant o John Lithgow per Gegant.
13: I què més tenim?
14: Doncs hem de tornar a parlar,
13: home,
14: evidentment. Bad Bunny.

0: No aconseguiré, aquesta temporada. Poc a poc, poc a poc. Bueno. Potser sí, potser en un moment donat t'arrenques una miqueta.
1: Així.
0: La nostra Rizzo de gris. Veure.
1: A veure, queda poquíssim perquè vingui a Barcelona, queden un parell de setmanes amb aquests concerts que farà l'Estadi Olímpic. Les entrades, recordem que estaven esgotadíssimes, però, atenció, hi ha molt bones notícies, teniu una nova oportunitat perquè Live Nation ha anunciat que aquest divendres sortiran a la venda més entrades pels concerts que farà tant a Barcelona com a Madrid, i atenció perquè ho faran dues modalitats. Hi ha unes entrades que es diuen Los Vecinos, que són unes entrades que estaran ubicades al mateix escenari on Bad Bunny munta una
0: sí,
1: caseta,
0: sí.
1: Doncs allò sí que tindran molt poca visibilitat o...
0: Pràcticament nul·la, perquè el tindran molt, d'esquenes, clar.
1: Exacte. I és on normalment, però, on hi ha la gent més VIP. I després l'altra categoria es dirà Pit, i el que serà per la gent que s'ubicarà als laterals de l'escenari. Tampoc tindran gaire bona visibilitat, però evidentment seran molt i molt a
0: molt
1: prop
0: bé.
1: Del cantant. Aquestes entrades, això sí, no estaran numerades i per tant s'espera que es faci realment moltíssima cua hores abans d'aquest show.
0: Vinga, Marta, hi ha alguna previsió per avui mateix?
1: Doncs mira, un parell de coses. La primera és que Kate Tempest conversarà avui amb l'escriptora francesa Virgin Depend, ho farà a la sala Paral·lel 62. Si avui no hi podeu anar, doncs teniu una nova oportunitat per veure-la, perquè serà el dijous amb Paul Guasca en una xerrada que faran a la llibreria Finestres. I la segona previsió, hem de parlar d'una estrena a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya, on s'estrena El Firmament, una obra protagonitzada per Sílvia Abril, Norbert Martínez i Montplans.
0: 2 minuts pràcticament, arribem a 6:15 del matí. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, i avui, i aquestes hores més concretament, volem saber cap on movem el dial. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui que fa anys Lolita Flores, movem el dial al novembre del 1995, quan Antoni Bassas entrevistava la cantant al matí de Catalunya Ràdio. En el moment de l'entrevista feia menys de 6 mesos que havien mort la seva mare, Lola Flores, i el seu germà, Antonio Flores.
3: En el programa hoy a las 9, cuando decíamos que te íbamos a entrevistar, que difícilmente ibas a olvidar este año. Y yo no sé si hasta qué punto ya estás en esa etapa en que se empieza ya a recoger lo bueno de una época muy mala, ¿no? Cuando uno ha pasado un proceso muy malo...
4: Pero yo creo que estoy recogiendo algo no solamente de un año, de este año, ¿no? Yo llevo 20 años dentro de la música, entonces yo creo que ya es hora de que Lolita tenga un puesto... No sé si muy arriba o muy abajo o muy en medio, pero que sí tenga un puesto dentro de la música, ¿no? Ha sido un año malo a nivel personal,

0: principal és l'escalada d'una torre de panets. Tal com ho heu sentit, es tracta d'una competició per veure qui dels participants arriba abans a dalt de tot d'una torre de bambú de 18 metres i que està coberta amb tot de panets tradicionals xinesos. Diuen que com més panets facin caure durant l'escalada, més sort tindrà la població. El festival també celebra òperes xineses, de danses i cerimònies religioses i és un dels més grans per les comunitats rurals d'aquella zona. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Hong Kong, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 15 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Marc Jurado, què teniu preparat per avui?
2: Doncs avui, Canalia, és un matí molt pendent un dia més dels diversos casos de la crònica de successos que han sacsejat el país des d'aquest cap de setmana. Entrevistarem en temps d'àgora l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, i donarem, evidentment, si estan preocupats des dels Mossos i què fan concretament. També abans haurem conversat amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma, Montserrat Iglesias, i amb la Gin, que és amiga de la víctima d'Esplugues de Llobregat. També avui, per cert, seguirem parlant, Canalia, del sensellarisme després de les dades que hi vam avançar al matí de Catalunya Ràdio. En parlarem amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, amb Sònia Fuertes, i això en un dia en què, vaja, també entrevistarem una persona que ha estat mig any detinguda per l'ICE, la policia migratòria dels Estats Units. També passejarem amb l'Albert Tom i farem telesèries amb la Mariola Cubells i el Darío Porras.
3: Que ràpid que ho has fet.
2: Veus? És que,
3: escolta, aquestes hores de matí vas com una fletxa, Marc.
1: Picadet. Estàs,
2: sí.
1: Avui alerta, que recordem que a Mariola Roja li han tret el queixal del seny,
4: sí,
1: que tenim despertant...
4: La fera.
1: I, per tant, avui tenim Dada Jurado.
2: Vamos.
1: A veure, Marc, porta't bé, que és el primer dia que fas aquesta dada, sí, i en aquest estudi
4: i
1: ens en recordem de tot. Ah, molt bé, Marta.
2: Segurament.
1: Segurament, sí, sí,
2: no,
1: sí.
2: No, no,
1: sí,
2: però
1: mai se sap.
2: De moment, avui, emissari del rei Mayol, demà, a priori, ja hauria de venir.
1: A veure, explica'm.
2: Va, escolta'm, avui que el Mayol no pot parlar per aquesta visita al dentista, dada sobre la boca.
1: Crec que m'agrada més la música que posa el Mayol, això està preparat per Mayol Roger, les coses com siguin,
2: sí, sí,
1: que la pròpia dada.
4: Ja,
1: a veure,
4: ja,
1: dades de la boca.
2: Que podria haver posat alguna cosa de Rocío Jurado, ha sigut Pantoja. Però...
1: Home, i tant, sempre Jurado.
2: La música d'Isabel Pantoja, Jurado, que es recorda pel seu mític Dents, allò del dientes,
1: és lo que les jode.
2: Exacte. Pregunta, quants tipus de bacteris tenim a la boca?
1: Avui el Mayol s'està passant. Quants tipus de bacteris?
2: Sí.
4: Bon,
1: jo anava a dir 50.
4: Home. Jo anava a dir milers.
2: Quants? Per... Quants milers? Perquè segons com...
4: Ah, pues
1: va, ara va, que hi ets.
4: Ja hi ets. Ja hi ets. 30.000.
1: Perquè quin gall.
2: 700.
4: 700.
2: 700.000
4: o 700?
2: No, 700 i prou.
4: Ah,
2: 700.
4: Ho has dit 1.000.
2: No, perquè he dit milers. Oh. Si deia 1.000 o 1.000 i poc, quedava més a la vora la Lara que no pas al Canalia.
1: 700, eh?
2: 700.
1: Déu-n'hi-do.
2: 700 tipus de bacteris diferents, segons els experts, per cada mil·límetre. Atenció, de saliva podem tenir entre 10 i 100 milions de bacteris. La gran majoria sants, però recordeu, això sí, renteu-vos les dents per la vostra salut mental i ni que sigui també per la salut olfactiva dels.
1: Però després, clar, quan et fas petons amb algú, comparteixes tot això, no?
4: Es creuen.
2: Sí, sí.
1: Allà hi ha un merder.
2: Però de tipus, n'hi ha 700. Altra cosa és quan se'n tinguis tu la boca en aquell moment.
1: Clar, una festa muntada.
2: Ara.
1: Déu-n'hi-do. Feu-vos petons.
2: Imagina't.
1: Gràcies, Marc.
2: Salut, fins ara.
5: Els matiners som un programa per emmarcar.
6: Pues mira, jo m'aixeco a les 4 perquè he vist fora de Barcelona i a les...
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar en directe, la Lara García aquí xerrant. Diu 13, diu, 13, diu. Deixeu-me saludar a aquesta hora a oients que ja estan desperts, com en Josep Font. Josep, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Què tal, Josep, com estàs?
7: Bé, despertant-me amb vosaltres.
1: A quina hora et despertes tu habitualment, Josep?
7: A les 5.
1: Home, com nosaltres.
4: Ah, molt bé.
1: Bé, com nosaltres. Nosaltres comencem a les 5.
4: Sí.
1: Com portes això del despertador, Josep?
7: Bé, força bé. Diguem-ne, vaig a Barcelona des de Mollà i prefereixo baixar ben d'hora i evitar així les cues i poder, diguem-ne, tenir una entrada a intentar que sigui tranquil·leta.
1: Suau, no?, aquestes hores, sí, del matí. Perquè a què et dediques tu?
7: bé, treballo en un departament de la Generalitat i com que estem allà a la zona franca, doncs no és fàcil, diguem-ne, passar per la

0: ronda litoral i, per tant, diguem-ne, he d'anar molt de matí per poder arribar a temps.
1: A quina hora comences a treballar?
0: Diguem-ne que m'hi poso quan obren les oficines, a les 7, una cosa així.
1: Clar, i prefereixes, entenc, arribar potser mitja hora abans o tres quarts d'hora abans i fer un cafè tranquil·lament?
0: Exactament, sí, aquest és el meu matí, diguem-ne, que començo més relaxat impossible, allò, entrant molt de temps i m'ho agafo amb molta calma.
2: A quina hora plegues?
0: A les 3 o 4 o 4.
1: Clar, la tornada no la deus tenir tan complicada? Sí, a les 3 quarts de 4 les rondes
2: home,
1: també deuen anar una mica plenes,
2: sí.
1: No?
0: Sí, està complicadet, però vaja, es tracta això de, diguem-ne, la ràdio sempre acompanya.
1: Home, això sempre.
2: I què fa, Josep, diners a la feina o diners a casa?
0: No, dino a la feina. Home,
1: clar. Perquè és que, clar, si agafes la ronda 3 quarts de 4 te'n vas cap a Mollà, també deus arribar...
0: Sí, que ja és hora de berenar. Sí.
2: Clar.
1: És que a vegades ho penses que perds molt temps a la carretera, Josep, o no?
0: Sí, aquest, és una cosa que pesa, això, sí.
1: I aquella cosa de dir a molta gent que ve a Barcelona a treballar, que, a més, el que fa el Josep està molt ben tirat, que és estalviar-te almenys al matí.
2: Clar,
1: perquè jo
2: a
1: vegades veig la gent a les rondes parada cada dia per sistema, que perden molt temps, i la gent realment és que s'ha de desesperar les rondes de Barcelona, que són, a vegades, una autèntica ratonera, que s'acostuma a dir, Josep, doncs, escolta, moltes gràcies per passar pels matiners. Deus estar a punt d'agafar el cotxe, per tant, paciència... i carretera i manta, com s'acostuma a dir.
0: Molt bé, gràcies, i gràcies per desvetllar-nos cada dia.
1: Molt bé, gràcies, Josep, per seguir-nos. Una abraçada. Que vagi bé. Adéu. Jo això també ho he fet alguna vegada, que anava a treballar i dic, mira, saps què? Marxo una hora abans i m'estalvio estar una hora parat. Prefereixo estar fent una hora, no? Durant una hora fent el cafè.
2: Exactament. Un cafè i un croissant.
1: Ah, alerta. És que ara m'ha vingut.
2: Inscrit.
1: Ahir a la trapa amb si pots va passar una cosa èpica.
2: Ah?
1: Una cosa èpica, que recordarem d'aquí uns moments.
3: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, et portem la solució.
5: Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
4: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
5: 12.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
6: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
8: Sí.
7: A veure...
9: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i tu has apuntat, eh?
7: Sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous. Truita.
9: Sí.
7: Palmeretes de xocolata.
9: Sí.
7: I una galeta de dàtils.
9: Sí.
7: Que van fer la meva parella. Sí.
9: També potser si esmorzessin menys coses. Ens en recordaríem.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
11: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
3: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
11: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
3: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT. Els matiners som un programa per emmarcar.
12: Pues mira, jo m'aixeco a les 4 perquè visc fora de Barcelona i a les 5 menys poc estem a la barca i a les 5 i poc pues, sortim cap a fora i a navegar per estar pescant a les 6 i mitja, 7 o així per poder ja estar pescant perquè tenim una distància fins al caladero i després pues, fins a les 4 i mitja, 5 de la tarda que entrem al moll.
1: Àngel, què és el més dur d'aquest horari de llevar-se aquestes hores?
12: Pues bueno, que no t'ha acostumat mai perquè a les 4 del matí no us aixecar-te aviat. És una hora perquè dius, hòstia, a les 6, les 7 però a les 4 del matí és la nit.
3: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Els que sou seguidors de La Trapa amb si pots, programa que podeu veure cada dia a TV3, presentat per Llucià Ferrer, ja sabeu què va passar ahir. Alerta, a mi m'encanten els concursants, els participants d'aquests concursos, que són gent que van remant, van treballant per aconseguir el pot, i això és el que va passar ahir. La Mercè, que es van portar al pot de La Trapa amb si pots. Alerta, 82 programes. i 177.000 euros.
8: Oh. Arrega, és correcte, va, que ens queda una música aquí.
13: Chopin?
8: És correcte! Sí, senyora! És correcte, és Frédéric Chopin! És el dia que avui la Mercè s'emporta el pot de la trapa amb si pots. I avui hi deixaré la gola, perquè aquesta concursant de Manresa és de les millors concursants que hem tingut a la trapa. Ja s'ho posat per tu venir aquí a la trapa amb si pots. Que jo segueix moltes coses.
13: Tot. Vaig començar a venir, que just començava a sortir d'una situació bastant difícil, i el fet de venir aquí, que m'acolléssiu tots tan bé, que em tractéssiu tan bé, necessites esperança a la vida. I el que no tenia ja era això. Al final ho vam aconseguir.
8: 177.000 euros que s'emporta la Ferrer. T'ho mereixes moltíssim, Mercè, de veritat. Has estat una concursant brillant, de veritat. He disfrutat molt amb tu. I ets de les millors, per no dir, gairebé la millor concursant que ha passat aquí a la trapa.
1: Home, que bé, que bé, perfecte. 177.000 euros. És que és una meravella, això. Moltíssimes felicitats a la Mercè. 82 programes, eh? I allà anar picant pedra, anar picant pedra, anar picant pedra. I al final s'han portat aquest fantàstic pot de 177.000 euros.
2: Mare, escudíssim.
1: Sí, senyor. I alerta perquè l'Alba Riera ahir... l'està passant de TV3, va estar comentant que la princesa Leonor... bé, escolteu el que va comentar.
14: Vinc a parlar de la princesa Leonor. Ha decidit estudiar Ciències Polítiques. No li ha calgut fer la selectivitat.
9: Per què?
14: Perquè com que ha estudiat a l'estranger, li convaliden la nota que ha tret el batxillerat d'allà. Que això de marxar a l'estranger per estalviar-se preguntes, suposo que ho haurà pres del seu avi.
13: Ah!
14: Compaginarà la seva vida acadèmica amb la seva vida laboral, que és una feina duríssima.
9: Aviam.
14: Ser princesa.
9: Has de pentinar els ponis.
14: No, espera.
13: Tu saps el que cansa pentinar ponis? M'excusa, no puc quedar, estic pentinant el ponis.
9: Ho estic cantant amb els canelobres màgics. No sé què fan les princeses, jo només sé del que missa la Bella i la Bèstia.
13: Estic perseguint la tetera.
14: I el més important, on anirà a fer les canyes de després de classe? Doncs a El Esquinazo. Es veu que és un dels bars guais que hi ha a aquella zona?
13: No pot ser un bar guai que es diu El Esquinazo.
9: És a Getafe.
14: Espero que almenys ella convidi els seus companys de classe. Ah, és a dir, que serem tots nosaltres qui convidarem els seus companys de classe.
9: Bravo.
14: També.
13: Clar.
1: Ai, Déu meu senyor, la princesa Leonor. Haurem d'anar a l'Esquinazo, a Getafe, a veure si la veiem.
2: Que bé que s'ho passarà.
1: I tant. I que poc es gastarà.
2: Sí, això també.
1: No? M'ha encantat això de perseguir teteres, deu ser així, no?
2: I pentinar allà, ponis, tirar ponis.
1: Sarsuela, deu ser així, què fas? Estic pentinant el ponis, que tenen tota la raó.
2: És que sí.
1: Ai, Déu meu, Marta Viana, Lara García, voleu saludar l'Eloi?
2: Eloi!
13: Ah. Yeah.
1: Què tal?
2: Bon dia.
15: Aquí pentinant ponis.
1: Home, tu pentinant ponis no, però agafant ous de gallina suposo que sí, no?
15: Sí, sí, sí, cada dia en surten 3 o 4.
1: Oh, veu? Escolta, quantes gallines tens?
15: 4.
1: Oh, poquetes no, l'Eloi?
2: Escolta, bueno, però també hi ha un suficiència.
1: A veure, un moment, més que tu, jo he vist un pis a Vilassar que si he de fotre 4 gallines al pis he de marxar jo. Però l'Eloi viu allà amb una extensió de terreny perquè ell és terratinent. Després té allà una casa amb una extensió brutal, amb cabres i tot.
15: Sí, sí, l'extensió no és meva, eh? Ja t'ho vaig dir un dia. Jo tinc la casa i la resta és de l'Ajuntament, però bueno, és igual.
1: I tens cavalls, també, o no?
15: No, cavalls no.
1: I ponis? Tampoc.
15: Tampoc. Oh.
2: Pentina cabres.
15: Ens quedem amb les cabres, que no es pentinen, en principi. Hi ha un gos que sí que s'ha de pentinar una miqueta,
1: tant,
15: si no se li foten uns nusos, que déu-n'hi-do.
1: Clar.
15: I les gallines, que pobres. Hi ha un gall una mica malparit i que les pica una mica.
2: És que els galls...
15: Sí.
2: Normalment...
15: Estem valorant el gall a veure si...
1: Sí, sí, sí. Sí, què? Sí, ximpum, patapum.
2: Sí.
1: Home, Eloi, que tindrem els animalistes ara, que veuràs tu, eh?
2: Engreixa-li per Nadal.
15: Escolta'm, les gallines ho estan passant malament per culpa d'aquest gall.
1: Que hi hagi pau al corral. Home. Doncs escolta'm, no hi ha gaire diferència entre la princesa Leonor i tu, pel que veig, eh? Esteu allà, Eloi.
15: Bueno.
1: Vinga, Marta, Lara, gràcies.
2: Adéu.
1: Eloi, vinga, va, que ens espera per avui.
15: A veure, avui un dia de moment al matí amb sol, sí que hi ha alguns bancs de boira, núvols baixos, una altra vegada, sobretot cap al nord de Catalunya. I després a la tarda tindrem tempestes, però també avui molt concentrades cap al nord. Pirineu i nord de les comarques de Girona poden arribar a la Costa Brava. La resta avui, un dia força més tranquil·let, amb una temperatura baixa. Aquesta hora cal abrigar-se, al migdia arribarem entre els 18 i 24 graus, segons el lloc.
1: Molt bé, doncs escolta'm, estarem pendents d'aquest canvi de temperatura que portem un parell de dies una miqueta...
15: Com la notes, la fresca? La portes bé o no?
1: Sí, sí, sí. Mira, ja el tinc per aquí. Espera, que acaba d'entrar Ricard Ostrell a l'estudi de Catalunya Ràdio.
16: Bona tarda.
1: Bon dia, bona nit, bona nit. Que encara no ha sortit el sol. Què tal, Ricard, tot bé?
16: Bé, bé, bé.
1: Bé?
16: Canvis, perquè avui el nostre tècnic habitual de les 6 se'n va anar a un concert, es veu, de Dan Peralbo, i no puc venir.
1: No tens el Cesc.
16: El Cesc.
1: Perfecte.
16: Jo diumenge aniré a veure el Barça a Madrid, doncs tampoc vindré dilluns, perquè així descansaré una mica i...
1: Gràcies, Eloi. Gràcies, matiners. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Vinga, Ricard Ostrell. Fins demà.
17: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
6: No et ratllis perquè no et surti una base, saps? En un tema...

0: celebrem els 20 anys d'ICAT i els 10 anys de desconcerts. Per tant, ara és el moment de fer el nostre particular
1: Top 5
0: amb els millors moments d'aquests 10 anys de desconcert.
2: Per exemple, en el número 5, en Jair Domínguez i l'Òscar Andreu versionant a Camela.
3: Escuchadme, comprendelo, es imposible nuestro amor.
2: He vist el vídeo i s'hi pot veure en Roger Saró al costat del Jair Domínguez i l'Òscar Andreu ballant de forma suntuosa. Sí,
0: a l'escenari.
2: Sí, sí, a l'escenari, damunt de tot.
4: Era l'any 2018. No tens cap record, no?
2: Saps què passa? Que era com acabava aquell desconcert. Ah. Acabàvem fent una mica l'I Will Survive. Lo, lo, lo, lo, lo. I se't veu a tu al costat, però primera fila.
0: Quin any, dius?
2: 2018.
0: Val, val, recordo. L'any.
2: Era la cançó Sueños inalcanzables i així acabava, com diem, aquest desconcert que abans també ens havia deixat un altre gran moment. Era els Amics de les Arts versionant els Rage Against the Machine.
4: Sí, sí.
2: Cridant com molt fort. Com
4: sí, sí, van cridar molt fort aquell dia, molt.
2: Anem aquí a partir la pana. En el número 4, Ginestar i Joan Dausà. Els germans Serrasols es van unir-se al Dausà l'any 2022 convertint el Jo Mai Mai en una cançó punk, com se'n diu, que tot feia pensar que acabaria amb en Joan Dausà saltant damunt del públic. Però no va ser ell qui va acabar saltant.
5: Us juro que saltaria perquè us tinc confiança. Però de veritat que tinc el genoll una mica tocat. Jo veig que el Pau està dubtant. Sí o no? Sí o no? Tothom em mira i ningú veu!
2: Exacte. Va acabar saltant en Pau Serrasolses.
4: I el vam recollir, el vam recollir.
0: Clar, és que els concerts s'hauria de fer, això.
4: Sí.
2: Va haver un moment que es va fer una mica el buit allà mig, el Pau no ho veia clar, però sí, sí.
0: Bueno, ja quan li fas un Jo Mai Mai he fet a crowdsurfing, en Pau haurà de veure.
2: Exacte. En el número 3, els Tiets i la Dharma.
6: No vull saber res, intento no clavar-te la mirada.
2: A veure, ara ja tothom ha acabat fins al monyo del Goti per Goti, però penseu que l'edició del 2023, la cançó dels Tiets tot just començava a ser un èxit.
0: Clar, era abans de l'estiu encara.
2: Totalment. I aquell moment viscut amb la Dharma, fent ballar sardanes a tot l'Apolo, en els quals hi van prendre per nosaltres amb una rotllada.
0: I la gent,
4: sí, sí,
0: els,
4: sí.
0: Els passos els sabia, la gent, els, no, els llargs i els curts.
2: Absolutament.
4: Va, què t'esperaves?
2: Va acabar rotllo Dharma, saps? Allò, una mica de rotllo.
4: Sí, sí, molt xulo, molt bé, xulo. Molt bé.
2: En el número 2, Alosa i Svetlana. L'Apolo va esclatar l'any passat amb la unió de dos dels grups del moment, Svetlana i Alosa, que ens van regalar aquesta versió frenètica de la CRG, que es va acabar convertint en la cançó de l'estiu de l'any passat d'ICAT, eh? I és que no era per menys. Veurem si alguna de les d'enguany esdevé la cançó d'ICAT.
4: A veure, llista està alt.
2: I
4: això
2: sí, ho hem dit per activa i passiva. En el número 1, la Peungang i Manel.
7: Canteu tu, canteu gangs, de la neu de falques amb putredors, però són una llista sòrdics, precoces, recordadors, ja.
2: No sentiu la gent com flipava veient els Manel en aquesta tessitura tan trapera i tan estranya, eh?
4: Espectacular.
2: Era el desconcert de l'any 2017 davant d'un públic totalment entregat.
8: Retos lamentable, sense el teu capatet.
9: I quina decepció serà donar-se, que només us fa gràcia a vosaltres, el vostre diccionari de paraules inventades. I amb quina rapidesa passaríeu del trap i la jove rimeta si sentíssiu la meitat del que se sent al petar-ho Espanya en venda.
10: Tinc de la pena i també de la festa. Les portes obertes, sopar a la fresca, un rajol i sal, un sabor ancestral. Cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batè col·lectiu que ens encén cada estiu. El misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten. T'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc del misteri que amaga la moma, jupetitges

Lluita inesgotable, històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a l'Arrac, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades, segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara, vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren.

0: el diari de Guillem, el que tinc ara a les mans, just pocs dies després que s'ha commemorat el 33è aniversari de l'assassinat de Guillem Agulló, i justament, doncs, com us dic, amb aquesta coincidència, ha arribat a les llibreries també fa pocs dies el diari de Guillem, aquesta biografia en format còmic que publica Sembra, que dic biografia, però, Laia, digue-ho tu bé, que tu te l'has llegit, és la seva vida, és el seu cas, és el final de la seva vida?
1: És el final de la seva vida, a partir de testimonis escrits d'ell ficcionats, és a dir, no és veritat que siguin d'ell, això ho sabreu al final del llibre, perdoneu que ja us ho he dit, però crec que és interessant, però ho hauria pogut ser.
0: És a dir, és el diari de Guillem, que no té per què ser el seu diari.
1: Exacte, el que hauria pogut ser.
0: S'ha escrit d'aquesta manera, en forma de dietari personal.
1: Exacte, en forma de diari personal secret dels últims mesos. Recordem que Guillem Agulló mor amb 18 anys, per tant, jo diria que això parteix a partir dels 14, més o menys, amb esquetxos de la seva vida, que ens permeten conèixer un Guillem Agulló diferent del que coneixíem fins ara, o si més no, molt més profund. O també tenim molt més context, perquè sí, tots coneixem els fets del seu assassinat. Sabem que Guillem Agulló militava en diverses organitzacions juvenils de l'esquerra independentista com Maulets i que per això el van assassinar un grup de feixistes, però potser no sabíem alguns detalls, doncs, de la seva vida d'un adolescent o d'un jove qualsevol de la seva edat, no? I, per exemple, doncs, veiem, doncs, com li anaven els estudis, com li costaven, com tenia altres interessos, com encaixaven uns grups i en uns altres no, com anava definint la seva personalitat i la seva ideologia política, què el movia, per què s'anava amb uns i no amb els altres, per què donava tanta importància, doncs, a la reflexió i a l'estudi, i llegia molts documents, estaven amb els seus companys subscrits a revistes angleses per entendre el moviment Sharp, per exemple, o, per exemple, també com vivia l'esport, perquè ell era gairebé, hauria pogut ser nedador professional si no hagués tingut un accident que va tenir... Era molt atlètic perquè era nedador i ell hauria, de fet, tenia opcions d'anar a les Olimpíades de l'any 92 a Barcelona. El que passa és que va tenir un accident i va haver de deixar, a més a més, d'un dia per l'altre la natació. És una cosa que també va afectar moltíssim a la seva vida i això també veiem que el marca, no?
2: Ja veuríem si hagués volgut representar Espanya, no?
1: Bueno, ell va anar ja com a representant d'Espanya en alguns... Va guanyar el campionat d'Espanya, perdona, surt això, eh? I clar, també clar. Surt com vivia tot plegat, no? També, al final, les parelles que va tenir, la seva vida sentimental, més o menys, ja veiem esquetxos, però sí que és molt interessant, per exemple, una cosa que jo no havia imaginat. A mi recordo perfectament la pel·lícula, que segur que heu vist, La mort de Guillem, del Marquès Marcet, que explica molt aquest episodi concret de la mort i el judici, però tot el que és l'anterior, l'abans, jo no el tenia tan clar. I m'ha agradat molt llegir aquest còmic perquè et dona tot el context de societat absolutament polaritzada i una situació molt violenta als carrers de València, com aquests grups que ells eren realment pacífics estaven molt amenaçats perquè es movien els grups de feixistes amb una impunitat. Són gent que sortien amb bats de beisbol a caçar, que deien ells, nazis directament, que sortien a caçar gent de, tant, i com deia el còmic d'en Guillem, diu tant se val si trobaven catalanistes, com si trobaven homosexuals, com si trobaven negres, era igual. L'important era anar com a la cacera de víctimes per poder-los apallissar. I en una d'aquestes batudes és on va morir assassinat Guillem Agulló. I que no va ser una casualitat, que no va ser una baralla, perquè realment hi havia grups de feixistes que actuaven amb total impunitat de la policia i de l'Estat, i això va tenir conseqüències com la mort de Guillem.
3: Els experts i cats.

0: diu tal qual, aquest compte d'Insta.
1: Medievalismes. Medievalismes el porten Gabriel Sánchez. Té gairebé 15.000 seguidors, poca broma. I, efectivament, ell no se n'amaga, divulgació del patrimoni cultural. I, efectivament,
0: medieval.
1: En els seus... cultural, diu ell. Ah. Ell diu divulgació del patrimoni cultural.
0: Amb l'edat mitjana va morir la cultura.
1: I en tot cas, ell fa tant coses, diguéssim, més dins de Barcelona, per exemple, com se'n va pel territori i se'n va a destacar, doncs, des del petit capitell a grans edificis, tots en el seu context històric.
0: Ho dius com si a Barcelona hi hagués més coses romàniques.
1: Bueno, n'hi ha, en tot cas. Jo pensava, justament pensava que no n'hi havia pràcticament. En canvi, et destaca en algun moment també coses de Barcelona. Se'n va buscar tal edifici una mica amagat.
0: Ja saps que jo em fixo molt als capitells.
1: Exacte. Mira, si voleu, us he posat el vídeo que va fer quan va anar a Sant Salvador de l'Entorn.
2: Per fi he parat amb el cotxe i he pogut visitar una ermita molt especial. Mil vegades he passat per aquesta carretera i no hi havia manera de parar i pujar fins aquí per veure Sant Salvador de l'Entorn.
3: Es troba totalment encastada sota una bauma. És de caire popular i data del segle XIX, tot i que s'hi aprecien restes de...
1: Veieu, aquí, per exemple, se'n va anar fins a aquest lloc i comença a explicar, ens fa una petita visita guiada, no?
4: Però, xulo, molt bé.
1: Però altres dies, per exemple, ens fa un recull. En té un, per exemple, molt xulo, que el trobo bastant interessant. 5 carrers empedrats encantadors. I és veritat que, quan mires les fotografies, són precioses, eh? Per exemple, un és el Conflent, l'altre és aquí a Pedralbes, al monestir de Pedralbes a Barcelona, però un altre és el Priorat, a Torroja de Priorat, o un altre és a Vulpellà, que el Baix Empordà. Ell ha seleccionat, no?, uns carrers empedrats que considera, doncs, els més bonics.
4: A Vulpellà, jo diria que hi ha estat.
1: És que és la zona aquesta d'Empordà bastant, bastant turística.
4: És per allà, per a Tallada i tot això.
1: Sí, jo diria que sí. Mira, no sé, també se'n va a llocs a fora de Catalunya, eh? Hi ha un dia que va visitar una església al cor de Londres, que també va trobar, i llavors explica la història de com va patir amb els bombardejos de Segona Guerra Mundial, etc. Vull dir que el tio és molt viatjat i fa sempre aquest punt de vista de història de l'art, que a mi m'encanta, i trobant perles on no sempre nosaltres les veuríem, no? M'encanta.
0: @medievalismes, si el voleu seguir, a l'Instagram.

0: avui amb cançons a reivindicar. Avui posem a la palestra Les filles de Cassandra, aquest duet gallec que, per cert, jo vaig tenir el plaer de descobrir a Galícia de casualitat en una festa major, estaven tocant i em vaig quedar a veure el concert de la Baix i a l'acabar encara vaig anar parlant amb elles i vaig dir, m'ha gustat molt.
1: Doncs jo avui no la toco gens i tinc moltes ganes que m'expliquis qui són les filles.
0: Sí,
2: mireu, a veure si us en això. Aquesta i l'anterior són les que se'ls van viralitzar més en aquest duet gallec, que com molt bé deia el Roger, són dues noies molt joves, la Sara i la Maria, que van decidir doncs, que s'ajuntaven per fusionar una mica el que és la tradició i l'electrònica, eh? Ja ho veieu.
1: Ja sí. M'estan cantant ja d'entrada.
2: Sí, és que està tot bé d'aquest grup, vale? Llavors són dues ties molt joves, no fa gaire que van començar. De fet, avui no faig ben bé cançons infravalorades, sinó grup infravalorat, en
1: perfecte,
2: general, perquè és un grup prou recent, o sigui, és una banda emergent, però que penso que des d'aquí a Catalunya els hem de mirar molt perquè tenen un rotllo que en realitat aquí nosaltres estem replicant molt clarament amb Melosa, amb Grego Tecno, amb totes aquestes coses que fusionen una mica tradició i modernitat.
1: Vale? Nastallat, un altre retenic.
2: Nastallat, exacte.
3: La Maria,
1: no,
3: també.
1: Us en parlarem de Nastallat.
2: La Sandra Montfort, és com molt aquest estil,
1: sí.
2: Però en gallec. I clar, també és una cosa de dir llengua minoritzada, també recolzem-la i també programem-les aquí perquè segurament som el mateix tipus de públic, no? Llavors, bueno, elles es diuen Filles de Cassandra, que ja d'entrada el nom a mi em crida l'atenció perquè Cassandra, doncs ja sabeu que és aquest ésser mitològic, no?, del món clàssic.
0: Que és, és la que va dir, el cavall de Troia hi ha gent dintre, i la gent borratxa van dir, què dius?
2: Calla!
0: A fregar, dona! Que és el que li passa a aquests personatges femenins de la cultura clàssica.
2: Exacte, sí. Que era una visionària i ningú li feia cas. I jo crec que és exactament el que passa amb aquest grup, que són unes visionàries i no és que ningú els hi faci cas perquè crec que cada cop creixeran més, però sí que m'agrada que portin aquest nom. I de fet, tot el seu primer àlbum, que es diu Acrópole, a cada títol té relacionat un mite grec amb els noms i amb la lletra, per tant, ja d'entrada a mi això em funciona moltíssim, però és que a part les cançons són boníssimes. Destruiron Troia por no creernos como
0: siempre. És que l'últim disc no l'havia sentit jo, ara.
2: Aquest és el primer, eh?
0: Ah, val. Doncs no tenia present aquesta cançó.

0: Sandra.
1: És que, Dios, és que jo em poso ja pell de gallina només d'escoltar-les així gravades.
2: És molt guapa aquesta.
1: Al directe és un puto espectacle. Jo les he vist dues vegades, les vaig descobrir com el Roger de casualitat al Festival Cruïlla de l'any passat, que jo també s'ha de dir que anava en un entorn i en un ambient que ja animava que t'agradés això.
2: Val.
1: Però, tot i així, vam sortir tots flipats d'aquell concert dient, mare de Déu, el que acabem de veure i no ens ho esperàvem, perquè em sembla que era el típic entretemps que estàs esperant per veure un grup més gran que ja vens de casa pensant que el vols veure, no? I és com, bueno, què fem amb aquesta estona morta? Anem a l'escenari petit del Cruïlla. I tocaven elles...
3: Va, anem a veure aquesta fricada, no?
1: Bueno, alguna cosa havíem escoltat, perquè també som un perfil de gent que ja ens agrada a casa fer-nos la playlist de tots els grups que no coneixem per tenir-los una mica tocats, i sí que alguna cosa ens havia agradat, però és que, clar, el directe jo vaig al·lucinar perquè són quatre noies, o sigui, la Sara i la Maria, que són, diguem-ne, les vocalistes, però van amb sempre dues o tres músiques més, amb les panderetes i amb un joc de llums i de ball, fins i tot, molt, molt potent i molt acompanyat d'aquesta electrònica, que també sentiu, que és una música que també et convida molt a la festa.
3: No, mai tant.
1: Llavors, jo vaig dedicar-me a perseguir-les per tot arreu que pogués. S'ha de dir que aquí a Catalunya no és que tinguin moltíssims bolos, però de tant en tant van venint, perquè jo penso que els hi passa això, que se senten molt representades amb el tipus de cosa que fem aquí i viceversa.
2: Sí, jo crec que aquí tenen un públic important, dintre de... fora de Galícia, per dir alguna cosa, segur que és els llocs on en tenen més.
1: Exacte, i van anar al Mercat de Música Viva de Vic.
2: Veus?
1: On jo penso que es van fitxar per tots els llocs on ara us explicaré que van aquest estiu per aquí a Catalunya. I el Mercat de Música Viva de Vic, tot i ser un concert de mostra, diguem-ne, a les 12 del migdia, en un lloc que feia una calor espantosa perquè tocava una solana increïble al setembre, jo ho vaig gaudir, tu. Jo estava allà a primera fila pensant, sisplau, 8 hores d'aquest concert. No només tenen cançons seves pròpies en gallec, sinó que també tenen alguna versió curiosa com aquesta. Maricarme.

0: Ja ho veieu, elles els agrada molt experimentar també amb els sons, amb gots trencats, amb crits, amb xiscles, amb sorolls del vent, de la pluja. A mi això em funciona moltíssim, també m'agrada molt, i em recorda una mica el que fa a nivell de producció la Valeria Saurí, la Venus.
1: Sí,
0: tampoc
1: sí,
0: és una mala col·labo, això, vull dir, apunteu-vos-la, noies.
2: Per cert, heu reconegut que és Mari Carmen de la Pegatina, aquesta cançó que està en versió amb les filles de Cassandra.
3: Tu filla està en el after.
2: Exacte.
0: Clar, una altra cosa que fan molt és també lletres, evidentment, feministes. No des d'una cosa molt... no sé com dir-ho, molt evident i molt cansina, no?, d'aquesta cosa tan... que ara ja ha passat una mica de moda, que podria haver relacionat molt amb un roba estesa del 2015, que en aquell moment era molt necessari, però que ara hem canviat una mica el discurs o la manera d'explicar-lo, i elles això, agafen històries i agafen tradicions gallegues també, intenten reflexionar sobre com això ha estat masclista sempre i s'ha d'anar canviant, no? Però des d'un punt de vista molt festiu també, que no és una cosa de la pena i de del victimisme, sinó de l'empoderament. També han comptat amb elles, doncs, arrel d'aquesta clara definició feminista, per fer bandes sonores de pel·lícules com, per exemple, la de Nevenka, aquell pel·li documental
1: regidora, per la... no? De la història de la regidora aquella del PP... Ai, no, perdona, de socialista...
4: Sí, sí. No,
1: era del PP, exacte,
4: de
1: sí,
0: sí, sí, exacte.
1: Que van abusar, sí.
0: I que era protagonitzada per la Mireia Oriol i van fer una de les cançons de la banda sonora.

0: aquest documental, bueno, documental, sèrie documental, el vaig veure per pur interès per la història de la Nevenka i de cop i volta sento les filles de Cassandra i dic, són elles, no m'ho puc creure. Bueno, aquestes sorpresetes que són agradables. Mm-hmm. Llavors, les ties van explotar al màxim l'àlbum aquest del 2023 d'Acròpole, però jo pensava, venga, noies, a treballar, doneu-me coses noves.
1: Mandanga nova, va.
0: I l'any passat, el 2025, van treure un petit EP amb quatre cançons que es deia Hibernarse.

0: Home, qui es pensés que anaven avall, malament.
1: No, no, no.
0: Perquè
1: és que,
0: això
1: a més,
0: ha incrementat decibels, eh?
1: Total, i tenen molt talent en combinar els dos moments, saps? Un moment de màxim silenci, que se't fot la pell de gallina en directe, de només una solista cantant una melodia supertranquil amb la pandereta, tal, i cada cop i volta peti i et foti un pelotazo d'electrònica que s'aixeca tota la platea. M'encanta.
2: Controlen molt, eh, aquests canvis de ritme, això és guai.
1: L'escenografia, el vestuari, les mirades, són dues ties molt expressives. Bueno, de veritat, aneu-les a veure.
3: Les Tartar Elena es podrien accelerar de tant en tant, no?
1: És que és una mica Tartar Elena a moda...
0: Sí. Speed.
1: Sí, festiu.
3: Perquè jo les he vist fora de l'escenari i són unes cuerguistes, saps? Vull dir, no crec que els hi costés massa.
0: És veritat.
1: No,
0: bueno,
1: seria una molt bona col·laborat, també.
0: Potser sorprenen un dia d'aquests. Sí.
2: Saps que em recorda també a la Lídia Sanz, una mica? La Lídia Sanz també té aquest punt, no?
0: Sí.
1: És que d'això, aquí tenim tot de referents semblants en català i crec que és perfecte pels nostres cartells. Aquest 2026 han tret un altre treball sencer, un bon disc amb les seves 11-12 cançons, que es diu Tertúlia, i que és un àlbum conceptual, que a mi això sempre m'agrada molt. Ho fa molt Jorge Drexler, també, i ho fa molt artistes així com que tenen aquesta tendència. I és un àlbum... totes les cançons estan relacionades amb el fet del parlar, no? El treure les cadires a la fresca i parlar al carrer, del safareig...
0: Això que feien els nostres avis i àvies, eh?
2: Sí.
1: Exacte. I la primera que van treure així com a avançament es diu Saíra Fresca.
4: Penyamente que hay tertulia. No hay pressa, pero apura. Falar dos males no sempre cura. Pero es bella, sí, que moito ajuda.
1: Mica de campana de l'església, allò Rosalía Lux, també, com una cosa eclesiàstica. Bueno, és que m'encanten, ja ho esteu notant, no?
0: I amb la Maria Jaume també podríem fer alguna cosa, ara que estic pensant, eh?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: en el seu últim disc,
1: prou.
0: Sant Domingo Forever, que incorpora també campanes i sons de totes les festes del seu poble, de Lloret de Vistalegre.
1: Sí, coses folklòriques.
0: Sí, també té aquest punt.
1: A Tertúlia, ja us deia, tot va sobre el parlar i el xiu-xiuejar, i també tenen una cançó que es diu Cuchicheo.

0: jo estaria escoltant-les tot el matí. Llavors ja us deixo amb l'última, que és una mica el single d'aquest disc Tertúlia, que es diu efectivament Tertúlia, i us convido a que, sisplau, a casa li feu una bona escoltada a tota la discografia de Filles de Cassandra, que tampoc és tan llarga, vale? Vull dir, ja us dic, són dues ties molt joves, van començar el 2021-2022, tenen aquests dos discos, aquest petit EP, i penso que estaria molt interessant que us miréssiu el calendari, perquè tenen algunes actuacions a Catalunya. La primera és a l'Ambassa de Sabadell, d'aquí res, 15 dies, perquè aquest cap de setmana estrena el disc Tertúlia a Galícia, a casa seva, però és que gairebé la següent parada ja és aquí. Per tant, anem a fer-los i veure que aquí les volem, que volem que les programin més, i que abans que programar grups en castellà, que ja se'n programen molts, jo, sincerament, prefereixo que em programin a les ties que canten en gallec.
1: Molt bé, clar que sí. Doncs, si et sembla, acabem amb Tertúlia, aquesta cançó que ens deies.

0: The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years.
1: Un fragment d'aquella pel·li The Post de l'any 2017. És la pel·li del Tom Hanks, no?
2: Ah, aquesta mateixa.
1: I la Meryl Streep. És aquella que era un diari encara petit i que la Meryl Streep era com la propietària, una mica senyora rica, i dubtava si seguir fent senyora rica i seguir el corrent o destapar un escàndol de veritat, no?
3: Totalment. A mi m'encanta aquesta pel·li.
2: Penseu que era una editora que estava totalment al marge de tots els grans editors dels diaris americans, justament per això, pel fet de ser dona, sobretot. I la tia, amb dos parells ovaris, va dir, escolta, vaig aquí a trencar una mica una llança en favor del periodisme i a mostrar, doncs, a tot el que estava fent malament els successius governs americans durant la guerra del Vietnam, que era amagar una mica totes les morts que s'anaven succeint.
1: Allò era la guerra del Vietnam, el que explicava aquesta pel·lícula, basada en fets reals, eh? Doncs tornem a l'actualitat i a la realitat perquè el Washington Post segueix excel·lint, acaba de guanyar un premi Pulitzer.
2: Sí, els premis Pulitzer, que distingeixen cada any el bo i millor del periodisme als Estats Units, han guardonat el diari el Washington Post amb el seu premi més prestigiós, el de servei públic. Per què? Doncs per fer una sèrie de reportatges sobre les retallades a l'administració Trump. Aquesta distinció posa en valor la feina del Washington Post, que ha passat també per una retallada molt dràstica de plantilla. S'han acomiadat un terç de tots els treballadors, més de 300 periodistes. Qui en té la culpa? Pam! Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, que recordem que va comprar el diari i de moment, doncs, ja ha acomiadat un terç de la plantilla. El Pulitzer d'investigació ha estat per l'equip de The New York Times. Per què? Per una sèrie de reportatges sobre com Trump ha beneficiat el seu entorn familiar i polític. I també s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu. Ja veiem com tots els premiats han tingut el mateix denominador comú, la nefasta gestió del president dels Estats Units.
3: Home, és que si vols fer bon periodisme i vols revelar la veritat als teus conciutadans allà en aquell país, suposo que és urgent doncs, fixar-te en què fa Trump.
1: Parlem ara de la periodista i escriptora bielorussa, la Svetlana Alexievich, guanyadora del Premi Nobel de Literatura, que recuperarà el personatge de l'home roig en el que serà el seu proper llibre, que confia tenir enllestit ja l'any vinent. De fet, jo tinc molt bon record d'aquesta Fi de l'home roig, un llibre que publica Raig Verd en català, us el podeu pillar, un llibre extens, profund, sobre les últimes dècades de la Unió Soviètica i també de les conseqüències de la seva dissolució a nivell polític i també molt a nivell social i personal. Doncs ara podem sentir les seves paraules en una entrevista aquí, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, en què l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge centrat en el final del règim soviètic i que apareixia en aquest llibre Temps de segona mà, la fi de l'home roig. Aquest és el títol sencer del llibre que us acabo de dir. Ara, però, se n'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden moltes coses per explicar.
4: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.

0: Eduard i mare legionari.
1: Segons Alexievich, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin ni acceptin la guerra. En el cas de Bielorússia, l'escriptora té clar que el president Lukashenko no entregarà el poder sense sang i ella descarta jugar un paper polític, tot i les propostes que li han fet. Alexievich, juntament amb el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martin Baron, van rebre ahir a Barcelona el Premi Ortega i Gasset, que atorga el diari El País en reconeixement de la seva trajectòria. Els tres han alertat sobre el perill que corre avui en dia la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics i la violència que avança a diferents punts del món. Alexievich ha preguntat en el seu Parlament en quin moment se'ns ha escapat el feixisme de les mans, les seves paraules recents. I per cert, preocupació per un altre Premi Nobel, en aquest cas de la Pau, una altra dona, la Narges Mohammadi, Premi Nobel de la Pau iraniana, empresonada per la seva campanya en defensa dels drets de les dones al seu país i contra la pena de mort. El seu germà, que està exiliat a Noruega, ha explicat que aquest cap de setmana l'han traslladat a un hospital després de patir una crisi cardíaca i d'haver perdut la consciència fins a dues vegades. Afegeix que la vida de la seva germana, Premi Nobel de la Pau, està en perill a Iran i que necessita almenys estar un mes fora de la presó amb un tractament mèdic adequat.
2: Els experts. ICAT.

0: ja s'ha estrenat la nova sèrie documental, la nova sèrie d'investigació de Carles Tamayo, aquest investigador, documentalista, youtuber, periodista català, que seguim des del principi, des que feia vídeos a YouTube i s'infiltrava a llocs, com ara sectes, i ara ja ha fitxat per Televisió Espanyola, per tant, penseu que a RTV teniu... Hi ha moltes pel·lis que estan a plataformes pagant, però RTV Play estan gratis, i a més fan producció pròpia.
1: Encara sí. Du la samarreta amb el logo dels Jocs Olímpics de Barcelona?
0: I la gorra al revés de la camisa de quadres? No.
1: Home,
0: ara s'ha fet
2: una... d'actualitzar l'estètica, de la gent.
0: Però, com que ell li agrada fer una mica el gonzo, li agrada fer-nos riure, posar el dit a la nafra, ens mostra el seu dia a dia, com és el seu estudi, els seus companys, a la seva productora, hi ha un maniquí on té posada la gorra, la samarreta i la camisa. Es veu una mica de fons. Però no, anem al tema, Laura, perquè si en Carles té una virtut, és que a mi em fa riure molt quan toca temes terribles. I el primer, penseu que s'han penjat dos capítols, i ja aniran apareixent més, el primer toca el tema que preocupa més a les persones humanes d'aquest país, que és l'habitatge, i veureu casos terribles i tristíssims. I com la gent que fa negoci no se n'amaga, no, Laura? Vull dir,
2: mira, tema molt encertat i molt arriscat per un primer capítol, perquè penso que amb tots els que tenia per triar i tots els que anirà fent, segur, en aquesta sèrie documental que es diu Si no s'ha ido de las manos, cada setmana treu un capítol, potser el de l'habitatge, per tal com està el tema de calent, des de la televisió pública se'l podrien haver o estalviat o posposat per més endavant. I ell, suposo que també per la tossuria que té Carles Tamayo, que ho és i molt de tossut, va dir, no, això el primer, perquè és que això serà una bomba.
1: Vaig al moll de l'os.
0: Jo vaig pensar exactament la mateixa. Començaré amb el primer capítol, que és el que pot apel·lar més gent.
2: Totalment, artilleria pesada. Us explico més o menys com funciona la dinàmica d'aquests documentals, perquè és que a mi és el que em sembla més de geni i de tenir una ment absolutament privilegiada, que és que té un rotllo semblant als seus vídeos, si alguna vegada n'heu vist algun, infiltrant-se a sectes, no? Que ell vacila molt a la gent que està dintre. Sí. O sigui, ell realment... La seva manera d'infiltrar-se és que tu, com que ho estàs mirant com a espectador, sabent que s'infiltrarà, ho llegeixes tot irònicament i pensant... els està vacilant a la cara, però ho fa amb prou intel·ligència i prou gràcia com perquè la gent que està realment fotuda d'all... No creu que els estigui vacilant. O sigui, ells es pensen de veritat que és una persona interessada en la seva activitat i que vol unir-se al seu plan, no?
0: A banda de sectes, també s'ha infiltrat en piràmides d'aquestes de Crypto Brothers, sí, gent que fa ayahuasca de forma descontrolada,
2: òbviament. És que per mi tots sectes.
0: Sí, sí.
2: Tot sectes.
0: I en aquest cas, el greu és que és una cosa legalíssima, que és fer negoci amb un dret com és el de l'habitatge.
2: Exacte, o sigui, ell el que intenta fer en aquest primer capítol és crear un fons d'inversió.
0: I el crea, no us penseu que s'ho inventa.
2: I el crea.
0: Va un notari.
2: Un fons que es diu, ni més ni menys, perquè ningú sospiti res, que Voltor en Voltor.
0: I la gent no ho pilla, perquè
2: la
0: clar...
2: La gent no ho pilla, perquè la gent és imbècil,
0: com
2: també.
0: Com és la aquella fira immensa que fan a Fira Gran Via?
2: De District.
0: Sí,
2: de District. Intenta entrar de District per publicitar el seu fons d'inversió, i com que ell es diu, és Carles Tamayo, i clar, la gent al final sap qui és, doncs no el deixen entrar. Bueno, escolteu una mica el tràiler, perquè jo crec que ja ho explica.
3: Aquí empieza el tràiler.
4: Un fondo de inversión ha conseguido 14 pisos y dos locales por 110.000 euros el piso.
5: Tremendo chollo, ¿eh?
6: Baratísimo.
7: Quintuplicas o sextuplicas las ganancias con el mismo inmueble.
8: Correcto.
9: Una cosa vale lo que alguien está dispuesto a pagar.
10: Se están alquilando habitaciones por 500, por 600, por 700 euros.
4: ¿Por qué no podríamos conseguir nosotros pisos a una tercera o una cuarta parte de su valor si nos convertimos en un fondo de inversión?
11: Ya tenemos nuestro fondo buitre,
12: Voltor and Voltor.
4: Voltor and Voltor.
13: Si quieres convertirte en pez, tienes que ir a bañarte con los peces.
0: Sí que se'n va a una fira de Màlaga, a Espanya.
2: És increïble.
0: I allí sí que la fira d'habitatge de Màlaga, que és la gran festa de l'especulació, amb menjar i beguda, fer paradeta, stand, Voltor and Voltor, la seva companya de producció fa com de venedora, de comercial, fa conferències.
2: No, però és que ho heu de veure, perquè hi ha com un contrast molt fort entre la ficció i la realitat. És a dir... Ell està intentant incidir en la realitat, investigar una cosa de la realitat, que és el negoci de l'habitatge, i que és cruíssim i molt dur de veure, perquè és que sents aquests... És que, bueno, els insultaria directament.
14: Ja, tinc moltes ganes de posar-te en dia.
2: Aquests voltors autèntics buitres de la dignitat humana, parlant de persones que viuen en pisos llogats com si fossin, mobles, ja, bitxos, ja, no? Com ells venent-se entre ells pisos que ja estan llogats. Per tant, hi ha veïns allà que estan pagant un lloguer, i en Carles i el seu equip van a buscar aquestes persones i a preguntar-los: vosaltres sabeu que s'està venent aquest edifici? I la majoria de llogaters no en tenen ni idea. Se n'enteren per ell, que els hi pica el timbre i els hi diu: estic fent un reportatge, us vinc a dir que us estan venent l'edifici per aquest preu i que us faran fora de casa, perquè és que el seu objectiu és rendibilitzar. Que és que fan servir tota aquesta mena d'eufemismes per dir que volen treure més pasta d'aquell immoble i, per tant, faran fora els veïns per pujar els lloguers. I és que aquest contrast entre aquesta realitat tan crua i, evidentment, una part molt còmica que a mi em fa molta gràcia, que és ell performant que realment és un inversor immobiliari en una fira d'inversors.
14: Que llegen dels xungos, no?
2: Exacte, per intentar extreure informació de com funciona aquest negoci i també treure declaracions molt bèsties de gent real que es dedica a això, dient doncs, el que heu sentit, com les coses valen, el que la gent està disposada a pagar. Fa com una mena de padrinatge amb un tio que és com un expert inversor immobiliari que l'ensenya.
0: Li fa de coach.
2: Exacte, l'ensenya i li diu doncs això que tu has de fer si vols vendre més barat o més car, és això o l'altre. De fet, és la persona que li ha de comprar l'edifici que ell... Bueno, o sigui, que li ha de vendre l'edifici que ell vol comprar, no? I li va dient, home, però a mi em sap una mica de greu per la gent que viu allà, perquè, clar, jo he anat a parlar amb ells i hi ha una senyora de 92
1: això
2: anys.
1: Això Tamayo, eh?
2: Sí. I a mi em sap greu que aquesta gent se n'hagi d'anar de casa seva.
1: Què li respon?
2: Que és perfectament legal, sí, fins i tot que és ètic.
1: Que és ètic, eh?
2: Sí, que el problema, doncs, és que la gent està vivint per sobre les seves possibilitats en un espai on els lloguers són massa alts per ells.
0: I aquestes persones s'han de readaptar al mercat i, com ho diu Albert, crec que és desplaçar.
2: Reubicar-se. És a dir, anar-se'n a viure a la puta Xina d'on sigui que treballa o que han viscut tota la vida perquè, clar, no es poden permetre viure al centre de Barcelona.
0: Hi ha una cosa, a banda d'aquest moviment purament capitalista, n'hi ha una altra que jo no era prou conscient i ara he après, que és això que es diu que sempre, com més capital tens, més pisos pots comprar, per tant, menys gent pot comprar pisos, per tant, més gent ha de viure de lloguer i si vius de lloguer no pots estalviar per comprar-te un pis, però a banda d'això...
2: És que és el mite de Sísif.
0: A banda d'això de l'oferta i la demanda, és que si tens prou capital per comprar un edifici sencer, si fas una divisió, que pots fer a mà, cada pis et surt per un terç del que li

0: inversor que representa que li ha de vendre l'edifici, perquè és que pell de gallina. El convenciment amb el que ell diu i troba lògic fer fora gent de casa seva per treure més rendiment d'un edifici.
1: Ahora paga 400 euros. Se le va a subir a 1.000 euros y no puede pagarlo por el sueldo que está cobrando. ¿Sabes? O sea, esa persona se puede...
2: La gente se suele centrar en que los pisos y las propiedades están subiendo mucho. Y cuando tú estás en una posición en la que estás en el centro de una ciudad en la que el alquiler es muy caro, tú tienes que tener un poder adquisitivo correspondiente a la zona en la que vives. ¿Es justo? Creo que sí.
1: Imagínate que, por ejemplo, una de esas familias es un albañil que cobra 1.300 euros al mes y ahora le vamos a subir a 1.000 euros al mes. Esa persona se tendrá que ir, pero su lugar de trabajo está en esta zona.
2: No por la necesidad de una persona puedes poner un alquiler que se ajuste a esa persona. Tienes que ajustarla a todo el mercado.
0: És que és flipant, és que més ella està molt convençut del que està dient.
3: També
0: diré
3: una cosa.
0: És que no el veus ni mala persona en aquest noi.
3: Et diré una cosa, o sigui, el capitalisme juga això. És a dir, al final de què ens sorprèn? O sigui, el problema que tenim és que hem acceptat un sistema
0: totalment
3: social i econòmic que diu que si no fas això, ets tonto i no sobreviuràs.
4: El que passa és que dins aquest sistema creiem que hi havia un sentit comú o una ètica.
0: No, hi ha un factor d'empatia humana, que és el que busca tota l'estona el Carles, anant a picar els timbres dels
3: veïns. Que no hi és, perquè estan parlant d'un sistema econòmic que l'únic que premia és fer-te cada cop més ric, i no fer-ho és anar en contra del sistema econòmic.
5: Insistim que una de les tesis d'aquest documental és que és totalment legal, i hi ha una cosa que no hem dit, que hi ha mil que no direm, però perquè no tenim temps, però una és que hi tenen exempcions fiscals immenses.
0: Ah, sí.
3: Bueno, sobre això, clar.
0: És això, que la gent que està invertint en aquests edificis no van mai a picar el timbre de la gent a qui tenen els pisos llogats, perquè és que tu només veus un minut dels 80.000 fragments que et posa el Carles Tamayo parlant amb els veïns, una senyora que viu en un baix terrible de 85 anys, que és que ja només de veure una senyora així vivint en aquell tipus de baix penses és que això ja no és digne per una persona gran, que l'estan volent fer fora de casa seva per poder reformar el pis i posar un lloguer més alt. És que només de veure aquest fragment de vídeo, tu com a persona que estàs jugant a aquest negoci...
4: Violenta, sí.
0: Penso, com pots no tenir ni una part del cervell connectada a l'empatia?
3: No, està clar que no. O sigui, han desconnectat, han posat en dos canals diferents. Una és l'empatia i l'altra és el seu sistema econòmic i, diguéssim, de rendibilitat. I, per tant, no es troben mai aquests camins.
0: Bueno, i per no parlar ja del fàstic que fot la fira aquesta immobiliària de Múrcia,
3: bueno,
0: que veus tothom allà menjant pernil, cervesa... O sigui, ells van allà a fer la festa major. No, és que és flipar la, i és que, a més, no parlen ni de negocis a la fira aquesta. O sigui, la gent va allà com a fer el pica-pica, saps? A xerrar, ja t'ho diuen. Ells diuen, ah, no, és una feina molt agraïda, perquè a més de fer feliç a la gent que es vol comprar pisos, no? Perquè ells es pensen que fan això, vens aquí a la fira i mira, et fots les botes. Bueno, de veritat, mireu-ho, perquè és que fot la pell de gallina tant per la part dolenta, que és horrorós, i tant de bo faci que molta gent obri la mirada, perquè tinc la sensació que encara hi ha moltes persones de classe treballadora que es creuen el discurs de que es mereixen el que tenen i de que els especuladors tenen tot el dret a fer-ho, i també que hi ha una part de conya que... penso que t'enganxa molt, sí, sí. I que dius, mira, és que com a mínim riem-nos-en, perquè...
3: I també que ens hem de donar que les normatives i les lleis estan mal fetes perquè permeten tot això. És a dir, el que s'ha de fer és canviar les normatives perquè tot això no sigui permès.
0: Sí, perquè també se'n parla. Perquè
3: no ens en podem refiar de que aquesta gent siguin bones persones un dia per altre, perquè és evident que això no passarà.
0: Però és que això va dir la ministra de Treball. Això surt en el documental. El dia que la ministra de Treball o de no sé què diu... No, és que els propietaris han de tenir empatia amb els llogaters, no?
3: No, això és, no passarà.
0: Que és com, depèn de que l'empresari li doni la santa gana de dir, ai, pobres, no els hi pugem el lloguer.
4: Ho podem recuperar a RTV
0: Play,
4: Plus,
0: sí,
4: no?
0: Sí,
4: Play.
0: És gratis.
4: Perfecte.
0: I aprofitar per dir que és una pena que no s'hagi pogut fer això des d'aquesta casa, perquè es parla la meitat del documental en català, perquè l'equip que fa aquesta producció són tots catalans i estan a Barcelona. I a mi, de veritat, que em sap un greu que no us ho veu ni imaginar.
3: I per què no s'ha fet des d'aquí?
0: Pues no ho sé, li preguntem als nostres jefes.
6: Digue-li a la Bertaro.

Benji. Hey, Domios Calengi. Rama i el Ninja Tori. Som bo pel manetes i la vaca Connie. Som Mario i Sonic. La bala al teu cap abans que soni. Un ull a la pasta i un ull a la money. Hey, digue'm Dios.

0: Estic sonant a llistes, no, Epstein.
1: Yeah. S'està fent de nit però hi ha ganes de suar. Tenim un secret que no es pot explicar.
2: Anna, tenim aquí una nova edició de la Fira de Música amb Arsenio Familiar, per tant, la Fira de Música de Vilaseca.
3: Sí, déu-n'hi-do, a més la que tenen preparada per aquests dies de Vilaseca. Si ordenem els concerts per dies, dijous Lil Dami i Senyor Chen al matí faran un espectacle pensat per tots els públics, petits i grans, en dues sessions. Al vespre serà el torn de Cristena i del grup Oc Déu, que presentaran el seu últim disc, Gràcies, molt amable, fins aviat, al Castell de Vilaseca. Pel que fa divendres, ja veureu que és un dels dies més potents de la fin.
4: Si

0: I seran els ponis que divendres presentaran la seva versió per a tots els públics al Castell de Vilaseca. I, per cert, aprofito per dir-vos que els ponis seran dissabte també a l'Hospital Clínic de Barcelona. Tornant a la programació familiar de la FIM, divendres també hi haurà Rigui per Xics i De Paper. Pel que fa a les altres actuacions musicals, a Vilaseca també hi serà l'artista valenciana Naina, per exemple. Ni amants, ni amigues, ni parella, no érem res, que van passar d'un casi algo a ser casi res. I quan... A banda, també hi seran la publicitat i la guanyadora del Sona Nou de l'any passat, la Chloe Riumbau, al migdia, i a la nit, actuació de la Uineta. Dissabte serà el torn d'un dels caps de cartell de la Fira de Música Emergent i Familiar. La FIM també comptarà amb els lleidatans Saxeni, que presentaran el seu nou EP amb només música. L'artista d'origen nigerià instal·lat a Lleida, Kelly Azaia, també passarà per Vilaseca amb el seu primer disc en solitari, Odaro. Makuka també hi serà, Sorgen o els tarragonins Sodi. Dissabte, la programació familiar quedarà a càrrec de l'espectacle Tra-tra-tro de Filomena, i de fet tots aquests són alguns dels artistes i espectacles que hi haurà a la FIM, però el cartell és molt més llarg i podeu consultar la llista al web fim.cat. I de la FIM passem a les festes de maig de Badalona. Les festes de maig van començar la setmana passada. Fins ara hi han passat Saxeni, Alosa, Mishima i Guillem Roma, entre d'altres. Pel que fa als concerts d'aquesta setmana, divendres serà el torn del grup d'Aigua Freda, els Catarres, que presentaran el seu últim disc per a caigudistes i els seus hits més sonats, i també hi actuarà l'andalús Álvaro de Luna. L'endemà dissabte l'escenari l'ocuparà un dels badalonins més internacionals, Juan Magán, i de fet tots aquests concerts, per cert, seran gratuïts i es faran al Passeig Marítim de Badalona. Si tornem als concerts de divendres, una de les actuacions més destacades és la de Morat a Girona. I com estan? Ara, però, lo, dime dónde están. I com estan? Ara, yo soy el que reparte el pan. Aquest serà l'únic concert que l'artista de l'Hospitalet de Llobregat farà a Catalunya aquest 2026. De fet, és un dels concerts més esperats de l'escena musical, perquè fa més de 2 anys que Morat no trepitja un escenari català. L'última aparició seva va ser en un escenari, el concert solidari organitzat per Act for Palestine al Palau Sant Jordi. Morat, doncs bé, aquest divendres serà al Palau de Fires de Girona, dins de l'Ítaca, i encara queden algunes entrades de la venda. A Girona, per cert, divendres també hi actua Gagolet.
1: Vull tenir-te sempre a prop, si vaig de copilot, ficar la pota i preguntar-te encara queda molt, i és que ara tant...
0: Serà a la sala Montsalvatge de l'Auditori a les 8 del vespre. Martí Galán presentarà Copilot, un àlbum que aprofundeix en la importància de la figura del copilot, una persona que no està al centre de l'acció, però que és essencial perquè el pilot compleixi el seu objectiu. Per aquest concert encara queden entrades i les trobareu a la web de l'Auditori de Girona. Parlem ara de Guillemino. Jo

0: nou disc fa un parell de mesos, R&B, divendres l'estrenarà al Cafè del Teatre de Lleida. Guillemino compartirà escenari també amb l'Eduard Gené, que també estrenarà el seu nou projecte, Cardener. La nit del sol català a Lleida començarà a les 10 de la nit. Divendres a Reus hi toca el legendari grup barceloní liderat pels germans Ricky i Albert Gil.
1: Hemos tenido mucha suerte. La gente que nos protegió.
0: Són els Brighton 64 que en els propers mesos tancaran la seva exitosa trajectòria de 40 anys. Aquest concert s'havia de fer al febrer, però finalment es farà aquest divendres al Teatre Fortuny. Promet ser molt especial perquè d'una banda presentaran el seu nou disc Se Traspassa i de l'altra el grup ja ha anunciat a xarxes que a l'escenari hi seran tant els membres de Brighton 64 com també el públic. Així que si els hi voleu dir adéu, doncs divendres tindreu oportunitat de fer-ho a Reus. Trobareu les entrades al web del Teatre Fortuny. I aquest cap de setmana a Lleida arrenca la Festa Major de Sant Anastasi.
2: Caminant al teu costat.
0: Dissabte hi haurà concert de Renaldo i Clara, el projecte de la Clara Vinyals. Serà a les 8 del vespre a l'escenari Festes de Lleida. A 2:15 de la nit serà el torn de Sexy Zebres, que presentaran el seu disc Bravo, i després Mamaduixa.

0: Maduixa presentarà el seu disc més madur i personal, Tothom té raó. Ho farà a la una de la matinada. La festa continuarà diumenge amb l'actuació de Selva Nua, a l'escenari Glorieta, a les 9 de la nit i tot seguit concert de Durruti, T'estimo. I a l'escenari Festes de Lleida, a 2:15, 31 fam.
1: Hi ha hagut un avís, un segon avís. Dins el club estan baixant el cul sense permís.
0: Tot seguit serà el torn d'Auxili, que continuen amb la gira Feu que rebente Tour. Els d'Ontinyent doncs, saltaran a l'escenari a la una de la matinada per després donar pas a Banda Neon a 3:15 de la matinada. Deixem de banda Lleida i marxem fins a Premià de Dalt.

seran els caps de cartell de la cinquena edició de l'Endofest, el festival que té com a objectiu la visibilització i la recollida de fons que es destinaran a l'estudi de l'endometriosi i, en general, doncs, per conscienciar sobre aquesta malaltia ginecològica.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Veu de guerra, seguim un programa més que ningú dubti que tinguéssim el mínim de ressaca i que no ens presentaríem per encetar aquesta nova hora de ràdio. Les 7 i 3 amb els catarres, en Xavi Sarrià i el Diluvi amb Peu de Guerra. Ara són... Bé, l'hora no cal tornar-la a dir. Bé, sí que una mica despistadets. Laia Vidal, què tal?
1: Bon dia, Roger Saró, què tal?
0: La data, 6 de maig dimecres, és correcte. Sergi Vives, sí.
2: Bon dia, zero ressaca, tots al peu del canó.
0: Ara sentirem reaccions d'oients que efectivament han tornat molt tard a casa. Tenim alguns xats per llegir. Sí, però sempre ens interessem primer pel temps que farà avui. Què tenim, Eloi Cordomí?
3: Alguns bancs de boira, núvols baixos al nord de la Catalunya central, al nord de les comarques de Girona. A la resta tindreu un matí tranquil i força tranquil el dia també la resta de Catalunya, excepte el Pirineu i a les comarques del nord-est, a les comarques de Girona, on a la tarda podran tenir una altra vegada alguns ruixats i algunes tempestes. Avui, amb temperatures que queden frenades, màximes entre els 18 i 24 graus les més altes al sud del país, sembla que demà tornarem a tenir un dia variable amb alguns ruixats de tarda.
0: Gràcies, Eloi Cordomí, i pels més despistats dèiem això, que arribem un palet més cansadets perquè ahir es va celebrar el desconcert. De seguida sentirem cròniques, reaccions, us hem preparat un resumet també dels millors moments musicals a la festa dedicat. Ahir celebràvem els 20 anys d'història i els 10 anys del desconcert. Però amb vosaltres, oients, anem a pams. La pregunta del dia, avui parlem de gelato. De la mateixa manera que fa unes setmanes vam decidir quin era el dia català de la infidelitat, que era...
2: El 22 d'abril,
0: el dia abans de Sant Jordi.
2: Exacte.
0: Hem decidit que a partir d'ara es declara el 6 de maig com l'obertura de la temporada de consumir gelat.
2: Sí, senyor.
0: De seguida ens fem ressò d'estudis sobre si hi ha tasts més sants que altres o si hi ha temporada de gelat que l'estem encetant o no, si és
2: tal
0: tot l'any. Abans, però, la pregunta del dia és aquesta. Què, el gelat us mola? En mengeu tot l'any? Quin és el vostre gust preferit? L'impregneu sobre alguna part del cos? N'heu tastat de lasanya? El feu servir per fer baixar? Que és, hi ha gent que no és molt llaminera, però diu, fa baixar el gelat.
2: Ah, sí, fa baixar.
0: Sí.
1: Depèn del gelat.
0: Sí,
1: no, el sorbet, el format sorbet, sí.
0: Clar, i el gelat normal també com que llisca, no? Cap avall.
2: És
0: allò que mai en tens prou, no, de gelat?
2: No, perfecte.
0: A veure, en Ferran diu, tinc una paradoxa vital, que és que no m'agrada el torró, però m'encanta el gelat de torró.
2: Hosti, que estrany,
0: no,
2: això.
0: Jo ho entenc, perquè en format gelat té aquella cosa com torradeta, dolceta, i més, això, de fer lliscar dintre del teu cos.
1: Doncs t'he dit que a mi em passa just al revés. M'agrada el torró i el gelat del torró no em diu res.
0: El mateix Ferran diu que el gelat de torró acompanyat de ratafia li encanta i que se'n diu el catalanet.
2: Sí, l'he tastat molt bo. Sí, que se'n diu
1: així.
0: Ah, ho coneixíeu?
1: Sí.
0: A mi, és que a mi m'havien fet una cosa que m'havien explicat, que fer un catalanet era una altra cosa.
1: No, és això.
2: En plan culinari, la cosa va per aquí.
1: Sí.
0: Xavier diu... per cert, jo, el Roger, soc molt fan del gelat amb formatge, eh? I en Xavier és els meus, perquè li mola el gelat de Roquefort amb nous, o el gelat de mascarpone amb figues caramelitzades collides al pou de glaç a Sant Cugat.
1: Hosti!
2: Que concret!
0: Sí. Antoni diu...
1: Porta'ns en un dia d'aquests que veig que està en concret, que l'haurem de tastar.
0: El Toni diu que el seu barri té un gelat sicilià, molt pesat, però que li van a demanar boles de gelat de pastuc i avellanes, i que un any van anar a Sicília i allà fan una espècie d'entrepà de brioix farcit de gelat.
2: Hosti, noi.
0: Diu, quina guarrada, òbviament el vaig provar i és boníssim.
2: Quina guarrada bona.
1: Per cert,
0: no havíem de cancel·lar tothom que diu provar avui.
1: Com... Sí, avui digueu tastar, si us plau,
0: tastar. La Thaís diu, el de violeta és sublim, i si bé, jo acabo d'aprendre, la Laia i el Sergi ja sabien...
2: Què és el gelat de violeta?
0: De flor, sí.
2: Ah.
0: Sí, jo que he sigut gelader...
1: No he tastat mai cap de flors,
2: Jo tampoc.
0: Sí, avui, a la confessió, que em toca a mi, sota de quan vaig ser gelader,
2: sí,
0: el dia de Sant Jordi havia gelat de rosa, sí, has fet amb pètals, n'hi ha de violeta, també.
2: Molt
0: així
2: bé,
0: vaig descobrir gelats de formatge, també, que em semblen genials. La Marta diu que condemna tothom que digui provar i sabor, per tant, avui hem de dir...
1: Gust, avui ens agrada més dir gust i dir tastar.
0: Sí, la Ingrid, jo xocolata negra i nata...
1: Home, quina barreja, o negra... Ja, llavors, oblidem la nata.
2: El contrast és bo.
0: En Salva, jo sempre me'n demano de xocolata negra i festuc i tuqui-tuqui.
2: I ningú ha dit el pitufo?
0: Ah, hi ha gent que
1: narra...
0: Hi ha gent que narra negat, també. El que diu la gent, més enllà d'aquests colors impossibles dels colorants, el que diu la gent és que un gelat s'ha de fer amb allò que... És a dir, el de maduixa amb maduixes, no amb polsim de maduixa.
2: De mango, mango.
0: Amb mango, no amb succedani de mango. Reaccions a la pregunta del dia d'avui en format àudio.
4: Sí que menjo tot l'any. De fet, m'agrada cada vegada més a l'hivern com un postre de diumenge que no pas a l'estiu. I tinc alguns de preferits. Xarrup de llimona, de mandarina o de taronja, que fa baixat, o el de menta. I si pot ser, el compro al Tioche, a la Rambla del Poblenou, que a l'hivern fan torrons, però segueixen ara fent gelats, i a l'estiu fan uns gelats i unes dutxates meravelloses. Apa, ja ho he dit, i fent la falca.
5: Al·lucinant, sorprenent i espaterrant el gelat de gamba. Una bogeria. És potser més com per un vermut, sí, per picar, més que per postres. Si el voleu tastar, Fira de la Gamba, que fan a Palamós, no deu pas faltar molt. En fi, busqueu-ho.
6: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
7: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

0: La televisió. Ens canten en Miqui Núñez i el Saxeni, un dels protagonistes del desconcert d'ahir. Mira, ara anirem directe a parlar del concert d'ahir d'ICAT, però vull llegir el comentari del Nacho, el nostre oient argentí oficial, que diu, chocolate con almendras y dulce de leche granizado son mis gustos preferidos. Vale, Nacho, no t'ho prenguis tant a peu de la lletra, en castellà es pot dir sabor, no? Sí. De fet, jo crec que en català també es pot dir, però anem a lo més genuí.
1: Dolç de llet granitzat no ho he tastat mai.
2: No, a més que el dolç de llet en general també em tira enrere,
1: costa.
0: Saps què em sembla com molt mediocre? La llet merengada. Sempre m'ha semblat que al voltant hi ha totes experiències vitals millors i sempre queda com un lloc secundari.
2: Perquè jo crec que ha quedat com ancorat en un temps passat, sí, la llet,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, són com a postguerra, no?
2: Sí.
0: Tothom menjant llet merengada.
1: Sí, a la postguerra.
0: Bé, no frivolitzeu, amb desgràcies. Tornem al desconcert. Ahir sonaven i així sonaven els Sidoni a l'escenari de l'Apolo.

0: Vam celebrar ahir els 20 anys d'ICAT amb vosaltres, oients, a la Sala Polo de Barcelona. Tenim reaccions d'oients que ahir van venir a la nostra gran festa. El grup de WhatsApp dels experts diuen Sisu. El cantant de Sidoni, flipat. Tothom es muntava els seus instruments menys ell. Bueno, passa res. Vull dir, també una mica s'han de repartir les tasques, eh?
1: Sí. Com dient, va, correu-vos-ho.
0: Espavileu. La festa d'ICAT, que un any nou, un any més, sí, també nou, per què no, han creat aquestes parelles impossibles i van mesclar tot de gèneres, ja sigui una música tradicional, amb la urbana, amb el punk, amb el pop, i la crònica era d'un dels nostres companys que sí que estava treballant, que era Marc Ruiz.
2: Ja fa 10 anys que el desconcert d'ICAT crea xocs musicals entre combinacions artístiques inèdites per celebrar la vitalitat de l'escena musical catalana. Un dels primers moments espectaculars de la nit l'han protagonitzat Hipnosi i la Pong Gang. Una de les actuacions més esperades ha estat la de l'Osa, que l'any passat versionaven la sèrie G amb Svetlana, i aquest cop han transformat a Marieta Cistellera en un hit tradiurban. Però la festa final l'han muntada Saxeni, Sidoní i Dan Peralbo. Per Sidoní, era el seu primer cop.
3: Soc molt de ràdio, és la meva escola, em feu molta companyia. Moltes felicitats als meus, diguéssim, pares o déus de l'Olimp musical del rock. Ho sou tot per mi.
0: La nostra oient, gràcies Marc Ruiz, la nostra oient, la Su, acaba de xatejar i ens diu quina son, una de les que ahir van anar al desconcert i avui ha d'anar a treballar.
1: Ho estan dient molts oients,
0: això. La Thaís, que aquesta hora que us estem parlant tenia classe de pump al gimnàs, l'aguda de cancel·lar.
1: Ànims.
0: Destaca que Peralbo, Dan Peralbo, el millor del concert d'ahir. En Jordi, no ara mateix, sinó durant el concert, durant ahir al vespre, deia el nostre grup d'oients. Més guitarres i menys autotune, una mica de queixa també. La Gemma, brutals el Sidoni amb Dan Peralbo, però el millor Lecoq més Masoni. I en Marc, que deia també durant el concert, és la Mariona Batalla la que canta amb Mamaduixa? No, era la Gigi Ross.
4: La Gigi Ross ho estava donant tot allà dalt, no, també.
0: És el triple d'alta que la Mariona Batalla.
1: Això que tenen el mateix timbre de veu, no?
4: El triple, deixem-ho amb el doble.
0: Sí, sí. Reaccions del desconcert d'ahir des del grup de WhatsApp dels oients d'alguns de vosaltres que hi éreu.
5: Bon dia, camarades. Ai, quines són? Bueno, doncs bé, molt bé el concert ahir, vaig descobrir coses noves. El que ens van agradar més, com a bons punkis, ens van agradar molt la Pong Gang. I ens va sorprendre molt en Dan Peralbo, que no el coneixíem, que el tio té una bona posada en escena, un crac. El concert era molt ben parit, va. Dormir 4 hores. Ara vaig poder saludar la Laia, va fer il·lusió veure-la. I Roger i Sergi no ens vam veure, esperem veure'ns aviat. Roger, n'hi havia un, hòstia, que se semblava molt, i dic, però, hòstia, aquest és molt petit, no crec pas que sigui en Roger. Semblava que no era ell. No sé. Roger, ets jove o què?
6: Sí.
1: Jo estava a la part de la dreta,
4: sí,
1: de l'escenari.
4: Del teu llit estava a la part dreta.
1: A 70 quilòmetres, concretament.
4: Sí, exacte.
0: L'Ona ens diu, em moro de son després del desconcert i el viatge que vaig fer Vic-Barcelona i Barcelona-Vic.
1: Déu-n'hi-do.
4: Això sí que té mèrit, eh? He de dir que la gent del Club de les 7, que va muntar minibusos, un minibús des del Bergadà.
0: Ah, sí?
4: Sí, clar. Bueno, minibús, vull dir, metafòricament.
1: 10 autobusos segalers del Club de les 7.
4: Bueno, eren moltíssims. Hi havia el sector Girona, el sector Manresa, al sector Baix Llobregat, sí, sí. Em vaig trobar tots acomiadant-se després. Sí, sí.
0: Tot això és el que va donar de si el desconcert ahir, aquesta gran trobada amb els oients, però també us fem selecció dels millors moments musicals d'aquest desconcert 2026.
7: Aina Ostrell, bona nit.
8: Bona nit, Fran Lluís Giró. Benvinguts i benvingudes al desconcert!
9: Després de la tempesta deixo una promesa, no li qüestiona.
7: Fora aplaudiment per l'Ildavi i el senyor Chen. Deixem a la gent que en sap de debò que rapegi aquí a l'escenari.
10: Ara vull una nena catalana vampira que em doni el shake. Tot el pari ens mira. Tinc aquella noia amb la cara de Chiran. Va amb un vestinet, color verd i un matxa. Combina
7: Gavina, un MP3 i Venus faran un mashup.

0: Le Coq i Masoni.
1: Nostra culpa, sèriament.
0: Quines han estat les cançons que hem punxat més vegades a ICAT?
2: Bueno, és que estic molt agraït a ICAT perquè realment va ser la primera cançó que va sonar meva i m'ha donat

0: millor que rajola.
1: Sense pressa i et tornes mineral. Em costa trobar-te perquè no tinc llum de far.
0: Tant per al boi al comboi? Quin goig que fan!

0: ballant la nit, i acabeu de sentir la Dua Lipa, equip de pari, no? La festa no s'atura, i aquí estem al Foto Canó, en directe a les 7 i 21 minuts, som els experts d'ICAT, i després d'aquesta ressaqueta del desconcert en 2026, seguim en directe i us despertem, com sempre, fins les 7 del matí, avui que és dimecres, dia 6 de maig, i pot ser un bon dia per parlar de gelats. Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones, un shot. Per cert que en Bad Bunny ha anunciat més entrades pels concerts que ha de fer a Barcelona i també a Madrid aquest mes de maig, amb dues modalitats, unes al mig de l'escenari i altres als laterals, a diferència de les entrades a les grades. Aquestes entrades no aniran numerades. Recordeu que Bad Bunny començarà la gira europea a la nostra ciutat, a Barcelona, els dies 23-24 de maig, això és ja, falta menys d'un mes.
1: Ostres, estic pensant que Bad Bunny estarà a Barcelona mentre Cunit i tenim la gossa sorda.
0: Quin és el dia de Cunit?
2: No 23 ho sé,
1: de
2: però
1: maig.
2: És un dia
1: d'aquests,
2: sí.
0: Digueu-nos qui aneu a la gossa, qui aneu amb Bad Bunny, si ja teniu entrades i esteu ben hypejats.
1: Tu, Laia, ets més de Bad Bunny, recordeu-ho.
2: Molt.
0: I amb aquest ritme caribeny, parlem d'aquest nou concepte, Laia, el gelateo. Ja fa dies que comencem a tenir aquest bon temps, i aquí els experts donem per inaugurada avui la temporada de gelats. És la pregunta del dia. Digueu-nos els vostres gustos preferits i quina és la vostra experiència amb aquesta menja, que per cert se la van inventar a Florència, que allí s'ho van inventar tot, El gelat, el renaixement, els bancs i internet.
2: T'he de dir que he trobat que en anys, diguéssim, abans del naixement de Crist, a la Xina ja feien gelats.
1: Sempre,
2: vull dir que
1: sempre
2: és una cosa...
1: els xinesos tot ho fan abans.
2: Home, doncs una mica sí.
0: També cada cultura diu que ens ho ha inventat tot.
1: És no, veritat,
2: no, no, perquè també va en paral·lel, vull dir, igual tampoc és tan bona idea, allò de, vull dir, tan única i exclusiva, allò d'agafar una mica de cosa freda i posar-la a la postre,
1: tampoc té tant de mèrit, ui, sí, un gelat.
0: La qüestió és, Laia, segons els científics, ens hem de sentir culpables, és a dir, és una guarrada, engreixa, no és bo per la salut, no n'hauríem de menjar mai...
2: A veure, mira, doncs hi ha diversos tipus de gelats i, per tant, depèn també doncs, de què mengis per si t'has de sentir malament o no, perquè és veritat que sovint si mengem gaire gelat doncs ens envaeix aquesta sensació de culpa, perquè sabem que no són del tot saludables.
1: És a dir, els processats són els bons.
2: No, això sempre al revés, Sergi. Amb tu el que faries, doncs al revés. Avui posem una mica de llum i veiem com podem menjar gelat sense sentir-nos malament. Mireu, hi ha els gelats d'aigua i els gelats a base de llet o de nata que tenen un alt contingut en sucres, de fet un 20 o un 30% del seu pes total. Però quins són aquests gelats? Doncs mireu, els gelats considerats d'aigua són aquests, els sorbets, els polos, els gelats de gel, que són aquests que són directament congelats, els granissats...
0: O sigui, clar, algú pensaria que són més sants perquè tenen menys cosa, però no.
2: No, si són d'aquests que us he dit, si són tipus sorbets o polos o granissats, doncs té 25 grams de sucre, més o menys, un gelat. Això és l'equivalent a 4 cullerades de postres de sucre. Això no és gaire bo, eh?
1: I Déu-n'hi-do.
2: I el mateix que dues boles de gelat, que són aquests que fets a base de llet o de nata, que també tenen molts greixos. Val. Aquestes cullerades, a més, ja serien, per exemple, el tope màxim del que recomana l'OMS pel que fa a sucre en un dia, tant en infants com en adults. Per tant, no
1: ho
2: feu
1: si
2: perquè...
1: Si donem un gelat a un nen, ja no li donem res de menjar més.
2: Exacte, perquè tot porta sucres, ja ho sabeu, eh? Sigui com sigui, els nutricionistes asseguren que si fem un gelat més tipus casolà a casa, doncs en podrem prendre molt més sovint, que això és obvi, eh? Però és que potser no és tan difícil de fer un gelat d'aquests tipus polo. És a dir, quan controlem els ingredients, sobretot la quantitat de sucre, és quan podem abusar-ne. Per exemple, podem fer servir fruita triturada i congelada. Segur que guardeu a casa algun tàper amb una mica de préssec congelat, amb unes maduixes congelats, i això és fàcil perquè llavors el dia que vols fer-te el gelat, tu agafes, que ja està congelat del congelador, i ho tritures, i tens un bon sorbet, diguéssim,
1: eh? Un temps que ho fèiem a casa, això.
2: Oi que és? I no és gens difícil de fer.
1: No, ara hem tornat els processats.
2: No, Sergi. El que us deia, fruita triturada i congelada, però també podeu barrejar-ho amb iogurt, que també, si és un iogurt natural no hi poseu sucre, és ben bo i ben saludable. També podeu posar-hi cacau pur, que no porta gens de sucre, una mica de fruita seca per endolcir o per donar-li un canvi de textura, també. També podem optar per alternatives per endolcir com tipus dàtil, per exemple, que ja porta també, és molt més saludable que no pas el sucre, no cal dir que el sucre blanc. També val la pena recordar un parell de mites al voltant del món dels gelats. Primer, que hi ha una temporada de gelats. És a dir, això per què ho hem establert així? Roger, tu potser ens podràs il·luminar, que vas treballar de gelader, però...
0: Ah, jo feia el que em deia, no sé, perquè a l'estiu hi havia més feina i em van fitxar a mi l'estiu.
2: Clar, però és veritat que a les nostres latituds és tradició començar a menjar gelat quan apunta la calor, perquè dius, oi, quina calor que tinc, em ve de gust un gelat.
1: Home, tu menges gelat quedat, jo què sé, al novembre?
2: Jo no, però per què passa això? És a dir, en alguns països nòrdics, o de fet a la majoria, es menja gelat tot l'any. Mm-hmm. Això per què és? Perquè si han d'esperar tenir prou calor no en menjarien mai.
1: Però és que així com hi ha fruita de temporada, hi ha gelat de temporada.
2: No, d'això res. Tu pots menjar gelat de qualsevol cosa.
1: I puc menjar, jo què sé...
0: Està congelat.
2: Clar, la gràcia
1: però no puc menjar neules a l'agost.
2: Sí que pots, de poder.
1: És antinatura.
2: Però és veritat que no convida, oi? Però no. Ja et dic, o sigui, és una cosa purament nostra, eh? Si tu vas a altres països del món, mengen gelat tot l'any. De fet, només heu de veure les pel·lícules americanes, que quan mengen gelat, no quan fa calor, sinó quan estan tristos. No,
1: exacte.
0: Quan els deixen.
1: Quan els deixen la parella.
2: Més agafen aquestes banyeres de gelat i
1: aquelles tarrines enormes de quilo.
2: Tant si és gener com si és mes de març. No els afecta, no fan perquè tinc... Ai, quina calor que tinc. No, és que trist que estic. O sigui, el detonant per menjar gelat és diferent.
0: Ah, clar, però quan trenquen les parelles al setembre encara és estiu. O sigui que...
2: Sí, llavors hi ha una petita coincidència. I l'altra mitja també és que el gelat no es pot menjar quan fa fred perquè és dolent pel refredat, pel mal de coll. Doncs això és totalment fals. El gelat és un molt bon remei quan tenim mal de coll perquè és analgèsic i si a sobre el feu de cítrics, encara millor. I perquè fa, ens aporta vitamina C.
0: I fa baixar pel coll.
2: Fa baixar pel coll.
0: Oients, digueu-nos, doncs, què us sembla aquesta informació que us ha llançat a la cara la Laia, avui que els gelats és el nostre tema del dia, la pregunta del dia. I també tenim novetats musicals. El nou àlbum de Renaldo i Clara es publica avui i es titula L'Encant. Un nou disc acabat de sortir del forn que us presenta la mateixa Clara.
3: Bon dia, els experts, què tal? Soc la Clara Vinyals i avui surt el cinquè disc de Renaldo i Clara, que es diu L'Encant. És un disc bastant curtet, així que no us ocuparà molt temps. A nivell de sonoritat, recupera una mica alguns sons més orgànics que feia una mica de temps que no feia anar. Es barregia amb sons més electrònics. Quines coses de mi t'han portat fins aquí. A la cançó Quines coses de mi és com que giro la perspectiva. Normalment a una cançó d'amor tu la cantes a algú altre, no? I aquí és com que gire el punt de vista i et preguntes, no? A tu mateixa quines coses de tu mateixa li deuen agradar a l'altra persona. Després té un arranjament de guitarra que m'agrada molt, que el va gravar Hugo Alarcón, que va ser amb les cordes greus. Bueno, això. Atrapades al més fons del palau. La cançó Tinc paraules és de les primeres que vaig fer del disc. Recordo que va sortir a partir d'aquest beat que havia fet. Per això té aquest punt com més parlat o rapejat. I m'agrada que, tot i tenir certa contundència, quede molt suau. Vam buscar molt que fos suau, sobretot a les tornades. Al moment de fer la lletra recordo que em venia de gust que no s'acabés de saber si era perquè volies veure molt a una persona o perquè no la volies tornar a veure mai més. Que us l'escolteu i que em digueu quina és la vostra cançó preferida. Una abraçada.

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Dos quarts de vuit en punt, hora de despertar-nos també informats amb l'Anna Closa. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui, que és dimecres, dia 6 de maig?
2: Doncs continuem molt pendents un dia més del creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts ja. El govern espanyol ha acceptat que desembarqui a les Illes Canàries. L'Organització Mundial de la Salut, en coordinació amb la Unió Europea, va demanar ahir formalment a Espanya que acollís el vaixell apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. Ara mateix el creuer és a Cap Verd, on s'ha confirmat que des d'allà s'evacuaran 3 persones, 2 tripulants amb símptomes i una altra dona que és contacte estret d'una de les 3 víctimes mortals. A tots 3 els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que portaran a un hospital de les Canàries, en un altre avió, el metge del creuer, que està en estat greu. Un cop s'hagin fet les evacuacions, es preveu que el vaixell trigui entre 3 i 4 dies a arribar a les Canàries. Allà s'atendrà la tripulació i els passatgers abans de traslladar-los als seus països. Per cert que Oriol Mitjà, el metge i investigador especialitzat en malalties infeccioses, no descarta que es detectin nous casos positius perquè l'OMS està buscant més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, perquè haurien estat en contacte amb una de les víctimes. A casa nostra, el govern ampliarà el pla DAGA, el dispositiu per localitzar i retirar armes blanques de la via pública. Això després que les 2 morts del cap de setmana hagin reobert el debat sobre la inseguretat a Catalunya. El detingut pel crim d'Esplugues de Llobregat ja és a la presó. De fet, l'home té antecedents policials. Fa 4 anys el van detenir a Burgos, acusat de desordres públics. Tot i això, el govern assegura que els delictes amb armes blanques s'han reduït més d'un 30% respecte a l'any passat. I en un nou gir de guió, ara Donald Trump diu que atura l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz.
3: Taco Trump, novament, eh?
2: El projecte Llibertat va entrar en vigor tot just dilluns i Trump diu que ho fa per facilitar les negociacions amb l'Iran i pel gran progrés que hi ha hagut en aquestes converses de cara a assolir un acord amb el règim dels ayatolars. I mentrestant, hi ha hagut nova enganxada entre Donald Trump i el papa Lleó XIV. El president dels Estats Units va acusar Lleó XIV de posar en perill molts catòlics i molta gent perquè, segons ell, no li importa que l'Iran tingui una arma nuclear i el pontífex li ha respost de forma taxativa dient que és millor el diàleg que un conflicte nuclear.
1: 2 minutets passen de 2 quarts, Anna, que no t'esperava saber avui.
2: Doncs mireu que a Múrcia, l'Ajuntament de Lorca posarà multes de fins a 1.500 euros als veïns que estenguin la roba al balcó.
4: Au, va, i què hem de fer?
2: Doncs mira.
3: Estendre-la dins, al pati interior, no sé, és que clar.
4: Home, a veure, m'ho deixo tota la vida, s'ha estès al balcó, quin problema hi ha?
3: A veure, per què? Per l'estètica.
2: El consistori es justifica dient que han pres aquesta mesura per millorar l'estètica dels carrers i aconseguir una ciutat ordenada, atractiva, segura i respectuosa. No és que no es pugui estendre la roba dins, però òbviament al balcó, però sí que no es podrà penjar-la a l'exterior i a la línia res de deixar tampoc bombones de butà o matalassos a fora.
3: És a dir, que no sobresurti una mica de la balconada, ja ho entenc. O sigui, que quedi tot ben
4: arreglada. Si hi ha una altra alternativa, molt bé, però si no, a veure, hem de poder estendre la roba al sol, no?
3: És que millor, home, s'aireja, no? Si ha de quedar tot a dins
1: un llençol estès per fora, la bombona de butà i un matalà sota el balcó sembla 13 Rudel per CB. Trobo que sí que dona certa identitat als carrers.
3: Anna, suposo que banderes tampoc es deuen penjar, perquè clar, si sobresurten del balcó... No?
2: Suposo que no.
1: Quin temps farà avui?
2: Doncs avui serà un dia amb més sol que ruixats, el matí serà assolellat amb boira a l'interior, a la tarda lluirà el sol i només al Pirineu, al massís del Port i a les comarques de Girona hi haurà ruixats. Les precipitacions més intenses afectaran la Garrotxa, l'Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany, i localment poden ser amb calamarsa.
1: I el titular d'esports?
2: Doncs mireu que la jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. La central deixarà l'equip després de 9 temporades i de 7 lligues i 3 lligues de campions, entre altres títols. I per cert que avui, a 6:45 de la tarda, el Barça oferirà el títol de lliga a l'afició abans del partit contra el Llevant. I a la Lliga de Campions masculina, doncs l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada. Avui a les 9 de la nit, Bayern-PSG.
3: Ens deia l'Anna que la Mapi León deixarà el femení blaugrana i ja veurem també què passa amb l'Alexi, que aquesta és l'altra notícia.
4: Ostres, què ha passat?
3: Recordem que l'últim partit de la Champions va acabar vessant unes llàgrimes i s'està...
4: Sí, és veritat, jo vaig veure emocionada, però això vol dir que marxa.
3: Bueno, s'està dient que potser sí que és l'últim partit.
1: Però a contracor.
4: Però perquè plegaria per edat o perquè s'aniria a un altre equip?
3: Bueno, segurament diuen que potser marxa cap a la Premier.
4: Ostres.
2: I oferiria més diners.
1: Sergi, les teves fonts són canaletes.
3: Fonts, canaletes. Canaletes. Sempre canaletes.
1: Va, ara una mica els Manel, que mai desapareixen de la nostra antena. Laia, aquesta és una cançó amb un títol autorreferencial.
4: Home, boy band.
1: Home, boy band, sí. I ara la Laia ens porta un compte d'un noi que es diu Miquel.

0: Escoltes ICAT.
1: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
2: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana al loft.
3: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT d'ICAT.
2: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
3: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
2: Calla, que ens fotran fora.
3: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
2: I realment, ho estem fent superbé.
1: Loft. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
4: Al maig, el Cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
5: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
6: Les 7 i 40 minuts, és l'hora del compte. Avui, Laia, un compte gastronòmic que porta un noi que es diu Miquel. Miquelíssim és l'adreça d'aquest compte.
7: Sí, el seguies? Jo fa temps que el segueixo i l'he de dir que estic enamorada, eh? Es diu Miquelíssim, i ell és en Miquel, efectivament, 143.000 seguidors, eh? Segur que molts de vosaltres ja el seguiu. A la descripció d'Instagram diu cuiner i pastisser, recupero receptes oblidades, cuina tradicional, menys brunch i més xup-xup. I efectivament aquest és una mica el seu lema, eh? M'agrada perquè, efectivament, fa totes les receptes que recupera, són tot receptes tradicionals, moltes d'elles perdudes, i les fa, a més, amb instruments tradicionals, és a dir, deixa't estar ni de batedora elèctrica ni coses d'aquestes. Ell tira molt d'instruments com els hauria pogut fer servir la nostra besàvia.
8: Microones està també fora, entenc.
7: Sí, no en fa servir pas, i en canvi fa receptes divertidíssimes, elaboradíssimes, i que tenen molt bona pinta i que trobo sorprenents per oblidades, és a dir, coses que jo no hagués dit mai que s'haguessin cuinat a casa nostra, i sí, unes receptes ben originals, des de posar uns ous sencers crusos al caliu, allà amb les cendres, per exemple, com també fer conserva.
6: Quines cendres? No, m'he perdut.
7: Cendres, doncs agafar unes cendres, de, per exemple, d'una doncs, llar de foc o d'un braser, i posa els ous en cru, els posa allà i així es couen. Jo no tenia ni idea que això es podia fer. També molta part de conserva, eh? També, per exemple, com es fan els seitons amb vinagre, també com pots posar el típic, les anxoves confitades en un pot de vidre, és a dir, una part de recepta a punt per menjar, diguéssim, i també molta part de conservar, perquè sabeu que en aquella època no hi havia, doncs, mitjans com neveres, etc, i s'havia fet molta part de conservar quan hi havia un excedent d'un material.
6: Per cert, l'altre dia se'm va oblidar dir que també menjo de els pots d'anxoves, bueno, tot el que hi ha dintre.
7: Ah, la sala aquella. Doncs mireu, per exemple, a més,
6: faig torrades d'allò, m'ho escampo.
7: Us poso perquè veieu una mica un dels vídeos en què ell una mica reivindica això de recuperar la cuina tradicional.
9: Aviam, el ramen està bé, però això és infinitament millor. Avui he fet sopa amb crosta, una sopa poc coneguda i que visualment és una barbaritat. És que venen els meus sogres a dinar a casa i en lloc de fer-los unes smash burgers que estan tan de moda, els he preparat cuina catalana de veritat. Una sopa que avui dia a Barcelona gairebé sembla un plat exòtic. Mandonguilles de porc.
7: Tal com us dic, exòtic de veritat, aquesta mena de crosta jo no ho havia vist mai tampoc.
8: Però l'smash burger no és catalana?
7: Mira, per smash burger no, però saps què he trobat? Té una recepta de com fer botifarra d'ou casolana, o sigui, fer-se la botifarra d'ou a casa. Em sembla meravellós. Una de les eines que més fa servir és un molinet, que no sé si les vostres àvies en tenien, la meva sí. Allò és un molinet que s'aferra a la taula, el colles per baix. L'havíeu vist?
8: M'està sonant.
6: És per moldre el cafè?
7: És per moldre la carn. I aleshores tu vas posar...
6: Això em sona, però també de Teresa Rueda del Percebe, una mica també.
8: És per fer la carn picada.
7: Per fer la carn picada, exacte. Sí. I
6: perdona, vull dir, quan posaven un personatge a dintre i el trinxaven, sempre no sabia que existia la realitat fora dels còmics d'Ibáñez.
7: Jo la meva àvia em feia servir sempre per fer els canelons, per picar la carn dels canelons, ho feies bé amb aquest molinet.
8: M'està sonant molt, sí.
7: Que sí?
8: Crec que l'he vist a casa
7: doncs
8: la iaia.
7: Doncs ell en té un, i clar, a vegades ha de recuperar aquestes eines antigues, i a més, no us ho he dit, ell és racialitzat, i aleshores es troba amb alguns tipus d'inconvenients. Mireu aquest dia que va anar a buscar per fer gelat, precisament que parlem avui.
0: parlat amb una noia de Wallapop que té una gelatera superantiga que li vull comprar. Ara quan la compri us l'ensenyo. Bé, doncs ja està, al final l'hi he comprat, perquè m'ha agradat, m'ha semblat que estava bé. Però quan he arribat, li he dit hola, sóc en Miquel, i s'ha quedat super estranyada. I va acabar el cotxe i es gira i em diu ai, és que t'esperava diferent. I em diu, t'esperava que fossis més gran. I dic, bueno... I jo crec que el que s'esperava és que fos més blanc. Ara us l'ensenyo.
6: Vols que a última hora aquest racisme interioritzat ha fet un revolt a última hora, dic que t'esperava més ample, i ha buscat l'adjectiu...
7: Exacte, que... li ha sortit. Però vull dir que també és... No? Ell explica doncs, coses que es troben al seu dia a dia, i m'encanta doncs, que tingui aquesta ànsia per recuperar, ja us dic, no només les receptes, sinó també els instruments, perquè l'hauríeu de veure aquí amb no sé què es diu, embotint, amb el budell que ha comprat, amb la màquina aquesta del molinet, de moldre gany. Jo tinc unes ganes de provar de fer la botifarra d'ou casolana, que no m'hi veig. Es diu Miquelíssim, i el trobareu a Instagram. De veritat, val molt la pena.

0: No s'atura la música aquí a ICAT, amb en David Guetta i amics que ens canten Gone, Gone, Gone, i amb la vostra companyia que us esperteu amb nosaltres. La senyoreta Su ens escriu al nostre grup de WhatsApp i diu que va ser molt durillo ahir anar a dormir tan tard i avui aixecar-se després del desconcert d'ahir, però diu, va valdre la pena. I diu, i vaig conèixer l'Esther, una oient que també és, sol ser habitual en el nostre grup de WhatsApp, i ahir vam fer aquesta trobada. Anem-nos explicant cosetes. Acceptem tant respostes a la pregunta del dia com també la vostra crònica del desconcert d'ahir a la sala de Polo.
1: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
0: I aquí mateix també teniu penjada l'enquesta per votar la cançó de les 10. Vosaltres decidiu quina cançó culminarà el programa d'avui a partir de les 4 que us proposa en Sergi, inspirat en...
1: l'efemèrdida!
2: Un 6 de maig com avui de l'any 2022, Bad Bunny publicava l'àlbum Un verano sin ti.

Aquest disc, entre d'altres cançons, contenia aquesta que sentim, El Tití me preguntó, va ser el quart treball de la discografia del cantant porto-riqueny, un àlbum extens de més de 20 cançons que va encapçalar la llista Billboard durant 11 setmanes consecutives i es va convertir en un èxit de vendes fins al punt de liderar el top d'àlbums més venuts d'aquell any. De fet, avui la tria de la cançó de les 10 va justament d'això, temes que van formar part d'algun dels discos més exitosos d'aquell 2022, l'any en què tots vam començar a retrobar la normalitat perduda per culpa de la Covid i els successius confinaments. La primera cançó ja la sentim, El Tití, i la segona és de la Beyoncé.

Això que sentim és la cançó Break My Soul, que formava part del 7è àlbum de la Queen Bee. El disc portava per nom Renaissance i va ser llançat el juliol del 22, convertint-se en un dels àlbums d'aquell any, barrejant música disco, R&B i house. L'àlbum va competir per ser el disc de l'any amb aquest altre de la Taylor

Aquesta cançó, Anti-Hero, la trobàvem al desè àlbum d'estudi de la Taylor, que portava per nom Midnights, un àlbum que feia honor al seu nom perquè presentava 13 cançons inspirades en la contemplació nocturna, que venien a ser 13 nits d'insomni de la vida de Swift. I acabarem amb en Harry Styles.

0: Doncs el cantant britànic va publicar el seu disc Harry's House, el tercer treball en solitari de l'ex One Direction, i fins aleshores el més exitós, sobretot per temes com el que sentim, Acid Wash, que va sonar i sonar i sonar en programes com el nostre, aquell 2022. Quatre cançons d'àlbums més exitosos de fa 4 anys. Quin voleu que tanqui el programa? La cançó Titi me preguntó, de Bad Bunny, Break My Soul, de Beyoncé, Anti-Hero, de la Taylor Swift, o Acid Wash, de Harry Styles.
1: Per ara en Harry al capdamunt d'aquesta enquesta, aquesta votació, i en segona posició el Titi me preguntó, d'en Bad Bunny.
0: A mi m'ha sorprès que la Beyoncé va última.
1: Sí, potser va girar molt aquesta Break My Soul, i el Titi sempre reenganxa una mica.
0: Sí, sí, sí.
1: Però vaja, la decisió és vostra, oients. A les 10, quan us diguem a 10, sonarà la cançó que hagueu triat. Deixes lluny. I una de les protagonistes de la nit d'ahir, actuant amb la Flashy Ice Cream, potser pensàveu que era impossible, però sí que ho va ser, el desconcert Les Alosa, que aquí ens canten Nenes de Ciutat.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Les 7:53, oients, els Rolling Stones han presentat aquesta matinada en un hotel de Nova York el seu nou disc, Foreign Tongues.
2: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
1: És el popular presentador nord-americà Conan O'Brien. Jo l'aplaudeixo també com a guionista.
3: I també té anyets, en Conan O'Brien.
1: Sí, per sempre fa gràcia.
3: No, vull dir que ha anat bé que algú veterà presenti una banda veterana.
1: Sí, el popular personatge cogeneracional dels Rolling Stones, Conan O'Brien, ha conduït aquest acte, com us dic, a la nostra matinada a Nova York, que ha comptat amb la presència de Mick Jagger i Keith Richards, que, si vols la dada, Sergi, tenen 82 anys.
3: Déu-n'hi-do.
1: I també Ron Wood, que aquest és el jove, en té 78.
3: Ah, aquest és jove.
1: El disc es publicarà el 10 de juliol i els Rolling han avançat dues de les 14 cançons. Una d'elles, el senzill In The Stars, que us hem punxat de fons a les estrelles d'aquest futur àlbum, que es dirà Foreign Tongues. Una mica les segueixen fent la broma de llengua estrangera, però fent servir tongue, no language, la llengua amb la qual et llepo, és el seu rotllo.
3: Molt
1: bé, voleu sentir... Qui podem sentir ara? Tenim... Sí, col·labos al disc, perquè hi haurà, bueno, hi col·laborarà en Robert Smith, Paul McCartney, vale, i s'hi referia a Mick Jagger, sí.
4: No, we didn't. He estat fent coses amb en Paul, mai he muntat res, i l'Andy estava intentant que jo i en Paul componguéssim alguna cosa, però no ho vam fer. Però en Paul va tocar l'últim àlbum i ho torna a fer en aquest, així que és genial. És agradable tenir-lo. És un gran, gran músic.
1: Amb Mick Jagger, que s'afereix a Paul McCartney com en Paul, Bé, doncs d'aquí poques setmanes, el 10 de juliol, apareixerà aquest 25è àlbum de la història dels Rolling Stones, titulat Foreign Tongues. I ara preu atenció que torna, preu atenció a aquesta cançó, lletra, composició, posició, melodia, torna al musical més petit.
5: Aquelles nits que compartíem mai no tornaran.
1: A partir d'avui, al Versus Teatre en Glòries de Barcelona, amb les veus de Dani Anglès i Pilar Capellades, acompanyats al piano per Sergi Cuenca. 30 anys després de l'estrena al Versus Teatre, el musical més petit, aquest és el títol, torna als seus orígens amb Tu, jo i vosaltres, les cançons.
6: L'obra s'estrena avui a la sala Versus Glòries amb el 95% de les entrades venudes i prorrogant uns dies més fins al 29 de maig. Dani Anglès ha explicat que tornen a l'essència i que volen emocionar lluny de les grans escenografies. Afegeix que l'obra és una nova creació amb arranjaments i fragments de nous musicals que s'han escrit durant aquestes 3 dècades i que conviuen amb alguns dels temes més emblemàtics que van marcar els inicis del grup.
7: Títols nous que no hi havia en el seu moment, hi ha coses que els compositors han fet posteriors, com The Pirate Queen, Martin Guerre, Bad Cinderella, The Beautiful Game, per exemple, però també hi ha títols antics, per exemple, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, que és el primer musical que escriu Andrew Lloyd Webber, això en el seu moment no ho vam fer. I en canvi aquesta vegada sí que l'hem incorporat. Per tant, hi ha molt material que no havia estat mai dins d'aquest espectacle, algun de nova composició i algun de material més antic.
6: El muntatge torna a celebrar la música d'Andrew Lloyd Webber i de Claude-Michel Schoenberg. Sentim Pilar Capellades.
8: Realment hem tingut sempre molta sort de que siguin dos autors tan brillants, tan meravellosos, tan populars, perquè sempre ens han donat la possibilitat de jugar moltíssim i i tenir el privilegi de fer arribar aquests temes en català.
1: Tu l'havies vist, no, en el seu moment, Laia?
6: Sí, no es deia tu, jo i vosaltres les cançons, sinó que em sembla que es deia tu, jo, Schoenberg i una mica de música, una cosa així.
3: Sí,
6: i
3: sí.
6: Recordo que era el primer espectacle d'aquesta companyia, el musical més petit, que després ens va donar la de Un cop més una mica de música. Van editar diversos discos i jo en tenia a casa.
3: En aquella primera edició del musical més petit hi trobàvem també l'Àngel Llàcer, el Manu Guix.
6: Sí, exacte, sí. Era la companyia al complet, eren tots quatre. Uh-huh. I a més, recordo que va ser la primera vegada que vam poder sentir en català cançons mítiques dels musicals de Broadway i tot això, vull dir que vam poder sentir Ren en català, vam poder sentir cançons de musical en català.
3: Això que sentim,
6: els Miserables,
3: per exemple, és del Fantasma de l'Òpera.
6: Clar, ells tradueixen el català i és fantàstic.
1: I una vegada vaig trobar la discoteca d'aquí, de Catalunya Ràdio, de Rocky Horror Picture Show en català de la Baix.
6: Doncs devia ser d'ells.
1: No t'estranyi. Sempre m'havia preguntat qui ha fet això.
6: Doncs segur que era Dani Anglès i companyia.
1: Uau,
6: no en dubtis.
1: Uau, flipant. Guai, mola, gràcies per la info, Laia. L'obra farà gira per Catalunya després de la seva
6: m'agradaria
1: estada.
6: M'agradaria molt veure-la, la veritat.
1: Sí, i així mires com s'han actualitzat i a veure quines cançons noves
6: hi ha.
1: Oients, la cançó IA, ara ens posem creatius, perquè la següent cançó l'hem escrita nosaltres i musicada amb intel·ligència artificial. Mireu d'esbrinar qui l'ha escrita. Avui, que la pregunta del dia és sobre el gelat, la dediquem a això, el gelat. Arriba't!

Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: És la gironina Jules, la recordeu d'aquella cançó de les papallones?
1: No, i tant, i del Gran Diluvi.
0: Em vaig enganxar bastant. Doncs aquesta és novíssima d'avui mateix, oients. Es titula Tot va tirant, la nova cançó de la Jules, on parla de créixer lluny de casa, de la distància, del vertigen, de fer-se gran. Doncs després de la publicació del Gran Diluvi, que ara deia en Sergi, la Jules s'endinsa més al pop-rock, amb els productors Marc Gelabert i Scotty DK al seu costat per aquesta nova cançó, nova d'avui.
2: Angela i a tope, tot el concert, tocant allà el piano i després al final, a l'hora del Moltes Felicitats, es va posar un... No, mandant, va tocar un solo amb el seu teclat.
0: Això,
2: escolta.
0: El Marc Gelabert.
2: Sí.
0: És que li has dit Angela, ja sóc com col·legues o...
2: No soc jo, tothom li diu així.
0: Ah, vale, ok. I la Jules que també va cantar, i el desconcert.
2: Sí, de les primeres.
0: Oients, engeguem aquesta nova hora de ràdio aquí amb la Laia i amb el Sergi, que estan ben atents perquè tenim una nova pugna musical. Perquè, a banda de les vostres cròniques que ens esteu enviant de com vau viure ahir el desconcert o els missatges que de seguida llegirem més de la vostra relació amb els gelats, avui hi ha un altre gran tema. Un altre gran tema, que és el Dia Mundial d'aquest instrument. Espero que ningú hagi arribat a odiar-lo per la banda sonora d'Amélie. Però aquesta jornada, avui 6 de maig, es commemora que un dia com avui, de l'any 1935, la Confederació Internacional dels Acordionistes...
1: Va néixer.
0: Per tant, per això se celebra el Dia de l'Acordionista. Acordeó. Nosaltres, aquest instrument ens motiva també per oferir-vos un nou combat de cançons. A veure qui és el primer que endevina la premissa.
2: Cançons de l'acordeó!
0: N'ha guanyat el Sergi.
2: Oh, per què? Perquè ha cridat més, perquè és un home.
0: Sí.
2: Molt bé, ja està, ja us ho he definit.
0: Ho dius sempre, tu, que si ets una dona amb mig homes has de cridar més i parlar més ràpid.
2: Ja, però és que quan ell també crida, ja no sabés de res cridar.
1: Perdona, Laia, perdona.
0: És més, saps com ho arreglaré?
2: Com?
0: Diré, esteu preparades pel concurs?
1: Estem preparadíssimes.
3: Bé, Roger!
0: Bé, doncs, combat, com sempre, les instruccions és que no hi hagi cops baixos, entenent cops baixos, com punxar cançons de la pel·li Amélie, és a dir, del senyor Jan Tiersen. I ja està, i aquest és l'altre.
2: Molt bé, perfecte, endavant.
0: Laia, goses?
2: Goso, doncs mira.
0: Comença.
2: Començo amb una artista molt estimada per aquest programa, la Lidé Sanz, que per qui no ho sàpiga, més de cantant i guitarrista, també és acordió.

0: diu l'acordió, no?
1: Sí, home.
0: Aquest que sentim és el Ballano de Salardú, una cançó que ha inclòs en el seu últim treball a Raids, un recull de cançons occitanes de tradició oral que, a més, ella sempre barreja amb aquests ritmes tan actuals i tan electrònics que tant ens agraden. No us perdeu, a més, el videoclip d'aquesta cançó del Ballano de Salardú, perquè hi veureu la Lidia tocant l'acordió i també la gent de Salardú, doncs, ballant aquesta dansa. Què, Sergi? Insuperable, no?
1: A veure, les danses tradicionals ja saps que a mi...
0: Ara.
1: Doncs no em queda gens curt, perquè jo arrenco amb un gran acordionista, el Carles Belda.
2: Ai, Maria Mercè, massa dites, i ara què hem de fer? El dia em donem-te la casa i anar de lloguer.
1: Mira, si fins i tot l'estàs cantant, Laia.
0: Perquè m'agrada molt aquesta cançó.
1: Això que sentim és la cançó Maria Mercè, del disco de Pomada, aquest duet format pel Belda, la Triquititxa, aquest acordió típic del País Basc, i l'Helena Casas, la Pandereta, que ara fa un quart de segle ens feien aquesta preciosa rumba que encara entra d'allò més bé i et fa començar a perdre el combat, Laia.
0: A veure, has dit Helena Casas, doncs també te la puc punxar, però a més, no passa amb una cosa tan antiga com Pomada, sinó com el seu projecte posterior i actual, Dues princeses barbudes.
3: Això és vida, no es pot demanar més, sempre de vacances, tan festius com feiners.
0: És el projecte Les dues princeses barbudes, que és pel públic familiar, i aquest que sentim és un dels seus hits, Sempre de vacances, que hauríeu de veure com el canta la canalla i els adults també. Eh?
1: Si poc teniu... acordió aquí, eh?
0: No, escolta, que no ho sents.
1: Titiri, va fent titiri.
0: Escolta'm, si teniu l'oportunitat... Els has vist mai en directe? Ho has vist en directe?
1: Oh, i tant.
0: Sí, que seguríssim.
1: Jo segueixo...
0: Jo sí que els he vist en directe i són boníssims.
4: Dubte, hi ha diferència en quan estires a quan comprimeixes? És a dir, de cap enfora i cap a dintre?
0: Si vols t'ho explico, que jo vaig aprendre. Ah. Hi ha dos tipus d'acordions,
1: el diatònic,
0: exacte, i l'altre, no me'n recordo com es diu.
1: El de claus?
0: No, té un altre nom. En tot cas, un serveix perquè quan estires i escurces canvia de nota, i en canvi l'altre és només per manxar i donar aire a les notes que tu fas amb les tecles.
4: És a dir, amb un dels dos tipus d'acordió sí que té sentit anar cap a dintre o cap a fora.
1: L'altre necessites prema les tecles per canviar les
0: notes. I manxar. El moment que tu manxes és quan allò dona aire i pot sonar.
1: És la bufera, no?
0: Exacte, la bufera d'un instrument, exacte.
1: Doncs jo segueixo la primera dècada dels 2000 ara amb els Rauxa.
5: Collarets de llum, mala tarda en dia, xerros pel sedor, tot és de joguina.
1: Noteu com a cada cançó que poso faig cantar la Laia. Ho aconsegueix la Laia? Mi, no.
0: Perquè
1: el Rauxa,
0: tu no tens cap tipus de gust, jo sí que en tinc.
1: Formats a Sabadell, feien una mica el que va començar a fer Pomada, fusionar cúmbia, rumba, habanera i amb l'acordió ben present, i ens deixava cançons com aquest Collarets de llum, que segur que tots recordeu,
0: Wonder,
1: i que
0: també
1: fa que la Laia ja no sàpiga ni d'on ve ni d'on va.
0: Que no, però espera, que vingui amb l'artilleria pesada. Mira, qui va començar una cançó amb acordió? Que una que l'has ballada i molt, el que passa que potser no ho havies detectat.
1: Quina?

0: aturem tots el rellotge.
1: Què? Són els catarres?
2: Els teus acordions són molt poc melòdics.
1: Però què dius?
2: Són un acompanyament llunyà.
1: No és veritat. Estan aquí introduint la cançó. A més, tota aquella època, els catarres anaven amb l'acordió per davant, en Jan Riera, superemblemàtic. A més, tots aquests primers discos... Mira, és que és boníssima aquesta cançó.
2: M'haguessis guanyat si haguessis posat la de Vol amb mi, que era la versió de Flying Free, que crec que també incorpora...
1: Quina mania, posar coses de fora. Si és boníssima aquesta cançó.
2: Flying Free és... Perdona, no pot ser més autòctona. Flying Free és d'aquí, del centre del país. Jo marxo cap a l'altre costat ara de l'Atlàntic perquè vull sentir la Julieta.

0: La Julieta, Julieta Venegas, a més d'una gran cantant i compositora, és multiinstrumentista i entre els diversos instruments que ha tocat l'acordió el fa anar d'allò més bé. I això ho comprovem a cançons que tothom recorda i és capaç d'entonar, no em digueu que no, com aquesta que sentim, Me voy. Què dius, Laia, que te'n vas? Que vols plegar? Que assumeixes la derrota?
1: A veure, plegar. Mira, si tu has anat més enllà de les nostres fronteres per creuar l'Atlàntic, doncs ara et porto una nació veïna nostra, ben viva, Occitània, perquè veig que has obviat directament que l'acordió és l'instrument per excel·lència del Pirineu, de les nostres muntanyes. El meu grup preferit d'Occitània és, sense cap mena de dubte, Nadau.

0: cerca.
1: El nostre oient Rafa diu, si cap dels dos punxeu Minguet, perden els dos. L'Emmanuel feia uns minuts deia, espero que algú posi la Julieta Venegas. Em sembla, Sergi, que estaràs guanyant.
2: Gràcies.
1: I la Cristina diu, el meu vot serà perquè tingui els nassos de posar los pajaritos. Encara tenim una opció.
3: No.
1: Ah, i l'Emmanuel, que té nebots occitans, ella és francesa, que hi farem, però té nebots occitans, i diu, Nadau, m'encanta.
0: És que Nadau és un plus
1: està
0: aquí,
1: connectada,
0: És que qui coneix Nadau, a veure, mira.
1: Bon, de moment el Sergi guanya 6-4, en els vots dels oients.
0: L'Immortela, que és aquesta que us he punxat de Nadau, és una cançó que ha esdevingut un himne occità, que es coneix arreu de les terres occitanes, es canta moltíssim, i de fet aquesta cançó es considera un canal llibertat, és com l'estaca pels occitans.
2: Sí.
0: De fet és el nom, la Immortela, la flor de neu, que rep aquesta petita flor tan singular que es pot trobar a algunes zones del Pirineu. I aquí us he posat la versió del disc, però aneu, feu-me el favor d'anar a YouTube. I ara en Sergi ja li vaig fer. Sergi, digues què en penses. Aneu a YouTube, us poseu una versió en directe de Nadau, de l'Immortela, i després ja decidiu què voleu fer amb la resta de la vostra vida.
2: Podem deixar de parlar de la Mortadela, i el que farem ara és posar... Ens demanaven Dos Minguet, doncs poso el projecte posterior Dos Minguet, el d'en Joan Garriga i el Mariachi Galán.

0: En Joan Garriga, si te'l quedes tu no el puc posar jo.
1: Què et sembla? Mira, mira com sona que
0: no te'l pots, no te'l pots quedar per tu, mira, Garriga. És que patrimoni si Laura, col·lectiu mira, de país.
1: La Laura m'està votant amb la mirada. Gràcies, Laura.
0: Bon dia.
1: En Garriga ens ha fet ballar des de projectes com Dos Minguets, sí, passant per La Trova o l'actual mariachi de la seva època actual. Jo em quedo amb aquesta batxateta perquè allà hi podem veure el videoclip en Garriga fent ballar amb l'acordió una parella i això és senzillament meravellós.
0: Sí, no, és que és fantàstic en Garriga.
1: Veus? O sigui, m'ho dones el teu vot, eh?
0: No, és perquè no et pots quedar en Garriga per tu, gràcies. Ja està. És patrimoni col·lectiu.
1: Ara no m'ho puc quedar jo.
0: Impugno, perquè el Garriga és de tots.
2: Oients, teniu aquí l'enquesta votada. Va guanyant en Sergi 7-5 per dos votets de res.
0: No, dos votets de res.
2: Ara teniu temps mentre duri la cançó.
0: Mireu el vídeo de Nadal i ja veureu com ho compenseu. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails.

0: Un quart de nou del matí, ens despertem amb la Lizzo, que ens canta Good as Hell, tan bo com l'infern. I a aquesta hora ens fixem també, Laia, en altres mitjans de xarxes.
1: Bé, és que m'ha fet molta gràcia un tuit d'Optimot, que sabeu que sempre són brillants.
2: Els millors, són els millors.
1: I ha fet l'alternativa real a 6-7. Recordeu que per principi de temporada em dèieu allò de... Quina que dèieu? 7-8, no? 7-8. Sí. Per mi, a l'Optimot s'ha passat el joc. I sabeu aquell, no sé si l'havíeu fet quan éreu petits, diu, érem 6, vam tenir 7, vam comprar un canti 8, el canti és 9, i encara és 10. I per mi et diuen això, que és l'alternativa al 6-7, i m'ha fet molta gràcia.
3: És molt llarga, no?, com a alternativa.
2: Ja, no, acaba de funcionar, jo crec,
1: però entre la això, canalla. Ells comencen amb l'érem 6, perquè això és una cosa com que no demana pregunta i resposta, però a mi m'agrada el de tinc 7, no? Llavors m'agrada, quan un pregunta, diu, tinc 7, la típica criatura, pot ser un alumne de l'institut, que et diu, tinc 7, puc anar a veure aigua, diu, si tens 7, compra't un canti que sigui 8, el canti és 9 i encara es 10.
3: Ara, jo només deia, doncs, jo tinc 8 i ja està.
0: Sí, ens descobriràs lo de que en cap, que 10, 10, 10. Si
1: no, però això és,
0: ara.
1: Va de números, també,
3: sí,
1: això.
3: Sí. A mi m'agrada més el 7-8 que vam fer nosaltres.
0: 6-7.
3: 6-7.
2: Mare de Déu.
1: Bé, això, només.
0: Anem a l'actualitat rosa. Va. Laura, algú s'ha enrotllat amb algú, algú s'ha separat d'algú...
2: A veure, sempre pregunteu directament això com si passés cada dia de la vida i això són notícies extraordinàries, sempre.
3: Sense anar més lluny, tu, bueno, és igual.
2: A veure, però que jo no soc cap celebrity, m'entens?
3: Bueno, una mica sí, una mica sí.
2: Ai, va, per favor, no doneu cap més exclusió de la meva vida personal.
1: Soc un famós català, no?
3: Exacte, tothom és un famós català.
2: Famós català, no n'hi ha cap, ja t'ho dic ara. És lamentable ser famosa a Catalunya.
3: Aitana és una famosa catalana.
2: Bueno, va, parlem de famoses catalanes, però que lamentablement és perquè són famoses mundialment, no només aquí.
0: Perdona que t'interrompi. En Sergi ha guanyat el comandant de cançons, que no ho havia dit.
3: Perdona, gràcies, sí. Gràcies, poble.
0: Gràcies, oients, per participar.
2: Molt bé.
0: Sí, continuem.
2: Doncs vinga, famoses catalanes que haurien de ser encara més famoses. Bueno, catalana no és, però si jugues al Barça, una mica catalana ja, sí, ja ho és. Sí.

0: Patrick Guijarro posant l'accent a la O,
1: sí,
0: perquè els...
1: Sí, aquí el que ens agrada és una mica de festa, i jo he de dir que jo quan vaig veure aquest vídeo de la Quica Nazaret cantant el Café con Ron de Bad Bunny així en un bar intentant versionar-la per la seva final de la Champions, vaig pensar, home, ja tocava, no?, una mica de festeta al vestuari del Barça, tio.
0: Perquè cal dir, sí, cal dir que aquesta cançó està triomfant moltíssim per fer tota mena de cançons de futbol.
2: L'estan
0: utilitzant a tot arreu. Vull dir, la sentireu gairebé a cada equip del món.
1: Bueno, és que Bad Bunny, ell és l'home.
0: Sí, sí.
1: En tot cas, això, com que els del masculí ara mateix no estan per celebrar masses coses, que jo sàpiga, fins que no guanyin la Lliga.
0: Pot ser aquest diumenge contra el Madrid.
1: Esperem. Doncs els moments icònics de festius ens han de donar les noies, i jo ja estic molt a favor, tio.
0: Home,
2: clar que sí,
1: A més, aquesta tia em sembla, ja dic, que jo no en sé de futbol ni res, però és que només com a personatge, sisplau, que els que la portin a tot arreu, a la Quica Nazaret. Bueno, a mi he après català, que ho sapigueu.
0: No
1: he escoltat una entrevista d'ella dient, jo vaig dir si venia a jugar al Barça havia d'aprendre català. I fa totes les entrevistes en català.
0: I la Vicky López, nascuda a Madrid, que també la vaig veure a l'Infocar, adreçant-se en català, responent totes les preguntes en català. I
1: mira,
0: això,
1: només
0: que venia
1: diré,
0: aquí,
1: els homes que n'aprenguin.
0: Bueno, Fermín López, nascut a Andalusia, i el tio també va aprendre el català. Fantàstic.
1: Oh, totalment, n'hi ha de nascuts aquí que no l'han parlat mai.
0: Exacte,
2: però si ja no és només això. L'altre dia em vaig connectar, em sembla que era mirar el compte de l'Aitana Bonmatí, que tenia fotografies al seu compte d'Instagram llegint llibres. Que això, quin futbolista t'hi heu vist?
3: Perquè és futbolista.
2: Clar, un cop futbolista, els futbolistes homes...
0: No,
2: la mateixa imatge, un futbolista home i un llibre no s'ha vist a la vida.
1: Bellerín.
2: Després de Pep Guardiola.
1: Bueno. Bellerín fent les seves coses d'esnob.
2: Sí, però bueno, una excepció, m'enteneu?
3: L'Oleguer preses.
2: Sí, l'Oleguer i el Pep, ja està.
1: Bueno, hem de tornar a parlar de Bad Bunny, perquè també s'ha viralitzat una mica, que és la gràcia de cada any, el seu look de la Met Gala, que és aquesta gala benèfica. Que fan als Estats Units. Jo no acabo d'entendre tampoc els beneficis a on van. No entenc mai el tema del tema de la festa temàtica, perquè és una festa temàtica,
2: sí,
1: en què tu et donen una mena de titular estrany,
2: com una premissa xunga, sí.
1: Em sembla que aquest any era com...
2: Moda
1: de l'antiguitat, o art de l'antiguitat, o alguna cosa així. Llavors hi havia gent intentant com simular que era una escultura clàssica.
3: L'escultura molava bastant, perquè a més era una model, no sé si alemanya, bueno, una model europea, que lluny de decidir anar sexy, semblava veritablement una d'aquelles escultures del Renaixement, que estan fetes de marbre, però que les teles sembla feta de seda.
1: Molt poc hot.
0: I feia veure que no tenia braços?
3: No, però n'hi havia una amb quatre braços, també, que anava com de deessa hindú. Com diu la Laura, la majoria de gent passa una mica de la premissa.
1: Bueno, cadascú la interpreta com li dona la gana. Busqueu els vestits perquè, clar, realment són molt estrambòtics, es fan dissenyadors famosos, etcètera, i llavors la gent doncs allà va una mica a viralitzar-se i a donar la nota, ja t'ho dic ara. Bad Bunny com va anar? Doncs va anar disfressat d'avi. Moda de l'antiguitat? Doncs de l'antiguitat dels meus avis.
0: Es veu que anava sobre un pintor, no? Ho vam dir ahir.
3: Un oient va detectar que deia que aquest personatge era... O sigui, Bad Bunny
1: tractant-se d'en Benito, no dubto que té mil capes, també, la disfressa.
3: Un oient deia que feia d'un cosplay d'un personatge d'una pintura francesa.
0: Sí.
3: I la model que us he dit es diu Heidi Klum, que no volia que es quedi així penjim-penjam, que és una model alemanya que sí que va seguir el fil per randa la premissa de la Met Gala.
2: M'agrada perquè en algun moment hem passat de veure que com que estaven, diguéssim, engalanats, però com si volguessin anar com vestits de traje, vestits guapos, diguéssim, a anar disfressats. Ja diem directament la disfressa. Vull dir que en un moment s'ha creuat una línia aquí que no sé si la premissa era una festa de disfresses.
1: Bueno, passa una mica com a Carnestoltes, que aquí cadascú interpreta com vol. Hi ha gent que es disfressa de manera més ridícula que et pots tirar la cara, gent que es fa disfresses molt currades, molt espectaculars, però que no podries anar a cap altra festa amb allò, i hi ha gent que simplement es vesteix una mica bé i ja està.
2: I ja està.
1: I posa un complementet. Exacte. Més gent que hi havia a la Met Gala.

0: Una altra persona que ha aconseguit viralitzar-se amb el seu vestit, disfressa, digueu-li com vulgueu, és Katy Perry, que anava com de cavallera medieval i llavors portava la típica reixeta que porten els cavallers, sí, així com que se't veu només la rodona de la cara, amb una porteta metàl·lica,
1: de fet, jo,
0: que se l'anava obrint i tancant.
1: Jo ahir en directe, que mirava una mica les fotos de matinada, jo vaig dir tranquil·lament, la Katy Perry necessita guia perquè no hi veu res. Però hores després vaig veure el que acaba de dir la Laura, que hi havia una porteta, és com una màscara d'esgrima, però tota opaca, però que s'ha d'obrir per veure-hi, sí.
0: Clar, la qüestió ja et dic que és donar el cante en aquesta gala, tampoc
2: ho penseu. Aquí només la nota.
3: Sembla una bombolla freixenet, per favor.
0: Una altra persona que va anar a la Met Gala, i ja em sembla que per segon any consecutiu, és la Rosalía, la nostra diva catalana, que em sembla que és l'única catalana que hi va.
1: Aquí ja vam dir que ens molava el seu vestit, inspirat amb un quadre de Dalí.
0: Sí, a mi m'agrada força, però és veritat que és una mica lliure interpretació. O sigui, no és alguna cosa identificable que dius, va d'àvia, va d'escultura grega, va de lluitadora d'esgrima. No, no sabem de què va. No sabem de què va Rosalía, no passa res. Anava guapíssima.
2: És el que té l'art, que cadascú identifica el que pot.
0: Tu pots triar una guapa, jo penso que si tu ets a Rosalía, és de triar una guapa i punt. Ara, m'ha agradat una dada que ha tret algú per X, per Twitter, que és que diuen, Rosalía, la primera artista que aconsegueix ajuntar tres persones amb qui s'ha enrotllat o que són les seves ex en una mateixa Met Gala, perquè hi havia Rauw Alejandro, evidentment, la Hunter Schafer d'Eufòria, i la Loli Bahía, que és amb la persona amb qui ara mateix en principi se l'està relacionant. Tots tres, tots allà. I diu, se me ha juntado el ganado, que és aquesta frase que diem a vegades quan sortim de festa i sabem que hi haurà tot de gent amb qui hem tingut històries.
1: La Hunter Schafer, guai, però clàssica. També...
0: Sí, no van arriscar cap de les tres exparelles de la Rosalía, no va arriscar amb l'outfit, que bueno, també s'agraeix perquè així no es fan memes i no es fan històries, no se'ls va donar gaire atenció. Hunter Schafer, que per qui no sàpiga qui és, recordem que surt d'Eufòria, i és el motiu segurament pel qual Rosalía, després d'haver cantat, em sembla, una cançó per la banda sonora de la segona temporada, no sé quina temporada, d'Eufòria, es van conèixer, van tenir aquesta petita història d'amor, i Rosalía ha acabat participant a la sèrie d'Eufòria, en aquesta nova temporada que acaba de sortir, on té una escena que s'ha viralitzat també moltíssim, perquè la veritat és que fa força gràcia.
4: Because the Spanish hood rat.
5: ¿Qué hablas? Hood rat de qué, pedazo puta?
4: Hood rat. Hood rat. That's what you are.
5: Que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo y te rajo, hija de puta.
0: És una escena d'Eufòria on s'enfronta.
1: Xunga no, són dones que treballen de strippers i viuen en un context de la nit difícil.
2: Bueno, però ella està xunga, home, no fotem.
0: S'enfronta amb la Zendaya, que és la protagonista.
2: Amb la Zendaya, ni més ni menys.
0: La insulta en castellà, és meravellós. I com tot de gent comentant com estan més potent l'insul en castellà que en anglès. Clar, a més la veiem a la Rosalía en un paper com de xunga, estranyíssim, quan ella sempre és molt políticament correcta i molt dolça.
3: Però és un bonchonito d'aquí.
0: Sí, és el personatge, no? Clar, actriu.
1: A mi em mola que la primera escena que surt, crec que és el capítol 2, parla amb el jefe, amb el mafiós, el jefe del lloc de striptease, que a més trafica amb droga, li fot també una aranga i el tio li respon, I don't speak Spanish. Perquè potser als Estats Units es van pensar que tothom el parla, bueno, i quasi, però bé. Paper molt breu, igualment, el de la Rosalía.
0: Sí, ja sabíem que seria anecdòtic, però no sabíem que ens donaria aquest gran moments, saps? Clar. Jo pensava que seria un personatge secundari que fins i tot potser parlaria en anglès.
1: Qui vagi el dia que ens expliqui què li sembla la tercera d'Eufòria, que res, han sortit 3 o 4 capítols només, no? Encara, un poquet.
0: Sí, jo de moment encara no ho he començat, però he vist aquesta escena i he dit, sisplau, ho hem de comentar.
1: Tots els personatges estan fatal. O sigui, la Sidney Sweeney...
2: Això no és nou, eh? No, sempre ha estat fatal. Jo per això ho vaig deixar.
1: I trobo que la Ru, la Zendaya, la protagonista, que a més treballa en alguns moments de mula, passant droga dintre el seu cos, centrades de la resta de personatges.
0: I és de la que estava més pirada, les primeres.
2: Sí.
0: Imagina't, mare de Déu.
2: Apuntador.
0: No, és tan fatal. Bueno, aquí també jo crec que està força malament de la testa ara mateix, és Shakira.
6: En aquest país, el Brasil, té més de 20 milions de madres solteres. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
0: Bueno, si no ho heu entès aquí, Shakira en perfecte portuguès, fa un al·legat a les mares solteres, que està perfecte, o sigui, fins aquí, tot bé.
3: Sí.
0: Mares solteres que surten cada dia a lluitar pel benestar de la seva família, per aixecar els seus fills, tal, fins que al final de tot ella es tira el rotllo i diu, jo sóc una d'elles.
2: Home, no.
0: I és com,
3: No.
0: Què dir-te, Shakira? Que sí, que molt bé que estiguis soltera.
3: Sacrificada, Shakira, sí.
0: Però classe treballadora no ets, amor, vull dir, que segurament els teus fills no els hi has ni de netejar els calçotets,
3: que no cola.
2: Que sis nanis, noia,
3: home,
2: no.
3: A veure.
1: Jets sí privat.
2: Punt a favor, que m'agrada molt com parla portuguès. Ja voldríem veure tothom de parlar hispana parlar portuguès també.
0: I tots els artistes que van a fer gires mundials que com a mínim sapiguessin dir bona nit en la llengua d'allò.
1: Ah, jo crec que fins i tot hi ha una sensibilització. Colòmbia està molt a prop de Brasil. Vull dir, no sí, vols dir sí, que sí. Hi ha aquí un... No sé,
2: mira, no ho sé, perquè per una
1: necessitat, no?
2: Per una qüestió de majories a Llatinoamèrica estic convençuda que són els brasilers qui sempre han de canviar el castellà no, i tots els brasilers parlen castellà sí, sí, i m'agradaria veure tots els hispanos parlant en brasiler.
1: No, no, molt bé.
0: Un tema que no domino.
1: Potser algun dia... Jo la Shakira me l'imagino algun dia, algun dijous, que no té qui els recull els fills, ha d'improvisar a última hora, no?
0: Segur que s'ha plantat a la porta de mare,
2: segur
0: de
2: mare, algú me l'aguanta, sisplau? Segur, seguríssim.
0: Bueno, en fi, Shakira, com sempre, pixant fora de test, de veritat és que no hi ha manera de portar-la pel bon camí. I mira que a mi m'agrada Shakira, que jo m'agradaria com poder-la defensar, però que sempre acaba liant-la amb algo.
1: Sí, sí, sí. Les 8 i 26, de seguida a 2:15, obrim la informació general de la jornada. Avui, que és dimecres, és 6 de maig, i seguim amb les Montses, que ens canten La meva essència.

0: Així sona els experts.
1: Si dius 6-7, pots respondre 7-8, val?
2: Sí.
1: Vale, però això vol dir que ets beneit per dir aquestes tonteries. Ser beneit.
2: Ah.
3: ¿Qué es esta mierda?
2: Ser beneit. No, però no entendrà ningú, Roger.
1: Però estem replicant de forma catalana una...
2: Clar, no és de forma catalana.
1: Ser beneit.
4: Ser beneit.
2: Sí, però ningú entendrà.
4: Però justament per això, justament. Beneit.
2: No, si no ho entenen, no funciona.
4: Ser beneit.
2: No, no ho compro.
1: Però no s'entén.
2: Sí, no s'entén. Si dius ser beneit, no s'entén. I si dius ser beneit, tampoc s'entén.
1: És un encavalcament, és un joc de paraules.
2: Mireia, opina, sisplau.
4: És ser beneit.
5: Home, a mi m'està agradant.
4: Però entens que t'està dient ser beneit?
2: Però llavors diries, ets beneit. Podem conjugar els
4: verbs. Home, però no es pot jugar.
1: És una broma, és a dir, ser beneit.
6: Va, més coixem, deixem-ho córrer. Va, teco tot això, no fem per res.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts de nou en punt, ens escriu el nostre oient habitual, en Siso, diu, això de 7-8 ho diem molt a casa, mira, com si fos tota la vida. I la Munsa, que diu, ella és docent, i diu, això del 6-7 us fa gràcia perquè no entreu a classe, val? Diu, és esgotador. I Laia sí que...
2: Ho crec.
1: Per què ho creus? Si no, quina experiència tens tu?
2: Sí, perquè tinc molts amics profes d'institut que ara estan fins al gorro.
1: Què diuen al respecte?
2: Mira, tinc un amic profe de mates que va acabar posant problemes a la pissarra perquè donés 67 per generar a la classe.
1: O sigui, els animava.
2: Sí, perquè una mica va dir, o entro aquí o...
5: És que això està, ha passat sempre, eh? Nois, perdoneu jo ara que em converteixi en aquesta persona cunyada homologada, però, o sigui, cada edat, o sigui, cada generació ha tingut una mica els seus vicis d'aquests, de frases absurdes que saben que els adults no entenen i que els adults guais, entre cometes, les juguen bé i els adults desquiciats i amargats els hi molesta increïblement i això juguen els nens.
2: Sí, passa que suposo que tot té un límit, però sí, sí.
5: L'XD, el dish. És que el del dish era, bueno, almenys la meva generació, era un no parar.
1: Dish, jo no sé què parles, com de caure, com dish.
5: No, dish era com... O sigui, que giraves el cap així, llavors com era com un XD, però en un altre format.
1: Jo XD encara ho dic,
5: El sud de Cristiano Ronaldo, quan jo feia pràctiques en una escola, era horrorós.
4: Va, ja en parlarem d'això, anem a la informació.
5: Sí,
1: Anna Closa, bon dia.
7: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui?
7: Doncs que el creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts desembarcarà finalment a les Canàries. El govern espanyol ha acceptat la petició que li havia fet l'OMS per criteris humanitaris i també acollirà en un hospital de l'arxipèlag el metge del vaixell que està en estat greu. El creuer trigarà 3 o 4 dies en arribar a les Canàries des de Cap Verd, que és on ara es troba atracat. Per cert que Oriol Mitjà, el metge investigador especialitzat en malalties infeccioses, no descarta que es detectin nous casos positius, perquè l'OMS està buscant més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, perquè haurien estat en contacte amb una de les víctimes mortals. Pel que fa al conflicte a l'Orient Mitjà, enèsim gir de guió de Donald Trump en la guerra contra l'Iran. Després d'afirmar que hi ha progressos en les negociacions, Trump ha ordenat aturar temporalment l'operació d'escorta de vaixells a l'estret d'Hormuz. A tot això, poc abans, el seu número 2, Marcos Rubio, havia donat per acabada l'ofensiva per centrar-se en la defensa d'aquest pas estratègic. D'altra banda, aquesta mitjanit ha entrat en vigor la treva anunciada unilateralment per Ucraïna. Fins ara només hi ha notícia d'un atac rus poc després d'entrar en vigor aquest alto al foc contra una fàbrica de Zaporíjia. La capital d'Ucraïna, de fet, Kiev, ha avisat Moscou que si no respecta la treva des d'aquesta mitjanit, ells tampoc respectaran la que ha ofert el Kremlin per a dissabte per poder celebrar la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Avui també quedarà vist per sentència el judici pel cas de les mascaretes a l'exministre socialista José Luis Ábalos, Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama. El PP defensa que Aldama pugui evitar la presó i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el cervell de la trama. Els tres acusats tindran dret avui a l'última paraula. I a Girona, després de 2 dies d'aturades, l'empresa i els sindicats han arribat a un preacord aquesta matinada per posar fi a la vaga de recollida d'escombraries de la ciutat. Han arribat a una entesa després d'una llarga negociació que s'ha prolongat tota la nit i fins la matinada. Abans de desconvocar la protesta, però, caldrà que el personal ho confirmi en una assemblea.
1: 4 minuts passen de 2:15. Anna, que no t'esperava saber avui?
7: Doncs mira, mira, vosaltres que us agrada el cafè, us diré que us diré quin és el cafè més car del món. Se'l coneix com a Kopi Luwak. Es fa a les muntanyes d'Indonèsia i una tassa pot arribar a costar 90 euros. En indonesi, kopi significa cafè i el luwak és una espècie de civeta que viu al sud-est asiàtic i Indonèsia. La civeta el que fa és menjar les llavors del cafè, sempre tria, de fet, les més madures, i quan el seu sistema digestiu doncs les ha ingerit, aquest animal les expulsa per l'anus. Quan algú recull aquestes llavors, el procés seria assecar-les, netejar-les bé, després doncs s'han de pelar, s'han de torrar i s'han de moldre. Aquest cafè és molt car perquè els luwak doncs són omnívors nocturns de poc més de mig metre de llargada i mig metre més de cua, i no només s'alimenten d'això, sinó que també mengen altres fruits, així que obtenir aquest tipus de baies de cafè, és a dir, doncs anar pel bosc buscant boletes de caca de luwak, com qui busca bolets, doncs és una feina que costa bastants diners.
2: Hem fet que és això com qui busca bolets.
1: Bueno, sembla supernatural.
2: Sí, sí, sí, natural és.
1: El titular d'esports.
7: La jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada. La central deixarà l'equip després de 9 temporades i de 7 lligues i 3 lligues de campions, entre altres títols. Per cert que avui, a 6:45 de la tarda, el Barça oferirà el títol de Lliga a l'afició abans del partit contra el Llevant. I a la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de la semifinal i han fet valer l'empat a 1 de l'anada. Avui, a les 9 de la nit, Bayern-PSG.
1: I avui quin temps farà?
7: Doncs avui serà un dia amb més sol que ruixats. El matí serà assolellat amb boires a l'interior. A la tarda lluirà el sol i no només al Pirineu, als Ports i a les comarques de Girona hi haurà ruixats. Les pluges més intenses sí que afectaran la Garrotxa, l'Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany, localment amb calamarsa.
1: I ara seguim amb els Ginestar des del seu ultimíssim àlbum, que inclou cançons com aquesta, Tornar-se boig, perdre el cap. I ara de seguida juguem al miniquiz.

0: Escoltes ICAT.
1: Nausica Bonin protagonitza L'autora, dirigida per Anna Serrano.
2: El relat d'una jove escriptora que vol fer la revolució, trobar una manera nova d'explicar una història.
1: No et deixis passar l'oportunitat de veure aquesta obra intel·ligent, provocadora, complexa i combativa de la dramaturga anglesa Ella Hickson.
2: Del 7 de maig al 7 de juny, al Teatre Lliure de Gràcia.
3: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica.
4: Que guai, no?
3: 3cat en viu.
5: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
6: Pausa.
5: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
7: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
8: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
6: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
5: Pausa.
6: De 5 a 7, a ICAT, Nota de veu.
9: Hi ha noms molt guapos i els explicaré.
5: Vols fer de DJ i el Nota de veu d'ICAT?
10: Hey, DJ!
6: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
11: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zo, me la sua que tinguis més likes.
12: Hola, Fran, Aina.
13: Hola, Nota de veu.
14: Bona tarda, notes.
5: Nota de veu.
6: El telèfon del programa?
5: 677 50 61 53.
6: 677 50 61 53.
5: Nota de veu.
6: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
15: Que la fortuna passi i no s'aturi.
6: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda, a ICAT.
5: Nota de veu. Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per ICAT. Escoltes ICAT, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Dimecres, 8:41 minuts al matí, hora de jugar, hora de participar al nostre miniquiz i demostrar la vostra saviesa. Ja sabeu on participar.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I avui que parlem amb vosaltres de gelats, també hem de celebrar un altre dia internacional, com hem dit abans, Laia, que és un instrument en concret.
2: Exacte, el Dia Mundial de l'Acordió.
3: Això és un tango, no?
2: Exacte, això és la comparsita, un tango de principis del segle XX que està considerat un dels més famosos i en ell, com en tots els tangos, doncs l'acordió és essencial. Asseguren els experts argentins que l'acordió, o la seva variant llatinoamericana del bandoneó, aporta una sonoritat melancòlica, profunda, expressiva al gènere. Ben diferent, de fet, de com la música de l'acordió sona a casa nostra, que és molt més popular, molt més alegre, molt més per ballar, d'una manera més moguda, però sí, és curiós com l'acordió s'adapta, no, a les diferents latituds amb diferents tipus de música.
3: Mira si és diferent l'acordió com el toquen, per exemple, el bavarès, saps? Que
2: tararito, tararito, tararito, tararito, tit,
3: i en canvi aquest to és tan diferent que li donen els argentins.
2: De fet, m'agrada que diguis el tema de bavarès perquè l'acordió seria originari del centre d'Europa, però per diverses causes es va expandir ràpidament per tot arreu, fent bastant furor allà on arribava, connectant de seguida amb la població d'indrets, a més, sobretot amb pocs recursos, desmarcant-se segurament d'instruments més cultes que quedaven reservats doncs, a les classes més benestants.
0: Mira, ens escriu un oient dient que li encanta el tango i com sona l'acordió del tango. A veure si endevineu qui és.
2: El nostre oient argentí.
0: El Nacho, que és l'oient argentí, que òbviament li mola molt l'oceu.
3: I tothom tira cap a casa.
2: Doncs mireu, la pregunta que us faré avui al miniquiz és a veure si sabeu dir-me quins són els principals motius que van fer que l'acordió fos això, tan exitós, que s'expandís tan ràpidament, que allà on arribés triomfés, a diferència doncs, d'altres instruments. I us dono quatre opcions. L'opció A, que es pot fer la melodia i els acords alhora, com si hi hagués en realitat més d'un instrument sonant. Opció B, que és fàcil de construir, qualsevol se'n podia fer una a casa seva. Opció C, que només té quatre notes i per tant és molt fàcil de tocar. O opció D, que no es desafina mai.
1: 638-68-4565. 638-68-4565.
0: És subjectiva la resposta o no?
2: No, és objectiva.
0: O sigui, n'hi ha tres que no són.
2: Exacte, n'hi ha tres que no són.
0: L'èxit de l'acordió, quin és el seu motiu? A, que es pot fer la melodia i els acords alhora. B, que és fàcil de construir. C, que només té quatre notes. I D, que no es desafina mai. Aneu responent i avui un dels encertants, el guanyador del sorteig, en durà un lot cultural expert envejable. Seguim per donar-vos una mica de marge amb més música amb en Cucapí i els Boom Boom Fighters, que ens canten Fes Guai.

0: Els experts, ICAT.
1: El Pere van caminar, i cap a l'immortela.
2: Jo, la Mortadela, és la cançó La Mortadela.
3: Sergi, no m'està agradant aquesta broma que fas. O sigui, Nadau és un dels grups, vaja, és el grup per excel·lència, trobo, d'Occitània.
2: Nadau és el 25 de desembre, Laia.
3: No m'està agradant el que dius, no m'està agradant.
4: Vol dir Nadal? Jo m'ho havia cregut, eh?
3: Doncs no ho sé, perquè no sé prou occità.
5: No vull sentir la paraula Nadal fins a l'octubre, com a mínim.
3: Veus? Va, anem a la resolució.
2: Mira, ja estan col·locant les llums pel carrer, eh?
3: Avui us preguntàvem si per l'acordió que ha arrelat tant en diferents indrets del món, especialment entre la població que no tenia recursos per accedir a una educació musical reglada. I us preguntàvem quins eren els principals motius que feien que l'acordió sigui tan exitós a diferència d'altres. Doncs mireu, les opcions que us donàvem era si es pot fer la melodia i els acords alhora, com si hi hagués en realitat més d'un instrument, que sigui fàcil de construir, que qualsevol se'n pugui fer una casa, que només tingués quatre notes i per tant fos molt fàcil de tocar, o que no es desafinés mai. Doncs mireu, era molt senzill. L'opció correcta era la A, perquè ja veu que amb l'acordió es pot fer la melodia per un cantó i els acords per l'altre, perquè teniu les dues mans tocant i a més teniu la part aquesta de manxar, i per tant això fa que l'acordió hagi estat molt exitós i hagi arrelat. És una mica, es deia que anar amb un acordió era com tenir una mica un home orquestra, perquè un home feia cada cosa i semblava que tinguessis més d'un instrument allà tocant alhora.
2: No era el de Mary Poppins, que era una mica això? I afegia uns platerets
3: exacte,
2: i ho anava fent?
3: Sí, és ben bé això. Doncs mireu, hem rebut 132 respostes, això em penso que és rècord, Sergi? De les quals 111 han estat correctes, per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 111.
5: Doncs va, avui em quedaré amb el 111, que em sembla xulo, no?
2: Vinga, el 111, cap i cua.
3: Molt bé.
5: L'últim que...
3: Doncs el 111 és l'Anna, que té un número acabat en 46.
2: Felicitats, Anna.
3: Enhorabona.
4: Anna, ara t'escrivim aquí al WhatsApp i t'informem de com enviar-te el superregal que avui has guanyat. Són les 8:49 minuts.
6: La peli a la carta.
7: ¿Lo que viste tú, Ale?
4: I per cert, agraeixo que estigui aquí al grup de WhatsApp a l'Ester i a la Su, que ens van recomanar la pel·lícula que ara ens ocupa i que m'ha encantat. Laura, para atenció.
5: Perquè... Sí, estic molt últimament amb ganes de tornar al cinema.
4: Val, doncs, no, aquest és Pel·li a la Carta, un espai de culte, està filming, i és una pel·li que ens van recomanar unes oients, Sueños de Oslo, perquè veieu que sí que faig cas de les vostres recomanacions i me les poso a la llista. Bé, doncs el seu autor, me l'apunto, és el senyor Dag Johan Haugerud, que es va endur l'Os d'Or a la Berlinale per aquesta pel·li. Per tant, ja pot dir soc com la Carla Simón. La pel·li es titula Sueños en Oslo i el tema és, Laura, profes que s'enrotllen amb alumnes.
2: Ai, red flag.
4: Profes que s'enrotllen amb alumnes.
5: Home.
4: És un tema que al principi dius malament, però després també.
5: Primer i després, sí.
4: Seria una mica la construcció d'aquesta pel·li, que és molt tendra i molt delicada, però tan delicada i tan tendra que, segons avançant la trama, et pots despistar una mica del que està passant i que és el que m'agradaria que em compartissiu si també us despisteu una mica. Perquè en algun moment penses, ai, que bonic.
5: I després, no!
2: No.
5: A veure, a mi m'agrada el tipus de pel·lícules que et fan empatitzar amb la persona una problemàtica perquè, bueno, crec que té molt mèrit dibuixar un personatge tan bé que tu puguis arribar a posar-te a la seva pell encara que estigui fent coses terribles. Però crec que en aquests casos sempre hi ha d'haver una petita rematada de crítica en què tu no puguis arribar a sortir de la pel·lícula dient, que bé que em cau aquest tio, tant de bo ser com ell.
4: Mira, la protagonista, en aquest cas són dues dones, és igual, però bueno, t'ho dic, una jove que està a punt d'acabar l'insti, a punt d'acabar-lo, val? Encara no comença ni ser ni universitària.
5: És un moment delicat, sí.
4: I s'enamora de la seva carismàtica profe de francès, una dona jove, però que és la profe de l'insti, val? La protagonista és una jove molt sensible, molt lletra

0: ferida, està escrivint ja la seva primera novel·la, i clar, troben aquesta profe de llengua...
1: Que són uns topicazos, tio, a més.
0: Sí, però no només consells literaris, sinó consol, amistat, confiança, però clar, que es penja de seguida, s'enamora de seguida, val, i la història va avançant.
1: És que molt, molt ojo amb la gent lletra ferida, però, de veritat.
0: La gràcia és com s'explica, perquè el que al principi sembla una història de ruptura, de trencament, de desamor, de desengany, no? Perquè és una història que no pot ser, perquè és la meva profe. Si fas l'exercici aquest d'expulsar-te l'atmosfera molt poètica i ennuvolada i d'Aurora Boreal, que té aquesta pel·li noruega, doncs fa que et plantegis algunes preguntes de què està fent aquesta profe exactament, per molt jove i carismàtica que sigui.
1: Què fas fent un cafè amb la teva alumna? Ja no, està! És igual que sigui per comentar llibres.
0: Jo, a la meitat de la pel·li, jo pensava, ah, clar, l'amor, a vegades passen coses d'aquestes i tal, i al final de tot, quan faltan 5 minuts, em vaig dir a mi mateix, per què quedes amb la teva alumna?
1: Aquesta és la primera pregunta que s'ha de fer.
0: Vaig arribar a una bona conclusió, Laura?
1: Sí, clar que sí, la conclusió més lògica i normal per un món una mica més just, no?, i sense desequilibris de poder.
0: La pel·li té dues escenes clau. Una és quan queden la mare de l'alumna i la profe com per parlar del tema com a persones adultes, i aquí és quan la cosa es dispara i dius, no, aquesta tia està trontollant amb els seus arguments. Vale?
1: Bueno, és que els pares, quan entren a l'equació, és quan tot es veu que és absurd, no?, i que no té cap sentit.
2: I tant.
0: De fet, hi ha una altra, la segona escena clau és quan la jove protagonista coneix a una amiga de la seva amant, la seva profe, que calcula una mica que potser és la seva anterior ella. Sí, comença a deduir que...
1: El patró.
0: Que potser ja és una persona adulta, però que es coneixen, perquè, el que diu la Laura, persones lletraferides, llegides, que els agrada escriure, molt cultes...
1: Que són els putos esnobs de la literatura.
0: Però aquella persona sembla que potser havia estat també alumna d'aquesta professora. Bé, i té una pel·li... té un tema a la pel·li molt guai, que és no només la mare, sinó l'àvia, perquè aquesta jove noruega també té una mare i una àvia molt llegides i molt cultes, però que comencen a dubtar d'ella, de com és que ja estàs escrivint la teva primera novel·la amb 17 anys, i comencen a dubtar de les seves decisions tant emotives com literàries. Llavors sí que hi ha un punt que la noia es pot trobar molt sola en tot el que li està passant a la vida. I trobo
1: és que és el pitjor de les relacions de poder, i això jo ho he viscut tant com a víctima com a persona protectora, diguem-ne, d'altres persones a qui li estava passant, és que tu penses que el que estàs fent està bé, i per tant que algú vingui algú de fora i et jutgi i et digui el que està passant no està bé i tal, encara et fa sentir més aïllada, no et fa sentir acompanyada.
2: No t'ajuda. I es va retroalimentant i encara et sents més aïllada tu.
1: Clar, perquè més sents que ho has d'amagar, sents que estàs fent una cosa que no és correcta, quan tu en principi ho veus tot bonic.
2: I és un contra tots i contra tothom, no? Una mica.
1: Bueno, no sents que ningú et pugui ajudar, i l'altra gent de fora tampoc pensa que et pugui treure d'allà. Llavors és una situació de merda en la que l'única persona responsable de posar-t'hi és la persona que està per sobre teu. Per tant, no ho feu.
0: Doncs clar, el que heu de fer és veure aquesta pel·li, que, com us dic, va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale. A mi se'm va passar per alt quan va estar a sales, no devia estar massa temps, crec, però ara la teniu a Filmin i la podeu veure. Sonyos de Oslo, de Dag Johan Haugerud, que forma part de la trilogia Sexo en Oslo, Amor en Oslo, i he vist l'última directament, Sonyos en Oslo, no estan lligades narrativament, però les vull veure totes. Gràcies a l'Esther i a la Su, les nostres oients, per recomanar-nos aquesta pel·lícula, i trobo que a la resta us pot interessar també veure-la. I seguim amb The Rasmus per acostar-nos al final d'aquesta hora. Ens canten des de les ombres, In the Shadows.

0: Així sona Els Experts.
1: O sigui, és molt realista, exacte. O sigui, sí, tot sí. La resta és com l'actualitat.
2: A més, tothom que viatgés en el passat no mataria el seu avi, però sí que s'enrotllaria amb la seva mare. Diu a Antoni, té lògica que la mare senti atracció pel seu fill, sense saber que és el seu fill, perquè totes les mares estan enamorades dels seus fills.
3: És veritat,
2: Per això li tira la canya, eh? Bé, i diu...
3: Sí, jo crec que ma mare me tiraria la canya.
2: Vale, gràcies.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: La confessió.
1: 2 minuts i seran les 9 del matí. Avui és el torn d'una confessió del Roger Seró, per tant, prepareu-vos, que venen corbes.
2: Avui, com que el tema, la pregunta del dia, Laura, ja te la formularem, és quin és el teu gust de gelat preferit, i argumenta i justifiqui-ho.
3: Yeah.
2: M'ha vingut a la ment, com que em toca a mi la confessió, a la meva primera etapa com a cambrer de la meva vida, que va ser un estiu amb una geladeria, val?
1: Molt bé.
2: I llavors, jo m'haig quedat xocat de la quantitat de persones que crec que no entenien el mínim funcionament de l'univers, i clar, llavors jo no entenia com és que no ho entenien, i es quedava, hi havia una mena de debat.
1: De
2: ara sí. Posaré exemples. La confessió és que les meves jefes em deien, en cap cas el client es pot pensar que no entén res, i en cap cas tu pots semblar que no l'estàs entenent a ell. Exemple, la gent que jo els deia els cromàtics, venien i et demanaven, digue'm un gust de gelat, el que sigui.
1: El pitufo.
2: No, normal. Ah, no tenia,
3: de llimona. Marta Sanz, xocolata.
2: Em deia, no, un, deia, de llimona, anava a buscar-lo i deia, no! Aquest no! I m'assenyalava aquell d'allà. Llavors les meves jefes em deien, aquesta gent, si van pel color, t'ho agafa tal.
3: Van pel color, però sí, el color que potser era de vainilla.
2: Sí, o em deien al revés, deien, dona una mica d'aquest d'aquí. I jo dic, el de llimona? Dic, no! De llimona, no! De tal! I llavors em deien les jefes, sí, aquesta gent acaba fent el que ells et demanin. O també la gent que venia a dir-me, una pregunta. Clar, tu vas molt liat, no? Vull dir, tens la terrassa per recollir, has de servir, has de netejar, has de cobrar, has d'agafar el gelat, has de netejar les garrafes. Venia gent i deia, una pregunta. I deia, no, digui-la directament. I els clients
3: bueno,
2: es quedaven,
3: com? A veure, Roger, jo això ho entenc, és com per no molestar-te, no? Si no pots. Perquè,
1: et demanaven culleretes per tastar els gelats i després deien, ai, no m'agrada cap.
2: No, jo això ho accepto. Ah. No, vull dir, jo faig el que tu em diguis, però no em diguis, una pregunta, quina pregunta?
3: No, però aviam, això jo...
4: Perquè la gent no porta
2: el teu ritme. Espera, també la gent que insistia en pagar, i dèiem, no, que m'enfadaré, no, ja pago jo, i els deia, aquí no tindrem aquest debat. O sigui, i a les jefes em deien, la confessió és, no, aquesta gent els agafes el primer que té una targeta o un bitllet, els agafes, però no els diguis que no poden tenir aquest debat, és que a més és mentida. Ai, que m'enfadaré, no pago mai jo.
5: Que ja són les 9, una hora i pleguem.
6: Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: la Marlena,
1: la Laia...
2: És la meva, les cançons preferides dels tiets dels últims 2 o 3 anys.
3: Que s'enganxa molt, aquesta cosa.
0: Sí, que s'enganxa.
4: Estaré millor demà per obrir aquesta última hora del programa d'avui. Bon dia, Laia, Laura, Sergi.
5: Bon dia,
4: oients. Mira, algú em dona suport, la Marona diu... Jo també treballava en una gelateria, però és d'aquelles que tenien les neveres tancades. Clar, que s'hauria de fer això. Llavors, si algú demanava tal cosa, neveres tancades, no es veu el color.
5: No, a mi... jo el color el necessito veure.
4: Vale, però no despistis el cambrer.
5: És que hi ha... No ho faré. Però hi ha un rosa per fer de maduixa que a mi no m'acaba de...
4: Diu,
5: rosa fort.
4: 7 estius i vaig treballar amb uniforme en barretet, ens diu la Marona. Jo portava un polo, també puc... Ja es faré la seqüela, perquè també el segon o tercer dia em deien que el polo estava tot tacat.
5: On tu vas passar millor, treballant com a gelater o a Port Aventura?
4: Allí també en tinc unes quantes.
5: No, has d'obrir aquest meló.
2: Totes aquestes feinetes d'estiu, com de la primera joventut, donen una quantitat d'anècdotes.
5: Un dia farem un programa dedicat als parcs d'atraccions, que jo crec que donarà molt de sí.
4: Vols que la propera que em toqui faci la seqüela? És que m'han quedat 84 tipus de...
2: Molt a favor. És una nova secció de confessions.
4: Gent que no sap restar, també em trobava. Bé, gràcies, Marona, per fer-me suport. Diu que ella portava uniforme amb barretet, també per parlar del cosplay. Seguiu participant amb temes gelats.
6: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
4: I aquí mateix, a banda de tots els debats que esteu muntant-vos i totes les experiències que ens compartiu, també teniu penjada l'enquesta de la cançó de les 10. La cançó més clicada serà la que farem servir per acomiadar-vos, acomiadar-nos de vosaltres com cada dia. 4 opcions, com sempre, que us llença en Sergi, inspirat en...
6: L'efemèrdida!
5: Un 6 de maig com avui de l'any 2022, Bad Bunny publicava l'àlbum Un verano sin ti. Hey.

0: Cable, Laura, com dient. Es va ballar.
1: És que per mi va ser la revelació de Bad Bunny. O sigui, abans d'això, evidentment, Bad Bunny ja existia i era molt famós i tenia alguns amics que eren molt passats amb Bad Bunny, però jo era una mica com de... Ai, prou ja, no, Bad Bunny? Bueno, és que jo què sé, tampoc n'hi ha per tant, tal. Em van dir, escolta't aquest disc de dalt a baix. No només Titi me preguntó. I em vaig enamorar. I vaig dir, vale, Bad Bunny forever.
0: Doncs aquest disc, entre d'altres cançons que contenia aquest Titi me preguntó, va ser el quart treball de la discografia del cantant porto-riqueny, un àlbum extens de més de 20 cançons i va encapçalar la llista Billboard aquell 2022. De fet, avui la tria de la cançó de les 10 va justament això, temes que van formar part d'alguns dels discos més exitosos del 22. L'any en què tots vam començar a retrobar la normalitat perduda per culpa de la Covid, diria que va ser el primer any en què ja ens vam deslliurar del tot de la mascareta, perquè el 21 la vam seguir portant.
1: Sí, sí, el 21 a vegades ens porten fotos d'aquestes de record que dic, però què fèiem amb mascareta si era l'octubre del 21? No, no. I no, no, és que va durar molt,
0: la
1: broma.
0: Va haver-hi una revifada forta, el 21. Doncs la primera cançó
2: en trobo,
0: ja la sentim.
2: En algun abric en trobo alguna.
1: Sí,
0: de mascareta jo també. La primera cançó ja la sentim, és el Titi me preguntó, de Bad Bunny, la segona és de la Beyoncé.

La deixo sonar perquè no sonarà com a cançó de les 10. És la menys votada, de moment, de totes les que us hem proposat. Oh. I això, que és de la Queen Bee, i això sempre és sinònim de qualitat, eh? Aquest disc portava per nom Renaissance, va ser llançat el juliol del 2022, i tot i això va ser un dels àlbums d'aquell any, barrejant la música disco, l'R&B i el house. L'àlbum va competir per ser el disc de l'any amb aquest altre, de la Taylor Swift.

0: Aquesta cançó, The Hero, la trobàvem al desè àlbum d'estudi de la Taylor, que portava per nom Midnights. No sé si el vas exprimar gaire, aquest disc.
1: És que aquest va ser una mica polèmic, perquè va ser d'aquells que el fan clàssic de la Taylor Swift va com rebutjar.
0: És que era molt conceptual, parlava de 13 nits d'insomni de la Taylor Swift, tenia un punt obscur. Sí,
1: ella estava
0: potser
1: en un moment complicat, sí, també, però després ens va acabar agradant i va acabar guanyant milions de Grammys, aquest
0: disc.
1: Això
0: va sonar moltíssim, aquesta cançó que ara sentim, Anti-Hero, va sonar molt com aquesta altra de Harry Styles.
1: Avorrir.
0: Que ens la van posar amb calçador, aquesta cançó.
1: Els tres primers cops que la vaig sentir vaig dir, ah, molt bé el Harry.
0: Que xula, molt bé.
1: Que era el primer any que jo treballava a la ràdio musical. Us heu de fer la idea que jo escoltava això mínim 5 cops al dia.
0: Aquí els experts, cada setmana sonava un parell de cops.
2: Sí, sí, com a mínim,
0: com a mínim. Moltíssim. El 20 de maig del 22, el cantant britànic va publicar el disc Harry's House i dins aquest disc hi trobàvem aquest Acid Wash. Quatre cançons dels àlbums de més èxit del 22. Quina voleu que tanqui el programa? Quina vols tu, Laura, que tanqui el programa? Titi me pregunto de Bad Bunny, Break My Soul de Beyoncé, Anti-Hero de la Taylor Swift o Acid Wash de Harry Styles?
1: Em quedaré amb Bad Bunny, però us faig extensiva aquesta recomanació. Escolteu tot l'àlbum d'Un Verano Sin Ti, no només aquesta.
3: Molt bé. Doncs la classificació va de la següent manera. La cançó ara més votada és la que sentiu de fons, per tant, us l'haurà de menjar amb patates, perquè Titi, us he dit fa una estona que anava segona una mica trepitjant els talons, però ja queda una mica més enrere, però bé.
0: La gent encara té ganes d'Acid Wash, ja ho veiem.
3: Podeu desequilibrar-ho i votar per una altra d'aquestes quatre cançons. I ara els coreans BTS que ens canten això, Swim, nedar. I de seguida la Laura, un altre espai categòric. El d'avui crec que estic exclòs, perquè avui estic posa persones segons netegen.

0: web.
1: Així sona els experts.
2: Va, Laia, aquesta t'agradarà perquè crec que està molt a prop de casa teva, que és l'àrea de servei del Montseny, allà a Llinars del Vallès.
3: Home, sí! Som coneguts per tenir una àrea on a vegades hi ha hagut fins i tot d'això, trets.
4: Trets de com les faccions de la cara.
3: No, trets de pistola. I jo crec que com a mínim dues vegades hi ha hagut tirotejos en aquella àrea de servei.
4: Tirotejos de pistola?
3: Sí, esclar.
4: Sí.
2: Uà, estic en un capítol de crims.
5: Ui. Tu creus que hi pot haver alguna més bonic que això?
1: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: A Miami ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp.
4: 9 i 12 minuts, nou espai categòric de la Laura. De quin tipus de persona ets segons fas tal cosa? Avui que va de neteja, no sé si n'hi ha alguns també de musicals que necessiten, o de musicals que se'n posen música concreta de fons per
2: netejar. Doncs mira, no ho havia pensat, però també... Bueno, no sé si és un tipus de persona, per mi són totes, perquè la gent que neteja sense escoltar res em sembla un psicòpata.
4: I jo podcasts. Hòstia,
2: sí?
4: Per una vegada estic fora del psicopatisme, em poso sempre algun podcast.
2: Jo crec que sí. No, vull dir... Netegeu en silenci a casa?
7: No, mai. No.
3: Alguna vegada, sí.
7: Sí,
3: perquè sempre hi ha
7: què
3: soroll.
7: Què vols, sentir
3: canvi...
7: el moment en què fregues el vidre de la finestra?
3: No, vull estar en silenci i ja està. No.
7: Jo necessito una cosa...
3: A vegades em poso música, però no sempre.
2: A mi és l'única manera que em pot motivar l'activitat de la neteja. Posar-me una música, però més animadeta, res de plorar, perquè només... O sigui, plorar i netejar l'hora no pot ser. Ha de ser una cosa que més o menys et motivi. Per exemple, un gran sentit de Bad Bunny. Però jo el que venia a classificar-vos avui una mica és la intensitat de la neteja, no? Vull dir, al final tots sabem que hi ha persones que netegen més i persones que netegen menys, però hi ha com que cadascú té els seus motius i els seus vicis en aquest sentit. Hem de començar, però, pels de l'extrem principal, que són els bojos de la neteja, no? O sigui, gent que no li importa perdre temps netejant, gent que no sap estar-se a casa un cap de setmana tranquil·leta, mirant pel·lícules, no ho sé, fent una barbacoa al jardí, sense netejar.
3: Bueno, que no poden fer res si no està tot impolut. I llavors, clar, no poden fer mai res.
2: Aquí... No poden descansar mai perquè sempre hi ha coses
3: clar,
2: que
7: aquí poses a la mateixa equació els que ho volen net i ordenat, no? Entenc, també.
2: Home, evidentment, jo crec que poder tenir-ho tot extremadament net implica tenir-ho ordenat, clar. Perquè si no, no pots netejar bé si
7: exacte.
2: Tens tot desendreçat.
7: Sí.
2: Sempre hi ha alguna cosa més a netejar per ells, i a mi hi ha una cosa que em fa una mica de pena d'aquest perfil de persona, que és que crec que n'hi ha moltes que són dones, i són dones que no han tingut una carrera laboral molt intensa, doncs, pel motiu que sigui, perquè els seus marits ja portaven prou sou a casa i elles tenien com aquest rol de mantenir la casa neta i tal, que hi ha un tema de culpa cristiana de dir, ja que el meu marit cobra més que jo, o treballa més que jo, o treballa i surt a fora de casa i jo no ho faig, vaig a compensar tota aquesta culpa que sento netejant la casa com si allò fos, bueno, un temple indi que no puguis ni trepitjar pràcticament el terra sense embrutar-lo.
7: Prohibit viure aquí dins.
2: Clar, la tenen com un museu. I hi ha gent que fins i tot te la fa tractar com un museu, que és que no pots entrar ni amb sabates i no pots com tocar un vidre i no pots rentar-te les dents tranquil·les sense pensar que una esquitxadeta anirà al mirall. Això és com
3: no
2: molt...
3: No es pot viure així.
2: Sí, és molt desagradable. I llavors hi ha gent que no, que elles tenen la casa extremadament neta i te la deixen gaudir, però que sàpigues que la que tu surtis per la porta, aquelles ties, tindran una feinada a anar perseguint totes les teves traces, no? Tot el teu rastre.
3: Sí.
2: A mi em sap una mica de greu, la gent
7: sí,
2: que és així, sincerament. Per què? Perquè no tenim tant de temps per netejar. Vida solo hay una. Llavors, aquí, en aquesta actitud vital, trobem dos tipus de persones. Un som... Bueno, no sé si incloure'm en aquest grup, jo crec que no. Els bojos de l'eficàcia. I l'altre és gent que no neteja, ¿vale? O sigui, els bojos de l'eficàcia és gent que sí que vol tenir la seva casa neta, però llavors, per poder fer-ho amb el mínim temps possible, ha desenvolupat tota una mena de talent ocult que veu de TikToks, perquè hi ha molts TikToks de trucs de neteja.
7: Ah, sí?
2: Sí, el TikTok neteja és increïble. Entreu algun dia a TikTok neteja? Em sembla que Clean Talk es diu. Si feu hashtag Clean Talk...
3: Imagina't. A Instagram també, com trucs i truquets, uf, te'n faries creus.
2: De gent que s'ha especialitzat en trobar la manera més ràpida i eficient de netejar, per exemple, el vidre de dalt de tot de la finestra, no? Que dius, és la típica cosa que ara em portarà 3/4 d'hora perquè he d'agafar una escala, anar passant les coses de baix, tal. Ells s'han inventat un sistema...
3: 3/4 d'hora és tomatge, O sigui, no compensa mai 3/4 d'hora per on està la cosa a netejar.
2: Clar, llavors em passa com a mi que jo no ho netejo i punt, saps? Vull dir, jo el vidre de dalt no el puc tenir net.
7: La cuina li has de fotre canya, perquè si no allò no marxa ni, bueno...
3: Mare, fas cicles,
7: o sigui... O és que no es neteja la cuina.
3: És una cosa que fa una altra persona a casa meva.
2: Bueno, és que clar, aviam, aquí estem avançant esdeveniments. O sigui, hi ha gent que entra a CleanTalk i s'apunta a tots els trucs i llavors té les màximes eines eficients per netejar, però ha hagut d'invertir un temps en aprendre-les.
7: Clar.
2: Jo aquest temps no el vull invertir, vale? Llavors, doncs m'acaba passant una mica que... No és que sigui bruta, vale? Però sí que el meu pis tampoc acaba d'estar mai del tot net.
4: A més, a mi de petita, la mare em deia, quan siguis gran i visquis sol, podràs viure sense netejar mai. I sempre li faig cas.
2: Sí, li faig cas. Jo el que m'he especialitzat, no sé si és el teu cas, Roger, és en camuflar la merda. Vale? Vull dir, estem d'acord. No és tant que estigui brut el pis, que llueixi brut, sinó que hi ha certs llocs on tu no pots mirar, com per exemple a sota el llit, sota la nevera...
3: Tant aquest equip, tant.
2: El vidre dalt de tot, de la finestra...
3: Cal dissenyar expressament uns llocs on poder amagar aquestes coses.
7: Allà hi ha un hàbitat que no començarem a investigar aquí.
2: No, això ja ho descobrirà la següent persona que llogui aquell pis.
7: La natura s'ha d'obrir pas, com deien a Jurassic Park.
4: I que ho faci el propietari, com diem.
7: Exacte.
2: Que ho faci el propietari, tio. Sí, sí, sí.
4: Jo una vegada, parlant de vidres, vaig netejar els vidres i em vaig quedar sec. Jo no sabia...
2: Que ve tanta merda en aquell vidre. Bueno, jo crec que és una falta de respecte anar a casa d'algú que vas de convidat i mirar sota el llit. No ho pots fer.
3: No, clar que no.
2: L'altra cosa que em passa és que també...
3: Ni obrir armaris, eh? No obriu armaris mai quan aneu a casa.
2: No, no, no, per favor. Jo només netejo les coses, de veritat, quan sé que ha de venir algú a casa.
3: És veritat.
2: Que hi ha com aquesta cosa dels solters i les solteres, que jo crec que està molt bé, és molt útil de dir... Si al final no passa res... Luneta que tindré a la casa.
3: Ara, estic tan a favor.
4: He fet servir el mateix raonament, sí, sí. Fins i tot alguna vegada he fet això que diu la Laura i després he embrutat una mica més perquè dic l'altra persona es pensarà que ho he fet expressament perquè això no s'ho creu ningú.
2: Exacte, no s'ho creu ningú que tingui la casa tan neta.
3: Però no només per solters, és a dir, tu aprofites que et ve gent a uns fer un superet per dir, hòstia, avui li foto i estàs supercontenta.
2: Hi ha un punt que vinguin els col·legues te la suda una mica més.
3: No, depèn de com tinguis la casa, no tant.
2: No judici. Bueno, doncs jo he anat a cada casa, tio, que penso la confiança fa fàstic, però fàstic literal.
7: Hi ha aquell moment de visitar l'altra casa altri que trobes que està molt bruta i després dir, ai, la nostra està...
3: Ai, no, a mi em relaxa molt veure cases brutes,
7: aquesta.
3: Perquè penses...
7: Que guarra que la tenen. Que comences amb la teva parella, ai, que guarra.
2: Tio, jo només veig que la gent és molt guarra quan és realment molt guarra. O sigui, jo a vegades tinc col·legues que em diuen... Ai, és que tal, no sé què, ple de pols... No sé... I penso jo, quina pols he vist? No he vist res. La gent que va fixant en la pols que tenen els prestatges dels altres...
3: Quina poca feina.
2: Exacte. Que amargats i que morts que esteu perdits.
3: A mi, convideu-me a cases brutes i desendreçades perquè vol dir que després us convidaré a casa meva. Si sou molt nets, no us convidaré.
2: Vale, Laia, però tu ets l'últim tipus de persona que ets potser la que fa més ràbia.
3: Ah, per què?
2: Que és gent que es dedica a jutjar com tenen la casa els altres...
3: No, al revés!
2: Quan a ells i a elles els hi ve netejar algú. M'entens?
3: M'ajuden a mi.
2: Hombre!
3: Però igualment això no fa que la tingui més neta, eh?
2: Bueno, de veritat, ja et dic. Un mínim de neta que no ha estat mèrit
3: teu. 3 hores, i ja està. Després ja torna a estar fatal. I et dic, convideu-me a una casa bruta i així després jo no em sento culpable de convidar-vos a casa meva.
2: Jo penso, què prefereixo? Anar a casa d'algú que sempre està neta però que ell no la neteja mai?
3: Ja, és trampa això.
2: És a dir, no has agafat una velleta en la teva vida.
3: No, que no us ho treu l'altre, eh? També s'ha de netejar.
7: Jo crec que no pots criticar res, ni una cosa ni l'altra. Vull dir que...
2: O gent que té la casa una mica bruta, però que la neteja ell. Jo, personalment, prefereixo tenir d'amic o d'amant algú que neteja menys, però que neteja ell, que no algú que té la casa sempre impecable, però no ha agafat en la seva vida una escombra.
3: És veritat que són punts de working class, però també t'asseguro que encara que t'ajudin a la casa, o sigui, l'escombra cal, eh? Vull dir,
4: és que un dubte és que la meva escombra...
2: Depèn de la freqüència que li posi.
4: La meva escombra en bruta.
3: Hòstia, doncs l'has de netejar.
2: Compra una escombra nova, tio, Roger.
3: O neteja la teva escombra, pots dir la merda de...
7: Amb una altra escombra. I així
3: no,
7: és un
3: amb les mans.
4: Una vegada en dormitori d'una persona tenia El Secreto, El Alquimista i Hábitos de persones.
2: Hábitos atòmicos.
4: Aquesta, sí.
2: És que vaya clàssics. El poder de l'ara, també. Però això ho dius perquè per algú relacionat amb la neteja, no?
4: Ah, no, perquè, perquè em sembla més crític. Bueno, crític.
2: Més criticable?
4: Risible.
2: Bueno, no sé, jo crec que prefereixo Hábitos Atòmicos que algú que paga setmanalment algú perquè li netegi tota la casa.
3: Laura, també és una qüestió de generacions, al final. Depèn de quanta gent viu en aquella casa.
2: No,
3: hi ha
2: conciliació familiar, jo ho entenc. La gent que teniu crius ha de ser un infern. Però la gent que no, agafa algun dia la velleta, tio.
4: Sabeu que vaig veure al Fotolog, que ja sé que és antic, però ho vaig veure. Sabeu aquells draps per com per secar els plats? No sé si m'explico. per on seques els plats, perquè no caigui l'aigua al marbre, el drap que es posa sota.
2: Sí, com una baieta gruixuda.
4: Sí, o sigui, la baieta gruixuda, que no és per netejar, sinó perquè posar allí sota. Sí. Doncs algú tan brut que sabeu també, per l'altra banda, els pinyols del tomàquet, un pinyol de tomàquet. Sí. Bé, doncs si ho uniu, què passa?
7: Que havien nascut una planta allà.
4: Havia germinat, ho vaig veure. Sí, sí, havien germinat. O sigui,
2: aquí ja és una línia vermella.
7: Sí, però ja tenia tomàquets per sucar.
4: Eren uns petits brots, però que efectivament, com bé diu en Sergi, la vida s'obre camí a casa de la gent que no neteja. Sí, true story, eh? Que jo vaig pensar, que net soc.
2: Clar, no, et consola. Molt bé, oients, ja direu quin tipus de netejador sou.
4: Gràcies.
7: Gràcies, Laura.
2: Adéu, Laura.
4: Gràcies, Mariví, la nostra tècnica, per posar-nos aquesta cançó de l'aspiradora, no?
7: Brutal.
4: Havia pillat, estava dubtant si pillava la referència.
7: Sí, home, i tant.
2: Gràcies, Mariví.
4: Més música, ara la Maig. És el seu mes i ens canta Vull perquè no puc.

0: experts i CAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 9 i 24 minuts parlem de la indústria armamentística i no només d'això, sinó dels missatges, però aquesta indústria que no s'aturen des que Donald Trump va començar a escalfar el pati fa uns mesos exigint, ja ho sabeu, a Europa que produïssi més armes. Doncs, Laia, ara és l'Observatori de la Indústria de la Cambra de Comerç de Barcelona qui clama per un augment de les inversions en defensa. Diuen aquesta paraula, no?
2: Es diuen defensa, però volen dir armes.
1: Però es podria dir...
2: pistoles, sí,
1: no,
2: sí.
1: Es podria dir, invertiu més en armes.
2: Exacte, és el que diuen. És un informe que ha emès aquest organisme i s'hi afirma que aquest sector podria duplicar el seu pes a Catalunya en només 5 anys. Per alguna raó, han oblidat adjuntar a l'informe dades com, per exemple, quantes persones moriran quan es facin servir totes aquestes armes que s'haurien de fabricar al nostre país.
1: Allò que et poso el mail, t'adjunto total i el dono per fet.
2: Clar,
1: i no faig lo del clip.
2: Veig que aquí s'han descuidat. També no dubten a detallar, en canvi, els milions d'euros que diuen que alguns hi guanyarien. També se n'haurien de dir qui serien els que els guanyarien.
1: Perquè si no hi hagués negoci no es produirien, dius.
2: Exacte. I també els suposats, perquè encara no els hem vist, llocs de treball que es generarien. I també a quin preu, eh? Tot això una mica se n'obliden. Però, si no m'equivoco, tampoc és que hi hagi un atur galopant al nostre país i, per tant, no sé si és ara el sector en què realment cal invertir i posar tot de gent a fer pistoles com si no hi hagués demà, eh? En tot cas, com que vivim en un món capitalista, els càlculs de la cambra sobre el potencial de les tecnologies militars només els tradueixen en diners, que és el que els interessa, diners, diners, diners, quan donaria tot plegat. Segurament els importa poc per qui, però ells consideren doncs, que és una oportunitat perquè algú guanyi diners. Fins i tot el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ho ha qualificat de bona notícia, això d'augmentar el sector armamentístic, perquè és veritat que les polítiques de pau i no violència doncs a ningú no li semblen una prioritat quan hi ha l'oportunitat d'embutxacar-se uns quants calarons. Pitjor encara, el conseller amenaça: com que la intel·ligència artificial es carregarà molts llocs de treball, ens hem de començar a posar les piles i impulsar altres sectors. I li ha semblat doncs, que contribuir a fer al món un lloc molt més violent doncs és el que cal ara mateix la indústria armamentística, posar-li l'accelerador. Per sort, però, el pacifisme de la ciutadania és encara de moment incontestable, la gent no s'ha mogut, i llegim a Nació Digital una enquesta, també d'aquests dies, que ha fet el Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió, on constatem que només un de cada quatre catalans voldrien augmentar la despesa en defensa. Potser, doncs, s'hauria de fer més cas al criteri de la ciutadania. Per contra, el 36% dels catalans es decanta per mantenir la inversió actual, la inversió de defensa al nivell actual, mentre que un 34% prefereix fins i tot reduir-la i prioritzar altres polítiques. Ves que no diguin, a veure, senyors, millor invertim en trens o millor invertim en educació, que no pas invertir en fer armes. Ves que no tingui la gent així de sobte una clarividència. Per ideologia, que ho sapigueu només, dada de l'enquesta també, els votants que s'identifiquen amb la dreta són partidaris en un 45%, és a dir, tampoc no arriben ni a la meitat, d'augmentar la despesa en defensa, mentre que els votants de centre-esquerra o d'esquerra són els menys partidaris de fer-ho, només amb un 27 o un 18% de persones que volen realment augmentar la despesa en defensa i invertir més en armament.
1: Mira, el nostre usuari en Pi, que feia temps que no parlava, diu el que has dit tu per començar aquest tema. Invertir en defensa és un gran eufemisme. Diu, hauríem de dir invertir en guerra.
2: Exacte, doncs d'això estàvem parlant.
1: La cantant valenciana Naina ocupa ara l'antena d'ICAT amb el seu Tot i Res.

0: Dos quarts en punt, dos quarts a deu, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui? Que és dimecres, avui és 6 de maig.
1: Que el creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts desembarcarà finalment a les Canàries. De fet, el govern espanyol ha acceptat la petició que li havia fet l'OMS per criteris humanitaris. Abans us explicàvem que Canàries també acolliria en un dels seus hospitals el metge del vaixell, que està en estat greu, però no queda clar perquè el portaveu del govern canari ha dit en una entrevista als matins de TV3 que no volen assumir riscos innecessaris ni per al personal sanitari ni per la població. Així que ja veurem doncs com evoluciona tot això. El creuer, per cert, trigarà entre 3 o 4 dies a arribar a les Canàries des de Cap Verd, que és on ara es troba atracat. Per cert, que Oriol Mitjà, el metge i investigador especialitzat en malalties infeccioses, no descarta que es detectin nous casos positius perquè l'OMS està buscant més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, perquè haurien estat en contacte amb una de les víctimes mortals. Pel que fa al conflicte a l'Orient Mitjà, enèsim gir de guió de Donald Trump en la guerra contra l'Iran, després d'afirmar que hi ha progressos en les negociacions, Trump ha ordenat aturar temporalment l'operació d'escorta de vaixells a l'estret d'Hormuz. De fet, poc abans, el seu número 2, Marcos Rubio, ja havia donat per acabada l'ofensiva per centrar-se en la defensa d'aquest pas estratègic. D'altra banda, Ucraïna denuncia diversos atacs russos des de l'inici de la treva decretada per Zelensky, que Moscou no havia acceptat. Kiev havia advertit que si es violava el seu alto al foc, Ucraïna tampoc ho respectaria, doncs la treva proposada per Putin per al cap de setmana, coincidint amb el dia de la victòria a Moscou. A casa nostra, presó provisional i sense fiança per l'acusat de matar en ple carrer una veïna d'Esplugues de Llobregat. L'home té antecedents per haver llançat pedres contra la policia a Burgos fa 4 anys. El govern nega un problema de seguretat pública, es mostra disposat a donar explicacions a l'oposició i aposta per reforçar l'operatiu de retirada d'armes blanques de la via pública. I acabo explicant-vos que Nissan confirma que el pla de 900 acomiadaments previst per tota Europa inclourà Catalunya. La companyia no concreta la repercussió als centres de la Zona Franca i al Prat de Llobregat i els treballadors doncs preparen una vaga indefinida en funció de les explicacions de la direcció.
0: Les 9:33, Anna, que no t'esperava saber avui.
1: Doncs mireu que a Múrcia, l'Ajuntament de Lorca posarà multes de fins a 1.500 euros als veïns que estenguin la roba al balcó. El consistori es justifica dient que han pres aquesta mesura per millorar l'estètica dels carrers i aconseguir una ciutat ordenada, atractiva, segura i respectuosa. No és que no es pugui estendre la roba dins pròpiament al balcó, però sí que no es podrà penjar-la a l'exterior. Tampoc es podrà deixar bombones de butà o matalassos a fora.
0: I el titular d'esports.
1: La jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el femení blaugrana al final de la temporada i, per cert, que avui a 6:45 de la tarda doncs el Barça oferirà el títol de Lliga a l'afició abans del partit contra el Llevant. A la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid a la tornada de les semifinals i avui, a les 9 de la nit, segona semifinal que enfronta el Bayern de Múnich amb el PSG.
0: I ara que són les 9... Hem dit el temps, ja? Perdona,
1: és que no, encara no.
0: És que, bueno, oients, que us he d'explicar de la jornada d'ahir al capvespre. Avui, bé, veig que fa bastant de solet,
1: sí.
0: Seguirà?
1: De fet, avui serà un dia més sol que ruixats, així que bé. Al matí serà assolellat, amb boires a l'interior. A la tarda lluirà el sol i només al Pirineu, als Ports i a les comarques de Girona hi haurà ruixats. Les pluges més intenses afectaran la Garrotxa, l'Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany, on, per cert, hi podria caure calamar-se.
0: Les 9:34, ara sí, més música. L'Olivia Dean us desperta amb el seu Mana i Nit, aquest home que necessita. I ara, de seguida, parlem de teatre amb la Rita Oller, de la programació del Festival Grec, un munt d'espectacles que tenim ganes d'anar a veure aquest estiu. Jo vull veure Titelles.

0: Escoltes iCat.
1: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
2: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
1: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
2: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
3: 012, la millor resposta.
4: Confirmat? M'han robat el mòbil.
5: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
4: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
5: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
4: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a iCat. Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a iCat.
6: El firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per iCat.
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a iCat. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Hora de parlar de teatre. Ja s'ha fet pública tota la programació del Festival Grec. Teniu un munt d'estrenes teatrals, d'arts escèniques per veure i moltes d'elles a l'aire lliure, que també és una nota a posar, però la sabidoria la té la Rita Oller. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que sí que hem de dir que moltes coses s'han exhaurit, molts espectacles ja han només sortit les entrades, però ens portes una bona ruta pel Grec 2026.
1: Sí, també us faré una mica perquè us pugueu ubicar què és el Grec, com funciona, etc. Llavors, el Festival Grec és un festival teatral que es du a terme a la nostra ciutat estimadíssima de Barcelona, i on es poden veure propostes internacionals a casa nostra i també produccions pròpies. Què passa? Que porten los grandes de los grandes, per dir-ho d'alguna manera. Ve un espectacle, per exemple, que es diu Ophelia's Got Talent. Si busqueu imatges online, veureu que és una proposta increïble a nivell escenogràfic, o artistes de renom internacional, com per exemple Romeo Castellucci, que van a llocs molt diferents de la nostra ciutat. O sigui, no només ensenyem a teatre, sinó que també anem a museus, a espais oberts, espais tancats. Vull dir que la proposta és una mica canviar el paradigma del que concebem com a teatre.
0: I m'he apuntat la companyia Colunca. Els coneixes?
1: Sí, i tant. Fan diversos espectacles, de fet. Ah, en fan tres.
0: Ho dic perquè em molen les titelles. Sempre és de les primeres coses que em miro. I a més, és fàcil repassar el cartell. I qui són aquests? Són Colunca. Val.
1: I tant, doncs mireu, per exemple, podreu veure en aquest cas tres espectacles de la mateixa companyia que són diferents. Per tant, també és xulo poder veure com aquest trànsit, no?, de dir com una mateixa companyia produeix tres peces diferents. Jo la tinc apuntada també i tinc moltes ganes d'anar-hi. Llavors, què passa? S'exhaureixen les entrades a un ritme frenètic. Per tant, jo us aconsellaria que tots i totes anéssim a buscar-les. Perquè us feu una idea, va sortir la programació del Grec i en 9 minuts s'havien acabat les entrades per diversos espectacles que fan, o sigui que tothom a córrer. Vale. Llavors, perquè ens entenguem, hi ha els espectacles que es fan al mateix Teatre Grec, que només per l'experiència ja val la pena, perquè és preciós allà al Teatre Grec. I per com fa molta calor, que això sí que és una cosa que per la que heu d'anar previngudes, normalment et donen un bano i una revista perquè et puguis allà acalorar.
2: Refrescar una mica, perquè la cosa és que és l'època pitjor de l'any, no? Una mica.
1: Sí, exacte, però a canvi pots viure una experiència ben bohèmia com és estar en un teatre gaudint de l'aire lliure. Llavors, també hi ha programació de curta durada, diferents teatres de ciutat, que són dos o tres dies, que són aquestes coses flash, i després sí que hi ha una programació més extensa, gent.
2: Ah, entesos.
1: Llavors, hi ha una pàgina web molt currada amb tota la informació, jo us recomanaria que anéssiu allà a mirar, però llavors, perquè així, molt ràpidament, perquè sapigueu què hi ha. Hi ha un espectacle que es diu La Truita, que és amb un repartiment de luxe, Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas, entre d'altres, que és una comèdia que es desenvolupa a partir que una de les filles de la família es nega a menjar fricandó perquè s'ha fet lactopescato vegetariana.
2: Wow.
1: Llavors, això és sota la direcció de Ferran Utzet. Llavors, divertit, ràpid. Després també hi ha El retret de Dorian Gray, que és Àngels Gunyalons, que es posa...
0: El retret.
1: El retret.
0: Pues, em quedo jo per fer la paròdia, sí.
1: Doncs mira, l'Àngels Gunyalons, en aquest cas, es posarà la pell d'Oscar Wilde, i amb en Marc Rússic a la direcció i en Jordi Cornudell a la direcció i la creació de la música, seran acompanyats d'un trio vocal masculí i un quintet de corda, mentre que explicarem tota aquesta història de Dorian Gray. Llavors, també, una cosa que jo tinc mil ganes de veure, que és Factory, Somni d'una nit d'estiu, que és una adaptació de l'Àlec Rigola, d'aquest clàssic de Shakespeare, que té un repartiment increïble, amb moltíssims actors en un espai tan menudet com és el Heartbreak Hotel, que ens transportarem a la Factory Warholiana per entrar en una nit màgica de llibertat i bogeria. No? Veurem com aquest somni d'una nit d'estiu, en aquest cas, l'ubiquem en un altre lloc. Uh-huh. Però després també tenim noms com Lorena Nogal, Núria Guiu, Colunca Teatro, Angélica Lidl, gent, és fortíssim això, Pepe Lolo, Alexandre Duran Davis, Ben Atia, vull dir que són noms ben diferents entre ells, o sigui que és una proposta molt extensa i diversa, que us recomano que hi feu un cop d'ull i aprofiteu, perquè són d'aquells espectacles que quan te'n perds un tens la sensació d'haver-te perdut una cosa, de dir, això realment serà
2: valia
1: molt complicat
2: la pena
1: de tornar-ho
2: i...
1: a veure.
2: Mm-hmm.
1: Me n'hauré d'anar a un altre país per veure-ho.
2: Clar.
1: Llavors, aprofita que ens ho porten a casa i que no ens hem de gastar 100 euros per anar-ho a veure a Berlín, sempre és una bona oportunitat. I a més, si teniu cultura jove, ho tindreu a preus més que exclusius. Així que aprofiteu i compreu les vostres entrades.

0: I pel que fa a la música en directe, t'has quedat amb un concert aquest dissabte a Vic d'en Guillem Roma.
1: Així és. I és que el cantautor usonenc presenta el seu nou disc Ritual d'Expropiació, que també fa una aposta més escenogràfica en aquest cas i també porta ballarins a l'escenari. Vull dir que és més un show complet. Aquest espectacle el podrem veure a l'Atlàntida de Vic aquest dissabte 9 de maig i veurem com en Guillem Roma segueix sent crític amb el sistema, però també indaga en aquesta idea del jo que tot sovint ens martiritza, tot també experimentant amb unes bases

L'espectacle compta amb coreografies de Cora Leiva, que és ballarina de Maria Arnal, entre d'altres, i un disseny de llums potent i trencador d'Àngel Guilanyà, que també és qui fa les llums del Lil Dami, el Ferran Palau, i és tota una oportunitat, crec, de gaudir d'un bon espectacle i a sobre amb bona música. Ben diferent entre ella, com per exemple amb aquest tema que es diu Amor, Amor, Amor. Amor.

0: Així que ja sabeu,
1: és
0: si
1: guai,
0: aquest
1: eh?
0: Dissabte 9 de maig voleu anar a l'Atlàntida a escoltar-lo, jo crec que serà tota una oportunitat. I perquè el Guillem Roma mola molt, a mi m'encanta.
1: Sí, sí, sí, em dona un bon rotllo.
0: I notes que sap de música, que això
1: sí.
0: Ve de gust, que dius, no és només una producció superficial, sinó que aprofundeix en el missatge, en l'obra.
2: Un dia va venir aquí on estàs tu asseguda i feia bromes de Mozart.
0: Sí, eh?
2: Bé, oients, hi ha una època molt guai que és entre Sant Jordi i els grans festivals, que és l'època que m'agrada molt, que és la dels prefestivals. Allà t'apuntes, et fan un petit tastet, et conviden alguna cosa, trobes algú que potser anirà al festival gran, o que segur, i que potser us retrobareu. És a l'època dels prefestis i te n'has apuntat un, la presentació de l'Ambassad.
0: Així és, i és que tindrem les al·lèrgiques al pol·len en aquesta presentació del festival, i també és aquest 9 de maig, o sigui que és un dia potent a nivell cultural. I tant. És el concert de presentació del Festival Ambassad, com hem comentat, i que en aquest cas es farà la Fàbrica de Creació de les Arts en Viu de Sabadell. I és que després del llançament del nou disc que es diu Alarma, que destaca doncs, pel seu gir rocker i grans col·laboracions com, per exemple, amb el Joan Manuel Serrat, fortíssim, ens presentaran aquest àlbum que és festiu i ballable per donar l'inici a aquest festival que és l'Ambassad meravellosíssim, que es durà a terme els dies divendres 15, 16 i 17 de maig. I, com sempre, entrades per cultura jove a preu més que exclusiu. Podrem veure els grans coneguts de casa nostra i que sonen contínuament a ICAT, així que, oients dels experts, aprofiteu que les entrades per cultura jove estan en preu regalau.
2: Ens quedem amb aquest adjectiu i amb les al·lèrgiques al pol·len. Rita, fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.

0: A la deriva amb els Charango i a punt d'arribar a les 10 en punt. Són les 9:52, a punt d'arribar al punt en què us direm adeu i que sonarà la cançó que heu triat per culminar el programa. De seguida descobrirem quina és la guanyadora abans, però no marxem mai sense sentir les vostres dolces veus. Ara, amb el recull dels millors àudios que ens han caigut al llarg del programa d'avui, tenim una docent queixant-se del 6-7, que diu que és una plaga i una maledicció, tenim uns oients joves guanyadors del miniquiz molt agraïts i també tenim un personatge responent a la pregunta del dia sobre el gust preferit de gelat.
1: Tu imagina't, estàs a classe i qualsevol 6 o qualsevol 7 que apareix en una pantalla que diu algú el número de la pàgina, l'exercici, però el 6 o el 7, ja és que em fan al·lèrgia aquests noms. Qualsevol vegada que se sent un dels dos números, el sol fet de sentir-los o nombrar-los o veure'ls és un detonant, o perquè la classe rigui, o perquè es mirin juganers, és una santa pesadilla. O sigui, és que no us ho podeu ni imaginar. Obro l'altre dia l'aplicació d'assistència i se projectava la pantalla. Estava projectant feia molta estona. Hi havia molts números per tot arreu. I de cop volta se comença a riure i se comença a mirar i jo pensava, bueno, ara que han vist. I diuen, look at the messages, teacher, look at the messages. Hi havia 67. Bueno, doncs vam perdre 20 segons. És tot. O sigui, no, és que no us ho podeu imaginar. O sigui, és exagerat. I el gesto de les mans, igual. És odiós, de veritat, eh? Jo sóc molt pro que el llenguatge evolucioni, que s'incorporin. Jo sóc filòloga i m'encanta tot, lo d'abans, lo d'ara, lo que ha de venir. Però el 6-7 és una maledicció.
2: Hola, Icat. Fa molt poc ja ha passat el meu aniversari i els llibres són superguais. I hi ha un que, el de, no sé com es diu aquell, de la... El de... Bueno, una nena i un monstro, algo així, fan aventures per un bosc i aquest m'encanta. Ah, sí, Laia, gràcies per els teus dibuixos, m'encanten.
3: Laia Vidal!
2: El dibuix del Lynx és supergraciós. Adeu!
4: El gelat de gamba. Si el voleu tastar, Fira de la Gamba, que fa anar a Palamós, no deu pas faltar molt. En fi, busqueu-ho. 6-7, I just bit right on the highway.
5: Avui ens hem llevat ressecosos del desconcert d'ahir a la nit i hem sentit oients que ens van buscar per la sala Apolo. Alguns ens van trobar i d'altres no.
6: Ara vaig poder saludar la Laia, m'ha fet il·lusió veure-la. I Roger i Sergi no ens van veure.
5: Jo estava a la part de la dreta,
7: sí,
5: de l'escenari.
7: Sí, segur, tu, del teu llit estava a la part dreta.
5: A 70 quilòmetres, concretament. Sí. També hem celebrat el dia de l'acordió fent un combat de cançons que ha cantat la Laia.

0: cerca.
1: Jo encara no sé com no has guanyat aquest combat de cançons.
2: Doncs jo tampoc, no m'ho explico.
1: La Laura Grau ens ha parlat de la Met Gala i d'allò que era més hot, o si més no, ho ha intentat, eh?
3: Sembla feta de seda.
2: Molt poc hot. Molt poc hot.
3: Seda?
2: Molt poc hot. Molt poc hot.
1: I avui, que hem parlat molt de gelats, en Roger ens ha dit que va tenir experiències com a gelater. Concretament, experiències complicades amb els clients.
3: La gent que jo els deia els cromàtics, sap? Venien i et demanaven, digue'm un gust de gelat, el que sigui.
1: El pitufo.
3: No, un normal.
1: Ah, no llimona.
2: Sant, xocolata.
3: Sí. Em deia, no, un, deia, de llimona. Anava a buscar-ho i deia, no, no! Aquest no! I m'assenyalava aquell d'allà. Llavors les meves jefes em deien, aquesta gent, si van pel color, t'ho agafa tal.
2: Van pel color. Doncs
4: pues no ho entenc.
3: Em deien al revés, deien, dona una mica d'aquest d'aquí. Jo dic, el de llimona? Dic, no! De llimona, no! No! No!
1: A mi m'agrada molt la gent que va pel color del gelat, és una cosa que acabeu
3: cada
1: de descobrir
3: dia.
1: Avui.
3: És que no era un a l'estiu, era cada dia em venia algú.
1: Boníssim, però els colors dels gelats no és l'únic que t'encolaritzava.
3: O també la gent que venia a dir-me, una pregunta.
5: Una pregunta, per favor.
3: Clar, tu vas molt liat, no? Vull dir, tens la terrassa per recollir, has de servir, has de netejar, has de cobrar, has d'agafar el gelat, has de netejar les garrafes. Venia gent i deia, una pregunta.
5: Una pregunta, per favor.
3: I deia, no, digui-la directament. Digui-la directament. Vull dir, jo faig el que tu em diguis, però no em diguis, una pregunta, quina pregunta?
6: Que com deu que us penseu què és això?
3: També la gent que insistia en pagar, que és mentida, i dèiem, no, que m'enfadaré, que m'enfadaré, no, ja pago jo. I els deia, aquí no tindrem aquest debat.
6: Estic cremat, al tanto me cago en Déu perquè us fotré mal a tots, eh?
1: Jo no és només que m'hagi agradat molt aquest apartat, sinó que l'has de seguir, eh?
2: L'hem de reivindicar, sí.
1: Hem de reivindicar.
3: Puc insistir, aquesta gent que deia una pregunta, n'hi havia que ho feia amb l'entonació. Una pregunta! I dic, no, però a veure, aquesta entonació ve després, ve en la pregunta. Què és aquest pròleg, saps? Aquest prefaci, aquesta mena de captat, tio raro. Una pregunta... Ah, no ho he fet bé ara. Una pregunta! No, però fes-la directament!
1: Bé. No, podríem fer un programa sencer d'això.
3: Oients, gràcies per ser-hi. Saludem abans de marxar en Ferran Quintana, un oient que per la seva foto de l'avatar de WhatsApp calculo que té 40 i pico anys.
1: I què diu?
3: Diu que amb els seus amics fan petxangues de futbol, ok? Si voleu fer-la. I que forcen, en lloc de jugar a futbol com senyors de 40 anys, forcen en algun moment anar 6 a 7 i llavors fan tots...
1: 5, 40 10. Anys, eh?
3: Sí.
1: Molt bé.
3: Sí, o més.
1: Això s'està estenent com una taca d'oli.
3: Anna, Laia, Sergi, Mariví, companys,
2: fins demà.
3: La cançó de la seva ha guanyat, òbviament.
1: Acid Wash, evidentment, de Harry Styles.
3: Joaquim L'Estilós. Adéu.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: La música més enèrgica que ens arriba amb Al·lèrgiques al Pol·len, l'avançament del seu nou treball sona a Xangai.
1: Escolta Zicat, amb Aran Mazuke.

Doncs també teníem per aquí a Doughty amb Sisa i un altre dels noms de la temporada, el de Bruno Mars. Te'l posem tot seguit amb I Just Might.

0: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
1: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
0: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
1: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
2: 012, la millor resposta.
3: Va tot bé?
4: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
3: Això és violència masclista.
5: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Escoltes, ICAT.

amb la ressaca del desconcert va ser una de les formacions que hi van passar d'en Peralbo, que el teníem amb el Comboi. I seguim amb més propostes fetes a casa. Una altra de Quilòmetre Zero amb Javito. Res és tan difícil.

Un dimecres amb temperatures sense canvis respecte a ahir dimarts i seguim posant més música en directe des de Lleida després de Dre recuperant a Jane amb aquest Makeba.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
1: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

Una altra d'aquelles cançons hipnòtiques. Arriba amb la proposta de Pau García, Persona, i un que desplega el seu encant és Llongrajola amb el sexeni.

nominat a Artista de l'Any i també millor cançó i millor treball és Guitarrica de la Fuente, un dels homes i dels noms importants de la temporada que ens porta cap a Minibús Intergalàctic. Arriben des de Girona carregats amb Parqueta.

0: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
1: Com et diu?
2: Ja em dic Juliet.
3: D'on ets?
2: Jo sóc xinesa.
1: Jo sóc del Marroc.
4: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
5: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
6: Benvinguts a Català Fàcil.
4: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
7: Escoltes ICAT.

Són The Crapapels, 15 anys al peu del canó i avancen el que serà el seu quart treball amb aquesta cançó 30. Avui també és un bon dia per posar-hi a Queen 92.

Una mica de ritme brasiler gràcies a aquesta cançó compartida per la Muixca. I també de les 11 del matí ens separem 8 minuts. Tenim la nova de Jove Drive.

música necessària per aixecar aquest matí del dimecres 6 de maig amb G-Kids. I aquesta que és de fons és Winnetam, Evil Winnetam.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

una que sona molt i molt bé és aquest Tot va tirant amb una Jules, que està d'estrena, i endavant amb el dimecres la proposta de Maria Jaume. Sonen ses campanes. Un minut i un quart.

Les xarxes van plenes del confessionari d'ahir al vespre de la Rosalia amb Lola Young, el concert que va oferir a Londres. Les propostes és CH.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
1: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. Linkat. iCat. iCat.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: Ey, se me queda pequeña la casa. Me pongo la ropa y bajo a ver qué pasa.
2: Converteix-te en la persona prescriptora de música de la teva colla. Nova edició del programa especial d'artistes de casa nostra amb menys de 1.000 oients mensuals.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
3: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Visitant l'escena urbana gironina, la nova proposta de Pol Bordas, i rebem a Catril i Paco Amoroso.
2: Paco Amoroso!

Reinaldo i Clara, és a dir, Clara Vinyals, que avui acaba de publicar l'Encant, el seu nou treball, i a partir de les 5 passarà pel Nota de Veu per punxar i comentar totes les cançons d'aquest nou treball. Ara Exili Elba.

I encara ets a temps d'aconseguir una invitació doble per assistir a l'estrena de L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix, el proper dimarts dia 19 de maig al Teatre de Sarrià. Entra ja al web o a la

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia d'avui amb el que us prometíem ahir, els millors moments del desconcert d'ICAT.
2: Benvinguts i benvingudes al desconcert!
3: El desconcert dels 20 anys d'ICAT que arrencava molt amunt amb Kelly Azaia.
4: Després de

0: Primer va cantar sol el seu Ready, que estem sentint, però ràpidament va fer parella, una de les grans parelles de la nit, amb Monique Macon.
1: Amb tots i totes vosaltres, Monique! La teva prou d'un somni, però sembla que no. Sé que tot un somni, però sembla que no.
2: Com sempre, al desconcert vam veure parelles impossibles, com els Hipnosi amb la Pound Gang, o el trio que van formar Lil Dami, Senyor Chen i Llum.
3: Oh, així em té ballant com un pelele. Tenim uns temes que no sonen a la tele.
1: Tots vosaltres!

0: un dels moments més esperats de la nit a l'Osa, que aquest cop va fusionar folk amb urban amb la Flashy Ice Cream.
1: Si quedem a mitja tarda i de cop se'ns fa de nit, m'és igual perquè és probable que demà em llevi el teu llit. Jo portaria floretes...
2: I possiblement un dels moments més cantats pel públic va ser No tinc temps d'Amazoni amb Lecoq.

un desconcert també de primeres vegades, perquè es van estrenar tres cançons, Tot va tirant, de Jules, Pebrot d'Hipnosi i el remix de Lola de Pastora, fet per Miqui Puig.

0: buscando follón.
1: També va ser la primera vegada per Sidoní que es va estrenar el desconcert fent parella, primer amb Saxeni cantant Port Lligat i després amb Dan Peralbo i el Comboi per cantar Et puc odiar molt més.

0: I també molts moments divertits sobre l'escenari, com per exemple la presentació de Mama Maduixa, que va passar això.
1: Mira, mira, mira la Mònic. Té unes ganes de fer-te de jurat a la cara.
2: Hola, Mama Maduixa.
3: Hola, Mònic.
2: It's time to revenge.
3: Oh, sí. Si és real, estic acabat, eh? Sí, estic acabat, estic acabat. Frank.
1: A veure. Bruno.
3: Vols cantar amb mi?
1: Sí, vull!
3: Pillar-me de tu. Pillar-me de tu.
4: Tot això i més ho podeu recuperar ja a la web i l'app d'ICAT i de 3CAT, on ja trobareu tot sencer el desconcert d'ICAT.
0: Més enllà del desconcert, avui us hem d'explicar que l'artista Kay Tempest conversarà avui amb l'escriptora francesa Virginie Despentes. Ho farà a la sala Paral·lel 62. I si avui no hi podeu anar, teniu una nova oportunitat per veure Kay Tempest a Barcelona, a la llibreria Finestres, aquest dijous, amb una xerrada amb Paul Wasch.
4: I avui estrena teatral a la sala petita del TNC. Estrena El firmament, de Lucy Kirkwood, protagonitzada per Sílvia Abril, Norbert Martínez i Montplans.
0: I acabem recordant-vos que el Teatre de Sarrià de Barcelona i ICAT us conviden a l'estrena de L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix. Es tracta d'una lectura dramatitzada sobre el poeta J.B. Foix, a càrrec dels actors Manel Barceló i Rosa Renom, acompanyats del pianista Jordi Masó, que interpretarà peces de Frederic Mompou, contemporani de Foix.
4: L'obra s'estrenarà el dimarts 19 de maig al Teatre de Sarrià. Podeu aconseguir la invitació doble a la web d'ICAT contestant a una senzilla pregunta. Teniu temps de participar fins dimecres 13 de maig a les 10 del matí.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
4: Que passeu molt bon dia.
5: Escoltes i cas. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

0: Internet Girl. Tota una demostració de com les Kids Eye continuen molt en forma, col·leccionant més èxits a la seva carrera amb el seu celebrat K-pop.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Què tal, com esteu? Aquí seguim llançant la millor música després de les propostes culturals, encenent la metxa que més crema dels clima.

0: Harry Styles, portant nous per noves i emocionants direccions amb Aperture, una altra cançó impecable de l'ex One Direction, i ben units que seguim amb les veus de Bia i Becky G, donant-li el seu toc personal al Hips Don't Lie de Shakira.
1: Done deal!

0: Talent musical femení i en català, Laura West, des de Terres Gironines, fent-nos embogir al ritme d'aquesta bachata loca.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
2: Ey, se me queda pequeña la casa, me pongo la ropa y bajo a ver qué pasa.
3: Converteix-te en la persona prescriptora de música de la teva colla. Nova edició del programa especial d'artistes de casa nostra amb menys de 1.000 oients mensuals.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
4: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
5: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
6: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
5: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
6: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
7: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
5: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
6: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

Nova York, cançó que recordarem i tant que sí al pas dels anys, del porto-riqueny més universal Bad Bunny. Ens acostem a dos quarts d'una amb les icones del pop. BTS fent de nou grans onades amb cançons com aquesta Swim.

0: Cat, a l'FM, a l'app i a 3Cat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

Gràcies. Un cop més, descarats i divertits. Trem-te el biquini, cançó, que fa ja olor estiu a platgeta i festa. Seguim amb un dels clàssicons dels bons de Digi Snake amb la veu de Mo, el Lean On.

0: millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: Els likes són una mica guarros, són guarros.
4: I el fueguito és massa evident.
3: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
5: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
3: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
5: No,
3: el
5: trobo divertit, un fueguito. No és divertit, un fueguito.
3: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu, si teniu parella, o si esteu tirant-li la canya a algun parella, portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
6: Sí, sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
5: Home, i tant.
6: Clar, igual a Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
2: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Forta i beneïda. Així sona la Sandra Montfort, una de les veus que acollirà el Teta Fest a l'Auditori Camp de Mart el pròxim 29 de maig. 3:15, seguim posant ritme i color el dimecres amb Molmos Monday.

Doncs aquesta que el títol no enganya, eh? Guillem Bautista, No està mal, una de les cançons que portaran viu el proper dimarts, 12 de maig, a les festes de maig de Badalona. I projectant també nova música, el grup Petit Ibèric, fent un altre cop bandera dels ritmes black de casa nostra amb Bruixa.

0: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
2: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregir. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
1: Els oients sempre tenen la raó.
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
4: Som pura cafeïna.
3: Escoltes ICAT.

No future, sense futur, però amb actitud positiva. Així sona Lara, amb la nova música dels de la Garriga Blunana. Va, nou bloc musical del dimecres, que avança amb el glamour i elegància de Tyler i Zara.

No vull que s'acabi el ciclo posant ritme aquells moments que realment valen la pena allargar tant com puguem. Històries, que encara tenen molt per dir amb el duet de Barcelona. I es veia venir que seria una de les importants de la temporada, Light Just Might, de Bruno Mars.

0: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
1: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
2: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana al loft.
3: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDCAT.
2: No, no ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
3: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
2: Calla, que ens fotran fora.
3: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
2: I realment, ho estem fent superbé.
1: Loft. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda, a

0: contesta.
1: Una altra de les bandes que tenen l'estiu molt compromès, anant amunt i avall del territori per presentar les seves noves cançons, Al·lèrgic és el Pol·len amb Xangai, les cites més properes, aquest dissabte a l'Empassat de Sabadell, i el 2 de juliol, que les tindrem al Vida Festival. Va, més coses, ens trobes ara amb Ed Sheeran.

explosió d'alegria en Mosaic, portant el seu optimisme a noves altures amb Like and Fly, i preparat ara per volar ben alt i ben lluny amb la veu i la música de Ray. Un cop més estel·lar amb

Déu-n'hi-do, eh? Quina alegria, quin sacseig. Una de les parelles impossibles. El desconcert d'aquest ahir a la Sala Apolo. Persiana baixada, però festa assegurada. Amb la bona sintonia de Saxeni amb Sidoni. Deixem-ne una mica revolucions. Respirem profundament amb el ritme de Malcolm Todd. Això és...

0: M'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors,
4: dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

A Fruits, als Països Catalans, Coco Xericoco, Kenny Saya, un dels grans protagonistes al desconcert d'Icata i a la Sala Polo. I ben motivats, anem buscant les dues, escoltant i compartint aquest bombasso d'optimisme de Queen 92.

0: escoltes ICAT. La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana celebrem el bon temps a les terrasses amb la millor música electrònica del planeta. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dimecres i avui hem convidat algú que és una persona enamorada de les paraules i amb una tirada forta cap a la sinestèsia. Algú que, havent-la seguit en les seves diverses facetes, sabíem d'alguna manera que algun dia acabaria publicant un llibre, i això ja és una realitat. És algú que puja a l'escenari per explicar la vida a través de l'stand-up comedy i algú que ha fet ràdio, podcast, televisió, guió i fins i tot ha treballat per una marca de roba descrivint cada producte amb tot luxe de detalls. Maria de Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: A veure, avui abracem el ja clàssic dimecres d'intensitat.
1: De fet, t'anava a preguntar per això de la sinestèsia real.
0: Sí, ara en parlarem.
1: Oi, ara en parlarem. Intensitat des del principíssim, eh?
0: Sí, i avui aquesta intensitat ve marcada per una garlanda i un detall molt concret d'aquesta garlanda com a punt de partida. Potser no enteneu res, jo potser tampoc m'estic entenent a mi mateix, però quedeu-vos amb nosaltres per saber de què va la peli. I per cert, que avui et llanço, Mariona, un bon grapat de blat de moro cru a disposició teva i de tothom. Tampoc
1: Gràcies,
0: ho estàs entenent,
1: suposo,
0: oi?
1: Suposo, no?
0: Ara ho explicarem. Som-hi, va.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimecres dediquem el programa a les persones que són fans de l'etimologia. Avui us en fareu farts. Benvingudes a pausa.

0: La persona que ocupa avui, dimecres, dia 6 de maig, al sofà de convidades és la noble Maria Rovira, a.k.a. Oye Sherman. Maria, bon dia, com estàs?
1: Què tal? Bon dia. Molt afalagada amb això de noble. No ho havia vist venir, eh?
0: T'he dit que ho dic sovint, eh?
1: Ah, val.
0: De la mateixa manera que sovint em refereixo, em dirigeixo a gent per WhatsApp amb un ei, què tal, coma, estimat o estimada.
1: Sí, això ho fa més gent, per això.
0: Ja ho sé, ho sé.
1: Crec que això de noble és més marca teva personal.
0: És possible.
2: Albert, vols que comencem la intensitat ara mateix?
0: Ah, sí, sí, fes.
2: Perquè abans Maria...
0: Aquest programa, o sigui, té un guió, però ja sabeu que si no fos digital l'estriparíem ara mateix.
2: Sí. Abans Maria, de començar el programa, parlàvem d'etimologia, Albert, sense voler, i parlàvem de el significat de la paraula estimada. És a dir, necessàriament t'has d'estimar algú per dir-li estimada? Mm. Pot ser una mica post-irònic?
1: Bueno, clar, com tot pot ser irònic, no?
0: Sí.
1: Igual que pots dir amic meu algú que mataries, no? Algú que està molt lluny de ser amic teu.
2: Pues si reps un missatge tipus bon dia, Maria, estimada. Jo a mi em fa sospita que volen alguna cosa de mi.
1: Bueno, depèn del context, clar. Si no el coneixes de res, absolutament...
0: Clar, ja sents
1: que et vol demanar alguna cosa, no? Mm-hmm. I que vol posar una bona predisposició. Recorda que jo, no?, tinc un vincle cap a tu. Jo personalment, jo t'estimo. Tu no sé.
0: Ja, ja. Mm. També deia jo que amb els anys he substituït el guapo-guapa, perquè em semblava molt ofensiu, gairebé, per l'estimat-estimada, val? Perquè jo recordo que molts anys enrere deia guapo-guapa a tothom. En plan, com una muletilla.
2: Ja, jo dic bonic, bonica...
0: Clar, llavors, estimat, estimada, doncs ara no el trauríem a col·lació, si no fos, perquè la Maria en parla en un moment determinat, en aquest llibre, el seu primer llibre, que es diu Garlanda, que publiquen els meravellosos editors de Blackie Books, i que és un llibre que avui intentarem desgranar una miqueta. Abans, però, Maria, portem dos dies seguits convidant persones que pugen a un escenari a fer stand-up, tot i que l'stand-up que fa el nostre convidat d'ahir, en Roger Coma, està bàsicament atravessat pel teatre, perquè ell és actor d'entrada.
1: Roger és un còmic que assaja moltíssim.
0: Sí.
1: O sigui, clar.
0: Tu l'has viscut de prop, aquesta hora seva de el no hauria de fer?
1: Jo sí que l'he vista. Sí.
0: L'has vist?
1: Boníssima.
0: No sé si n'has parlat amb ell, del procés de creació...
1: La veritat que no. Val. La veritat que no hi he parlat, però sí que abans que la va estrenar al Molino, si no m'equivoco.
0: Sí, a l'Hilària.
1: I va ser divertit perquè, clar, no, el Roger ha demanat a la sala d'assaig del Molino i tots els còmics mirant-nos com, què? Que algú fa això, realment? Vull dir que em sembla intrusisme professional de manera literal, perquè a sobte és un professional
0: i no una panda
1: de matats com tots nosaltres.
0: Deixa'm dir, també, que vosaltres, i quan parlo de vosaltres, sou la gent que va fundar el Soterrani, per exemple, allà el 2017, no? Devia ser això, aproximadament?
1: Sí, correcte. Un any on no va passar res més.
0: No, exacte. Vosaltres, amb Marc Serrats, amb Magí no era fundador, però bueno, allà estava l'òrbita.
1: No, el Magí sí que era fundador.
0: Ah, sí? Ah.
1: Sí, és a dir, va fundar el Soterrani, el Josep Català,
0: sí,
1: i érem el Manel Vidal,
0: és veritat,
1: el Magí i jo. Després es va apuntar el Joel.
0: Joel Díaz?
1: Sí.
0: I en Marc?
1: I el Marc va venir després.
0: Val. El que anava a dir, tots vosaltres respireu certa teatralitat. És a dir, un monòleg, una hora, un especial de comèdia, no el feu com agafant el micro... en plan club de comèdia, ja saps què vull dir, sinó que teniu unes marques, teniu uns tempos, no? Això
1: no,
0: ho mireu molt?
1: Sí, és a dir, una hora d'especial de comèdia és moltíssim.
0: Clar.
1: Vull dir, és diferent sortir a provar text amb 5 minuts, a dir, ostres, tinc això aquí, a veure què us sembla.
0: Surto
1: que juga molt més.
0: A veure si la gent reacciona o no.
1: Sí, de dir, a veure què us sembla, això que porto, i en aquesta interacció, a veure què es queda i què se'n va. Però, clar, una hora de comèdia és totalment diferent, sí, hi ha molt d'assaig, i hi ha molta prova del text.
0: Sobretot, no? I aquest buit que referia, crec que el Magí García, segon convidat d'aquesta temporada, va venir el segon dia, que deia, el pitjor que et pot passar com a comediant és el buit, és el no riure, no?
2: La no resposta.
0: El no retorn, exacte, la no resposta. Tu et passa això? Et fa pànic, també?
1: A veure, la no resposta... No? És a dir, sí, clar, jo crec que el pitjor que et pot passar, no sé, és que et tirin alguna cosa o que hi hagi com una hostilitat, no?
0: Frontal. Que passa sovint en la comèdia.
1: Jo crec que aquí passa menys. Sí que als Estats Units hi ha molts hecklers, que són aquests que increpen a la gent. Aquí, en general, passa menys. No sé, jo crec que de vegades la no resposta simplement és com un... Per mi també és una informació, és a dir... Hauràs de dir alguna cosa més, hauràs de fer que passi alguna cosa, no? De fet, molts còmics ho aprofiten i quan tiren un acudit i no riu absolutament ningú, diuen alguna cosa com... bueno, aquest potser s'haurà de treballar més, i automàticament aquí la gent riu o respon perquè...
0: Val. Incorpores el fracàs, una mica la metacomèdia allà dins.
1: 100%. I... Clar, clar, 100%. Clar, clar. I de vegades aquestes escletxes de veritat, no? En el que és un text que es nota que t'has après de casa i que podria fer qualsevol altre, aquestes escletxes són el que al públic li agrada més. Quan et quedes en blanc, dius, ara m'he quedat en blanc, ara no recordo què... A la gent això la fa connectar moltíssim.
0: És que hi ha una frase justament de Roger Coma, insistim, convidat d'ahir, una abraçada a Roger, que ell deia que l'actor, no, qui puja a un escenari, hi ha molta gent del públic que en realitat el que li agrada és aquesta corda fluixa, gairebé de veure a punt el fracàs. Val? Algú fracassar dalt d'un escenari.
2: Això és una mica cruel...
0: Ja, però hi ha un algo, eh? És a dir, en audiovisual no passa, això.
1: Jo no sé si és tant el fracàs com el veure la persona real que està en directe allà.
0: Val.
1: És a dir, connectar amb la veritat, uh-huh. No? Més enllà de la representació. Vull dir, veure que aquella persona no és un holograma o no és absolutament, diguem-ne, infal·lible, sinó que és una persona que està en tensió, que està fent una cosa i que...
0: Yeah.
2: Clar, o sigui, jo crec
1: que a mi, reaccionar.
2: Com a oient o com a espectadora, m'agrada com aquest punt de fracàs, però perquè penso, podria ser jo perfectament. No hi ha aquest punt de veure la Beyoncé, que és una persona inabastable.
0: Algú de carn i ossos.
2: Clar,
0: dalt, sí,
2: que
0: sí.
2: Hi ha com aquest punt de, mira, és una loser com jo.
1: Sí, aquest és el pilar de l'stand-up comedy, sí, principalment, sí, sí. Perquè la gent surt a dir que és una loser.
0: Sí.
1: Ningú surt a dir que és el puto amo, en general.
0: Vull dir, la figura del pallasso, del clown.
1: La figura, sí, de rascar les pròpies misèries i de posar-les allà davant de tothom. Jo crec que això és el que fa connectar la gent.
0: Tu com definiries la teva comèdia? Dèiem que la de Roger és particular, perquè està marcada per aquesta qüestió teatral. Tu què diries? Creus que fas stand-up comedy clàssica? Creus que tens algun afegit que sigui molt signature, Sherman?
1: Jo crec que hi ha un tema, alguna vegada quan m'han fet roast, el Joel, per exemple, crec que va dir que era, si acudits boníssims, que entenen potser unes 12 persones.
0: Humor intel·ligent? Oh, quina etiqueta.
1: A veure, sí. No, jo crec que potser el tipus de referents, no?, amb els que treballo de vegades, vull dir, no sempre, però sí que són... Perquè jo vaig començar, no era ben bé stand-up, però sí que... Pues, sobre, no sé, vinyetes sobre literatura catalana o el que sigui, vull dir que sí que de seguida hi havia un punt de referents culturals, això, literaris o audiovisuals, i això crec que sí que podia ser un signe, però no és sempre, tampoc.
0: Yeah, yeah.
1: No sé, jo crec que és molt observacional, que és molt costumista, observacional, i a partir d'allà, doncs, explicar-ho jo com a espectadora, no?, en primera persona, de coses que tothom coneix, perquè és la quotidianitat de molta gent, però que jo no acabo d'entendre per algun motiu.
0: Clar, això ens transportem una miqueta al Miguel Noguera, però no. No.
1: Home, no.
0: No, perquè el Miguel Noguera també explica la seva visió, que passa que allà hi ha una impro constant i una incomoditat, aquest acudit, que no és un acudit que queda penjat i que t'incomoda increïble, no?
1: Però a més també perquè el Miguel Noguera pinta unes vinyetes i unes situacions surrealistes i intercala cant d'òpera...
0: Hòstia, és que m'agrada tant.
1: Et fan, i a mi em va agradar molt, perquè l'última vegada que vaig estar a Madrid vaig a veure el Miguel Noguera, uh-huh. I va tenir un heckler, va tenir una persona que el va increpar.
0: Vale. Però ell no fa crowdwork.
1: I ell no fa crowdwork.
0: I
1: no
0: en
1: fa.
0: Doncs?
1: I va ser meravellós. Va ser, o sigui, veure l'interactuar... El va gestionar,
0: doncs...
1: sí, el va gestionar des de la seva manera surrealista i va ser increïble. O sigui, de les coses més boniques que he vist mai. I justament, vull dir, jo he vist moltes vegades el Miguel Noguera, però va ser com aquesta escletxa, no?, de reacció en directe, d'improvisació i de portar-lo al seu terreny a una persona que clarament havia anat a... Tenia moltes opinions a dins i les volia dir.
0: I va aprofitar-se.
2: Això és molt fort, perquè la gent...
1: Preciós.
2: Vol dir això que la gent paga per anar a boicotejar un espectacle?
1: És que no ben bé. Jo crec, és a dir, crec que, a veure, segurament hi ha de tot, no?, en aquest món, per tant, també hi ha això. No, però simplement és gent que considera com que l'stand-up és algú tota l'estona dirigint-se al públic.
2: Ja. Yeah.
1: I moltes vegades jo crec que hi ha gent que diu, ah, doncs, ara puc participar, no? De vegades hi ha molta gent gran que ho fa al teatre, que contesta.
0: Sí.
1: I,
0: sí.
1: No és mala educació. Jo crec que és... un estil, vull dir, com una empatia, no?, que se'ls activa i diuen...
0: És com una,
1: doncs,
0: una molla que de sobte...
1: Ara et contesto, sí. És com instintiu.
0: És la meva sogra, perdoneu que tregui l'arquetip de la sogra, és la meva sogra veient la tele i parlant amb els personatges. És això, té com una molla que, i em diu, és que no puc parar. No, bueno, puc, no puc evitar.
2: O la tieta jugant a la ruleta de la suerte des de casa. Com això d'interactuar bueno, amb una cosa.
0: Això ho faig jo amb el com es diu això, del Llucià Ferrer.
1: La trapa amb si pots.
0: Ho faig tota l'estona.
1: Home, clar, home, és que són... Clar, són preguntes.
0: Em crec participant.
2: Si la saps. I trobo que sóc boníssima. Ara no hi aniré mai.
1: Clar, no va dir, per què no hi aneu?
0: No.
1: Jo Maria. Passaria fatal, també. Però oi, sí, però, sí, perdó, sí, però això és diferent, tant. Perquè en el teatre, clar, o sigui, la tele, tu li pots dir el que vulguis a la tele. Jo també parlo a la tele constantment, però clar, en una obra de teatre se suposa que no.
0: No. Yeah. Hem de fer la promoció perquè...
1: Hem de fer la promoció.
0: La promoció perquè...
1: Promovem.
0: El dia 26, d'aquí 20 dies, exactes, el text, la promoció del llibre la farem després.
1: Pensava dir que parlarem del llibre. Ah, no,
0: també,
1: una altra cosa.
0: També, però tenim una hora,
1: És que sóc un tauler d'anuncis, de veritat. Ja, sí. I estic cansadíssima. Em fa l'efecte que tot el que volco a xarxes és promoció i és, jo crec que està tothom igual. Internet ara ja és un centre comercial, etcètera.
0: Però amb què et quedes amb la... Perdó, ara farem la promoció, però et quedes amb l'internet d'ensenyar totes les vergonyes i ser com molt pornogràfic amb la teva intimitat, això que fa la gent, que a mi em tira una mica enrere, o l'internet al servei de la teva feina, de vendre el producte?
1: O sigui, crec que hi havia un internet primigeni, no? L'Albert Lloreta de vegades fa aquests vídeos tan bonics sobre els tres internets, no? El que, bueno, ara no me'n recordo com anava ben bé. Però, a veure, jo crec que hi ha gent que continua fent això de vendre, no? Com tot, absolutament tot el que li passa pel cap i tota la seva vida, exposar-ho a xarxes perquè són com un producte més i també això, i internet ara mateix és simplement un aparador que ha detectat, no, al mil·límetre els nostres gustos.
0: Oi, calla.
1: Per saber quins anuncis enviar-nos, no? Vull dir que realment ara ja som les preses perfectes. A mi sí que m'agradava un ús d'internet una mica més alegre, més creatiu, més diferent, no? Vull dir, el YouTube del principi ara és totalment impensable, un tio anant al zoo i gravant un elefant i penjant, vull dir, mira, avui al zoo, no?
0: Avui al zoo, quina zoo. Referència viejuna, aquesta.
1: Sí, no, bellíssima, però vull dir, per això, que és una persona anònima que no s'està lucrant de cap manera, no està forjant la seva marca personal a les xarxes, no està fent res, simplement està gaudint d'un aparador, de sobte un canal de difusió que fins llavors no existia, no?
2: Sí. Jo l'altre dia em va sortir un post que vaig pensar, és que 100% posava alguna cosa tipus, abans l'internet era l'espai segur dels maricons i les boges, i ara de sobte, gens, és com un espai superhostil.
0: O sigui, les gates no podeu estar a internet, al teu programa.
2: Bueno,
0: no, és impossible, no?
2: Jo he
0: s'ha
2: arribat...
0: convertit en un espai molt hostil, tot plegat.
2: No, i que jo he arribat, no sé si t'ha passat, Maria, jo he arribat als espanyols, de sobte ara els espanyols entenen el català.
1: Això és tan maco.
2: No, l'entenen
0: per tirar-te
2: clar,
1: hate?
2: No per dir-me quina defensa de la llengua més maca.
1: No solen aprendre, no, igual que els de la Sotana, no? Que de sobte tenien tots els madridistes, que de sobte tenien tot el vídeo en català i dius, mira, veieu com...
2: No era tan difícil.
1: L'odi és un gran motor.
0: Parlant de promoció, estem passant al vídeo promocional de Laura Doia Sherman, aquí. He detectat, mira, aquest quadre romàntic, com es diu aquest?
1: Wilhelm?
0: Friedrich. Hòstia, el senyor que mira a l'horitzó. No,
1: exacte, mirant al buit, no sé. Sí. Tinc etiquetat dins meu així.
0: He detectat París, Texas.
1: Sí.
0: Hi ha París, Texas, de sobte. Hi ha la Batguial. M'ha semblat veure el Remei de Calafresca.
1: Sí, és que això és el vídeo que vaig fer per anunciar el bolo que vaig fer el 24 de febrer. Llavors era el 24. Batguial és per fiebre, perquè era febrer.
0: Ja hi som. Ara anirem.
1: París, Texas era quan jo deia a l'Espai Texas de Barcelona. És a dir, era... És com una traducció bastant literal en imatges. I Remei?
0: De Calafresca?
1: Et vaig dir, sí, perquè vaig dir... No, va ser perquè vaig dir, clar, el monòleg va de mi, perquè vaig trobar que hi havia pocs monòlegs que anessin de mi, i vaig decidir posar-hi Remei. I llavors... Sí, a veure...
0: Després parlarem de la bogeria amb les paraules que gasta la nostra convidada, l'Oia Sherman, la Maria Rovira, en el cas, bueno, quan és persona i escriu, Oia Sherman quan puja als escenaris. 26 de maig, Espai Texas. Torna a l'hora de la Sherman?
1: Sí, torna. A les 8 del vespre, un dimarts.
0: Fantàstic.
1: Perfecte, perquè una mica ja has fet tot el que has de fer i llavors dius, vinga, va...
0: He vist que en tens una altra, Bolo, el Clínic Obert, que és això que fa l'Hospital Clínic pels puestos, surt al carrer, no?
1: Sí, fan, sí, un cop l'any, si no m'equivoco, fan més de 100 activitats al carrer, suposo com per per canviar una mica aquesta percepció de l'Hospital Clínic, no? Sí. Com a un lloc...
0: On la gent mor.
1: On la gent mor, o la gent està malalta, o no? La gent estudia, suposo que com, hi ha com una distància, no? Si no t'hi relaciones per res. Uh-huh. I això, i munten més de 100 activitats, i una
0: dissabte,
1: serà la meva.
0: Dissabte 9 de maig, a Casanova, amb Còrsega. És a dir, allà, a la cantonada.
1: Al carrer.
0: Al carrer. És l'hora de comèdia, faràs? Perquè aquí
1: no.
0: Diu que són 3/4 d'hora i una altra cosa que diu, públic, 2 punts, per tota la família.
1: Per tota la família, això m'han posat, eh?
0: Sí,
1: bueno.
0: No sé què dir.
1: A veure, sí, no, els nens desconnecten i ja està.
0: Va.
1: No, seran 45 minuts, però és d'un material que no és de l'hora.
0: Val. Ah, no és de l'hora, o sigui, no aprofites...
1: A veure, potser algun blog, si el veig molt pertinent, potser el tiro, però...
0: Mor Jordi Pujol?
1: Home, de moment...
0: De moment no.
1: No ho sé, a veure, veurem el 26 de maig, a veure què passa.
0: A veure, aneu-la a veure. Sí, bueno, no, aquell, el 26 de maig sí que podria ser que passés una cosa.
1: Podria ser.
0: Podria ser. Escolta, tenim gent que vol dir coses, vale?
2: Llavors, ah, sí?
0: Jo, sí, aquest programa és una...
2: Capsa de sorpreses.
0: Deixem de dir-ho això ja, que jo crec que els oients estan cansadíssims.
1: Llavors, ja no hi ha capses de sorpreses, no?
0: No n'hi ha.
1: Abans era una cosa, una sí. capsa de sorpreses, no? Allò que obries i sortia un... O no?
2: Com, sí,
1: una molla, no?
2: La molla amb el pallasso. Exacte. O...
0: Llavors va haver-hi una època que hi havia caixa de... Ni de on dir, d'experiències o el que sigui. No,
1: les Smartbox.
0: Les Smartbox. No, no, clar, les Smartbox és una cosa. No, no, jo em refereixo a les... Allò, hi va haver-hi una època que compraves per internet una caixa que no sabies què hi havia dins. No havíeu vist això?
2: No.
0: Es va posar bastant de moda.
1: Pot ser que quan dius compraves per internet vols dir que ho vas fer tu?
0: No. Hi havia una empresa que
1: era...
0: es dedicava això.
1: Ah,
0: llavors t'arribava una capsa i podia haver-hi, no sé, el llibre de Maria Rovira, un disc o unes entrades per no sé... No, crec que era bastant cultural. Sí, com sigui.
1: Ah, mira.
0: Jo ara et diré una cosa i sí. tu m'has de dir el nom a què correspon. Vols un plat d'arròs amb tomàquet?
1: Això és Roger.
0: Bona.
1: Sí.
0: Per què? Això, després en parlem, però abans que es presenti aquesta persona.
3: Bon dia a tothom, sóc el Roger de Gràcia. El meu moment de pausa, normalment el que faig és anar a buscar l'Ulisses de Joyce i començar a llegir-lo. I com que veig que no entenc res, la resta de la vida em sembla molt més fàcil. I una altra cosa que faig últimament és que jo tocava la bateria i ara he après a tocar la guitarra. I la veritat és que la connexió és brutal, perquè amb la bateria tot és ritme i aquí és cançó i trobes aquest moment de catarsi. Sí, com que la nota no ha acabat, ara us tocaré una cançó. Diu... There's a house in New Orleans. The cold rising sun. I encara continua, eh? Podeu tallar quan vulgueu. Adéu!
0: Posar la versió original ara per acabar de, bueno, per solventar el mal moment que ens ha fet passar Roger de Gràcia.
2: No,
0: aquest és
2: no farem,
0: Led Belly amb la cançó
2: no
0: original.
2: No farem creació shaming. Ho ha fet molt bé.
0: Creació shaming, eh?
2: Sí,
0: un concepte
2: sí.
0: nou, eh?
2: Me l'acabo d'inventar.
0: Tu vas fer...
1: Jo no sé tocar la guitarra. Tu no, eh? Ja
0: tens alguna a banda de ser bona escriptora i bona humorista i bona guionista, però algun art que dominis, també?
1: Algun art que domini.
0: Sí, tipus que pintes quadres de tant.
1: No, ho faig tot com mig malament. És a dir, amb la crisi dels 30 em va donar per pintar flors amb aquarela.
0: Bé.
1: Vaig descobrir que l'aquarela és complicadíssima. Jo mirava tots aquells tutorials de TikTok i semblava molt fàcil i no ho és. Vaig tocar el clarinet, però fins als 14 anys.
0: Bueno, ja és
1: llavors,
0: molt.
1: Sí, però tampoc el toco bé.
0: Pots fer de Woody Allen?
1: No, sí, millor no fer de Woody Allen mai, en cap cas, de res. Jugava a bàsquet, tampoc, bueno. Però tampoc era molt bona. És a dir, però està bé, perquè són coses que pots gaudir sense haver de fer-les bé.
0: Està bé. I el que sí que vas fer, i molt bé, i a més, configurant un dels trios més mítics de la radiodifusió dels últims 80 anys, segurament, és fer ràdio. Ho vas fer tu, en Juanjo Sáez, una abraçada a Juanjo, que a més ha sigut pare i està contentíssim.
1: Sí,
0: i crec
1: fortíssim.
0: Que deu ser el millor pare de la història, el Juanjo, perquè és tan amor tota l'estona, i en Roger de Gràcia, aquí sentíem. Això era l'Estat de Gràcia, programa de tardes de Catalunya Ràdio. Molts anys ho veu fer?
1: Van ser 5.
0: Van ser 5 anys, està molt bé. Època gloriosa, no? Suposo.
1: Època fantàstica, clar. Jo venia de fer feines aquestes que comentaves, de descripció de producte web, i llavors vaig fer uns vídeos amb l'Ariel Fernández Verba pel canal de Minoria Absoluta, perquè vaig fer el postgrau allà, i el Roger de Gràcia els va veure i va dir, ah, mira, doncs m'agrada el to, a veure si vols venir a fer el programa de la tarda, i jo, uau, sí, gràcies, som-hi.
0: Caçador de talent.
1: Molt, molt fort, molt fort.
0: Ja, vau fer com... vau fer molta... Que ja saps que en això de la ràdio el que mola és la comunitat, no? Perquè aquest retorn és molt maco. I en vau fer moltíssima. Tant és així que quan vau acabar el programa, quan es van acabar les tardes de Catalunya Ràdio, vau fer una sortideta cap al podcast, cap al món del podcast.
1: Sí, vam fer el podcast de la família.
0: Que era la família de l'Estat de Gràcia.
1: Que
0: no,
1: era, sí, nosaltres tres, i entrevistàvem algú i li preguntàvem, doncs, pel seu, diguem-ne, apòsit familiar, que això és una cosa que tothom pot parlar de, sí, de la seva família, no? Perquè al final parlar de la família és parlar de moltes coses, no? Tant de records d'infància com de la teva identitat, on t'has criat, no? Què feien a casa teva, no? Com...
0: Si el carrer del teu carrer, el nom del teu carrer molava més que el de les teves amigues, per exemple.
1: Sí, això és una cosa que crec que només m'obsessiona a mi. I per això ja no.
0: Sí. Tant, o sigui, jo pensava, quan parlaves d'enveges amb amigues, pensava que et sortiries per alguna cosa, tipus, jo què sé, doncs, un nivell econòmic, determinat.
1: Estem parlant de...
0: És el nom del carrer.
1: El nom del carrer. Més... Sí. És que, clar, la Mariona no sap de què estem parlant. No sé si et passava a tu. No sé si et va passar a tu. Quan eres petita, però que trobaves que, no sé, per exemple, que el teu nom potser no era prou especial, sí, i de sobte coneixies una nena i deies, clar, és que és, ella és molt especial, però el seu nom també. No? Com hi havia trets de la seva personalitat, o directament, jo què sé, me'n recordo d'una amiga, tenia una altra amiga, que això també, no? Els triangles són difícils entre amigues, i llavors li escrivia una postal per l'estiu. I jo veia el nom del carrer d'aquesta amiga i pensava, quin nom de carrer més xulo.
0: Recordes?
1: Crec que irradia. Crec que era el 2 de maig.
0: És que és maco, el 2 de maig.
1: És maco, i, vull dir, no tenia cap mena de noció jo de la connexió històrica. Simplement 2 de maig, dic, ostres, que original, no? Un carrer que és una data. Està molt bé. El meu carrer també estava molt bé, però... Ja, hi havia com aquesta mena d'enveja o d'intentar individuar coses que a tu et semblava que irradiaven com carisma i com voler-les. Sembla absurd, però crec que passa.
0: Que sí, que sí.
2: A mi em passava.
1: Quan ets petit, no sé.
2: 100%.
0: A mi em passava amb les bambes dels nens. No jo, tant amb el carrer dels nens.
2: Jo amb la lletra. O sigui, si la lletra era maca, em feia un punt de rabieta.
0: Ah, ja,
2: de dir,
0: això també existeix.
2: Tens una lletra molt maca.
0: La caligrafia, eh?
1: Clar, i veure la teva i dir, jo no... O sigui, realment jo no puc accedir a això.
2: No puc canviar.
1: No? Simplement és com que tu... No? La teva personalitat s'ha expressat cal·ligràficament així, i jo suposo que sóc això. Jo feia molt mala lletra. Uh-huh. Molt mala lletra, i apretava moltíssim el llapis. No tenia mai punta.
0: És allò que quan hi ha llibreta traspasses a l'altra pàgina una mica, deixes aquella marca.
1: Sí, per sort deu fer com 25 anys que no escric a mà.
0: Escolta'm una cosa. Clar, tu parles molt de tu en aquest llibre, Garlanda.
1: Moltíssim.
0: Ara hi entrarem. Però abans farem un exercici, que és que hi hagi gent que parli de tu també durant el programa.
1: Ah, mira.
0: Si et sembla bé.
1: Oh,
0: i la primera persona a qui hem convidat és el mateix Roger de Gràcia.
3: Treballar amb la Maria va ser una experiència, com diria Enrique, una experiència religiosa. Una aventura, una catarsi, un tornado, un embolic, una meravella, un viatge... Totes les metàfores que vulguis fer servir per quan entres en un lloc que no saps com en sortiràs. Perquè és una mica el que passa en el seu cervell. Tu creus que pots entrar allà i sortir igual, però no. Ella té algun mecanisme dintre que és com la física quàntica. Ara està recomposant tots els paradigmes de la física normal. Alguna cosa allà dintre funciona diferent que la resta. I això és molt agraït quan treballes amb algú, perquè, clar, et dona coses brutals. Tant a l'antena com quan estàvem fora, sempre era aviam què dirà la Maria o aviam què pensarà. I això és màgia pura. Ens ho vam passar molt bé. Jo m'ho vaig passar molt bé compartint el temps i les creacions amb la Maria, i va ser una aventura boja i fantàstica.
0: Maria,
1: què? Gràcies, Roger.
0: T'hi sents representada amb això que ha dit en Roger?
1: Jo crec, o sigui, em sento representada perquè ell sí que em transmetia molt això, de que de vegades em mirava i em deia, què està passant ja aquí dins, no? Sí. Que és com el teu cap, de dir una cosa, diu, ja, però és que la gent, com la gent no vivim dins del teu cap, no? Aquest cap que funciona d'aquesta manera concreta, però no ho deia com una... És a dir, no ho deia com una acusació, no era una cosa lletja,
0: no
1: era simplement...
0: Però, no. però sí que és veritat que els que t'hem escoltat i t'hem seguit, ha estat a Gràcia, a l'Oia Polo, també al podcast que, per cert, Oia Polo no es fa, ja.
1: No, es va acabar...
0: Es va acabar...
1: Sí, mira, l'hora que el soterrani. Era el...
0: Ostres!
1: El juliol del 2024.
0: 2024. Sempre que et sentia, jo sí que ho pensava molt. La Maria, al cap li va a 200 per hora, no? Et passen coses, et passen imatges, et passen... Què et passa pel cap?
1: Jo crec que és una imatge que ajuda bastant a diguem-ne...
0: Entendre't
1: i escriure. Sí, són les 80.000 pestanyes obertes. I, vull dir, és tot... tot alhora. No? La
0: pel·lícula
1: aquella
0: de ordenat, però?
1: No, gens ordenat.
0: No, vale.
1: No, per això ho apunto tot a llocs, perquè si no ho perdo. Llavors, per això vaig... Dic, mira, això ho poso al guió de la tele, això al Substack, això a no sé on, perquè em fa la sensació que si no escric les coses, ho perdo. Ja, I jo crec que el llibre aquest, sí. Garlanda, és una mica de, mira, us explico tot això, perquè així ja no me n'oblido.
0: Com el definiries, aquest llibre? Perquè no és una novel·la, no és un dietari, però també ho és, a la vegada. Poden ser moltes coses, aquest Garlanda.
1: Sí, jo crec que a mi, quan vaig trobar el títol, vaig estar molt contenta perquè crec que definia bastant bé, com a gènere literari, microgènere literari que és, d'aquest fet, no? Perquè realment una Garlanda és això, és com un enfilall de peces que poden ser totalment diferents però que acaben, no?, formant un conjunt. I crec que és una mica això. És un viatge, no?, que fa zig-zag, que es dispara com cap a moltes direccions, que junta, doncs, tant records d'infància com reflexions, com curiositats, com coses que m'apassionen, no?, com pot ser l'etimologia o el llenguatge en general.
0: Sí.
1: Com poden ser trossos de pel·lícules, els poemes que en van ensenyar a l'escola... És a dir, tot això és un format que permet encabir-hi tot això.
0: Uh-huh. Fins i tot paradoxes. Paràboles guapes que escrivies tu, també de petita. És fort, això, eh? És que ara l'he perdut. En teniu una per aquí?
1: Sí, no, és el conte aquell, no? Perquè jo crec que quan ets petit t'intenten alliçonar tota l'estona, no? Vull dir, hi ha un tema que els contes sempre tenen com una moral, una història. Llavors jo me'n recordo, mira, ens vam fer llegir un llibre que era Tàrik de la Gran Caravana.
0: Sí.
1: Això era cinquè de primària. I de tant en tant, al mig del conte, hi havia com una mena de paràboles, com de contes, no?
0: Uh-huh.
1: I recordo que no en vaig entendre una, que era que hi havia un home savi, deia, ha perdut les claus a dins de casa.
0: Val.
1: I llavors les està buscant al carrer i li pregunten què fas. I diu, estic buscant les claus de casa aquí. I diuen, però on l'has perdut? A dins de casa. I diu, què les fas buscant al carrer? Diu, és que aquí hi ha llum. Jo a mi, aquest, t'ho juro que jo encara no ho he... O sigui, no ho vaig entendre en el seu moment. Vaig pensar, bueno, potser quan sigui gran ho entendré. No ho he acabat d'entendre del tot, però llavors el que vaig fer jo va ser... Jo vull escriure una cosa que sí que entengui, no? I llavors vaig escriure això de que hi havia dos homes caminant pel carrer i tots dos perden una moneda.
0: Quants anys, això?
1: No ho sé. Nou?
0: Posa-n'hi nou. És que és molt guapo.
2: No sé.
0: Continuï.
1: I tots dos perden una moneda, llavors cada un la seva, i els dos la troben, la seva. Però hi ha un que se'n va a casa pensant quina sort, no?, com he trobat la meva moneda, i hi ha un altre que se'n va a casa torturant-se pensant que si no hagués perdut aquella moneda ara en tindria dues. I vaig dir...
0: Potser era la seva, potser no era la seva.
1: Però sí que hi havia com, no?, aquesta mena de paràbola que jo sí que podia entendre. Llavors, si algú li treu l'entrellat a l'home savi que busca les claus de casa, que ha perdut a dins de casa, fora del carrer perquè hi ha més llum, perquè podria ser com un acudit, no? El típic acudit d'un tonto que està fent això, però en canvi la paràbola deia un home savi.
0: No savi.
1: Llavors, per què?
0: Traiem-li l'entrellat entre tots algun moment, però fem-ho després del programa i pensem,
2: si
0: no estarem així, que portem mitja hora de programa ja i hem d'avançar més. Escolta, aquest llibre, Garlanda, ho engega tot la crisi dels 30. Tu l'experimentes, aquesta crisi, que és una cosa que a mi, quan jo vaig fer 30 anys, em farà 18, m'havien dit, però a mi no em va passar.
1: No et va passar en cap moment?
0: En cap moment.
1: Ni als 33? Perquè a mi em va venir als 33, jo pensava que me n'havia lliurat.
0: No, i no sé per què, ho llegeixo com una qüestió generacional. Que els millennials potser l'experimentareu, l'heu experimentat més que no pas els... Jo, que sóc de la generació X, podria ser, aquí?
1: Segurament té bastant a veure amb la situació laboral, no?, que tenies tu amb 30 anys.
0: Sí,
1: que...
0: aquí vaig.
1: Que, vull dir, que no és la de tothom de la teva generació, però sí que, vull dir, et donava com una estabilitat o una projecció o una realització personal, no?
0: Sí, però no en tenia tanta estabilitat, però sí que és veritat que qui més qui menys a la meva generació havia trobat una miqueta potser el seu camí. I en la generació millennial i l'explosió de diverses coses que han passat durant aquests últims anys, trobo que hi ha hagut més dificultats com per assentar una...
2: No?
0: Com
2: a mínim
0: quedar-se tranquil amb això.
2: Que sent Zeta... crec que gairebé tinc ganes de fer-ne 30, perquè penso que als 30 m'estabilitzaré una mica.
0: Ja. Tu com vas viure?
2: Però és la gran mentida, oi?
1: És que depèn. Segurament sí. Segurament. Jo crec que és una bona manera de veure-ho, realment. Perquè crec que sí que simplement, doncs, fas els deures. Els 30 t'obliguen a fer una mica els deures, i si els has fet abans, o si vas en predisposició de fer els deures i de no agobiar-te, doncs estarà tot bé. Si arribes pensant que no havies de fer deures i de sobte te'ls trobes tots i no són els deures que et pensaves que havies de fer i no són els deures que vols fer i t'hi atrapes i penses que estàs perdut, doncs llavors això aquí et costarà més.
2: Quina ràbia, perquè deu ser com la típica frase de profe de... L'examen li anirà bé a qui hagi estudiat.
1: Tu,
2: a la vida és això.
0: Sí, haver estudiat.
1: Haver estudiat.
0: Llavors, Maria, el llibre, tu el comences, la motivació principal és aquesta crisi que dèiem, però hi ha un moment que t'atures el llibre i a mig escriure el llibre el teu pare mor. I això és un altre dels disparadors de tot plegat, finalment, perquè, clar, en parles aquí del dol, en aquest sentit. Se't va modificar el llibre pels fets ocorreguts durant el procés?
1: Clar, o sigui, totalment, totalment. Jo ja havia començat a escriure el llibre i de sobte es va morir el meu pare i va ser... Bé, un moment, ara ja no, no sé ni qui soc, ni on soc, ni quin llibre, ni quin llibre vull escriure, ni què està passant. Sí que és veritat que la mort del meu pare em va trastocar totalment la meva crisi dels 30. Crec que allà vaig entendre moltes coses i vaig apreciar moltes coses que m'han servit per deixar una mica enrere aquesta crisi.
0: Sí, eh? Com ara?
1: Doncs què és l'important en aquesta vida, no?
0: Això que podria semblar una mica neo-hippie, no?
1: Sí, però
0: al final és una essència que tenim.
1: O sigui, entrar en contacte molt literal amb la finitud, no? de la vida i de les persones que estimem i de la nostra pròpia i tot això, va molt bé, també. El meu pare és una persona que... O sigui, jo he tingut sort que tinc una família que doncs, m'estima molt i m'ha donat molt suport, etc. Però jo estava especialment en un moment de la vida on la visió amable cap a mi mateixa no hi era. I hi ha una cosa que és que quan mor la gent passem a interioritzar-la, no?, d'alguna manera. Sí. I crec que la visió amable del meu pare cap a mi i interioritzar-lo jo m'ha servit per... Doncs per mirar-me a mi mateixa amb més amabilitat, no? I això jo crec que sí que és una cosa clau. Vull dir, si dic que la crisi dels 30, vull dir, crec que és molt important que ens aprenguem a tractar bé, no?, nosaltres mateixos, perquè no podem fugir de nosaltres mateixos, no hi ha cap altra alternativa. Llavors és això o passar-ho fatal.
0: De fet, hi ha un moment del llibre en què mor el vostre gosset, no? I tu fantaseges dins el llibre, no? En què el teu pare, perquè tu veus que el teu pare segueix portant el... Què era?
1: La placa
0: del
1: gos
0: a sobre, no? I tu li dius, si és mort el gos, per què la portes a sobre? Tu penses que el teu pare podria dir-te unes quantes coses que són ensenyances vitals, no? Finalment no acaba passant, però tot lliga al final, no?
1: Tot lliga, és fort, sí. També es va morir, també el gat del que parlo, també.
0: El gat també, eh?
1: També va morir.
0: Si no hi ha arribat aquí, que el llibre ja saps que el tinc cap.
1: No, vaig obviar la mort del gat perquè vaig dir, ja prou.
0: Era el gat aquest assassí que tenia.
1: El que es va trobar, sí, el que es va trobar el meu pare justament pel carrer i el va portar a casa i va ser un any al principi de debacle, sí.
0: Escolta, pels lectors...
1: És el de la portada, de fet.
0: Ah, és el gat de la portada.
1: Sí,
0: és aquest, eh?
1: La portada l'ha fet una artista plàstica increïble, que és la Neus Masdeu.
0: Sí.
1: I li vaig passar fotos del meu gat i va pintar la figureta exactament com era el Freudi.
0: També la guineu, eh? La guineu també és important.
1: La guineu també surt, sí.
0: Pels lectors de Relíquia, Paul Guasch, que t'has llegit?
1: Relíquia? Encara no.
0: Encara no,
1: el
0: eh?
1: Tinc molt pendent.
0: Clar, clar, ell parla del dol, de la mort del seu pare, per una altra qüestió, que és que el seu pare es va suïcidar, però, clar, anava a preguntar si t'hi has sentit propera llegint-lo en algun dels capítols, però si no l'has llegit...
1: Encara no l'he llegit.
0: Ja en parlem un altre dia. Ja en parlarem.
1: No sé, sí, tinc moltes ganes.
0: De fet, tots ens hi podem sentir propers, amb això, perquè... encara que no m'hem perdut, en el meu cas, un pare o una mare, tot això et fa pensar, no?, que algun dia passarà i que ens hi haurem d'enfrontar, que és una cosa que sembla que fins que no passa no hi vols pensar gaire.
1: Clar, i al final també tots són pèrdues, o sigui, la vida, no?, la vida en general, hi ha moltes crisis, hi ha moltes pèrdues, però sí que hi ha un punt de... També una crisi o una pèrdua pot anar acompanyat d'una celebració, encara que sigui, ni que sigui la celebració del record.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: És a dir, el dol del meu pare també me l'ha abraçat molt també el fet de jo poder celebrar, doncs, d'haver tingut aquest pare, no? I d'haver-nos conegut i d'haver-nos estimat tant i de totes les coses que m'ha deixat. És a dir, crec que va molt bé per anar navegant les crisis i pèrdues de la vida, doncs dir, ostres, doncs celebrem que hi ha coses bones que han estat i que no les perdem del tot, no? Que sempre hi ha una part que es queden amb nosaltres.
0: Hòstia, és molt maco i optimista això que estàs dient. M'agrada, m'agrada. A mi, com que no s'ha mort, per sort, encara, ni el pare ni la mare, m'ha passat això amb grups que se separen o músics que moren. Que penso, celebrem l'obra.
1: I tant.
0: Aquí la tenim. No?
1: Clar, preferiries no haver-los conegut mai, en cap cas.
0: No, exacte. Escolta, per cert, el llibre, malgrat que estiguem parlant ara mateix del dol i de la mort d'un ésser tan proper com un pare, està farcit d'acudits, perquè clar, és la Maria Rovira que signa, però que és l'Oia Sherman també, a la vegada. I el primer acudit que us tira la cara és el següent, contenir multituds, com suposo és Walt Whitman,
1: sí.
0: És això, és un dels poemes més famosos, diu, contenir multituds és el meu eufemisme preferit per dir que tinc gasos. Això un nota de peu de pàgina. I està molt bé, m'ho han tirat.
1: Contenc multituds, sí.
0: Contens multituds tot sovint o no?
1: Contenc moltíssimes multituds.
0: Moltíssimes
1: multituds. És ingestionable les multituds que contenc.
0: Per cert, una altra cosa. Paraula sí que és una paraula, però hi ha paraules que no són paraules, dius al llibre.
1: Hi ha paraules que no són paraules?
0: Espera, com ho dius exactament?
1: No, que no, sí
0: que
1: dir,
0: no, que no són les coses... És a dir,
1: clar,
0: paraula és una paraula que serveix per definir, o sigui, la mateixa.
1: Cotxe no és un cotxe, és una paraula.
0: És una,
1: no, la paraula cotxe és una paraula i només la paraula és una paraula.
0: Fins a quin punt t'obsessionen les paraules a tu?
1: Doncs no ho passo malament amb les paraules. És
0: no,
1: a dir, no és una obsessió que dona la volta i m'amarga la vida, no? O em fa patir. No, és una obsessió que només em porta felicitat, llavors.
0: Sí,
2: Et passa, Maria, per exemple, de fer paraules amb les lletres dels cotxes, de les matrícules?
1: No.
2: O sigui, no jugues aquestes molt, això, coses.
0: Aquest joc que està molt de moda, el de les lletres en les matrícules,
1: sí, fa molt riure.
0: Es fa molt això i es fa molt riure, eh?
2: Jo fa molt temps que ho faig i m'agrada fer càlculs matemàtics amb els números.
0: Ah, sí,
1: Clar, això, la gent que teniu capacitat numèrica, jo...
2: Però no en tinc gaire,
1: res,
2: eh?
1: No he fet un sudoku la meva vida i no és... Vull dir, m'agradaria, eh? Però no... Però no, tema cotxes, per això també, com que crec que sóc una persona que no s'ha tret mai el carnet, ho està intentant, llavors crec que, suposo que una part de mi se n'allunya, però no, però sí que ho he vist a xarxes, els jocs que fan amb les inicials de les matrícules i realment... Sí, ve de go jugar.
0: Tens l'al·lèrgia, tu, avui? Te l'he passat? Fem una cosa, escoltem una persona que vol parlar de la Maria i que, en realitat, això va ser ahir. Durant el programa d'ahir li vam dir, mira, demà ve la Maria Sherman, és en Roger Coma, i parla'ns d'ella i tal, i fa referència a aquest, no sé si obsessió, però aquesta alegria que respira el fet d'escriure tu, en el teu cas, no?, i d'ajuntar paraules i de lligar-les bé i tal. En Roger diu això.
4: A mi em fa molt feliç de la Maria, la seva manera que té de lligar, és una lligadora, és una cosidora, sempre la veig com una persona que teixeix idees que estan per allà molt subtils, i la seva subtilesa, com d'orfebre, però que casa l'humor, però no ho ven tot al servei de l'humor, que està molt més al servei d'aquesta poètica atmosfèrica, em fascina, em fa sentir molt bé cada vegada que llegeixo el seu Substack.
0: Aneu al Substack de Maria Rovira.
1: Gràcies, Roger.
0: Sí.
1: El segon Roger del
0: segon
1: programa.
0: Roger. Per tant, Roger és
1: plat d'arròs amb tomàquet.
0: Plat d'arròs amb tomàquet.
1: Però coma,
0: sí.
1: Per exemple, coma... Saps la punta del corneto?
0: La punta del corneto.
1: La punta del corneto que té xocolata per dins. Doncs coma és la punta aquesta del corneto.
0: La paraula coma per tu és aquesta punta.
1: Sí.
0: Vale, parlem de sinestèsia, però moment, si us plau, que ho estem esperant. Des de quan et passa això? És a dir, tu a una paraula sempre li associes un concepte?
1: Sí, és a dir, per mi una paraula té com una textura i llavors aquesta textura és com una... s'associa a una imatge de menjar.
0: Sempre és menjar.
1: En general.
0: Habitualment.
1: Sí.
0: Llavors...
2: I no té a veure amb colors, amb olors...
1: No, jo crec que té a veure amb els fonemes. O sigui, els fonemes de la paraula...
2: Yeah.
1: O sigui, sí que Roger i Roser, per exemple, és tot arròs amb tomàquet.
0: Per les erres.
2: Per la erra,
1: sí. Crec que hi ha un Roser... Saps?
2: Yeah.
0: Tampoc molt, ho pots explicar
1: és
0: gaire.
1: És molt absurd explicar-ho.
2: Jo he de dir, Maria, que he mitjantès lo del coma.
1: Mira.
2: Perquè és com una paraula punxeguda.
1: Coma.
2: Com...
0: Què era, coma? Sí, que has dit que era?
1: La punta aquesta del corneto que té xocolata dins. Uh-huh. Sí, hi ha alguna cosa de... Com que es pot trencar, no? Que és cruixent.
2: Sí, sí. Però està ple. Perquè la O...
1: No. Sí.
0: Els noms, per exemple, de les persones, també, Martí, aquesta me l'has d'explicar, tinc un fill que es diu Martí, però per tu és un tall de Sara,
1: sí.
0: De pastís.
1: Martí,
0: de...
1: sí.
0: Per aquí li trobes una explicació més o menys
1: Martí.
0: Conscient?
1: És que crec que no, però suposo que és com la Martí, aquesta i... O sigui, em recorda com el, saps, la mantega que té la Sara. Hi ha alguna cosa que és aquesta combinació, no? Perquè Mart és una altra cosa, però Martí...
4: Sí.
1: Té aquesta, com aquesta capa de mantega. No puc explicar.
0: Bé, i el que
1: és
0: dit...
1: És que sóc una farsant. Quan em demanen que expliqui jo em sento una farsanta, perquè a més com ningú pot comprovar, no poden demostrar res.
0: L'altra cosa són els dies de la setmana, al principi del programa, Mariona, saps què he dit? Avui et serveixo un grapat de blat de moro cru.
2: Sí.
0: És perquè avui és dimecres i això és el que la Maria Rovira associa als dimecres.
1: Dimecres. No creus que hi ha algú com allò... Dimecres? Hi ha com cosetes dures allà, dimecres?
2: Sí, podria, per la C, com... Sí.
0: Val, fem l'exercici...
2: O uns cereals, sense llet.
0: Dels això... que fan... Cruixegen,
1: cruixegen. Dels que cruixen.
0: Són cruixen, cruixen?
1: Sí, no?
0: Sí, deu ser això.
1: O cruixeixen.
0: No ho sé.
1: No ho sé. Clar, no, és que cadascú...
0: Cadascú. Mariona, fem una cosa, fem-ho al revés. Et pregunto només un, perquè si no acabarem mai, eh? Un dia de la setmana i em dius què et suscita.
2: A què em remet.
0: Per exemple, dimarts.
2: Dimarts? Ai, et diria com un... Una amanida, una cosa així com grossa.
0: En absolut.
2: No?
0: No, perquè a més la Maria aquí tira d'una cosa que, per cert, hi ha un product placement en aquest llibre.
1: Sí.
0: No pagat, ja insisteix a dir.
1: No pagat de res, però clar, és que la infància, no? Són moltíssimes marques. Sí. Totes juntes.
0: És un geladet fantasmico, que són aquests que van amb bosseta.
1: Dimarts,
0: que
1: sí, que són com diferents de colors.
0: I és el dimarts.
1: El dimarts, un d'aquests petitons.
0: No ho entenc, però
1: jo
0: vaja.
1: Tampoc.
0: Jo ara vull parlar d'una cosa que tenim en comú, Maria Rovira.
1: A veure.
0: Mira, posem aquesta cançó, escolteu en Guillem.
5: Puc veure que aneu bellament armats per la batalla.
0: Heu sentit en Guillem dient ben...
2: Aramats.
0: Un dia, jo estava fent un programa de ràdio aquí, en aquest mateix estudi, que es deia Els Experts, suposo que et sona.
1: I tant.
0: I em va fer un WhatsApp Màrius Serra. Perquè jo estava parlant d'en Guillem Gisbert i aquesta tendència a posar vocals que no existeixen al servei, suposo, de la mètrica i de que encaixi bé la cançó. I llavors em va escriure el Màrius Serra i em diu això és la vocal esbarabàtica. I a tu et va passar una mica el mateix. O sigui, tu i el Màrius també teniu aquesta connexió amb la vocal esbarabàtica que t'obsessionava una mica també.
1: Clar, és a dir, jo quan al principi, a més, conec el Màrius Serra perquè és d'Horta, també som hortencs.
0: Ah, hortencs els
1: dos. Sí, tots dos. I jo sabia que era la persona... Jo llegia el Màrius Serra quan escrivia com articles a les revistes per nens 13 vents, com hi havia Cavall Fort i hi havia 13 vents, doncs jo llegia articles del Màrius Serra i sí que de sobte era com, hi ha paraules monovocàliques, que vol dir que només tenen una vocal, no? Idili, per exemple, és una paraula monovocàlica. Llavors jo allà, vull dir, tenies com aquests articles entre els còmics i les coses i llegint això em vaig començar a adonar que la gent podia parlar de llenguatge, no? Que no només el fèiem servir per parlar, sinó que es podia parlar de llenguatge. Llavors jo, Màrius Serra, sé que és la persona que, si no ho sap ell, no crec que ho trobi enlloc. Llavors, sí que em feia gràcia, no? Aquesta gent... És que això és impressionant, no? Aquesta gent que diu impressionant.
0: Això és Oreja en Goku, feia molt també la Maia.
1: Ah, sí?
0: Sí. Cierra la puerta.
2: És veritat.
0: Feia això també.
1: Doncs jo tenia com al meu cap aquesta persona que feia això impressionant i al revés també, no? Malprit. El meu pare malprit. No deia malparit, deia malprit.
0: Doncs, és gustós, les dues vessants.
1: Malprit. Impressionant. Llavors vaig dir, bueno, vaig preguntar-li a Twitter, Màrius, com es diu això? Com es diu aquesta vocal fantasma? I em va contestar a l'instant, buscar l'esbarabàtica. I jo, perfecte. I ja me la vaig quedar com un tresor.
0: En Màrius contesta molt ràpid, a més sempre.
1: Sí.
0: Estic segur que sí, ara mateix.
2: És el ChatGPT del llenguatge?
1: 100%. I totalment ètic.
2: Clar.
1: perquè és una bona persona.
2: No estàs participant en res.
0: Màrius Serra, hola, què tal? Estem aquí petant la xerrada durant una hora amb una altra hortenca, a més de luxe, que és la Maria Rovira, Oye Sherman, i estem parlant de la connexió que tenim, tant tu com jo, i ella i tu, amb la vocal esbarabàtica. Ens voldries descobrir algun altre descobriment teu propi, que sigui més o menys recent? No ho sé, m'ho estic inventant. I si vols, digues hola i prou. Una abraçada. A veure si és veritat que està tan connectat al mòbil, perquè aquest tio no para de llegir i no para de tuitejar, ho fa tota la vegada.
2: Jo pensava, i si en realitat la vocal esbarabàtica era esbarabàtica, però algú va dir esbarabàtica?
0: Està molt ben tirat. Jo també ho he pensat, això.
2: És la metavocal esbarabàtica.
1: A mi m'agrada jugar com a desplegar totalment, no? Com si la paraula fos un acordió, jo què sé, tens producte, però pots dir produca-te. saps?
2: Pots, meravellós.
1: Pots estirar les costures.
0: Escolta, m'ha passat una cosa que serà la única vegada que em passarà a la vida, el tema sinestèsic, però parlaves d'idil·li, que és una paraula bonica i monovocàlica, i no sé per què, i la cançó que toca ara és una cançó d'un grup que es diu Petit Ibèric, que són moltes is. I ara és possible, perquè jo aquest matí he tingut un idil·li real amb Petit Ibèric, escoltant-me'ls, perquè m'agrada moltíssim.
1: És genial.
0: No els coneixia. I aquesta es diu Petó i Adeu. Per tant, compres aquesta sinestèsia aquí?
1: Petit Ibèric.
0: Petit Ibèric, idil·li.
1: Idil·li total.
0: Sí, sí. Primer cop.

0: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
1: A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una Tona de màgia amb els millors espectacles.
2: Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
1: Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a una Tona.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
3: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
1: Aquesta veu m'encanta!
3: A mi m'encanteu vosaltres. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per 2.
5: Per 2.
3: Dos presentadors.
6: Dos presentadors.
3: Dues hores de programa.
6: Dues hores de programa.
3: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
7: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per ICAT.
8: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.

0: Ai, quins nervis amb aquesta cançó. Quantes vegades havien sonat el Surfing Sirres aquesta sintonia? A pausa ja han sonat alguna vegada.
1: Pot ser, sí.
0: Experts, els vam cremar molt fort.
2: Com estranya, clar.
0: Bastant increïble.
2: Què has de fer?
0: I també recordo molt el dia que un dels seus components, l'Uri, va morir i que es va fer un bon monogràfic aquí. Pensant, s'acabarà una banda que és històrica i que ens ha donat moltes alegries i que és molt més que un grup de punk. Són pensadors directament, aquesta gent. Però encara, de tant en tant, fan els seus concerts a reunió i feliços. És grup imprescindible per tu, pel que veig, no? O amb el sí, Martí Sales també tens relació.
2: No, sí, el conec, el Martí i el Guille també, però si no, com a grup, vull dir, no sé, no me'n canso. I és un grup que et dona com molta energia, no?, de cop.
0: Sí.
2: Vull dir, te'ls poses i estàs més content, més actiu i amb ganes d'anar, no sé, a fer alguna bogeria.
0: Parlant de gent activa, tens un molt bon amic a l'escena de stand-up comedy i havia d'aparèixer. Llavors, Marc, què et suscita? De...
2: Marc són macarrons amb tomàquet.
0: Macarrons. Mira, aquest sí.
1: Aquest sí,
0: aquest, sí, aquest sí. Marc Serrats.
3: La Maria és una persona molt important per mi en els últims anys, me l'estimo molt, és algú que m'ha ajudat i salvat en alguns moments de no tornar-me totalment boig en aquests anys de dedicació a la comèdia que portem els dos, i jo li estic profundament agraït, ja per sempre. És una persona, crec, que demostra que hi ha dos tipus d'intel·ligències en aquest món. Hi ha intel·ligències líquides i hi ha intel·ligències sòlides. La intel·ligència líquida és aquella que, bueno, no és molt consistent, però que ocupa tot l'espai possible, és a dir, abarca tots els tipus d'intel·ligència possible, una miqueta d'intel·ligència a tot arreu, no? Actua com un líquid. I després hi ha la intel·ligència sòlida, que crec que és la intel·ligència de la Maria, que és una intel·ligència que és molt forta, molt ferma, molt consistent, realment és molt més intel·ligència que no pas la líquida, però que pel fet de ser sòlid deixa espais buits, el que la fa ser increïblement intel·ligent amb la majoria de coses, però amb petites coses, molt idiota. Vull dir, jo a la Maria l'he vist tenir converses amb algú, confonent aquesta persona per una altra, absolutament, i no fent aquella cosa ambigua de dir sí, no sé qui ets. No, anant a fondo, anant a fondo amb l'altra persona, confonent-la, dient-li per un altre nom, tirant-li com dades que a l'altra persona, que no és ella, li sonarien moltíssim, però que en aquesta persona, ni puta idea, perquè no és la persona que la Maria es pensa que és, i l'altra persona, clar, com que la Maria és famosa, no volguem li dir no saps amb qui estàs parlant, oi? No volguem crear aquest moment d'incomoditat, i la Maria acabar la conversa amb aquesta persona i marxar creient que ha parlat amb algú que no ha parlat, i al cap de 10 minuts dir hòstia puta, que no era aquesta persona. Intel·ligències sòlides, ja se sap. Una abraçada, Maria.
0: Bueno, t'havien de treure les vergonyes, d'alguna manera. Aquí tens la primera.

0: Mira, no tindrem més temps, però bueno, en Marc t'estima molt i es nota.
1: Sí, no, és estrictament cert. És estrictament cert el que
0: dic. Però tu has fet això?
1: Sí.
0: Però et passa recurrentment o no?
1: Ha arribat un punt que em costa tema... O sigui, perquè jo tinc la pressió de reaccionar en directe, no? Quan et trobes algú i llavors quan no ho tens a mà o el teu cervell fabrica un... Sí, sí, jo crec que és aquesta persona, tu tira, doncs jo vaig, però perquè està l'altre a l'altra banda i està com, hola, què tal, no? Has de reaccionar
0: a l'acte. Perdona, no t'acabo de...
2: És que per mi, a mi em passa que sona molt sobrat. Em sap greu dir-li, no recordo qui ets.
0: Però és que ens passa a tots i a totes que tenim gent que potser no hem retingut per A o per B, Vull dir,
2: que ens poden caure de meravellosa.
1: Però és en contextos on no pots fer això. Ah. Hi ha contextos on dius, no, és que clar, més jo hauria de saber qui, saps?
0: Ah, vale.
1: És a dir, no és tant d'algú que has vist un cop i et diu, ei, què tal, tu? Ai, perdona, com, vale. Ara no recordo el nom. I llavors, ah, sí, tant. Tens raó, llavors, realment sí que recordo com la fitxa d'aquesta persona, sí que sé coses. Però hi ha vegades que no, o que t'equivoques directament.
2: No et passa, Maria? O sigui, a mi em passa que, entrant en la bogeria de paraules...
0: Ojo, que quin tema obrim, que falten 2 minuts.
2: Sí,
0: si vas al tema intens ara, Mariona...
2: No, és poc intens, que és... Me la pela el nom de la gent. O sigui, trobo que no és una cosa important. A mi em donen el nom d'algú i no el retinc. És com...
0: La cara sí, però...
2: Sí, la cara sí.
0: Què fa?
2: Sí, però el nom és com... Me la pela, és que no em dona informació sobre la persona.
1: A mi no és que me la peli, és que, o sigui, jo recordo moltes coses sobre la gent, però a nivell que podrien espantar-se. És a dir, recordo moltes coses, però com la meva fitxa dins del meu cervell, jo sé moltes coses d'aquella persona. De fet, sé el nom, jo què sé, doncs on viu, de què treballa, de què ens coneixem, què em va dir, no sé què. Però de vegades aquesta fitxa no té la cara ben associada o si se'm presenta fora de context... em descol·loca.
0: Yeah.
1: Llavors jo per redimir-me després és un no i tant, sí que sé moltes coses, llavors potser l'espantes, saps?
0: Home, sí, aquest nivell de psicopatia.
1: Però vull dir, no és que em sigui igual, és que és una altra cosa, és que és una incapacitat. A mi m'agradaria recordar el nom de la gent.
0: Ho hem de deixar aquí, llastimosament, perquè em estaria una hora més, però seria abusar. Dia 26 de maig, al Texas, la Maria, la Oye Sherman, la seva faceta humorística, fa el seu especial de comèdia, l'Hora d'Oye Sherman, que a més el nom perfecte.
1: Sí, m'hi vaig trencar molt el cap, superimaginatiu.
0: I si voleu, també el Clínic Obert, allò que dèiem, un espectacle, a priori, per a tots els públics. I compreu el llibre, Garlanda, que està de nassos, el que he pogut llegir, l'acabarem. Publica Blacky Books. Maria, només em queda dir-te una cosa. Anna Andreu i Marc Pujol, ara mateix cantant.
1: Meravella.
0: És una meravella.
1: Fantàstiques.
0: L'ha triat la Maria, aquesta cançó, per acabar el programa d'avui. Gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: Per tot. Maria Batalla.
2: Fins demà.
0: Us quedeu gent amb la gent... Gent? Amb més gent? La gent del Loft, que deuen estar amb molta ressaca avui. No, diu que no, la gala. Fins demà. No dia ni dorm de nit.
3: Te m'escoles entre els dits i et fas la morta fins que et traeixen tots els sentits.

Cada vespre repeteixes que ara ho veus tot diferent.

0: Escoltes i cants.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Molt bé, i tu?
1: Mal.
3: Regular.
1: Està sent uns dies una mica complicats a Can Kindergalins.
3: Espera, que en Alberto Gadel ara mateix també hi ha hagut un segon de complicació. Va, un petit rot.
1: És que no és fàcil fer programa a les 3, ho diem sempre, clar. Nosaltres dinem.
3: Segurament alguns tindran la ràdio enxufada mentre està fent la migdiada. Que aprofiti, xotxo, espero que somiïs amb nosaltres.
1: Amb els angelets que som nosaltres.
3: Uns angelets amb la nostra cara, així.
1: Més aviat llueix com un malson per mi, però bé, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dimecres 6 de maig, sabem que... Ahir vam celebrar el desconcert a la sala Apolo i va ser un èxit. Crec que en general el públic s'ho va passar molt bé i la sala sí que estava plena de gom a gom. Vam veure actuacions fantàstiques, tot i que aquest any no s'ha caracteritzat per les famoses combinacions que es feien. Això super en contra, perquè era el que desmarcava el desconcert d'un concert normal, per això es deia desconcert. Però bé, la que crec que va ser la nostra preferida i una de les poques combinacions estranyes van ser les de Flashy Ice Cream amb Alosa, que van remixejar la cançó de la Marieta Cistellera amb una mica més de flow i tal. Sentim-la.

0: Ells van decidir fotre tota la carn a l'assador.
1: Els amo.
0: Ara bé, mira, Alosa és el segon any consecutiu que crec que fa el hit del desconcert. Per tant, des d'aquí demano que, com l'any passat es va fer hit de la... com es deia? La Cereje. Uh-huh. Aquest any podrien fer hit d'aquesta Marieta Cistellera Remix amb Flashy Ice Cream, que té molt de potencial i que ens demostra que... los ritmos traditionals, saps?
1: A favor, sempre a favor de tot el que tu diguis.
0: Jo m'ho vaig passar molt bé.
1: Jo també.
0: Vaig emportar el cartell del desconcert dedicat 2023. Ai, el tinc a la redacció, ara el vaig a buscar.
1: Fantàstic. Mentrestant, jo he de celebrar l'aniversari d'algú. Avui fa 8 anys que va sortir This is America d'en Childish Gambino. Només 8 anys.
0: Ja, literal.
1: Per mi feia aquesta, per mi aquesta cançó tenia 30 anys.
0: Home,
1: jo vaig néixer i encara no havia sortit, i ja havia sortit aquesta cançó.
0: Però no recordes el moment quan va sortir, que va ser un xoc cultural?
1: Clar, jo recordo el moment d'escoltar-la per primera vegada, que devia ser quan va sortir. Però en el meu cap era una cançó que ja existia, m'entens? I això em passa amb moltíssimes cançons. Que, per cert, també és l'aniversari d'un dels millors àlbums de la història de la humanitat, Un verano sin ti.
0: Diablo!
1: Que piquete la chamaquita. Ai, tinc unes ganes d'anar a Polònia o no sé on cony vaig. A veure, em va bonic que no me les aguanto.
0: Un verano sin ti va ser...
1: una barbaritat, va ser una barbaritat.
0: Jo recordo estar aquell estiu que només sentia aquestes cançons en bucle una darrere l'altra.
1: Absolutament, a mi també em va passar. Màxima celebració avui perquè també fa 10 anys la Dua Lipa, que va treure Hotter Than Hell, però que no la posarem, Anna.
0: Per què?
1: Perquè no.
0: Va.
1: Perquè he decidit que si no estaríem 4 hores celebrant els aniversaris de tothom i a més a mi la Dua Lipa no m'agrada.
0: Tu sabràs. I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: hi ha un projecte pioner impulsat des de l'atenció primària que està ajudant a detectar abans les complicacions del peu diabètic i, sobretot, evitar que alguns casos acabin en amputació. La idea és molt clara i és bàsicament portar una prova que normalment associem a l'hospital, com ara una ecografia, directament en el cap. I així els professionals poden veure millor com circula la sang a les cames, els peus dels pacients amb diabetis, bla, bla, bla. Que és una informació que jo no ho sabia, ho he descobert avui perquè sóc una mica tonta, però que és molt clau perquè el peu diabètic pot empitjorar molt si no es detecten a temps aquests problemes vasculars o aquestes ferides que no acaben de curar bé. És tan agradable tenir tan bons professionals a Catalunya, els hauríem de cuidar més, són absolutament fantàstics.
0: No sabia que els hi passava això als diabètics.
1: Sí, a la meva besàvia li van amputar el peu per això.
0: Hola, que
1: sí,
0: fort.
1: Sí, sí, que és molt heavy, de veritat.
0: George Clooney. Oh. Avui fa 65 anys i continua sent una de les grans icones del Hollywood.
1: Home, la meva àvia està completament enamorada d'ell.
0: Normal, va començar des de baix, que feia feines com a venedor o d'obrer, si no m'equivoco, fins que va patar-ho amb urgències i es va convertir en el metge més famós de la tele. A partir d'aquí, pel·lis com Ocean's Eleven, que és una gran pel·lícula, i dos Oscars, un com a actor i un altre com a productor, doncs, bueno, de fet, és dels pocs que ha estat nominat en 6 categories diferents. Oh. Doncs tot això l'ha portat al nivell de fama que té ara. Durant anys va ser el solter d'or, que tothom, bueno, era el gran George Clooney i tal. Però amb el temps ha construït una vida més tranquil·la sense deixar de ser una de les cares més potents del món del cinema. Per tant, per molts anys, George.
1: T'estimem, George. A més, avui és Sant Domènec i això, no sé si sabeu què vol dir... vol dir que... avui està prohibit escoltar res que no sigui Maria Jaume! Domingo, si us dieu Domènec, envieu un missatge al 667-07-61-16. 667-07-61-16. I ens dieu, em dic Sant Domingo Forever! I avui és el meu sant. I nosaltres et felicitarem i obligarem en el pobre Sam a posar aquesta cançó cada 2x3 de la llau, així com ho està fent ara, de missatges que volem rebre. Perquè n'hi ha 602. Això vol dir que aquesta cançó avui pot sonar 602 vegades si ens ho proposem.

0: dit això, que espero... Estic trista perquè no sona avui, he vist, aquesta cançó. Ja està! Ja està! Oh, quin atabalament, una mica més i m'explota el cap. Ja sabeu que cada dia tenim un refrany? El d'avui diu...
1: Va, merda, ja l'he llegit, no vull veure.
0: El maig ha arribat, el gec descordat. Ni l'entiendo ni m'importa. És que és una merda. Cada dia és pitjor. No ens ho mereixem, el que fan amb el refrany.
1: Què conya és gec?
0: Albert, sisplau.
1: Peça de vestir que cobreix el tronc amb mànigues i sense faldons.
0: El tronc? Doncs una jaqueta. El gec, tia. El gec, un gec.
1: Jo en mi vida he escoltat gec.
0: Sí, ho diuen totes les iaies. Posa't un gec. El que passa és que jo pensava que anava amb jota perquè sóc lerda, però va amb G.
1: La meva iaia no diu gec.
0: Sí, jo, quieta.
1: Què farem avui, Gala?
0: El tema del dia d'avui és la pressió estètica i l'ocultura del glow up. En parlarem de seguida tristes i soles i també d'aquí una estona contentes i acompanyades de la nostra dona de negocis fantàstica, la Mariona Córdoba.
1: Uau!
0: I tu?
1: Jo he fet una llista de coses que fem els catalans que portarien a un americano al coma.
0: Oh.
1: I ja està.
0: Ah, sí? Molt bé.
1: I qui passarà per aquí?
0: A veure si ho fem més, doncs.
1: Sí, 100%. S'haurà de reivindicar.
0: Si marxen. Jo parlaré de coses que fan el nostre cos i el nostre estat, que fan que el nostre cos i el nostre estat d'ànim canviïn quan arriba primavera. A més, passarà per aquí Pep Saula, que avui em sembla que ve carregadet, perquè no només parlarà de com descobrir nova música, sinó que ens portarà una honesta review del desconcert d'ICAT, bueno. No com la que has fet tu, que era una mamada.
1: A vegades s'han de fer aquestes coses.
0: S'han de fer mamades i llavors nosaltres ja serem més crítics en un altre moment.
1: Claro.
0: A més, avui navegarem per internet.
1: Efectivament, com cada dimecres, us llegirem i comentarem les barbaritats més creatives que hem vist mai a la xarxa. Si n'heu vist alguna, 667076116, 667076116. Ens la feu captura i ens l'envieu i ens la comentem.
0: Perfecte. Comencem?
1: Va, som-hi.
2: Això és el Loft.
0: Ja us hem dit que avui feia 4 anys que va sortir Un verano sin ti d'en Bad Bunny, i com que hem posat una mica de neverita i jo tinc la sensació que ens hem quedat amb ganes de ballar, crec que l'hem de tornar a posar ara un altre cop.
1: Vale.
0: Et sembla bé?
1: És l'equivalent a San Domingo Forever.
0: Pels espanyols, vols dir?
1: Suposo.
0: No ho sé, va, posem-la.
1: Pels de PR.

0: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
1: Com et diu?
2: Ja em dic Juliet.
3: D'on ets?
2: Jo sóc xinesa.
1: Jo sóc del Marroc.
4: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
5: Sí, ara a casa practico amb Català Fàcil.
6: Benvinguts a Català Fàcil.
4: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
7: Això és el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
8: Escolta, el que acaba de dir l'Albert. Quina sort que no s'ha escoltat. Família, passen 12 minuts de les 3 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
9: I la Gala Castelltort.
8: I alerta, perquè avui tornem a demostrar que el Love és transversalment woke. Cosa que sempre està bé, sobretot si el tema del dia és la pressió estètica.
9: Uau, sabem que és un tema que coneixem vergonya, bé, que ja a vegades se'ns fa una mica de bola i tot, perquè ens afecta tots de prop, i per això li hem donat una mica la volta. I avui parlarem de com la pressió estètica afecta els homes.
8: Que jo, quan m'han dit tema del dia, pressió estètica i els homes, he pensat, broma. Però no, no és broma. És evident que al llarg de la història les dones sempre han sigut les que han patit, les que hem patit més per la pressió estètica i els canons de bellesa, perquè hashtag patriarcat, hashtag masclisme, hashtag bla, bla, bla. Però els últims anys hem vist també un reforç dels canons masculins i sobretot com això s'ha fet servir per radicalitzar els homes.
9: El model de dona perfecta que sempre s'ha intentat imposar, ja el coneixem tots, és el de dona obedient, discreta i sempre disponible per als homes. En canvi, el model masculí sempre ha sigut completament oposat, és a dir, un home ha de ser fort, ha de ser musculós, i sobretot molt disciplinat.
8: Semblava, perquè us semblava, que havíem aconseguit rebaixar tot el concepte de la masculinitat i els homes començaven a estar una mica més deconstruïts. Però, òbviament, com cada vegada, la ultradreta sempre contraataca, ens avança per la dreta, lol, i perdem. No? Perquè estem perdent. Vamos, jo cada dia penso, lolazo, estic a punt de no poder parlar, estic a punt de no poder votar.
9: Literal.
8: És així. No sé si coneixeu el concepte de manosfera. Bàsicament és una xarxa de comunitats digitals, incels, gym, rats, bla, bla, bla, bla, bla, que busca justament corregir aquesta crisi, perquè ells ho anomenen crisi, de la masculinitat, culpant les dones i radicalitzant els homes. Jo en conec uns quants d'aquests radicalitzats.
9: I com ho fan? Doncs els machirols aquests utilitzen bàsicament la pressió estètica com a eina per disciplinar, entre moltes cometes, els homes i que tornin a ser homes de debò. Una altra vegada, un exemple claríssim, i és el que crec que tenim totes al cap, és el de Llados, que promou totes aquestes rutines, que va fer tot això del moviment de...
8: Sí.
9: Com era lo de la panxa?
8: A ell l'haurien de posar a la presó perquè ell ha fet molt mal a la humanitat.
9: No, 100%. Però com es diu lo de la panxa?
8: Panza?
9: Mileurista, no? Panza mileurista o alguna cosa així.
8: Ai, no ho sé. Bueno. La veritat, jo vaig veure aquell vídeo i pensar, és Isia, però no era ella.
9: No era ella.
8: La veritat.
9: Era Llados dient que no podies tenir una feina normal, que havies de ser milionari.
8: És que és tan fort! No. Bueno, tot això, dins el cervell de cacauet que tenen tota aquesta gent, evidentment, doncs mira, ells s'ho creuran. Evidentment entra en certes contradiccions, perquè si ets un home de veritat, no pots preocupar-te pel teu físic, perquè això és de dones, no?, en principi.
9: Ja. Yeah.
8: No ho sé. Llavors utilitzen l'excusa que s'estan hipermasculinitzant.
9: Tela.
8: Ai, de veritat, és que... One real problem!
9: Òbviament, tot això comença per rutines de muscular-se, dietes i tot això, però realment van molt més enllà i hi ha pràctiques circulant com a tendències a les xarxes que realment promouen tonteries molt bèsties. Per exemple, afaitar-se les pestanyes.
8: Què?
9: Mira, justament...
8: Això és la primera vegada de la meva vida que ho veig.
9: Jo no és la primera vegada que ho veig i, de fet, se les afeiten molt curtes i veig que això està afectant a les meves amigues i tot, perquè justament ahir vaig parlar amb una amiga meva i me va dir... mira tal, i me va ensenyar un noi i li vaig dir, ai tia, t'encanten tots els que... O sigui, t'agrada un tipus de perfil molt clar. I me diu, sí, els que semblen gais. I jo dic, per? I me diu, perquè tots tenen les pestanyes llargues i això feminitza molt, molt, molt la cara. I aquí vaig pensar, me vaig posar a reflexionar i vaig dir, per això moltes vegades a mi se m'ha insultat sense haver dit ni absolutament res, perquè ja tinc com una cara que ells consideren femenina simplement perquè m'has fet unes pestanyes
8: llargues.
9: Com has
8: de tenir una cara femenina? Tu no tens una cara gens femenina.
9: Quan era
8: femenina.
9: Més petit, dic. Que clar, tenia unes afeccions més marcades. Ai, menys marcades.
8: Tota la gent amb qui jo m'he liat llueix més femenina que tu.
9: Vale, això... O sigui, sí que és veritat que ara, quan he crescut, la meva cara s'ha fet de... home literal, sí. Vale? I això és una desgràcia a vegades. Però quan era petit sí que tenia les pestanyes molt llargues i moltes vegades pensava, per què la gent assumeix que sóc gay si no he dit res?
8: Amore, però és que el nen de 5 anys no es tallarà les pestanyes,
9: ja,
8: no?
9: Ja, ja,
8: bueno, jo ho vaig fer un cop.
9: Clar, però fas
8: perquè
9: com...
8: jo sóc una pringada i jo em tallava tots els pèls que trobava. Els de les celles, els de serrell, els del cap, els de les pestanyes. I jo pensava, un pèl, el tallo.
9: Fora. Però bàsicament això ho fan per fugir d'aquesta cara com femenina.
8: Has de ser pringat.
9: No, no, un pringat de manual.
8: Però pringat, bro, per tenir tant temps de pensar de treure les pestanyes, sí. Bro, que estan per alguna cosa, bro.
9: Però a sobre ho fan amb una... No ho fan amb tisores, ho fan amb una màquina de rapa.
8: Màquina.
9: Que dius tela.
8: Bueno, no ho sé. Més coses que fan. Fer mewing. Això és el pitjor que m'ha passat a la vida. Consisteix bàsicament a fer exercicis amb la llengua i la mandíbula per masculinitzar la cara i crear unes faccions més marcades, com ara eliminar papada, que se't marqui bé la mandíbula... Bueno, aquestes coses, no? Treure grassa, potser una mica de les galtes, potser també ajuda.
9: Sí, volen com fer això, que se quedi tot més marcadet al lo de la boca. No sé com es diu això. Saps que els morros et queden com una mica endavant?
8: Sí.
9: I les galtes se'n van cap a dintre.
8: Sí, cap endins. Jo crec que ningú els ha dit que és pràcticament impossible, no impossible, però sí molt complicat canviar la forma de la cara només amb exercicis. La forma de la cara.
9: No, no, és que no es
8: tens
9: pot.
8: La forma de cara que tens. Se t'acumula la grassa on se t'acumula. I perdona, però... No ho sé, en plan... Vull dir, per què voldries lluir un quadrat?
9: Bueno, i a vegades que hi ha gent que ho llueix sense voler-ho, jo...
8: No, sí, però vull dir, no en el sentit de body shaming, en el sentit de fotre't a fer exercicis com de ments. Sí.
9: Però t'he de dir que de les operacions més populars entre homes és la de la masculinització facial, que és bàsicament això, enxufar-te coses per marcar-te la mandíbula, fer-te els pòmuls més grans, que se t'aixupin les galtes...
8: Yeah.
9: Però bé, passem a la següent, que té tela, marinera. Retenir l'ejaculació. Això... Bàsicament consisteix a masturbar-se, però no arribar mai a ejacular, perquè així, suposadament, generes més testosterona, que t'accentua, doncs, els trets físics masculins. Jo conec a gent que ho fa.
8: És broma?
9: No. Ells crec que no es masturben fins... que no es, o sigui, crec que no es masturben sense córrer, sinó que simplement no es masturben. Intenten estar
8: mai.
9: Al màxim de dies sense ejacular.
8: Però llavors hi ha un moment que et fa mal, no?
9: Això diuen. Never been that.
8: Perfecte, estic molt incòmoda ara mateix. Operacions estètiques exagerades, això també els encanta. Fan barbaritats com ara allargar-se el penis, quina salvatjada, extreure's costelles per millorar la silueta o llimar-se ossos de la cara. Que això...
9: Mira, me fa una angonia de llimar-se ossos.
8: Penso, però per què t'hi llimes un os? Que té la forma que té per alguna cosa.
9: Ja. A més, que no són coses com... A veure, que no dic que sigui una merda d'operació, però sí que és veritat que implantar-se cabells crec que és una mica més segur que tot això que hem dit.
8: Evidentment.
9: Perquè allargar-se el penis, bueno, però implantar-se el cabell és una cosa
8: no,
9: una mica més senzilla.
8: No, que són molt, molt perilloses i que, bueno, no sé, crec que és... Sí, en el fons totes aquestes operacions són reafirmació de gènere, bla, bla, bla. Llavors, quan ho fan les persones trans, per exemple, se'ls critica.
9: Bueno, se'ls funa.
8: Sí.
9: Intenta ser una mujer. I penso, uau, tela.
8: És una barbaritat. Òbviament, tot això està potenciat pels referents que veiem als mitjans, sense anar més lluny. L'altre dia parlàvem de la Isla de les Tentaciones, on tots són absolutament hegemònics i compleixen amb els rols de gènere. Bàsicament perquè tots llueixen iguals. Jo no et sé dir...
9: Bé, qui és qui?
8: Qui és qui? Tots tenen... Molt de múscul, molta teta, no sé.
9: Molt de tatu.
8: Molt de tatu. Les mandíbules, és que se les operen de debò. O sigui, és que de debò, en plan, ja fan pul i després.
9: Que els encanta una mandíbula, no sé per què, però els encanta. T'he de dir, però, que... Lo de, o sigui, que crec que també ens en riem molt, però també deu ser heavy com per ells, saps? Rotllo està dintre... de tot aquest lore i de tot aquest de tribu, de que tots els teus amics estiguin fent això, t'estiguin criticant per això, que tot el rato sigui comparar-se.
8: Yeah.
9: Que entenc que la pressió estètica a les dones és molt bèstia, però jo què sé, jo m'he vist fent barbaritats perquè tots els meus referents tenien una mandíbula perfecta o un six-pack estupendo. Llavors, clar, que moltes vegades no es comenta, però quan es treu el tema hi ha molta gent que se sent com molt identificada, igual que els TCAs en els homes i tota la pesca, que és una minoria, sí, però que també existeix i que trobo que és important parlar-ne de tant en tant. Però bé, després continuem parlant amb la Mariona Còrdova sobre la cultura del glow-up i tot això de la hiper fixació que tenim totes en com lluïm.
8: Sí.
9: Ara però posem una mica de Midnight Sign.
8: Per compensar. Sí. Això s'havia de començar.
9: Justifiquem això, sisplau.
8: Ara mateix, som-hi.

0: quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
1: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
0: Els oients sempre tenen la raó.
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: Som pura cafeïna.
4: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. Si sents això, és que vius al Loft. Ja et faig tall. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
5: Falten 5 minuts per 3:45 de la tarda i seguim al Loft ICAT. Som la Gala Castelltort
6: i l'Alberto Gadel.
5: I ja sabeu que avui estem walkers as every day, perquè aquí som transversalment walkers, però...
6: Compensarem?
5: No.
6: Ah, seguirem sent walkers.
5: Bueno...
6: Una mica de los dos?
5: Una mica de los dos.
6: Ah, que bé.
5: Farem, primer de tot, perquè ja sabem que estem totes en contra de la folclorització extrema de Catalunya
6: sí.
5: I de la nostra cultura, bueno, no només de Catalunya, sinó de tota la nostra cultura, la nostra llengua, etc. Però avui crec que ens ho podem permetre, ho justifico.
6: Què?
5: Fa uns dies, un yanqui va fer un tuit queixant-se de les tres situacions horribles que ha viscut mentre visitava Barcelona.
6: Pobre bitxo.
5: Diu, d'acord, nois, he tingut uns quants xocs culturals a Espanya. Vaig al gimnàs, obre a les 10 del matí un diumenge. Vaig a treballar des d'un coworking, està tancat. Vaig a una cafeteria, no hi ha wifi.
6: Vés-te'n al teu país, bro! What the hell? Paga els impostos aquí si treballes aquí.
5: Literal, absolutament impensable en una economia amb prou feines productiva com les dels Estats Units i encara menys la d'Emirats Àrabs Units. Europea a Europea. Europa és un museu a la llum del dia. A mi em sembla molt fort que per culpa d'aquestes persones, els que vivim i treballem aquí, no podrem comprar mai una casa, perquè seria encapritxat venir a posar-se morena. Bueno, ni això.
6: Què morena? Però a posar-se gamboide.
5: A apuntar-se al Metropolitan de Barcelona per anar a fer coworking després al seu restaurant amb wifi.
6: És tan avorrida la seva vida aquí. Sou escarosos.
5: De veritat. A mi fa molta ràbia i, a més, que es carregaran tots els nostres costums perquè no saben veure la vida des d'un altre punt de vista que no sigui el capitalisme. Ara bé... Avui he decidit que seria molt bona opció fer un costums catalans que posarien un yanqui en coma per aprofitar que els fem més i així es morin tots i puguem, doncs, fer-los.
6: Mira,
5: fora.
6: Vaig veure un TikTok d'una noia que era yanqui, però que havia après el català molt bé, que treballava aquí, que cotitzava aquí, que tot aquí, vale? Que deia que com a yanqui ella tenia la cultura capitalista i aquest... talent, perquè és un do el que tenen, de vendre's dels yanquis. I feia com una guia de tot de coses que podíem fer nosaltres perquè ells marxessin.
5: Sí.
6: I el primer de tot és deixar de dir-los expats, que és veritat que és un punt ofensiu dir-los expats només perquè cobren més diners que una altra persona que ve d'un altre puesto. Que se'ls ha de dir immigrants, que és el que són, immigrants. En plan, que no és ni bon ni dolent, simplement estàs venint aquí, no? Doncs ja està. No ets un expat. Què cony és expat, bro?
5: Pues un tonto.
6: Bueno, doncs sí.
5: Jo continuaré odiant-los per sempre.
6: Sí, absolutament. Però ella feia... Bueno, és igual, era un vídeo que era prou divertit.
5: Ja me'l passaràs, doncs. Enxufa'm el virus, Aysam. El tió i tot el que tingui a veure amb la merda.
6: Ah, sí.
5: Això és una cosa que m'encanta perquè fins i tot els meus cosins gallecs, però els meus cosins de Galícia, que porten celebrant el Nadal amb nosaltres tota la vida. Se sorprèn quan parlo d'això i dic, otra vez, Popi, otra vez, Carlo.
6: Ah, vale, es diu així.
5: Sí.
6: Pensar que li estàs dient Popi a la caca.
5: No, no, otra vez a les meus cosins, en plan, ja sabeu de què va, perquè tenim el puto tronc que caga regals i llavors la nostra obsessió en la merda crònica. Perquè jo entenc que a nosaltres ens agrada ser escatològics i tot el que vulguis, però crec que tampoc cal sorprendre's.
6: A veure, i no n'hi ha per tant, és una merda, no?
5: Ja.
6: És una merda, en plan, no passa res, tu cagues, jo cago.
5: 100%. T'he de dir, però, que potser jo em quedaria una mica boja si veiés un tronc cagar. Rotllo. com el concepte i tal, si vens d'un Pare Noel, et deus quedar una mica tuerta.
6: I les coses que foten allà, no sé, tenen armes, crec que és molt pitjor.
5: Clar, clar, 100%. Però bueno, clar, ells ho tenen normalitzat i a nosaltres ens sorprèn.
6: Bueno, pues, un tio que caga regals. I lo malo, bro, i tu que dispares de gent, una cosa, a veure un moment. Pots deixar de sorprendre't amb la teva pistola que vas pel carrer amb pistola? És que...
5: Em sorprèn d'això... Ai, no, perdó, no em sorprèn de la meva A47 penjada a la...
6: No em sorprèn que hi hagi pena de mort, però em sorprèn de que un tio em cagui uns mitjons, aviam, bro.
5: O que hi hagi un petit pastor amb el cul a l'aire cagant enmig d'un pessebre.
6: Sí, delinqüència.
5: Bueno, Cuca, a tu segurament si el barista de la teva specialty coffee se confon la llet de vaca amb la llet de cibada, t'entra diarrea explosiva, no? Pues el caganer era el mateix. Següent! Money, money, money. Dividir els comptes i fer bisums perfectes. Jo si et dic 12,56, segurament et faré un bisum de 12,56 i punt. Però ja no per una cosa de rata, que també ho soc, sinó que també per una cosa ja de pensar, rotllo, penso, et dec això, doncs te dec això, no aniré més enllà, saps? No li donaré una volta.
6: Clar.
5: Per tant, crec que als Estats Units és impensable i segur crec que allà tothom paga el seu i ja, saps? O com a molt, et paguen la teva part o fan split.
6: Split.
5: Això.
6: Vale, jo estic a favor de fer split sempre, sempre que si jo em demano una aigua, tu no et demanes un gin tònic.
5: Clar.
6: Si jo em demano una aigua i tu t'has enxufat dos gin tònics, jo pagaré el meu i prou, perquè no et subvencionaré el teu alcoholisme, això està clar. Però... Sí, jo també faig els bisums exactes.
5: És que si de cop i volta anem a sopar i jo menjo una croqueta i la d'altra menja tota la carta, no té sentit, però si més o menys mengem el mateix, dius, mira, split i a xupar-la. I una altra cosa importantíssima, que és lo de deixar propina. Que jo crec que ho tenim molt integrat i a mi se'm posa la pell de gallina quan veig que ells deixen
6: pelos,
5: 3.000 euros de propina perquè els obliga la llei.
6: No, pelos.
5: Dic, però això què és? Que és obligatori, tia, jo passaria tan malament.
6: A veure, no és obligatori.
5: Ah, jo pensava que era obligatori.
6: No, tu tens una opció. Perquè ells tenen el sistema que tenen, que el nostre és una merda, però el seu és molt pitjor, on cobren una merda. Però en plan que no... Nosaltres cobrem una merda i no podem sobreviure. Però ens ho muntem per sobreviure. Ells no. Ells realment cobren un euro i no poden sobreviure de debò, en plan, genuïnament.
5: Però i creus que també és perquè tenen integrat lo de gastar tota l'estona? I que allà està prohibit no gastar, en plan, tot és gastar.
6: No, clar, segur que podrien fer menys gasto. De totes maneres, les coses allà són molt cares. Pensa que jo quan vaig anar a Nova York, una Coca-Cola era més barata que una aigua natural,
5: Que fort.
6: És així de greu l'assumpte. Llavors, no és que siguin obligatoris, però sí que et maltracten una mica, si no. Saps? Com de sobte, si tu vas a l'Starbucks i no deixes una propina, que és en plan, m'estàs fent un cafè.
5: Literal.
6: No et dec la vida. Tardaran més en fer-te'l. Jo vaig anar a esmorzar a un puesto que estava sota el meu hotel, que no me'n recordo com se deia, però que era un puesto com molt babal, que hi havia anat com molta gent famosa, perquè estava en un hotel que era fantàstic, perquè era temporada baixa. I la propina era... Bueno, però és que no et sé dir el que costaria aquí un dinar.
5: Cafè.
6: Saps? Però és una propina com d'un 15% o així, que tu pots posar zero, però et faran uns ulls que et farà por.
5: A mi em fa ràbia ara les cafeteries d'especialitat que estan fent això de posar la
6: tablet
5: i te diu quanta propina vols deixar.
6: Sí que ho fan, sí que ho fan.
5: Jo sempre preto zero.
6: Però aquí és igual si posa zero, perquè ja està entès que aquí nosaltres no deixem propina.
5: I moltes vegades quan et surt l'opció els baristes ja directament marquen el no.
6: Clar.
5: Allò, salten aquest pas.
6: Clar.
5: Però... que em sembla fort que allà, si no deixes propina, et mirin malament.
6: No, i penso, quan venen aquí, a dar por culo, que és el que fan, ells deixen propina quan els surt aquesta opció? No crec que ho facin.
5: No ho faran.
6: No crec que em vingui un expat i jo estigui servint un cafè i posi, vols deixar tip, sí o no? I em digui, si va un 15%, un sí, no, los huevos.
5: No, mis cojones. Següent! Anar al bar... a passar la tarda. Crec que el concepte d'anar a fer birres als EUA no existeix, principalment perquè ells, la birra per ells és sinònim de festassa.
6: Ells són al·lèrgics a la diversió.
5: Sí. I segon, perquè crec que no hi ha terrasses com a tal, rotllo, com aquí al bar a tot arreu, que cada carrer hi ha tres terrasses mínim, saps?
6: Ja, però això és una cosa molt d'aquesta península nostra, no?
5: Bueno, European, potser, també França, no? Segur que queden, perquè òbviament han de quedar.
6: No, clar, França també, però... A Anglaterra no, per exemple.
5: Bueno, clar, perquè tenen frio.
6: Mediterrani, potser és.
5: Sí, no, Mediterrani amb
6: Anglaterra vibes. No, perquè a Anglaterra la gent està a fora tiesa.
5: Ja,
6: en plan,
5: clar.
6: Drets, que jo ho vaig veure quan hi vaig anar i vaig pensar, what the hell?
5: Però, clar, també entenc que no sigui, o sigui, no estigui culturalment ben vist el fet de plantar el teu cul a les 5 de la tarda a un bar i arribar a casa a les 12 i tenir una taula plena d'ampolles d'Estrella d'Am buides sobre la taula.
6: Ah, saps? No, però jo perquè no bec alcohol i les meves no són Estrella d'Am, molts cops és algun aigua, m'entens? Però és de divertida.
5: No, no, 100%, jo sempre estaré a favor de la diversió. Tot massa tancat per migdiades i diumenges. T'he de dir, però,
6: que
5: jo això ho he hagut d'escriure pensant en com es deu sentir l'altra gent, perquè jo de la Costa Brava no he viscut mai una cosa tancada. Per mi les coses estan obertes les 24 hores del dia, i llavors quan vaig sortir del meu poble vaig descobrir que les coses tancaven al migdia i els diumenges, i vaig pensar, ah, mira que bé, doncs m'estic a favor.
6: Mira, jo estava molt acostumada que les coses tanquessin al migdia, i era una cosa que simplement tenia assumida, en plan, per mi és la normalitat i he viscut això. Però quan he vingut aquí a Barcelona i he vist que hi ha llocs que no tanquen al migdia, he pensat, que bendición. Però després penso, tio, la pobra gent que s'està aquí a unes hores raríssimes, a quina hora dinen, dinen en un magatzem, enxufant-se un pokeball cutre de l'ametller, en els millors dels casos, en plan, celebrant que acaba d'arribar la nòmina. Penso, mare de Déu, hauria d'estar de debò per llei tancar al migdia i els diumenges.
5: Jo...
6: I per mi els dissabtes, però també entenc que hi ha gent que treballa i que només pot anar als llocs els dissabtes.
5: Quan em pillo cagant-me en tot perquè algú està tancat, dic...
6: Jo em faig tonta, tonta!
5: Chill.
6: Sí, sí.
5: Chill, no tot és tan urgent.
6: Clar, sí, sí, sí.
5: Live, love, love, tira endavant amb la teva existència.
6: Sí, totalment.
5: Següent! Aquesta la vaig veure per TikTok. Qui és que a Catalunya, quan volem alguna cosa a temperatura ambient, li diem natural?
6: Sí.
5: Aigua natural, llet natural, el cacaolat natural. En canvi, la resta del món diuen a temperatura ambient.
6: Espanya també.
5: Diuen del tiempo.
6: Diuen del tiempo. Sí que diuen del tiempo a Madrid, és veritat.
5: Jo que sé, no, sé que és una ximpleria, però em va fer molta gràcia quan ho vaig descobrir. A més, allà no beuen aigua sola. Gairebé sempre posen Sparkling. Coses a l'aigua.
6: Hòstia, t'han sortit els TikToks aquests de preparant la meva aigua del dia. I és una cantimplora on posen sobres, saps el tang aquest típic?
5: Sí.
6: Li carden el tang amb sabor a taronja.
5: M'encanta.
6: Li foten gels de suc de taronja. Unes guarrades que penso, a veure, no estàs preparant l'aigua, estàs preparant el suc del dia, reina.
5: No, no, és que ni el suc.
6: Perquè l'aigua és, en plan, l'aigua, la bendició és que és aigua i prou.
5: Estàs preparant la teva muerte. La
6: és que per mi allò, sí, allà et sortirà un úlcera reina, com segueixis bevent això cada dia. La meva aigua del dia, perquè després s'enxufa en Coca-Cola, que penso, amore.
5: Clar, clar.
6: És que...
5: Són les millors. Cuina amb oli. Rotllo, hi ha una pausa perquè hi ha una cosa que és cuina, llavors ja l'oli és com un afegit. Per ells, or líquid, perquè igualment aquí llavors els encanta, però nosaltres el dia a dia jo estic tan agraïda d'això.
6: Jo també, però està molt car, eh?
5: I crec que el simple fet de cuinar alguna cosa ja els sembla fascinant i d'altre món, perquè
6: clar.
5: A mi em surten vídeos de Tradwife,
6: sí.
5: Aquest és un exemple, fent el sopar per la seva família, t'ho juro...
6: És una guarrada, jo puteria viva.
5: Que flipo amb la de coses fetes que consumeixen i les barreges que fan. Acaba de barrejar com pebrot, amb tomata, amb carn picada, però tot ve d'un... de bols. De dintre de coses.
6: De coses que ja estan fetes. En plan, si mengen mongetes, les mengen que ja estan fetes. Però, en plan, les verdes, les mongetes normals, les mongetes tendres. Si, això que hi està fotent ara, què és?
5: Ja.
6: Formatge, què és?
5: No
6: és una guarrada.
5: Mira, ara més formatge.
6: És una guarrada, és una guarrada. Ho mengen tot fet.
5: Però...
6: I ve amb els paquets, i només hi han de fotre aigua i prou, com si fos un yakisoba.
5: Jo entenc que allà tot és molt car i aquestes opcions entenc que seran les més barates i les necessàries, perquè al final són com 25 milions de persones per metre quadrat. Deu ser tan bèstia haver de produir tant de menjar.
6: Que, però és que això...
5: Que jo m'imagino i calculo i penso, és que com tot... Sí, com podem fer tant de menjar? Com hi ha tant de menjar? Només a Barcelona hi ha molt de menjar. Com
6: sí,
5: que m'explica.
6: Sí, salvatge. Jo... I en sobra tant. És una barbaritat. O sigui, quan tu pares a pensar, caus una mica en depressió perquè penses, uau, és una barbaritat.
5: És molt heavy. Però bé, següent.
6: Gays?
5: Els gais.
6: Ah, sí?
5: No, no. Entendre, sí. Estendre la roba al balcó.
6: Ah, sí. Això és molt europeu,
5: que
6: potser.
5: Que pregunto, com ho feien abans? Perquè jo entenc que aquí és fàcil poder penjar la roba perquè... Fa bon temps normalment sempre, fa una mica d'aire, una mica de sol i ja ho tens sec. Però si ets de Londres, què ho estenies a dintre casa? Sempre, i ja està. Bueno, és que jo tinc molta mania en estendre dintre casa i me posa molt nerviós.
6: Perquè agafa pudor les coses, és molt desagradable. No ho sé, jo vaig sempre a la bugaderia perquè queda la roba molt millor. Però molt bé, que sí, i es gasta menys electricitat i... Però com deixa la roba a l'assecador, no ho deixa res en aquesta vida.
5: Pues a mi no m'agrada gens.
6: però si la deixa, si la deixa, si la penges, o sigui, si ho trobes a la secadora i ho penges, queda planxat.
5: Ja, ja
6: ho... Les tovalloles queden tan suaus.
5: Sí, les tovalloles, sí. Però la roba en si, jo, per exemple, els texans, quan els poso a la secadora, després els noto com fets malbé i no m'agrada posar-me'ls, me fa repelús.
6: A mi al revés.
5: En sèrio?
6: Sí, no, a mi la roba estesa, xuta, estesa no m'agrada gens.
5: Una mica cartonadita. Oh.
6: No, és que exacte, cartonada.
5: Sí, m'agrada això.
6: Ui, ui, ui, no.
5: Però i abans de l'eixugadora, que és com es diu, secadora?
6: Ah, sí, eixugadora.
5: Bueno, això m'ha posat està posat aquí, eixugadora.
6: Ah, molt bé la lingüista, doncs, eixugadora. What a hell, mai ho havia escoltat a la meva vida, eh?
5: Com cony deu...
6: Estaneno...
5: Que fuerte, que avorrida. Sort que van inventar l'eixugadora, ara. Ara m'he repensat el que he dit.
6: Eixugadora.
5: Següent. Nascut entre Blanes i Cadaqués. Els menús de migdia. Això d'anar al restaurant de Can Bernès amb el teu pare un dia a les 3 de la tarda després de sortir de l'Insti a menjar un primer, un segon, un postre, un cafè i una beguda, per ells deu ser una aberració. Als Estats Units, però, no paren de menjar durant tot el matí. Segueix un noi que és oficinista i no para de jalar tot el dia. I em
6: són electrolites.
5: Molt. Tia, és com una cosa de... No ho sé, ho sé, que ho fan els que fan maratons, que és com per de fer els teus músculs, alguna història.
6: I que se li ha de fer... Ai, que asco.
5: Perquè deu fer esport. Però veus, ara es carda com una Coca-Cola molt rara, després un iogurt 3 minuts més tard.
6: Home, però el iogurt és gegant.
5: Tot torna allà mateix. És el fet de perdre hores de producció. Igual que esmorzen com unes bèsties, perquè allà és com una cosa molt típica, agafar energia per aguantar tot el dia fent feina com una màquina. Aquí, en canvi, nosaltres ens enxufem un petit cafè i una torrada i aguantem, vamos, el que calgui.
6: Java. Però el que estava bé aquest noi no li està agradant gens.
5: Ja, no, sempre se'n riuen molt, perquè ell acaba de veure i fa...
6: Com un nen petit.
5: Sí, i tothom li comenta... Is your first time drinking? A mi fa molta gràcia. A sobre, jo el trobo molt sexy. M'agradaria que el meu nòvio llueix així. Mira, quedem bé al costat.
6: Albert, quin fàstic. Quin fàstic, Albert.
5: Pues jo tinc un nòvio de Lleida que s'hi sembla molt, aquest.
6: Quin fàstic.
5: Bueno, va, posem una mica fascarós de Rostowski, que aquest és fantàstic.
6: Ah, això... sí, i ben Pep Saula d'aquí res, quedeu-vos.
5: És veritat. Doncs vinga, va, escoltem Alta Gama.

0: El firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per ICAT.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Mira, en Pep Saulo dient tot el que va veure ahir durant el desconcert, mi perfecte. Família, està sonant Anem Tirant, de 31 Fam, del nou àlbum, bueno, nou àlbum, de la temporada 2, aquesta fantàstica que han fet. És boníssima, que l'haurà d'escoltar.

0: sí que toca dir adéu. Potser que anem tancant, no?
1: Ei, si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Garel i Gala Castelldor.
2: Un desemplat que
3: a veure, nois, heu de callar. No pot ser que us hagi de fer callar mentre soneu en directe. Passen 3 minuts de 3 quarts de 4 de la tarda i seguim al Love Dicat, som l'Alberto Gadel.
4: I la Gala Castelltort.
3: I com haureu sentit, també hi ha en Pep Saura.
5: Per bon dia, què tal, com estem?
3: Bona tarda, Pep Saura.
5: Molt bé,
3: Saura.
5: La veritat, molt bé. Amb prou de poca ressaca del desconcert, però no ens avancem als esdeveniments. Avui no parlarem, encara no parlarem del desconcert. Abans,

0: I a la de la Rose.
1: Que després, és amb aquestes coses que descobreixes, o sigui, fan el boom per TikTok, aquests artistes amb això, i els hi poses nom, i llavors, escoltant altres cançons, dius, ah, mira, si és aquí l'home. Ah, el de la Rose, tal, i vas connectant.
0: Molt bé, doncs mira, em va perfecte que em diguis això, perquè avui parlarem de com descobrim música i de com ha canviat la manera de la qual el públic descobreix música al llarg dels anys. Anem a començar pel principi de tot. Estàs tan Beatlemaníaca pel que veig, Gala.
2: Mira, saps que vaig llegir un article o no sé què que deia que la gent es pixava als concerts dels Beatles i crec que jo seria una d'elles?
0: Sí. Sí, la veritat és que sí, que hi havia la història que després havien de fregar la platea.
2: Doncs jo seria una de les noies que acumularia pipi en aquella platea.
0: Que els costaria controlar els esfínters.
2: Sí.
0: Bueno, hem començat del principi, pels anys 60, pels pares del pop, pels Beatles, més que res per ambientar-nos i ficar-nos una mica en aquella època on la gent descobria la música a través de la ràdio, a través de les actuacions dels artistes a la televisió. Els Beatles van passar de ser zero coneguts a ser unes estrelles mundials només per una actuació que van fer al febrer del 1964 a l'Ed Sullivan Show, que vindria a ser una mica com el show de Jimmy Fallon d'avui en dia.
2: Que guai!
0: I clar, la gent descobria la música així. Si hi havia un single que el descobries, l'escoltaves a la ràdio i t'agradava, després què feies? Anaves a la botiga de discos i te'n compraves el vinil.
2: Però tu normalment com descobreixes la música? Perquè jo encara ho faig per boca orella. Fa poc la Jana em va dir, has d'escoltar la publicitat, i ara jo sóc fan.
0: A veure, evidentment el boca orella és molt important, però no vulguem arribar tan ràpid al
2: perfecte
0: present. Anem per parts. En aquella època, a més has de pensar que, vull dir, tu probablement havies estat setmanes estalviant diners per comprar-te aquest disc de la setmanada que et donaven els teus pares i l'estaries escoltant un munt de temps, el deixaries als col·legues i els col·legues te'n deixarien un altre, tu quedaríeu junts. Bueno, clar, és que el Manu Guix va fer una mica aquest point recentment en una entrevista a Deus i Simis, no? Clar, bueno, això, el meu pare, per exemple, que va néixer l'any 1963, era la seva forma de descobrir música. I també és important aquí tenir present que es valorava molt el disc, el que es comprava era el disc, i els creadors també en tenien els discs com una cosa amb una unitat artística.
2: Que fort. I Espanya, amb tot el tema de la dictadura franquista i la censura, com arribava la música? Perquè entenc que no era de la mateixa manera.
0: Clar, mira, això és molt curiós i aprofitaré això per explicar, ara que parlàvem del meu pare, una anècdota. És que el meu pare va descobrir els Beatles a través d'una emissora que era Radio Luxemburg.
2: Oh.
0: Una emissora que emetia des de Luxemburg i que, per bé que tenia llicència allà, tenia una de les antenes d'emissió més potents de tota Europa, val? I això arribava a Espanya, encara que no tingués llicència, i a través d'aquí tot el pop anglosaxó, tota la invasió britànica va arribar a Espanya, i el meu pare, doncs, agafava totes aquestes cançons i va començar a descobrir els Beatles a partir d'això i molts altres grups. I de fet, hi ha una pel·lícula molt maca que us recomanaré, que es diu Vivir es fácil con los ojos cerrados, que va sobre l'època, el 1967, si no m'equivoco, que el John Lennon va estar rodant una pel·lícula a Almeria. Val? I un professor d'institut d'anglès que estava absolutament obsessionat amb la música dels Beatles i que els havia descobert a través de Radio Luxemburg escola el rodatge i li demana al John Lennon que l'ajudi a emplenar paraules que no entenia de les lletres.
2: Que guai!
0: I de fet el següent disc que van treure els Beatles, que va ser el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band el juny del 67, va ser el primer disc de la història, per culpa d'això, que tenia un llibret amb les lletres de totes les cançons. Però bueno, això és una anècdota, això és un fun fact. Ara que hem parlat una mica dels inicis, anem a veure com evoluciona tot això als anys 80. Video Killed the Radio Star, una cançó que no sé si ho sabíeu, però va ser la primera i ara també l'última cançó, l'últim videoclip que es va emetre a la MTV, que sens dubte va ser el canal de difusió per excel·lència a la dècada dels 80 i dels 90. El videoclip era... Va passar de ser una eina promocional a ser un statement artístic. I, de fet, això fins i tot transcendeix la MTV i de la mateixa manera que abans als 80 es descobria música a través de la MTV, després, quan éreu adolescents, la música com la descobríeu? Pels videoclips de YouTube.
2: Sí, pel Bebo. No?
0: Pel Bebo.
2: Literal.
0: Pel Bebo, exactament. Exactament. També passa una altra cosa, que és que les cançons passen a ser més llargues. Als anys 60, els primers senzills, per exemple, dels Beatles, duraven 2 minuts i escaig. No era molt diferent al que duren ara, però era per una qüestió de format. els vinils en aquell moment tenien un diàmetre de 7 polzades i

0: podien emmagatzemar doncs, una certa quantitat de música. Quan es passa a distribuir els senzills amb vinils de 10 polzades, de repent pots fer cançons molt més llargues. Clar. I també arriben nous formats molt, amb molt més espai i molt més assequibles, com el casset o posteriorment el CD. I amb això també comença la pirateria, perquè han de que la gent no se la sabia, la d'agafar-se el casset, piratejar-se les cançons de la ràdio, o després fer-se còpies de CDs, vendre'ls als Top Manta, les gasolineres, sí, tot això. Abans de l'Ares i l'Emule i de totes aquestes coses, ja hi havia pirateria. I ara arribarem als 2010.
1: Aquesta cançó la Jana li està posant la pell de gallina, la nostra producer.
2: És fantàstica, tio. Aquest videoclip no va batre algun rècord. A mi em sona sí, alguna cosa.
0: Segur que devia ser típic rècord de més visualitzacions en 24 hores sí, o en una setmana o alguna cosa així.
1: Ja no diu que sí, eh?
2: Jo recordo estar amb la meva germana expectant el vídeo així, carregant la pàgina de YouTube del Justin.
0: Justin.
2: Així, va. Que fuerte.
0: Home, doncs, efectivament, quan nosaltres érem joves, estem
1: ara
0: parlant
1: ja,
0: aquí com si fóssim Matusalem.
1: Jove, jo no m'ho diguis,
0: nosaltres
1: això.
0: Descobríem la música per YouTube i veies el videoclip i era tendències a YouTube i la música te la descarregaves pirata de l'Ares, de l'Emule, YouTube, tu MP3, aquí sí, estem fent una apologia a la pirateria preciosa des de la ràdio pública. Però bueno, al final arriba un moment en què tot això canvia amb l'arribada de l'streaming. De repent, Spotify comença a tenir tota la música del món per un preu irrisori, i també arriben les xarxes socials i la manera en la qual consumim música canvia radicalment. Deixem d'escoltar singles i àlbums i comencem a escoltar playlists, que a més, molts cops no l'ha fet una persona, simplement l'ha fet un algoritme perquè ha pensat, mira, a aquest xaval li agrada això, això, això, això, li ficaré tot això junt i venga, a divertir-se.
2: A Netflix hi ha com un documental o una pel·li o alguna cosa així de la creació de Spotify i ho vaig veure i vaig pensar, uau, que em sembla fins i tot utòpic que fos tan ratllada mental el fet de crear Spotify. És una cosa com tan simple i tan normalitzada i pensava que ratllessin pels segons que tardaves en el moment en què donaves play el que sonava, perquè no era el que tardava com arribar tota la cançó i tota la pesca. Jo pensava, lol, bueno, que fuerte.
0: O sigui, ha sigut una revolució tecnològica bestial que ha canviat radicalment la manera de la qual escoltem música. Fins i tot el videoclip, el tema de les xarxes socials també és una cosa que ha mort. Ara la gent ja no es gasta grans pressupostos en videoclips. Mira l'últim videoclip.
1: Fa visualizers, literal.
0: Exacte, la penya fa visualizers. Per què? Perquè el que t'interessa és fer vídeos de 30 segons per TikTok. Un videoclip no l'amortitzes ni de conya.
2: És que du a TikTok, ja.
1: Entenc que això ha canviat la manera amb la que els artistes fan música.
0: Sí, en certa manera sí. Perquè al final s'incentiva per part de l'streaming, que hi hagi cançons curtes i fàcilment reescoltables, al final a tu a streaming no et paguen en funció dels segons que una persona t'està escoltant, et paguen per si s'han escoltat aquesta cançó.
1: Clar.
0: Aleshores, un disc que duri, que tingui 10 cançons de 5 minuts o 20 cançons de 2 minuts i mig, si una persona se l'escolta sencer, cobrarà el doble el que ha fet el disc amb cançons de 2 minuts i mig.
1: Quina barbaritat.
0: M'explico, no? I a part TikTok encara genera més urgència a l'hora d'escoltar música. Vull dir, tots hem estat a concerts d'artistes que tothom està de braços creuats i de repente arriba el fragment de TikTok i la gent es torna boja i després quan ha passat el fragment de TikTok
1: sense anar més lluny, Figaflaues amb la Marina Estramorena. Jo vaig anar a molts concerts, ells perquè també fan molta festa.
0: A veure,
1: però
0: i tenen molts hits, Figaflaues.
1: Que sí, però jo vaig anar a molts concerts quan la Marina es va fer morena i la gent, molta gent estava tiesa fins que sonava aquesta cançó i jo això ho he vist.
2: 100%, no? Amb la música al principi em sembla mentida o cosa així.
0: Sí, exacte.
2: I llavors, com ho fan els artistes per ser virals?
0: Mira, evidentment hi ha hits orgànics i hi ha cançons que simplement el públic les abraça i se les fa seves i connecta i tal. Però de la mateixa manera que fa anys existia la paiola, que són els soborns aquests que es feien a la ràdio per tal de sonar molt, aquí paguen Sant Pere Canta. És curiós com aquesta cançó es va viralitzar de repente d'una manera molt heavy amb lo dels vídeos dels concerts i tot, no?
1: A mi això em va semblar superbèstia. Mai ho he entès.
0: Doncs, què passa si us dic que no és tan casualitat?
1: Pelos, Mira mis pelos.
0: Mira,
1: gallina.
0: Us recomano un article de Substack de no sé qui que en parla.
1: Sí,
0: val? Però ha sigut molt comentada la indústria musical últimament les estratègies que fa servir l'agència de màrqueting de Nova York, que es diu Chaotic Good, que porten artistes com la Zara Larsson o el Somber, que recentment han sigut molt virals. I què és el que fan? es dediquen a crear centenars i centenars i centenars de comptes falsos que interactuen, que pengen edits, que fan m'agrades, que... O sigui, no t'estic parlant de bots, t'estic parlant de fans falsos, de gent que dius, ai, oh, ha penjat un vídeo d'aquest concert. No, aquest vídeo d'aquest concert l'ha gravat el xaval o la xavala de màrqueting d'aquesta empresa.
1: Quina barbaritat, això.
0: I d'aquesta manera es genera una certa inèrcia que en facilita la, la viralització. I a part d'això, també, tot el que us pugueu imaginar, campanyes pagades, suborns, només us diré que el Spotify, tres dels principals accionistes de Spotify són els tres segells discogràfics més grans del món, Universal, Sony i Warner. Val? Amb això que vull dir, hi ha fenòmens virals que són genuïnament orgànics i també hi ha coses que... Bueno, estan
1: o... molt ben falsificades, doncs.
0: Sí, bueno.
1: Si no ho saps, cola perfectament.
0: Bueno, això vol dir que aquesta agència de màrqueting fa bé la seva feina.
1: Sí, sí,
0: això
1: sí, ho fan molt bé, sí.
2: O sigui, fan creure que l'artista és més gran del que és.
0: Exacte.
2: Perquè així és com que tothom s'ha convenç que aquesta persona ja és viral.
0: Exactament. I com que és una cosa cool, és una cosa que està de moda, doncs tothom s'hi abona, ja està.
2: Sí que és veritat que la Sara Larsson se li està fent això... Perquè llavors, al final, després de Midnight Sun, la resta de cançons de l'àlbum, per exemple, no te les saps. Hola, no ho havia pensat.
0: I aquesta és la diferència entre un artista que creix orgànicament amb una fase de fans real, amb una base de fans real, o un artista que està més o menys construït. Amb això no vull dir que estigui malament l'existència de campanyes de màrqueting i d'ajuda promocional. És necessari. Però tampoc es poden fer castells de naipes que cauran amb una bufada.
2: I llavors això vol dir que com les xarxes han canviat la forma de relacionar-se dels amics i de tothom, també ho ha fet amb el públic i l'artista.
0: Clar, evidentment. I això crec que fins a cert punt és un problema, perquè part de la gràcia de l'artista també estava en el misticisme que es formava al seu voltant.
1: Absolutament. Jo amb els grups amb qui més m'he obsessionat són els grups que no en sé res. Oques Grasses,
0: Grasses
1: i Dan Peralbo, que ara tenen TikTok però no hi pengen res.
0: Clar, un artista tu no, al principi doncs, el veies en concert, sabies coses d'ell doncs, per les entrevistes que potser anava fent i ja està. Però veure un artista en el seu dia a dia era una cosa poc usual. Si cada dos per tres veiem un artista fent TikToks, vivint el seu dia a dia, explicant-nos la seva morning routine, explicant-nos que esta canción la hice por mi ex que me rompió el corazón i dient, hey família, aquest cap de setmana estarem a la festa major de Riudoms. Hòstia, en què és... On ha quedat el misteri, no? Vivim en una espècie de crisi de literalitat on el subtext i tot el que quedi entre línies a vegades no s'entén i això crec que és un problema i fa que potser, sí, els artistes tenen una connexió més directa amb el seu públic, però expenses que també es perdi una mica de màgia i de misteri. I a compte de tot això...
1: Sinto tensió, Sam, quan vulguis, perquè jo ara sé que ve un moment complicat.
0: Vaig a l'última pàgina del meu guió, que és simplement això, l'ensenyo
1: sí,
0: a càmera.
1: Sí, perquè el teu guió...
0: Desconcert...
1: És una rant. Pàgina en blanc.
0: És una pàgina en blanc, Rant.
1: Que...
2: Què posa?
0: Desconcert Rant.
2: Què vol dir Rant?
0: Cagar-me en tot.
2: Ah, vale.
1: Molt bé, despotricar, digo.
0: A veure. Ahir va ser el desè aniversari del desconcert d'ICAT i es va celebrar el 20è aniversari d'ICAT. Felicitats.
2: Gràcies, ICAT.
1: Gràcies. Val. Som nosaltres, ICAT.
0: Molt bé, encantat. I ara ja només em falta per conèixer la Eva. La qüestió... què és això que els artistes no tinguem camerino al desconcert? Que no tinguem cerveses? Vull dir, mira, a mi... Jo entenc que és molt caòtic, que la gent de l'Apolo sempre s'enfadaven i n'acabaven farts, però jo, al primer desconcert que vaig anar, vaig conèixer un fotimer de gent. Vaig conèixer a Flashy Ice Cream i vaig començar a produir-los. A Ginestà també hem fet col·laboracions amb ells. Si no fos per el camerino, per les cerveses, per tots els trapis que passaven per allà, això no passava. Ahir, els artistes vam arribar al desconcert, no se'ns havia avisat abans i ens vam trobar que no teníem ni cerveses ni camerinos, que havíem d'estar per allà a la sala. Vull dir, com s'has vist que l'artista estigui a la platea amb el públic? Quina mandra! Si aquests dos pobres nois d'aquí els hi havien encarregat...
1: Però, a veure, què diuen nosaltres, que nosaltres ens encanta i cap, que ens dona de menjar, per sobre.
0: Sí, però havíeu de fer entrevistes a tothom i havíeu d'anar pels bars de la vora.
1: Que
0: tots els artistes estàvem als bars de la vora. La gent arribava i marxava. Perd tot l'encant el desconcert, si es fa així. I jo... És la meva obligació, ja que tinc el privilegi d'estar en aquesta meravellosa emissora.
1: Molt bé.
0: Que com a bona emissora
1: mamadeta,
0: també té els seus defectes.
1: Eh?
0: doncs a mi em sap greu, però això no pot ser. El desconcert té una importància a nivell d'aglutinació de l'escena musical que s'ha de preservar i s'ha de reivindicar. Anem a fer que això sigui així, si us plau, per l'amor de Déu. Visca el desconcert, però el desconcert de sempre. S'estan perdent els valors tradicionals.
1: Gràcies, Saula, ets el millor. Jo ja sé que ho saps, però nosaltres, mira, no està de menys recordar-ho, no? Al final del dia?
0: Sí, home, sí. Home, ahir ja us vaig avisar que diria això i tu...
1: I jo què vaig dir, que t'aplaudiria o no?
0: I què vas dir, per les que no pudimos.
1: Hala, vinga, deixa'm-hi malament.
2: Hi ha coses que poden quedar la intimitat, també.
0: Bueno,
1: com
0: sí.
1: Això? Com això,
0: sí, sí.
1: On per quedat, les que no pudimos.
0: On ha quedat el misteri? Però bueno, tot forma part del xou al final, no?
2: Sí,
0: show business, això.
1: Pep Saula, ets absolutament fantàstic. Ahir el desconcert quasi fan fora la Jana.
0: Ah, sí?
1: De la zona de backstage.
2: Imagina't com estava.
0: A veure, jo també us dic una cosa. Ens van dir això i jo al final em vaig passar tot el desconcert al camerino bevent birres.
2: Bueno, no passa res, Pep.
0: Però m'havia de queixar, m'havia de
2: queixar. Molt bé, molt bé.
0: Em sap greu.
2: Mira, posem uns que també veieren al desconcert d'ahir, andant per avui al comboi.
1: Ai, quina il·lusió.
2: Aquells pobrets que l'encien tu la madre i allà tot de fora al carrer.
1: Aquestes són les meves cançons preferides.
2: Doncs vinga, que passin les hores, Pep Saula, ens veiem d'aquí poc.
0: Ens veiem d'aquí poc.

explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3K. Disponible a les principals plataformes digitals.

Mira, l'Arnau Creus, un dels nostres redactors del Love, va dir que aquest àlbum era boníssim i jo no li vaig fer cas, i tenia tota la raó del món. Això és Festa i Drama, de Maria Jaume, una perfecta de manual.

0: Si sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Família, passen 11 minuts de les 4 de la tarda i seguim en Lofticat. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I si sou loftis de cor, no d'ocasió, de corazón, no d'ocasió, sabreu que portem molts dies dient que la primavera la sang altera. Això és així. Quan arriba la primavera sembla que hi hagi moltíssims canvis a la nostra vida, que no és el mateix la transició de tardor a l'hivern o de la primavera a l'estiu que la d'hivern-primavera. Aquesta ens deixa tots absolutament trastocats. Hi ha moltes coses que fan que el nostre cos i el nostre estat d'ànim canviïn, i avui me n'he estudiat unes quantes, anava a dir totes, però segurament totes no. No serem tan...
2: extremistes.
1: Exacte, per explicar-vos-les. M'he vist maldestres traficants canviar llibres per roses. A la primavera, primera cosa que passa, que a mi mai m'ha passat perquè em passa exactament el contrari, cosa que també té molt sentit, per cert, i és que apareix l'astènia primaveral. Et sona
2: això,
1: què
2: no?
1: És? Tu sents que per primavera estàs més trist?
2: No.
1: Al contrari, oi? Però sí que tinc amics que, de fet, compartim, que t'ho juro que noten que estan com en una etapa dolenta de la seva vida.
2: Bueno, ara que ho dius, no. Tot el contrari. Es nota això, que estàs a la pitjor etapa de la teva vida.
1: Jo també ho noto, perquè m'han vingut molt males notícies de cop, i moltes.
2: Clar, però perquè també crec que és l'època que hi ha totes aquestes notícies.
1: Potser no. Sí. No ho sé. Hi ha gent que la vida li va bé, però sent que té una etapa que no acaba de ser bona. No ho sé, que noten una baixada d'energia, fins i tot sense haver canviat els seus hàbits, no perquè els hi vinguin notícies. En plan, si et venen notícies dolentes, és normal que tinguis una mala època. Però per la cara ja és més estrany. Doncs això es coneix com a astènia primaveral i té a veure amb un procés d'adaptació del cos, perquè resulta que quan canvien les hores de llum i la temperatura, el nostre petit organisme pluricel·lular ha de reajustar els seus ritmes interns, especialment uns ritmes que es diuen circadians, que són els que regulen funcions com la son, la temperatura corporal, la producció hormonal, bla, bla, bla, i aquest reajustament, com us podeu imaginar, no és immediat, no és com el canvi d'hora. Tu no entra primavera i el teu cos diu «Oh, xip primavera!», sinó que durant uns dies o unes setmanes el cos funciona en una mena de desfasament, una cosa estranya, com que s'està adaptant.
2: Gel·lac celular.
1: Exacte, un gel·lac celular. Aleshores, en aquest context, es poden produir alteracions en hormones com la melatonina, relacionada amb la son, el descans, el cortisol, relacionat amb l'activació de l'energia, i altres hormones que no coneixem i que, per tant, no ens importen.
2: Vale.
1: Aquest desequilibri temporal pot generar sensació com de fatiga, de manca de vitalitat, vull que estàs com una mica...
2: cansadit, de tot.
1: Sí, cansat de tot, com que estàs baix d'ànims, dificultat per mantenir l'atenció també, que això jo crec que no ho notem perquè ja estem així permanentment. O sigui, 100%. Nosaltres tenim aquest problema de que TikTok ja ens ha podrit el cervell, ja no hi ha marxa enrere.
2: El gel lag primaveral aquest el tenim ja crònic.
1: El tenim crònic.
2: Forever.
1: I a més, l'augment de temperatura també obliga el cos a fer un esforç d'adaptació fisiològica, com la regulació tèrmica, que també consumeix energia per la seva banda, tot i que nosaltres no en siguem conscients.
2: Hola.
1: Per tant, tot plegat contribueix a aquesta sensació de cansament generalitzat. Tenim un amic que ja te pots imaginar qui és.
2: Sí, ja sé qui és.
1: Perfecte. Que diu que està molt trist i no sap per què, i avui li he enviat una captura i li he dit, mira, potser tens això.
2: Tens això.
1: Potser ets una petita...
2: T'ha dit alguna cosa?
1: No m'ha respost, ja saps que ell no respon.
2: Astènica primaveral.
1: Li he dit que potser és una petita astènia primaveral, girl. No ho sé, desapareix, eh? En principi.
2: Ah, vale.
1: Jo he llegit un puesto que deia, normalment desapareix.
2: Però quan
1: penso, a veure, desapareix segur, entén-me, és el cos que s'està adaptant. Fins que t'adaptes, fins que el cos s'adapta. El cos s'acostuma a les noves condicions ambientals i ja està. Però bé, bueno, si us està passant, no us preocupeu. Sou unes astènia primaveral girls.
2: Esteu connectades amb el vostre jo més...
1: Veus? Quina sort.
2: Com era? Més primar... No.
1: Primari.
2: Com amb el...
1: Primitiu.
2: Això, primitiu.
1: Molt bé. Hot. Digue'm si esta nostra història ja acabarà. Acaba de passar una barbaritat, que és que s'ha mogut tota la secció.
2: Per què?
1: No ho sé, però acaba de passar aquesta barbaritat. Hi ha tota la secció de la Mariona posada a la meva secció. No és broma, eh?
2: Oh.
1: I per tant no la tinc.
2: Al lloc?
1: No, no, que no és broma. Posem una mica de música i ho solucionem, vale? Perfectes? Va. Us posem Dua Lipa i ara tornem amb tot solucionat. Això és End of an Era.

0: sí que mana.
1: Això és el Love. Amb Gala Castelltort.
0: No te acerques.
1: I Alberto Gadel.
0: Aquí págate.
1: Aicar.
0: En tu vida probaràs dir...
2: Família, aquest estruendo és absolutament real. Tot solucionat, tenim el guió ja a mà i tot restaurat.
3: Olé.
2: Estàvem parlant de les coses que fan que canviïn a nosaltres la primavera, perquè la primavera ens afecta molt més el cos del que sembla, és molt heavy. Ara, fins ara, abans de la cançó, havíem parlat que apareix el cansament, que és això de l'astènia primaveral, que ens fa estar una mica tristos durant unes setmanes mentre el nostre cos s'adapta. I ara toca parlar de del canvi que hi ha en la manera de prendre les decisions.
4: Diem si és la nostra història ja.
2: Avui estan mirant estudis quan està a la pelo perquè m'he tallat els cabells. No sé si ho has notat.
3: Claro.
2: Vale. Doncs he vist que hi ha alguns estudis en psicologia conductual que indiquen que amb més llum solar augmenta l'optimisme. Però també, veus, per això també pots estar contenta, eh? Però també augmenta la impulsivitat.
3: En sèrio?
2: Exacte. Ara és a dir, la primavera som menys propensos a... més propensos a prendre decisions ràpides, però ho fem amb menys anàlisi, no? Com a conseqüència, hi ha més confiança, per tant, hi ha més risc, també.
3: Així estic boja.
2: Estàs boja, absolutament. Hi ha investigacions sobre rendiment acadèmic que han detectat que amb el bon temps baixa lleugerament la capacitat de concentració, no perquè siguem menys capaços, evidentment, sinó perquè el cervell rep més estímuls externs i li costa mantenir l'atenció sostinguda.
3: La forma justificada de dir que prefereix quedar-te al bar,
2: clar,
3: prenent el sol, que quedar-te al col·le.
2: Mira, normal. Jo he llegit un estudi concret en l'àmbit de l'economia conductual del David Hirschleifer.
3: En David?
2: En David i en Tyler Schumacher. Que no és en Schumacher, és Schumacher. Schumacher. Bueno, el David Tyler. I en Tyler, vale? Que van observar que els dies amb més llum solar els inversors, la gent que està allà comprant accions i deixant-les de comprar i venent-les i tal, tendeixen a assumir més risc. I la interpretació és bàsicament que la llum millora l'estat d'ànim i això fa que prenguem decisions amb més confiança però amb menys prudència. Però tan heavy com un inversor que si està jugant els seus diners.
3: Sí, sí, carai, tu. Ell li pela.
2: La llum ens torna boges a les
3: sol,
2: humanes.
3: Oh, i vinga.
2: Ens torna boig l'inversor.
3: Oh, my God.
2: Per tots els seus diners. Bueno, i encara en tinc més.
5: Passen els anys, ja no fa mal.
2: Hi ha investigacions en fisiologia i medicina que indiquen que la percepció del dolor no és fixa, sinó que pot variar al llarg de l'any. Que això és estrany fins que t'ho explico i veuràs que és una cosa més que evident. El mateix estímul pot ser percebut com més o menys intens depenent del moment. Per exemple, pacients amb dolor crònic, com ara gent que té migranyes o artritis, han detectat que els símptomes poden empitjorar en períodes de canvi estacional, sobretot a la primavera i a la tardor. Per això les iaies, quan plou, els fa mal als ossos.
3: Sí.
2: Doncs amb la primavera els hi passa. I avui volia trucar a la meva petita àvia per veure si se sentia identificada amb això que li estava passant, però no hi he pensat.
3: Ah, doncs mira, ja ho saps.
2: Llavors
3: després
2: no tenim prova, però després li diré perquè és molt heavy.
3: Demà ens ho confirmes.
2: És molt heavy que estem molt connectats amb la natura.
3: Claro,
2: i fem veure que no.
3: Però estem sempre connectats i al final estem vives per això.
2: Sí, sí, absolutament. Però a mi és una cosa que no em deixa de sorprendre com a hippie en procés que sóc, perquè
3: molt bé.
2: Sóc una hippie en
3: d'aquí
2: procés.
3: D'aquí dos dies descalça.
2: Descalça ja ho vaig. Molts cops. Ara
3: llavors...
2: perquè porto crocs i me l'he tret, però és veritat que molts cops jo vaig descalça.
3: Abraçar un arbre.
2: Vaig... Ah, veus, això ja no ho he fet tant.
3: Dóna-li.
2: S'ha de practicar
3: temps,
2: més.
3: Temps, dona temps.
2: I la part més important de la primavera. La primavera, nois.
3: Estàs tu fum.
2: Què?
3: Estàs tu fum.
2: Estan tu què?
3: Re.
2: No ho he entès, bueno, d'igual. Alguns altres estudis indiquen que durant aquesta època augmenta la sensibilitat als estímuls com l'olor o l'atracció física, cosa que pot influir en com percebem les altres persones i, per tant, en veure hots a feos, perquè això és així.
3: Jo només veig hots.
2: Sí, sí, però tu a l'hivern els veuries feos. No, és que també tu tens un llindar. Beba, tu vius en una constant primavera.
3: Sí.
2: A tu et passa això.
3: Jo sempre veig el got mig ple.
2: Que bé, veus, jo sempre el veig mig buit. Llavors, quan el veig un got, ja penso, va, vale.
3: Perfecte.
2: He estat mirant a estudiar sobre l'olfacte i l'atracció per veure si trobava alguna cosa divertida i n'he trobat un que no té massa a veure amb la primavera, però que m'ha semblat divertit, perquè hi ha un experiment conegut com a T-shirt Study, liderat per un hambo que es diu Klaus Wedegin.
3: Wedegin.
2: En Klaus. que no és el de Stay Home, és un altre.
3: Ojalà.
2: I en aquest estudi diversos homes van portar samarretes durant dies sense perfum ni desodorant, que de bones a primeres sembla una guarrada, però bueno, jo suposo que ells es dutxaven, no? I després, dones havien de valorar quines olors els resultaven més agradables. T'ha agradat? T'encanta, oi? És que sabia que funcionaria, per això l'he posat. M'he posat
3: super catxada.
2: L'he posat perquè sabia que et funcionaria. A priori no t'has de veure amb la primavera, però he sabut que t'agradaria.
3: Oh! Re m'ha agradat més! M'he tornat loca!
2: Tot de dones s'ensumant les samarretes d'aquests homes que no s'havien posat desodorant.
3: I on s'ha de tirar càstig, no volen repetir l'estudi?
2: La Jana m'està dient que pugem a la cadira. Vale, bueno, ja està. Aquest, quina por. Vale. El resultat va ser que de manera bastant consistent preferien l'olor d'homes amb un sistema immunitari diferent al seu.
3: Què vol dir això?
2: Doncs no ho sé, però és que no són com tu, no ho entenc jo.
3: Però, i sistema immunitari? Què?
2: No sé, jo això és el que he llegit a l'estudi, potser no l'he entès bé, però abans d'escriure-ho li he dit al xat, ho he entès bé i m'ha dit sí, reina. També és veritat que em diu sí a tot, com la Berta Roca.
3: Però, i què? Sí, què vol dir que tens... Bueno, després ho investiguem, perquè jo això el tenim un sistema immunitari diferent al meu.
2: El cos detecta la informació genètica a través de l'olor i llavors això pot influir en si una persona et sembla més o menys atractiva. Saps? Hi ha un TikTok, que no acaba de ser un estudi, per tant, ho citaré com a TikTok, que diu que si a tu la suor de la teva parella et sembla que fa bona olor, que a mi això em passava quan tenia parella, que és una guarrada, però passa, és perquè...
3: Caneta, eh?
2: És perquè teniu bona... com una bona connexió genètica i que els fills us sortirien bé.
3: I perquè jo ho sento, això, amb algun xaval...
2: Perquè ets gay, amore, que ho vols sentir però, amb una women?
3: Però el meu ADN no deu estar fet per juntar-se amb el seu, no?
2: Da igual, però ets un guarro.
3: Ah, vale.
2: No has vist com t'has posat quan t'he dit que un home ensumar una samarreta? Guarra, tio. Tornant a la primavera, hi ha diverses enquestes d'apps de cites, com ara Badoo o Haley, que mostren que a la primavera augmenta clarament la predisposició de la gent per conèixer altres persones.
3: Que tenen un pic de descàrregues.
2: No de descàrregues, sinó d'interaccions.
3: Ah, la gent dona més like.
2: La gent dona més like. La gent està més guarra. Hi ha un estudi concret que diu que augmenta fins un 74%, que no estem parlant d'una tonteria, un 74% és molt.
3: Mira, t'aporto una mica d'estudi de camp d'això, vale? L'altre dia vaig anar a xurros, que l'últim cop que havia anat a xurros era ple hivern, i l'últim cop ningú em va dir res, cap colín ni res. En canvi, arribo jo l'altre dia en plena primavera, auge de primavera, perquè havia sigut tarda plujosa, amb una mica de sol.
2: Molt primaveral.
3: Primavera per todo lo alto. I bueno, allò era...
2: Va ser la reina de la festa.
3: Jo no, tothom s'estava liant amb tothom. Jo pensava, però això què és?
2: I tu?
3: Jo no. Jo no, però vaig rebre complidors.
2: Pot ser que estiguem una mica obsessionades amb el morreig durant la primavera?
3: Sí, si fos només durant la primavera.
2: La primavera n'és, jo ho noto. Bueno, jo ho noto que últimament està funcionant morreig. Molt un magreig, un morreig.
3: Un froti-froti.
2: Un froti-froti. Doncs aquests són tots els datos que tenia jo a regalar-te avui.
3: Molt bé, m'han agradat. Gràcies. Les samarretes. Me tornes a llegir ara quan posis música?
2: Sí, quina música hem de posar? Ja ni ho sé.
3: Oques grasses, no?
2: Ah, mira, posarem una mica d'oques grasses. Corre pels camps, t'agrada?
3: M'assembla bé.
2: Molt.
3: Pues a veure si la fots.
2: Doncs que soni i de seguida tornem amb la Mariona.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: Això és el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. ICAT.
3: Família, mira, 4:45 de la tarda i seguim el Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
4: I la Gala Castelltort. I tornem al tema del dia, que és la pressió estètica. De moment hem parlat de com afecta els homes, però com hem dit abans, és un tema que afecta sobretot a les dones.
3: No és cap secret, totes les women ho sabem bé, però sempre és positiu repassar el perquè i entendre com ens afecta tot el que se'ns ha imposat al llarg dels anys.
4: I per això tenim a la nostra Sound of the Police.
3: Avui disfressada de mi, sí, perquè va tota de xandall negre.
4: Mariona Córdoba!
5: Hi there! Què tal?
3: Com estàs?
5: Fatal, no vos faig en xandall.
3: Molt fort, jo mai t'havia vist en xandall.
4: Has menjat macarrons, per què estàs fatal?
5: Com has pogut observar mentre dinàvem, el macarró era l'únic que em feia mitjanament feliç avui.
3: Era el de teu pare?
5: Sí.
3: Oh, la fomo.
5: Però avui m'he oblidat d'afegir-hi el formatge abans de sortir de casa i ha perdut una mica de potència.
3: Tot i que el teu pare cuina molt bé.
5: Molt, molt bé, sí. La veritat. El que més trobaré quan marxi, trobaré falta quan marxi a casa, segur, seguríssim que és el menjar.
3: Segur que et fa tàpers.
5: Espero.
3: Segur que sí.
5: Ell si escolta això, diria que no.
3: No, però després ho farà, perquè ell ho necessitarà.
5: Clar, 100%.
3: Ho trobarà a faltar, és així.
5: Però bé, avui parlem de la pressió estètica i avui som transversalment woke.
3: Tot el rato.
5: Sí, i a més he visitat un perfil de YouTube que ens agrada molt, sí, que és Online Mami.
3: Que el nom... El nom, no. És raro, un nom a mi no m'acaba d'agradar. Online Mami, quasi que és porno, per mi.
5: Sí, fa nom d'OnlyFans.
3: Sí, total.
5: Bueno, avui hem posat un xandall i ja parlem igual, el mateix idioma.
3: Sí, ara som iguals.
5: I llavors, com avui volíem ser transversalment wokes, doncs he obert aquest petit perfil i aproximadament 10 articles de Substack, que ara m'ha funcionat molt llegir articles de Substack per inspirar-me.
3: A mi m'encanta Substack.
5: I hem decidit que avui parlarem sobre la cultura del glow-up.
3: Oh.
5: Perquè clar, el glow up tu escoltes i penses que és algo com molt positiu, no? Però si li dones dues voltetes, te n'adones de que té la seva part fosca també. Bàsicament és una tendència més que ve dels Estats Units, per tant ja comencem malament.
3: Clar, si no, si ve d'allà, ho hem de deixar estar.
5: Si tu sumes tendència als Estats Units i dius anem malament. I a més, per qui no ubiqui la paraula glow up, que és una paraula en anglès, doncs significa patir una transformació o millora física notable. Que si... És la típica de... Si fa molt que no veus a una persona i de cop la veus 6 mesos més tard i dius... Oh, estàs guapíssima!
3: Glow up.
5: Has fet un glow up. Què t'has fet? Perquè a vegades també aquesta pregunta es falla al final. Jo he escoltat la de gent... Dir-li, tia, t'has fet alguna cosa, no? T'has fet alguna cosa als llavis?
3: Ui, que estigui tan normalitzat.
5: Clar, això, jo ho he notat molt al meu grup d'amigues d'estiueig, perquè hi ha pràcticament 3 o 4 que porten els llavis fets, i ho tenen com molt normalitzat, i ho pregunten massa, considero. Jo que no ho tinc tan normalitzat, penso, perquè esteu preguntant-li a una persona si s'ha fet els llavis o no. Però bé.
3: Uala, quina barbaritat. Però jo sí, no conec ningú que li hagi preguntat a ningú.
5: Doncs fixa't, a mi m'han preguntat més d'un cop també si m'he fet els llavis, o sigui, com dues sessions de fotos em van maquillar i m'ho van preguntar i vaig pensar o m'està fent la pilota perquè em caigui bé o em sembla una falta de respecte que m'ho preguntis.
4: Però que fort que per tirar-te un complidor hagis de tirar d'operació estètica.
3: Ja, és molt heavy, eh?
5: Potser hem nascut així, no? No ho sé. Bé, total, és una cosa que no ve de les xarxes socials, això és una obvietat, perquè molts referents audiovisuals que tenim des de petits ja tractaven això del glow-up i la transformació. Per exemple, dels 2000 fins ara, si tu revises algunes sèries o algunes pel·lícules, ja ho veus. Un obvi, que és el primer que a mi m'ha vingut al cap perquè és de la meva època, de quan era petita adolescent, era Petito Feo, que és la protagonista, bàsicament va amb unes ulleres, uns bràquets, dues trenes, sempre és la del grup de les pringades.
3: Ah, val.
5: I de cop i volta.
4: Però us deien populares, elles eren wokes.
5: Sí, es deien populares, era el grup de les populares i el de les divines. El de les divines eren les guais.
4: I recordem l'àudio de les divines, recitant les normes per entrar al grup de les divines.
3: Quines eren?
4: Gordes, no. Discapacitades,
3: hola,
4: no.
3: Hola.
4: Gente sí, sí, com que no tingui papers, no.
3: Hola.
4: Has de tenir, a mínim, una propietat a Miami. Saps?
5: Merda, sí, sí, era molt heavy. I a més, a la cançó de Nadie passa d'esta esquina, que mandan les divines, deien, una fea... ¿Cómo era?
3: Aquí pasa una
4: fuera feas.
5: Aquí no pueden entrar.
4: Chum, chum.
5: Y la Brenda, que es la protagonista, va cambiar la letra de la canción, porque obviamente ahora es woke, y ha decidido que no diu feas, sino que diu perras.
3: Que segueix sent molt poc woke.
5: Exacte, però bé.
4: Misogin, però no tant, no?
5: Ella ha dit, rebaixem un nivell. Saps?
3: Sí.
5: Ja està. Llavors tenim Petito Feo, també tenim Princesa por sorpresa, la pel·lícula de Anne Hathaway, on al principi ella és lletja, suposadament.
3: Que és igual, que és igual però mullera.
5: O sigui, és l'Anne Hathaway, que és preciosa, única i exclusivament amb el cabell rissat i encrespat, i unes ulleres. Ja està, és que no té més. És simplement
3: és
5: un tema
3: bèstia
5: de presència i prou.
3: El que és molt heavy, no sé si el comentes o no, és el Last Friday Night de la Katy Perry.
5: També. Sí,
3: que
5: és el
3: surt
5: mateix.
3: Ella, literal, amb brackets. Bueno, també aquells brackets, pobres, bueno, clar, eh? Allò brackets, ho puc comprendre, eh? Sí. Que allò fos incòmode per tothom, ja no per lletja o guapa, perquè
5: incòmode.
3: Allò és incòmode, segur. Amb els cabells rinxolats. I era sí, la seva única d'esto.
5: Clar, però després et tallisses el cabell, et treus les ulleres i els brackets...
3: Oh, quina barbaritat! S'ha posat roba ajustada!
5: És que no té cap sentit.
4: En un capítol de Victorious, la Tori Vega es feia passar per fea perquè la triessin a ella i sorprenent a tothom sent guapa. I se treia una perruca que portava, un nas de plàstic de mentida, unes ulleres
5: i
4: un jersei ample. I anava amb un top de lluentons senyidet, els cabells llisos i llargs i un lip gloss.
5: I punt.
4: I ara guapa.
5: Però el problema és que tu, fins que no fas aquesta transformació i aquest glow up, ets un projecte de, però no tens cap valor. Ai, ni sí, cap... O sigui, no ets ningú dins la societat, no? I de fet, a les revistes dels 90 també et deien com tornar a l'escola i que no et reconeguin. I et feien un planning d'un munt de mesures i dietes i coses que havies de seguir. O una mica més endavant, que a mi això em semblava ridícul. Són les revistes com la Cuore, que publicaven fotos de les famoses, per exemple, a la platja, desprevingudes, i feien zoom a
3: les
5: cel·lulitis,
3: imperfeccions, entre cometes.
5: Els Michelins.
4: Arcs.
5: Els arcs.
4: Els arcs de la Cuore.
5: De la Cuore. Oh. I he agafat alguns exemples, i per exemple, hi ha una fotografia de la Chenoa on se li veu el pit amb el biquini. No està suficientment ben col·locat aquest pit i posa... Se nos queda poker face, arc.
4: Me fa una gràcia que estigués tan normalitzant dels... Sí, sí, tia, eren zooms i posava... Era la secció dels arcs. Eren fotos de...
5: De famoses.
4: Famoses, despullades, i els encerclaven el que estava malament.
5: I si sortien lletges, perquè sortien lletges, eh?
3: És que la meva mare de debò em tenia molt adoctrinada. Jo només consumia Catalunya Ràdio, TV3, no és broma, eh? I el Super 3, i això el Super 3. En Marsupilami no es fotia a fer aquestes coses.
5: No, això és veritat.
3: Jo tenia la revista del Super 3 i el Tatano. I el Calaifort.
5: Si anaves a una perruqueria amb la teva àvia o amb la teva mare, agafaves la Cuore, la miraves i veies el arc.
4: No, a mi casa meva se'm compra la Cuore.
3: Això és la primera vegada que jo he vist això a la meva vida.
5: Sí, sí,
3: estic flipant.
5: Però bé, sempre ha existit aquest fenomen. És a dir, en un format o un altre ha existit aquest fenomen.
3: Sí, clar que la revista del Super 3 això no passa.
5: No, això no passa. Perquè a Catalunya hem estat sempre transversalment woke.
3: Sí, no sé què passa a Catalunya, que som molt woke.
5: Però bé, això ha empitjorat sobretot amb les xarxes socials. Abans era una revista al mes, per dir-t'ho d'alguna manera.
3: Clar, ara és tot el rato.
5: I ara les xarxes socials són milions de vídeos al dia que et diuen què és el que has de fer per lluir bé.
3: És molt desagradable.
5: Jo he fet una petita recerca i he trobat milers de vídeos on m'explicaven els consells definitius per tenir un glow-up. Què significa un glow-up? Perquè per tu significarà una cosa i per mi significarà una altra.
3: Per mi tot coincideix en el mateix, que és estar més prima, en plan, aprimar-te i posar-te com forta, com de Pilates girl, potser tallar-te una mica els cabells, fer-te rossa.
5: Ja no, eh?
3: Bueno, perquè s'ha passat de moda, potser, no?
5: S'ha passat de moda ser rosa.
3: Però sempre passa per lo mateix, una mica.
5: Però al final, si no és una cosa, és una altra. Si no és la cara, la pell, els
3: veure
5: cabells, matxa, els braços... Una època va ser la separació entre les cames, el thigh gap, que es deia, thigh gap, que s'obsessionaven les nenes, i fins i tot quan tu et feies una foto davant del mirall, tiraves el cul enrere perquè es veiés aquesta separació entre les cames, perquè era el que es portava.
4: Les meves amigues sempre me deien, que envidia, perquè clar, jo... en plan, els homes tenen les cuixes molt petites comparades amb les dones normalment. Clar. Sempre deien, que envidia, que envidia. I jo, de què? En plan, no entenia el perquè d'aquesta separació.
3: És superfort.
5: I el problema és que tu mai haguessis pensat en la separació entre les teves cames, però en un moment en el que tu et diuen, mira, això és el que està bé, això és el que està de moda, això és el que hauries de tenir per tenir un cos perfecte, tu ja t'obsessiones i ja entres en aquesta roda de necessito canviar-ho, necessito canviar-ho. Però això passa amb tot. És com jo l'altre dia ho pensava, jo mai he pensat, tinc les celles despentinades. Ara no surto de casa sense pentinar-me les celles de tant que he vist a les influencers pentinant-se les celles.
3: És veritat.
5: O ara haig de comprar-me algun... És que no tot ha de ser estètic, no? Potser haig de comprar-me unes arracades que les té tothom perquè és que si no el meu look, el meu modelet no serà igual. Necessito comprar-m'ho sí o sí, saps? I a més et dona aquesta sensació com de normalitat al voltant d'uns estàndards molt exigents de bellesa, perquè tu estàs 24/7 veient el mateix tipus de noia, donant el mateix tipus de consell, que després, 24 hores al dia.
3: I que després és el típic que es diu, però és mentida. Perquè han sortit les fotos de la Met Gala, de qui són? De la Rihanna o la Beyoncé, o no sé, d'alguna d'aquestes, que ella mateixa s'ha fet face up i llavors surten les fotos reals i surt ella empapada, que és normal, tens com 40 anys.
5: Clar
3: que tens papada, i si en tinguessis 20 tampoc no passaria res, en plan, que no són reals, i evidentment ja se sap, però a vegades toca recordar-ho, perquè de veritat que a mi, quan vaig veure les fotos reals vaig pensar que raro, i és com, no, tia, clar que no, és lo normal.
4: I que surts al carrer i tothom és feo, rotllo.
5: Que no tothom llueix com a dins les aplicacions que
4: no,
5: tenim al mòbil.
4: No. El problema és que tenim... Aquesta és la nostra realitat i que cada vegada el metaverso aquest d'internet és el que ens pensem que és el món, però llavors surt al metro i fixa't quanta de gent d'aquí hi haurà amb els llavis
3: punxats. Jo t'ho juro que pujo al metro i faig l'anàlisi de quanta gent fea, que bé.
4: I quanta gent que no va muntada, perquè a mi moltes vegades me crea complex el fet aquest de veure que les influencers per fer qualsevol cosa es munten i surten amb una full face, amb un outfit perfecte, segur que fan bona olor, i llavors dic, vale, però al meu dia a dia vaig al bus i qui d'aquí hi ha muntada? Una xavala, perquè li vindrà de gust, però no és una cosa que hagi de portar. Però moltes vegades jo, per exemple, m'arrenyo a mi mateix per sortir com por diosero, entre cometes, de casa.
5: A mi això també em passa 100%.
3: A mi no.
5: No, però mira, està bé, mira, aquesta pressió estètica en concret tu no la tens, però és que el problema de les xarxes és que a més a tu et generarà una pressió estètica, a l'Alberto i a mi una altra. Llavors, segons l'algoritme decidirà quins vídeos t'ensenyarà segons les teves inseguretats.
3: Sí, 100%.
5: Vull dir, si a mi em genera inseguretat el meu cabell, tots els meus vídeos seran del cabell. Si a tu, Alberto, vols tenir Miwin d'aquest o Miwin o com es digui...
3: Sí, tot és el mateix.
5: Tot és el mateix. I entres en una roda de hàmster en la que quan no sigui una cosa serà l'altra i la següent.
4: I moltes vegades...
5: Perquè no acabaràs mai.
3: No, mai s'acaba.
4: A mi, per exemple, me passa molt amb el fet aquest de la pressió com a estètica i tal de no voler una cosa perquè al final els homes, com que s'està popularitzant una altra vegada doncs això de la masculinitat, etcètera, etcètera, cada cop tothom va, sobretot en els homes, a les coses menys processades, és a dir, la bellesa aquesta natural de l'home, de ser rudo, però de cuidar-se una mica...
5: Però que és mentida, realment.
4: Vale, però
3: que és com més... Llavors, és el més complicat.
4: A mi em passa que estalquejo gent que m'assembla guapa i tal, i penso, és que... En plan, no sé com comparar-me perquè hauria de tornar a néixer per ser aquesta persona. Clar. Però no puc tenir aquesta cara perquè és que no... O sigui, no podria operar-me per ser aquesta persona, saps? I això, t'ho juro que me menja la olla un piló.
5: Però també juga molt amb el tema aquest de natural, entre cometes. Maquillatge natural, perdona, és maquillatge, ja no vas amb la cara rentada. Retocs estètics naturals, perdona, ja t'estàs fent un retoc estètic, per tant, ja no és natural. O sigui, no entraré en que qui s'ho vulgui fer, s'ho faci si vol, però que li doni una volta, si és per pressió estètica, per una inseguretat, per salut, per què és, no?
3: Bueno, i que... T'ho juro, en plan, no, que te facis això no t'arreglarà res.
5: Que no.
3: Que vagis al psicòleg, de veritat, gasta't els diners en el psicòleg. Sí, si tens els diners per fer això, t'ho juro, gasta't-els en el psicòleg, perquè que tu ara t'enxufis, que tinguis els llavis com un cony, no et farà res, perquè en el teu cap et veuràs millor, però després, per començar, que aniràs fotenta i allò serà cada vegada pitjor,
5: exacte.
3: I cada vegada en plan, et veuràs fea igual, I ja que, està. I vale? Sempre et veuràs fea, sempre.
5: D'aquí 3 anys es posaran de moda els llavis de fil...
3: Clar.
5: I tindràs un problema perquè t'hauràs de tornar per als llavis per treure tota la merda que t'has fotut perquè s'ha posat de moda no sé què.
3: Ara, totes les Kardashians es van fer la lipo o no sé què collons era que s'ho enxufava amb el cul. Quan tu veus...
4: La BBL.
5: La BBL era per fer-se com caderon.
3: Quan veus allò, és un esperpento.
4: No, sí.
3: I elles amb bons cirurgians. I llavors veus tot de gent pel carrer que ho porta i penses, llàstima, però clar, ara elles tenen els diners per treure-s'ho amb els millors cirurgians. Totes les perfectes que van dir això em salvarà la vida, ara porten aquella mierda, perquè és que allò es nota sempre, sempre queda malament. Com trobes pantalons amb el cul gegant i les... En plan, no està proporcionat, amb la ajuda, de veritat, no ho puc comprendre. I ara s'ho voldran treure perquè ja no està de moda. Llavors, mai t'adaptaràs i sempre seràs feia i ja està, no passa res.
5: I el problema és que abans tu veies només en les celebritats o a la televisió o a les revistes. Ara t'ho està dient una persona a través de la pantalla que podria ser la teva amiga i t'ho està dient amb un llenguatge que podria ser perfectament el del bar amb la teva amiga, i per tant tu penses, per què m'hauria de mentir aquesta persona que he seguit perquè em cau superbé i perquè és divina, i perquè no hauria de fer el que m'està dient.
3: O les teves amigues dient, no t'has fet res, tal, no sé, és que està tan normalitzat, és molt heavy, però és que jo ja no sé com es normalitza, perquè clar, ja està normalitzat.
4: Ja no, sí, 100%. A mi em fa un asco, cara a la cara, sigui així. Rollo veure fotos dels 90 i com ningú portava res, i ara veure cada cop que hi ha una Met Gala o una catifa vermella, i veus que tothom està processat i dius...
5: És que tothom llueix
4: pal,
5: igual.
4: Vaya puto pal.
5: Sí, sí, és terrible. I de fet avui he vist un vídeo on es veien les Miss Universo, Miss Univers, de diferents èpoques, i tu mires les d'ara, i són totes lobotomitzades, amb molts retocs estètics, i totes les de cada país llueixen exactament igual, i te'n vas temps enrere a mirar les Miss Univers de fa, jo sé, 15-20 anys, i tenen cares diferents entre elles, i sí, són guapes, són normatives, i són moníssimes totes, però... són diferents entre elles. Ja. Ara és com que tothom està occidentalitzat pràcticament i que tothom llueix exactament igual. Però bé, bàsicament, fer un glow-up com a tal, o sigui, la cultura del glow-up és el que està malament, perquè és bàsicament que ells t'estan dient que sempre hi haurà alguna cosa que puguis millorar i per tant sempre hi haurà un producte que et puguin vendre, una rutina que et puguin fer portar al teu dia a dia o el que sigui que vulguin ells vendre't en aquell moment, no? Llavors, que tu vulguis fer un glow-up en certes coses de la teva vida no està malament, està bé. Vull dir, si vols canviar alguna cosa, com fer més esport...
3: algun mal hàbit o el que sigui.
5: Exacte,
3: sí.
5: Això està genial. Però crec que quan et passa una cosa d'aquestes has de reflexionar dues vegades si ho fas per pressió estètica, pel que pensi la resta de la gent de tu o pel que et passi a tu en primera persona i per la teva salut mental, física o el que sigui.
3: Llavors, que si et penses que ho fas per tu, també pensa que potser no. Que
5: és mentida.
3: No. Jo em depiro perquè és més còmode. Més còmode... Què, exactament?
5: Més còmode és no haver d'anar...
3: la cama, perquè exacte. Vamos.
5: És que més realment... còmode és no haver d'anar cada mes i mig a fer-me la làser. Clar. Perquè són diners i temps.
3: I que fa mal, i que és una merda.
5: Que sí, que no, a ningú li ve de gust anar a fer-se la làser, punt, i ja està. I el mateix amb tota la resta. Ni maquillar-se, que jo m'ho passo molt bé maquillar-me. Bueno, m'ho passo molt bé. A vegades em fa mandra maquillar-me, i em maquillo igual, perquè et surti al carrer. I dius, aviam.
3: Que això també.
5: Dale una vueltita. Bueno,
3: la Maria
5: ara ho hem millorat, Ara ho hem millorat.
3: Què vols dir?
5: Bueno, per gravar-me, no, que aquesta és una altra. Quan tu surts a 500 vídeos, que per mi 500 són dos, sí. Ja m'ataco, jo necessito portar rímel.
3: Això està
4: tela marinera.
3: Sí. Bueno, corba, de dir,
4: jo parlant d'això i tenint un vídeo de YouTube que es diu Com deixar de ser fea tutorial.
3: Sí, és veritat.
4: Con Tomi
3: Coño. Jo quan hem pensat glow up, he pensat automàticament en el teu vídeo.
4: Que és literalment com fer un glow up en una tarda.
5: Que no es pot fer en una tarda.
3: Que va, és dutxa.
5: Pots fer unes crispetes.
4: Era anar a córrer per fer una mica d'exercici que t'apugi la dopamina, dutxar-se, afaitar-se i posar-se mona.
5: Bueno, és una rutina bastant realista. Però potser el concepte no era fea. Era feliç.
4: Com deixar de ser fea?
5: Però, és que... la nostra lobotomitzada.
4: Sí, d'aquí uns dies vindré, bueno, amb una cara nova.
5: No
4: m'ho pararé mai.
3: Jo tampoc, Mariona Córdoba. Moltes gràcies per passar per l'Ost a portar-nos una secció woke Another day, once again, això.
4: Va, posem un grup de wokes.
3: Vinga. Posem un grup de wokes per acabar-ho de tancar, tot i que quedi rodonet. Això és El Retrat, la millor cançó que té la publicitat. Un grup que us recomano molt perquè, no sé si ho sabeu, però tenen només 1.000 seguidors. Sí, els acabo de descobrir, sóc una petita woke més.

0: Els Experts, temporada 14.
1: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
0: Els Experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
3: Quin número de temporada, per cert?
1: 14.
0: Escolta la ràdio i esmorza.
1: Si sents això, és que vius el LOF. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.
4: Mare de Déu, família, s'acaba el programa.
5: Jo entro cuando ya se van, botella...
6: En Fran Lluís, quan entra per l'estudi. Jo entro cuando ya se van.
4: Família, no tenim temps de fer la secció revisant les coses que heu vist a internet, però sí que tenim temps de dir-vos que ens envieu missatges dient les cançons que haurien d'estar exposades en un museu perquè són obres d'art. Ja sabeu com funciona. 667-07-61-16.
6: Com sempre, busqueu-nos a les nostres xarxes, @someva.
4: I estem cada tarda de 3 a 5 a ICAT en directe. Ara us deixem amb el nota de veu. Va, molt, molt, molt.

0: Això és el Love.
1: Amadíssims enemics, si algú...
2: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglaç, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org.

0: de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dimecres. Ja ens hem plantat al bell mig de la setmana, dia 6 de maig, un dia especial per nosaltres, per diversos motius. Si voleu, anem un per un. Motiu número 1 de dia especial, i ja em disculpareu per la veu, Aina Ostrell, bona tarda, a.k.a. Ainu.
2: Bona tarda, Franglio, com estàs?
1: Tu com estàs?
2: Molt bé, molt contenta, no?
1: És com ressaca de les bones.
2: Ressaca emocional.
1: Sí, que tu sempre dius que n'hi ha de les bones i de les no tan bones.
2: Exacte.
1: En aquest cas, doncs, hi ha un xic de cansament, s'ha dormit poc, però amb la sensació de la feina ben feta.
2: Totalment. Crec que ahir ens ho vam passar molt bé. I això és molt complicat també quan estàs molt concentrat, saps? Vull dir que des de fora és molt bonic i des de dins també, però avui ho parlava amb una amiga i em deia, Aina, com et va anar? I jo li he dit, molt bé, i estic contenta perquè sento que m'ho vaig passar molt bé, tot i estar patint pels temps, patint pel que has de dir, patint per, saps? Vull dir que molt contenta. No sé si tu també comparteixes aquest sentiment.
1: Jo el que et sento però... és una veu increïble, impecable, tia.
2: Després de cridar tant ahir.
1: La tens intacta. Jo me la noto un xic ronca, per això feia una mena de captatio benevolentia al principi. Ja ens disculpareu, estem de ressaca, és l'endemà del desconcert, és la nostra festa d'aniversari. Fèiem 20 anys, per tant, avui doncs anem amb les forces justes.
2: Però ja és això.
1: Sí. Per sort ens hem muntat un programa rodó. De fet, quan vam col·locar aquest programa a la graella va ser uau.
2: Ens ve tant de gust.
1: És el millor programa que podíem fer el 6 de maig. Avui no hi ha notes de veu. Avui hi ha una persona viva, física, aquí asseguda al sofà de l'estudi. És la Clara Vinyals, és a dir, la capitosta de Renaldo i Clara. Bona tarda, Clara.
3: Bona tarda, què tal?
1: Moltes gràcies per venir.
3: Un plaer.
1: Ens fa molta il·lusió. Com sabreu, si no viviu sota d'una pedra molt grossa o no baixeu de l'hort perquè esteu tot el dia cultivant carbassons...
2: Ja heu sortit de la copa.
1: Ja han sortit de la cova. La gent que vagi sortint de la cova, que vagi al carrer i que es dutxi una miqueta també. La Clara, Renaldo i Clara publiquen avui disc nou de Trinca, que es diu L'Encant, que és el cinquè àlbum de la seva discografia, i ens hem muntat amb la Clara, que ens cau molt bé, que ens agrada molt i que la respectem moltíssim, doncs una listening party.
2: Això és un privilegi, eh?
1: Clar, serà punxar les cançons per ordre i comentar-les amb
3: que
1: la
3: bé,
1: persona que les ha
3: parides.
1: Clar, com estàs tu aquestes primeres hores de recorregut de L'Encant?
3: Estic molt contenta, la veritat. Els dies abans de que surti un disc estic nerviosa sempre i el dia que surt és com, no sé, té un punt de disfrutar ja la feina que has fet.
1: Vibes de desconcert una miqueta.
2: Sí, sí, que totalment.
1: La setmana prèvia és dura perquè són reunions, canvis, recanvis, repassar coses i llavors quan ja està fet o ja està passant és com val. Ara ja s'ha de tirar endavant.
3: Exacte, sí, sí. Llavors fa molta il·lusió que la gent envia missatges de que... A part, està passant una cosa amb aquest disc que m'ha passat amb altres, però que la gent m'està dient que les seves favorites són diferents i això és una cosa que reconec que m'encanta. Que cadascú trobi com la seva cançó pel seu moment.
2: Que divertit, és que de fet està bé tenir una mica de feedback, perquè si no, clar, tu publiques el disc i surt el disc i tu estàs a casa teva al sofà, saps?
3: Ja,
2: és a dir,
3: ja.
2: En un directe, per exemple, en un concert, doncs veus la gent, veus si els agrada, veus si no, no? Però tu publiques el disc, que es publica pràcticament sol, saps?
3: Exacte, sí, sí.
2: I tu estàs a casa i dius, bueno, a veure què passa, no?
1: Estàs gaire pendent de les xarxes aquests dies, d'Instagram...
3: Lo just... Perquè, per exemple, avui tenia tot el dia de promo, entrevistes i coses, i m'ha anat bé perquè, si no, segurament, si hagués estat a casa, aniria allò mirant tot el rato el mòbil i avui he estat bastant ocupada. Llavors em miro a ratets i sempre és com algo nou i fa il·lusió.
1: I d'allò que dèiem de la setmana prèvia, dels dies abans del llançament, tu ets gaire tiquismiquis, barra perfeccionista, de tornem-li a donar una volta a això, revisem aquella, el màster, el muntatge, una capa més.
3: Amb aquest disc el que m'ha passat és que com que vaig ficar-me una mica de plaç que havia de parir un fill, és com que me va marcar una mica els terminis. Llavors vaig ser tiquismiquis i quan ja estava aquí amb el bebè i tot en braços, vaig encara recrevar algunes veus i algunes coses perquè necessitava això, canviar alguna cosa, fins que va haver un punt de dir, bueno, fins aquí. Hi ha un punt que sí que abandones, que al moment sí que t'ha d'agradar tot i has d'abandonar el disc estant satisfeta, però llavors el bo és que l'has de deixar descansar també, perquè si no sí que hi ha el perill, si l'escoltes al cap d'unes setmanes, que vulguis canviar alguna cosa i llavors ja és massa tard.
1: Clar, és com deixar-li un espai per no passar-te de voltes, també.
3: Exacte,
1: no?
3: I acceptar això, que ja està, que fins aquí. Mm-hmm.
1: Que guai això de saber que hi ha cançons on la Clara canta embarassada i cançons on la Clara canta sent mare ja, és
3: sí,
1: a dir,
3: sí.
1: Amb el seu fill ja fora de la panxa.
2: Que divertit, eh? Quin disc.
1: Podem jugar també a endevinar quines són aquestes cançons.
3: Mira, potser ni me'n recordo jo, eh?
1: De seguida ens hi posem abans, però per rematar això del desconcert. Et quedes amb algun moment en concret que tinguis gravat a la retina, Aina?
2: Home, per exemple, al final, el moment pastís, amb Dan Pere al viol comboi capitanejant King Goig.
1: Amb el moment pastís, espelmes encenent gairebé mitja polo.
2: Sí.
1: Van patir fort allà.
2: Sí,
1: perquè vam encendre
2: sí.
1: les espelmes.
2: Mm-hmm. Clara, de 20 anys.
1: Dels 20 anys d'ICAT.
3: Vale.
1: I llavors les espelmes doncs, feien el 2 i el 0, però hi havia com uns números 2 i 0 de cartró, que es van encendre amb l'espelma.
3: Wow.
1: I
3: sí,
1: va
3: sí.
1: començar a cremar tota la cúpula del pastís.
3: Quina pesca.
1: Que era d'aquests de fondant, que jo dic, això és inflamable. En 0, l'Aina estarà com tota ella.
2: Sí, sí, la dona en flames, saps?
1: Exacte.
2: La casa en flames.
1: I més tu, amb aquests cabells que tens, sí, jo el podria haver apagat el foc gairebé.
2: Sí, sí, tota la raó, però va anar bé. Va anar
1: sort,
2: bé.
1: No va passar res, doncs ens agafem aquí.
2: Vinga, va.
1: En Dan Peralbo, ai, quin goig que fas, engeguem amb ell i de seguida repassem fil per randa tot sencer el nou disc de Reinaldo i Clara, que es diu L'Encant, que ja teniu corrent com la pólvora per tot arreu.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
1: Tot va fatal, colons i fanals, veig els teus ullets per tot el cel.
0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: Balcons i cabells, veig els teus ullets per tot el ciutat.
0: LinkCat.
2: LinkCat.
0: El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: A ICAT. ICAT.
3: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure i més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per ICAT.
2: LinkCat.
0: LinkCat. LinkCat. A ICAT. A ICAT.
4: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
0: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
5: También estás hablando de las manos.
0: 677 50 61 53.

0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Camí d'un quart de sis fins a les sis en punt. Això és full Renaldo i Clara, és full l'encant, és una listening party, ens hi podem arrepenjar tot el que vulguem, sentim les cançons i les comentem amb l'artista, que també ha sentit el seu separador. Amb...
2: Sí, que bé.
1: Per fer-te una idea.
2: Una il·lusió.
1: És que no ens passa gaire això, Aina, que posem un separador d'un grup, d'un artista, i la tinguem aquí asseguda.
3: Vols saber un secret, Frank?
1: A veure.
3: Això no ho saps tu, però... En Nil i jo,
1: sí?
3: Sobretot en Nil, ja t'ho dic ara,
1: a
3: el
1: veure.
3: Nostre estimat tècnic de so, sí. Ja està treballant en els nous separadors del nou disc de Renaldo i Clara.
1: De debò?
3: Sí.
1: Sí, eh?
3: Sí.
1: Carai, doncs properament el Nota de veu dicat.
3: Jo crec que la setmana que ve ja els començarem a sentir.
1: T'ha agradat el separador, Clara?
2: M'ha agradat molt, sí.
1: Et sembla bé que comencem amb la primera?
2: Vinga.
1: Amb tu podria estar descobrint l'encant, que és el nou disc, el cinquè ja, de Renaldo i Clara.

0: Està sent divertit, amb tu podria estar, és la cançó que ens va començar a descobrir per on caminaria Reinaldo i Clara en el seu nou disc. Va ser el single d'avançament, n'hi va haver un altre tan brillant, però aquesta va ser la primera i vam posar molt el focus. Tu, Aina, m'ho deies ara mentre sonava, l'hem punxada un munt.
1: Sí, tota la raó, i tant. I tan brillant també. Ja la sentirem d'aquí una miqueta.
0: Tu tenies clar, Clara, que... Ostres, clar, Clara, perdona. Que havia de ser el single? Que havia de ser la porta d'entrada? Amb tu podria estar?
2: A mi, com que era de les més un pop lluminós del disc, juntament amb Gené, sí que hi havia poc dubte de que o una o l'altra single havien de ser. I com que vaig acabar abans aquesta, crec que Gené... va ser una mica que vam decidir que sortís aquesta primer. Va anar una mica també així com per casualitat. Però sí, a mi és com que alguna així pop lluminós sempre m'agrada que sigui single. Vull dir, ja, jo que sé, amb la Morfa Calor també va ser, bueno, en Globus, és a dir, com les que són així com més pop lluminós de cada disc, per mi tenen, han de ser una mica single.
0: I quan deies ho vam decidir, hi ha un equip de persones que treballa amb, sí, tu, no és només la Clara que diu aquesta i
2: no,
0: tira endavant.
2: No, jo amb això pregunto molt a la discogràfica que opinin, perquè jo realment de les cançons tinc una visió molt interna i tinc favorites que potser és perquè aquell vers m'agrada molt i dic, mira, que bé, aquí va dir alguna cosa...
0: Ah, perquè te'n sents orgullosa, no, d'aquell vers.
2: Exacte, és com... I van canviant molt d'una època a l'altra, la que m'agrada més, la que no. I llavors, a vegades, m'agrada que hi hagi una orella externa que opini això, una visió una mica més objectiva.
1: I d'altra banda, jo també tinc una cosa que volia comentar-te, Clara, que és que... O sigui, tu deies que et vas posar com una data límit una mica perquè estaves pendent de quan naixia el teu fill i tot això. I em fa pensar en una cosa molt bonica, que és com el teu fill, en realitat, dins de la panxa ja sentia el disc.
2: Sí.
1: I després, quan sigui més gran, no?, i li puguis explicar una miqueta tot, i vegi que ell ja hi era a la prèvia. I que, a més, t'hem vist en algun videoclip amb panxa,
2: sí,
1: també.
2: Sí,
1: que
2: sí.
1: Que fa com molta il·lusió, saps? Dir-li, mira, ja estàs tu, saps?
0: I tant, i tant.
2: Ja, de fet, em van dir, quan estava embarassada, que a vegades altres cantants que havien fet discos estan embarassades o així, que després els hi cantaven les cançons i s'adormien.
0: Oh, que fort!
2: I he de dir que ahir, justament, jo estava assajant la de M'hauria agradat i el tenia penjat a la motxilleta i es va dormir. Clar, no sé si és casualitat o què, perquè era l'hora d'anar a dormir. Però, bueno, sí, jo crec que inevitablement... Les reconeix, les cançons? Jo crec que sí.
0: Saltem de cançó, anem a la segona.
1: Va.
0: Aquesta que també diu que és de pop lluminós, la Clara, és la segona del disc, es diu Gener.

0: Ens quedaríem a viure uns quants dies dins d'aquesta cançó que es diu Gener, que és la segona de l'àlbum que avui presenten Renaldo i Clara. L'àlbum es diu L'Encant i és una meravella aquesta cançó. Jo ara t'ho juro que estava pensant... Que bé que ara mateix sóc aquí, amb vosaltres a l'estudi, amb els cascos, que també és un luxe sentir-ho amb cascos, i fixar-me en tots els detalls, amb la bateria, amb els teclats, que tu també tenies com detalls en els que et fixaves, Aina.
1: És que tinc la sensació que el disc sencer, però aquesta cançó especialment és com molt gustosa.
0: És que és això, exacte.
1: És com que flueix moltíssim. I llavors, jo, Clara, et volia preguntar, perquè hi ha aquesta frase tan mítica de la millor improvisació és la preparada, saps? En el cas del disc és una mica així també en el sentit de... perquè tot flueixi tant, només s'ha de fluir, o realment es pica una de pedra increïble perquè després flueixi?
2: Es pica molta pedra, realment, per semblar senzill.
1: És
2: una
1: fort,
2: cosa,
1: això, eh?
2: Sí, però és part del procés, vull dir, és com, per mi, ja ho accepto com a part del procés. Es fan moltes proves, jo què sé, per deixar el moment que es quede amb aquesta cançó, pues, la bateria i el cinte de baix sols, doncs clar, pues aquí s'ha provat de gravar alguna guitarra, s'ha provat de gravar més teclats i dius, no funciona, i es treu molt, és a dir, molta feina en un disc, que és, almenys en el cas de Renaldo, és fer proves i anar-les descartant i no passa res per descartar, és a dir, acceptar que és realment això, part del procés fins a arribar a que quedi el que quedi millor.
0: És com vestir i desvestir.
2: Sí, sí, sí.
0: I com saps quan et quedes amb la versió que ha de ser?
1: La bona. Ah.
2: Perquè t'emociona, és com que és una cosa totalment subjectiva, totalment, i... però que, per exemple, en aquest cas estàvem gravant l'Hugo Alarcón, el Liner Cat i jo, i és que t'acabes posant d'acord, vull dir, no hi ha molt debat en moments que dius aquest arranjament, és que els tres és com, no, això no queda bé, fora, provem una altra cosa. Llavors ja, és com una intuïció barrejat amb una opinió totalment subjectiva.
0: No puc comprar més la teva etiqueta, Aina, eh?
1: Sí, t'ha agradat?
0: Gustosa. És que és la paraula.
1: Gustós per mi és la paraula que defineix el disc, una mica.
0: Mira, és que ho seré ultrasincer. Estava aquí ara sentint la cançó i pensava, uah, és d'aquells moments en què penso que xulo que em paguin per fer això.
1: Totalment.
0: De veritat t'ho dic.
2: I a mi m'encanta escoltar les cançons a la ràdio. O sigui, sí. M'encanta, sí, sí, sí.
1: La sents diferent?
2: Quan estic així com... Sí, és com que les sento realment acabades. Saps el que diu abans de com saber quan acabar el disc? Ostres, quan les sento a la ràdio penso, vale, realment aquest disc està fora.
0: Que guai!
2: Ja no és meu.
0: Jo t'ho volia demanar, i mira, ara ve a tomb la cosa, et ve de gust ara sentir les cançons? Ara perquè
2: sí,
0: ets a la ràdio
2: sí,
0: amb nosaltres, segur que sí, però saps aquella relació de dir, uf, necessito deixar-ho reposar?
2: No, és a dir, ja han reposat molt des de que les vaig acabar i no les he escoltat més que últimament per assajar una mica els directes. I, però clar, quan assages és diferent, les estàs tocant, que les disfrutes diferent. Però sempre em dona molt gust quan això, poder-les escoltar a la ràdio, no sé, és com que de cop em semblen més... més sèries o com més, no sé.
0: Sí, sí, com que són el lloc on han de ser, no?
2: Exacte, això és real.
0: Que són adultes ja,
2: sí,
0: que estan
2: sí,
0: acabades.
2: Sí, sí.
0: Doncs va, anem a la tercera. Presenta'ns la tu, Repartit.
2: Vale, Repartit és una cançó que parteix molt del piano i de la bateria, dels que vaien a construint una mica de manera milimètrica. Hi ha molts patrons diferents, però no es nota, perquè flueix molt a l'orella. També és part d'això de lo buscat i guiar-se purament per l'orella, el que t'està agradant. Llavors és com que hi ha unes estrofes així com bastant suaus i a la tornada esclata una mica, es fa gran. També és com una tornada bastant gustosa, trobo. Part d'això de l'encant, d'una mica el desig, d'una cosa que s'escape, que no passe. Repartit por

0: a punt d'arribar a 6:15. Som en directe a la ràdio, a ICAT, fent el Nota de Veu. Avui ens hem fet un programa a mida pel postdesconcert per llepar-nos les ferides de la ressaca amb tota aquesta cosa gustosa que ens porta la Clara Vinyals des de Lleida. Reinaldo i Clara publica nou disc, es diu L'Encant. Estem punxant la tercera tot just, ens hi estem arrepenjant, perquè ens ve molt de gust anar a poc. Aquesta es diu Repartit, entenc que el nom del disc L'Encant surt d'aquesta.
1: Exacte, sí, aquí és la cançó on apareix la paraula i diverses vegades apareix.
0: Abans deies que és gustosa, estic amb tu, però Gener i amb tu podria estar, em sonen com gustoses, més lluminoses, aquí jo et llegeixo més sexy. Més en la línia de potser de l'amor fa calor, com amb una Clara que gairebé rapeja o fa spoken word, no? I aquestes bases que aquí crec que estan jugades amb molta finezza, realment, no? Les percussions doncs apareixen, desapareixen, són com molt subtils.
1: Sí, sí, aquí ja et dic, aquestes de les que recordo que va portar més feina de construir aquest univers.
0: Espera, t'interrompo aquí. Això fa que li agafis una mica de tírria o no té per què?
1: No. Què va? De fet, ja et dic, és que a mi se'm recordo que jo tenia una mica de por de deixar-la així amb patrons tan diferents. Vam fer proves de voler... perquè jo dic, ostres, crec que l'hem de simplificar. Vam fer proves i no quedava res tan bé com això i vam tornar enrere i vam deixar aquests patrons que van canviant. Sí, no sé, és un disc que està molt construït amb això, amb els... intentant trobar els mínims elements que sostinguin la cançó, també per crear contrast, no?, entre les estrofes i la tornada, que és quan se fa gran amb moltes veus alhora. I
0: sí,
1: això.
0: És com que s'obre, no? És gairebé, notes com la flor s'obre, no?, els pètals, i floreix la tornada.
1: Sí, que acompanya molt a la lletra, no?, que és com això, enreda'm el teu encant, és com vols estar allà com atrapada.
2: Jo també tinc la sensació, sobretot en aquesta cançó, però també en d'altres, que les lletres són bastant directes. O sigui, aquesta cançó, per exemple, comença dient repartit por ahí, el teu amor no l'he vist mai. Vull dir que pam, saps? Una barra que et planto aquí.
0: Saps?
2: Tal qual.
0: Patapam.
2: Això em fa pensar i et volia preguntar, tu tens clars els temes dels quals parlaràs abans de fer les cançons? Perquè et veig com molt segura, no?, amb lletres i amb consignes molt clares, amb missatges claríssims. I em fa pensar això, que ho tens molt clar, no?
1: Mira, bona pregunta. Perquè algunes sí i algunes no. Algunes tinc molt clar, ja faig com em ve al cap un vers, que jo sé que d'allà en sortirà una cançó, estirant d'allà, no?, treballant-ho d'allò, serà com... hi ha una cançó. I a vegades en començo alguna que tinc això com una idea d'un tros de lletra i en funció que la faig veig cap on està arribant aquella cançó i dic, ah, vale, doncs anirà d'això exactament. És a dir, sí que tinc com idees prèvies, això sempre, però a vegades el matís que acabo donant me'l trobo una mica mentre escric.
2: O sigui, que ets... Perdona, Frank.
0: Ai, no, fes.
2: Ets més de lletres que de música, diríem, o què?
1: És que 50-50, perquè també li dono molta importància a la música, però diguéssim que la lletra és molt més cerebral. Llavors, és com que hi tens un control més directe. Per mi la música és molt misteriosa perquè a nivell teòric en sé poc de música, diguéssim, i és molt més sensorial. Llavors, per mi la música és més abstracta i la part de la lletra és molt més cerebral. Llavors, és com que puc polir i ser més directe quan vull o ser més metafòrica. És com que tinc més control jo sobre allò que dic.
2: Clar, la música et permet jugar més amb les lletres, com vestir-les una
1: mica,
2: no?
1: Exacte, sí, sí. És més la emoció abstracta.
0: I és que anava una mica per aquí també, perquè tinc la sensació que busques molta musicalitat en la lletra i t'arrepenges molt en les repeticions i en els sons i no sé, que poses l'accent en una lletra perquè hi toca, però que et va molt bé que vagi cap allà, justament.
2: És que la lletra sembla un instrument més, una mica.
0: És que va per aquí la cosa.
1: Sí, he buscat molt la sonoritat amb aquest disc. Crec que això és una cosa que he fet més en els últims discos. A l'inici era com, buah, me feia... És com que a l'inici recordo que volia demostrar, entre cometes, tant que aquella lletra era... no sé com dir-ho.
0: Era digna.
1: Digna.
0: Prou bona.
1: Sí, que evitava les rimes, com si allò l'hagués de simplificar. I ara és com... és que m'és igual el que penses. Jo ja sé que la cançó ha de ser així. i ara m'hi recreo, exacte. La sonoritat és molt poderosa quan cantes, llavors inclús m'agrada molt repetir la paraula perquè rimi la mateixa paraula, que és com algo molt obvi, però és com, però és triat, llavors és, bueno, no sé, la gent que ho escolta ja és prou llesta, ja sap, no has de demostrar-li res, no?
0: Clar, jo aquí, per exemple, és que veig a la serp que no sé, com aixeca
2: i em va
1: hipnotitzant.
0: És que és el que estic sentint ara mentre parlem, que la sento per sota, és com veig la llengua de la serp, com els ulls de la serp que m'intenta com hipnotitzar o seduir, o no sé si barrar el pas o ballar amb mi, fins i tot.
1: Sí, sí, doncs aquesta barreja mental és la que jo tenia. Em fa il·lusió que diguis això.
2: Doncs trobo que increïble, o sigui, és molt difícil aconseguir aquesta metàfora tan ben feta, saps?
0: Doncs si algú havia d'aconseguir això, era la Clara Vinyals. Va, saltem a una altra de les que ja coneixíem, és la quarta, tan brillant, que va ser el segon i últim single.

0: A veure, repassem discografia, que me la sé de memòria, a més, no me'n sé gaires de memòria, però la de Reinaldo i Clara sí. A veure si no m'equivoco, que tinc ara l'autor al davant, i seria lletjíssim.
1: A veure, a veure.
0: A veure, any 2000, parlem de discos, eh?
1: Sí.
0: Any 2014, Fruits del teu bosc. Any 2017, Els afores.
1: Sí.
0: Any 2020, L'amor fa calor. Any 2023, La boca aigua. Any 2026, L'encant, que és aquest que avui estem desembolicant. Com un unboxing, una listening party que ens estem cascant avui al Nota de Veu. Llavors, tu abans feies referència, Clara, ho he dit bé, oi que sí?
2: Ho has dit superbé.
0: S'han clavat títols i anys.
2: A part
0: molt
2: de
0: bé.
2: Mi, ets la persona que més ho sap.
0: No, és que més tu, com que... Jo almenys ho divideixo en dues èpoques que em queden molt clarament marcades, els dos primers, els dos segons, i ara el cinquè, que va una mica pel mig. Però abans tu deies allò de... En els primers discos tenia la sensació que havia de demostrar en les lletres i m'has fet pensar, què creus que has guanyat i què creus que has perdut en aquests 10 anys de camí o més ja que portes artístic?
2: Sens dubte he guanyat morro, en el sentit de tot i que li segueixo donant moltes voltes, això, com no haver d'intentar demostrar, és a dir, aquesta inseguretat del que interpretaran tal, ara és com que dono per fet que la gent entendrà totalment el que estic dient. Llavors no m'he de tallar les ales al que m'apeteix fer al moment. I què he perdut? Suposo que al final una cosa que em fa respecte de portar temps fent cançons és la por d'arribar a repetir-se o d'esgotar els temes. Vull pensar que els temes són infinits i que no em passarà, però sí que és veritat que, clar, quan ja portes bastantes cançons fetes i hi ha un punt que has d'abordar d'una altra manera, és a dir, si vols fer una cançó d'amor 100% d'amor, ostres, és que està tan sobat que sempre és com, bueno, com l'enfoco? Llavors, bueno, fa por això que amb el temps vagis perdent les opcions a fer alguna cosa més original.
0: Clar, però tu n'has fet un munt de cançons d'amor,
2: sí,
0: en aquest disc mateix.
2: Exacte.
0: I llavors,
2: sí,
0: què tens, com una llibreteta o el telèfon mòbil, quan et ve alguna idea, quan et ve alguna imatge, te l'apuntes?
2: Sí, apunto molt. Si estic a casa, sí que tinc una llibreta de cada disc, faig una llibreta, és un ritual. De fet, fa poc em vaig anar a comprar una llibreta nova per a pensar en el futur.
0: Tenim titular.
1: Estem contents aquí, eh?
2: És com el moment que dono com, vale, aquell disc ja s'ha acabat, ja no...
0: Uau!
2: Però bueno, és més per la il·lusió que em fa a mi, que no perquè hagi ara de posar-me a fer cançons, perquè, no sé, no, ara mateix no tinc temps, però...
0: Un dia em planto a casa teva per veure aquestes llibretes.
2: Sí, sí, les guardo, és algo que em fa il·lusió molt.
0: I això dels 3 anys, que és curiós ja, havent publicat 5 discos, que hagis mantingut els 3 anys entre àlbum i àlbum...
2: Sempre ha acabat coincidint, que és el temps que calia... En cada cas, per a jo reunir les cançons, poder-les gravar i publicar-les, sí.
0: Vull dir que no és ni molt menys buscat, això.
2: No és buscat, ha estat coincidència, però ara que sé que és... És a dir, des de que vaig saber que era cada 3 anys que portava fent-ho, reconec que m'agrada mantenir-ho. És a dir, hi ha una barreja.
1: I pot ser que sigui buscat, que hagi sortit a la primavera?
2: Sí, a mi m'agrada molt associar el bon temps la música, no és cap sorpresa. No m'agrada gens l'hivern, el trobo bastant depriment, a Lleida sobretot, la boira i tot això és bastant cansat, i és com a que comença el bon temps i associo molt a les cançons de Reinaldo i Clara. Crec que el temps acompanyi a escoltar-ho com toqui.
1: És que trobo que sona, no sé, a flors, saps? A solet, a bones olors,
0: sí,
1: no sé.
0: De fet, les anem punxant totes. Jo, inconscientment, a cada cançó, quan punxem la cançó i ens quedem en silenci, sí, escoltant, perquè ho estem fent real, miro per la finestra, perquè trobo que totes les cançons m'acompanyen molt.
1: Totalment.
0: Bé. El cel avui és blau, que el cel em recorda com el de l'amor fa calor, una miqueta, i això. I el verd dels arbres, com que es nota que venim d'un hivern i d'una primavera especialment plujoses, i llavors, no sé, tot està així com molt èpic, molt saturat de colors.
1: I una última pregunta, i saltem a la següent, que en tinc ganes de sentir-la també. En aquesta cançó de Tan brillant hi sentim trompetes. i sentim flauta travessera, instruments de corda. Tot això, el directe, què?
2: Mira, aquesta encara estic... M'acaben de pensar com la porto al directe. Si fer-la més tipus jo amb guitarra i fer com un moment acústic...
0: Sí, perquè al principi de la cançó és una mica així.
2: Sí, exacte.
0: Se't sent a tu gairebé
2: sobretot
0: canviant el traste.
2: Sobretot hi ha una guitarra i ja està. Guitarra i veu. I evidentment no podré portar trompetes i cello i contrabaix i això. Llavors, no sé... el públic s'haurà d'aguantar. Hem de renunciar a algo. Ho cantaré jo, crec.
1: També és la gràcia del directe, que sigui diferent del disc una mica, no?
2: Clar, aquesta cançó és que a mi em feia molt respecte perquè és arriscat ficar una cançó tan acústica enmig del disc, però era part de la gràcia també, que fos un disc variat i que alhora ho poguessis escoltar, perquè al final de la cançó és tot molt orgànic, però, per exemple... les trompetes al final i la bateria, el redoble, està tot tractat molt compartimentat, és a dir, és un ús d'aquests sons més orgànics, un ús molt modern, molt de sampler, de tallar, un moment de silenci total. És com... s'ha volgut això, barrejar lo més clàssic amb lo modern, en aquest sentit.
0: Doncs
2: de producció.
0: Transmets 100% això, eh?
1: Sí,
0: el redoble, he pensat, ve com del no-res, aquest redoble.
2: És com...
0: estic en un forat negre, no l'he vist venir, patapam,
2: sí,
0: no?
2: Sí, i no arranque la bateria, exacte, es queda allà.
0: Va, saltem.
1: Vinga, som-hi.
0: Que tu tenies ganes de punxar Tinc paraules.

0: Aquesta cançó és Tinc paraules, de Renaldo i Clara, que estem desgranant tot el seu disc, l'encant.
1: Un luxe, un plaer infinit,
0: doncs sí,
1: això,
0: moltes
1: eh?
0: Gràcies, Clara, perquè ens fa molt feliç que siguis aquí.
1: Ens hem fet el programa a mida.
0: Tal qual.
1: I està sortint de nassos.
0: I mira, fa uns dies parlàvem amb Ginestar, perquè també han tret disc fa poquet, Gira tot igual però diferent. I en Pau, no sé si ho recordes, Frank, que ens va dir... Diu, m'agrada molt aquest disc que hem publicat, perquè tinc la sensació que quan l'escolti d'aquí, no sé, 15-20 anys, diré, buah, és que he aconseguit fer allò que jo m'imaginava, no? O sigui, és com el meu projecte musical seria aquest disc.
1: Sí, saps? Perquè ell reconeixia que no sempre ha estat així, evidentment.
0: No, clar, clar, evidentment. Tu et sents una miqueta així, també?
2: Sí, tot i que és molt complicat, em passa molt que necessito agafar perspectiva dels discos i, per exemple, crec que la començo a agafar avui, que ha sortit així literalment. Em costa molt això, fins que no em separo de les cançons, perquè encara les veig això dins el meu cap una mica.
1: Avui a la ràdio, eh?
2: Sí. I això, a la que surt el disc, és com que vale, llavors realment entenc la dimensió del que ha acabat sent, perquè tot i que hi ha decisions, no?, que sí que són, és a dir, que són intencionades, també hi ha un punt, almenys en aquest disc, d'anar cegues, és a dir, anar prenent decisions i un punt de no saber què està passant allà, és a dir, fins que no el veus en perspectiva. Hi havia moments que em feia por, per exemple, això que fos massa variat, perquè hi havia cançons molt més electròniques com aquesta, una més acústica, fins que no vaig veure que realment quedaven bé juntes i també prens les últimes decisions de producció, de... Vale, doncs aquí, com que apareix un piano, aquella cançó també li fica un piano, és a dir, acabar-ho d'arrodonir, costa molt això quan l'estàs fent, almenys en aquest disc. Hi ha discos que potser he tingut més clar cap a on volia sonar, i he anat com més a per allò, i amb aquest m'hi he anat trobant, és a dir, ha estat una barreja d'això, d'algunes decisions. Suposo que per això també és com, bueno, quan explores un terreny més desconegut, no?, que és com que el vas veient sobre la marxa també una mica.
1: I un dubte que tinc amb tu de fa temps i que ara em ve molt de gust que me l'expliquis, i em venia molt al cap ara amb Tinc paraules. Tu decideixes, quan fas la lletra, si la faràs més cantada, a l'ús, o així com més rapejada? Perquè, clar, tens com aquests dos registres, sí, no?, ara de sobte, de fa un temps, i, clar, en aquesta estàs molt clarament així com llançant barres.
2: Sí.
1: Molt a la teva manera, que és poc dura, però això suposo que et marca l'escriptura, clar.
2: Mira, és molt... M'ho trobo molt des de l'inici. Per exemple, aquesta cançó, el primer que vaig fer és aquest beat. És a dir, vaig fer la base sense pensar en què hi diria sobre. És a dir, vaig, a vegades ho faig com una mica un exercici, per no tenir pressió de dir, vaig a fer una cançó, és com a que jugo, vaig, i en aquest cas vaig fer com el beat aquest. I per altra banda tenia la lletra, i em va coincidir que havia de ser com rapejada, justament perquè per mi allò era un beat, no? Després ja la tornada és com cantada, però és molt curteta. I també la lletra és com a que em demanava que fos parlada, perquè té com... És a dir, estic parlant de que diries, està com... Hi ha una tensió allà amb una persona que li diries coses que, no, que t'estàs mossegant la llengua, eh? I si li ficava melodia és com a que ho tornava més abstracte i així ho veig com més creïble, dit parlat, no sé si...
1: Sí, que molt... tot et funcionava millor.
2: Sí, exacte.
1: Està clar.
2: Llavors, és com a que m'ajudava a generar una mica aquesta tensió.
1: Et sembla bé que passem de cançó, Aida?
0: Vinga, va, som-hi.
1: La següent quina és?
0: Quines coses de mi?

0: Doncs aquí tenim una altra joia pop que es treu de la màniga, la Clara Vinyals, Renaldo i Clara. Ens estem capbussant a L'Encant, que és el seu nou disc. Aquesta és Quines coses de mi, i és un tro de cançó. És a dir, és un bombonet d'aquests que no sé com hi tens tant la mà trencada a fer cançons així, tia.
1: Bueno, a mi, per exemple, aquest piano que entra al final, que va gravar l'Hugo, me flipa, és com de cop...
0: Et dona la vida, eh?
1: Sí, sí, de cop s'obre allà.
0: Però és com molt Renaldo i Clara.

0: lletra curta, és a dir, quan fas una melodia molt llarga, és fàcil perquè pots dir moltes coses.
1: Jo crec que la Clara, perdona, melodies... riu perquè ens veu les cares, no?
0: No, m'enric de mi mateixa, a vegades que em complico la vida.
1: Estan superconcentrats mirant-me aquests dos, saps?
0: No, si ho vas a pensar, té superpoques notes, vale? Aquesta melodia. Llavors era com, hòstia, que difícil fer un vers tan curt i dir algo. Llavors, bueno... Aquí recordo que part de la feina de la cançó va ser poder encaixar un missatge clar amb tan poques notes, és a dir, amb tan poques síl·labes. I això, se'm va acudir el girar com... Normalment una cançó d'amor, tu li parles a algú altre i aquí és que et preguntes què li deus, és a dir, a l'altra persona que... quines coses de tu li agraden, no? És com que gires una mica el punt de vista. Bueno, el que deia abans, de que a vegades has de pensar noves maneres, nous enfocaments per no...
1: Com reinventar-te.
0: Bueno, sí, una mica. És part de la gràcia, també.
1: És part de l'encant.
0: Exacte.
1: Barres.
2: Sí, però fixa't el que dèiem una mica abans, eh? Que difícil és simplificar.
1: Jo crec que és el més difícil.
2: Precisament fer una melodia curta amb una lletra que t'hi càpiga i tal és molt més complicat.
0: I em passa molt d'això de dir, ostres, és que m'encanta així la melodia, no la vull tocar, i després suo per a poder quadrar-ho tot.
1: Nosaltres ara suo perquè ens entri tot el disc. Crec que anem prou bé, però hem d'anar saltant cap a loteria. Oh.

0: Som ja a la part final de l'Encant, el cinquè disc que publiquen avui mateix Renaldo i Clara, i per això tenim a la Clara Vinyals aquí a l'estudi, que ens fa molt feliços com a nissos, que ve molt poca gent al Nota de Veu, perquè bàsicament el nostre lore són notes de veu, però fem comptades excepcions i aquesta n'havia de ser una. A mi em costa de pensar, Clara, tot i que tu em vas dir fent una entrevista així en vídeo que està penjada a 3Cat Cultura, que no hi havia cançons pensant en el teu fill. Però clar, loteria, tresor, sabent que has estat mare, a mi aquesta cançó em costa molt dissociar-la de la teva maternitat.
1: No, en realitat no parle del nen, parle de, ostres, necessito que m'alegri el dia, que em toqui la loteria, sisplau. Sí, és base d'això, en realitat.
0: És més mundana, és allò que hem pensat totes les persones algun dia de la nostra vida, eh?
1: Sí, i aquí vull dir que hi ha un coro de cantants lleidatans d'excel·lència, que és la Joana de Salvenua,
0: sí.
1: És a dir, quan sonen les veus aquí a la tornada, el Xavier León, dels Llums de Colors, la Lídia Alberí, que va ser corista de Renaldo, i l'Hugo, també cantant, Hugo Alarcón, que em fa molta il·lusió. Els vaig demanar si podien cantar uns coritos, i això, les veus que sonen són ells.
0: Que guai, eh?
1: Sí, em va
0: fer. I a més, que sigui un cor lleidatà, que ja ho havíem parlat amb tu també, no? Que mola molt que mantinguis la teva manera de parlar i que la situïs, doncs, a l'epicentre de l'escena, amb totes les teves cançons, en tots els teus discos.
2: És que deixa'm dir que és curiós que a vegades tinc la sensació que és un tema que et pregunten força, Clara, quan al mateix temps no sé per què s'ha de preguntar.
0: Perquè no hauria de fer així, no?
2: Parlo així,
0: clar.
2: Vull dir,
0: sí,
2: saps?
0: Sí.
2: O sigui, és com tan evident que no
1: sí,
2: sé.
1: Sí, però recordo això, al principi era una pregunta que em feia ràbia i ara he de dir que no em fa gens de ràbia, perquè també, vist en perspectiva, és que s'ha de preguntar, vull dir, és part de la cosa identitària del grup. Em sembla lògic preguntar-ho, sí, sí.
0: I a més mola perquè, i això ho saps també, nosaltres aquí al programa parlem amb les noves generacions lleidatanes i totes citen

0: entre els seus referents a Renaldo i Clara, encara que facin propostes estilístiques que no tenen res a veure amb tu. Suposo que això també et fa il·lusió.
1: Això em fa moltíssima il·lusió, sí. Sobretot això, perquè jo quan vaig començar no tenia altre referent que el Xavier Baró, que és un cantautor. Llavors, a nivell de pop, jo tenia la sensació que estava obrint una mica un camí i em fa il·lusió que ara estigui molt més normalitzat, sí.
0: Que guai, eh? Joveníssima i ja sent un referent de l'escena.
2: Què et sembla?
0: Anem a la penúltima, va, m'hauria agradat.

0: En aquesta, Clara, tornes a jugar a la carta. No sabem com va anar el procés de creació, però ens sona com a despullada, la cançó.
1: Sí, aquesta és molt fidel a això, a com vaig fer la cançó. Vaig fer una maqueta molt buida, sense gairebé això, producció. I al moment d'anar amb l'Iner a fer el disc com a tal, a finalitzar-lo, vam decidir que es quedés així, és a dir, sense bateria ni res, perquè era com molt íntima, era bonic, és a dir, sí, vam fer, ara sona l'omnicord i això, com crear aquest, amb cintes, no?, aquesta cosa més fantasiosa que acompanyava molt la cançó, però sí, la vam voler mantenir super, super petiteta i íntima.
0: Doncs Reinaldo i Clara presenten L'Encant a tot arreu, ja disponible i corrent com la pólvora, i amb moltes ganes de veure aquesta gent en directe, Aina.
2: Doncs sí, et dic dates i així ens les apuntem tots plegats.
0: Vinga, va.
2: 9 de maig a la Festa Major de Lleida.
0: Que
2: 29 de maig.
0: És aquest cap de setmana, eh?
1: És aquest dissabte.
2: Ah, clar,
1: sí.
2: Clar. Tota la raó.
1: Sí, sí.
0: Nervis o què?
1: Sí, la veritat és que sí.
2: Quina il·lusió per això jugar a casa el primer concert, no?
1: Sí, sí. Il·lusió i pressió, no? Perquè és allà, també és que veus allà al públic gent molt diferent i... Sí, no,
2: i detectes
1: ganes.
2: Família, detectes
1: exacte,
2: amics,
1: ja.
2: No?
1: Sí.
2: També 29 de maig a Palol de Revardit, dins del Recòndit. 4 de juny a Barcelona. 2 de juliol a Granollers, 11 de setembre a Tarragona, 4 d'octubre a Sant Cugat i 28 de novembre a l'Apolo Barcelona.
0: Molt bé, doncs amb moltes ganes de veure-la, com a mínim a l'Apolo al novembre jo diria que segur, i si podem passar per algun altre, amb ganes de veure Reinaldo i Clara en directe. Gràcies, ja hem acabat, hem escoltat tot el disc.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ha estat molt guai, eh?
1: Doncs sí, estic molt contenta.
0: Molaria molt d'aquí 3 anys.
2: Sí.
1: Està aquí.
0: Repetir-ho.
1: Doncs clar. Sí, i tant.
0: Gràcies, Clara, i molts èxits.
1: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Bona tarda, són les 6. Evidentment, seguim iCat, no hem canviat de sobte d'emissora. Segona hora del Nota de Veu. I us he de dir que estem ready, ho tenim tot a punt. En Nil Hernández, a l'altra banda del vidre. Bona tarda, Nil, el control tècnic del programa. I aquí al meu costat, calçant-se les ulleres, l'Aina Ostrell, per fer el seu clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: Amb els ulls posats al Golf Pèrsic i l'Iran, hi ha una altra regió del planeta que ocupa les agendes dels governs del món, l'Àrtic. Després de la Guerra Freda, es va arribar a un consens per preservar l'Àrtic de les lluites geopolítiques globals i mantenir-lo com un espai de cooperació científica. La guerra d'Ucraïna, però, va capgirar aquest consens. D'altra banda, el creuer on han mort 3 persones infectades d'antivirus atracarà pels vols de dissabte a Tenerife. Allà es muntarà un dispositiu d'evacuació en coordinació amb les autoritats sanitàries europees i els passatgers seran repatriats als seus països d'origen. Els 14 ciutadans espanyols, entre ells 5 catalans, aniran a un hospital militar de Madrid on passaran la quarantena. I tot i que a les Canàries no hi arribaria cap persona malalta, el fet que l'OMS ordeni que el creuer s'hi dirigeixi ha fet que el govern canari s'hi oposi frontalment. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, garanteix que no hi ha cap risc per la població, un punt de vista, però, que no comparteix el president de les Canàries, Fernando Clavijo. Escolta'm, Frank, abans d'anar a les notícies d'àmbit cultural...
0: Escolta, quin canvi de toc, i ara no ho esperaves, que llegint les notícies, i es gira, i mira, escolta, Frank, dic, a veure si em demana de pasta o alguna cosa, saps?
1: No, t'anava a dir que abans de sentir en Noteta, en Sergi Ruiz, què et sembla si comentem una mica el desconcert d'ahir, no?
0: Va, vinga, suquem una mica de pan al que va passar a la Sala Apolo de Barcelona. Si quedem a mitja tarda i de cop se'ns fa de nit, m'és igual perquè és probable que demà em llevi el teu llit. Jo portaria floretes, un pomet... Aquest va ser un dels moments èpics, perquè són col·laps d'aquelles, de parelles impossibles,
1: molt,
0: que
1: molt.
0: Només passen el desconcert a l'Osa i la Flashy Ice Cream, fent una mena de Marieta Cistellera Urban.
1: Va molar molt.
0: Va molar molt.
1: No creus que és de les cançons que després es poden gravar?
0: Home, m'encantaria.
1: Cançó d'estudi.
0: És que més tu i jo, que corríem per l'Apolo ben bé des de les 5 de la tarda,
1: sí,
0: vam veure les proves de so i sonava ja bé de primeres.
1: Tal qual.
0: Clar.
1: No? I és increïble.
0: Fins i tot recordes que la Giu de l'Osa ens va dir, què fem, movem la mà cap aquí, cap allà, o anem saltant d'una banda a l'altra?
1: Sí, la Irene va dir, no, va, correm per l'escenari i tal.
0: Que fa com més urban, que la Flashy ho fa molt això als seus bolos i ho van rebentar. Ho van clavar molt fort allà dalt. També molt xulo el moment d'en Peralbo del final,
1: sí,
0: que sentia mai quin goig que fas. Guapíssim cantar tu i jo.
1: És que mare meva.
0: Amb en Mamaduixa.
1: Pobre Mamaduixa.
0: Com si fóssim de la seva cru. 15 segons.
1: Mai ha sonat tan malament 15 segons per culpa nostra.
0: Hi ha vídeos i fotos.
1: Va ser espectacular, ens ho van passar increïble.
0: Hi ha imatges que fan mitja por, eh? Se'ns veu donant-ho tot amb un excés d'energia, gairebé.
1: Però és que estàvem tan feliços, crec jo. No sé, hi havia tanta gent damunt de l'escenari i va haver algú que va fer una roda, ho vas veure?
0: Sí,
1: algú que feia
0: sí,
1: la roda amb mitja cançó.
0: Recordo també molt Hipnosi.
1: També.
0: Que a més anaven tot guarnits, vestits de color groc, pintats de color vermell, la cara, els braços, tota la pell que se'ls veia.
1: I l'inici amb en Kelly i Azaia.
0: I amb la Monique.
1: I amb la Monique.
0: Sí, sí, va ser bastant de pell de gallina,
1: espectacular, eh?
0: Molt guapo. Que sapigueu que, evidentment, el desconcert el teniu penjat i disponible al web i a l'AppDicat, per tant, us hi podeu aturar tantes vegades com vulgueu i anar a buscar aquella imatge on l'Aina o jo doncs fem alguna cara prou divertida, prou graciosa, com per ser immortalitzada. S'han fet stickers, ja.
1: Sí, sí, fas bé de dir imatge, perquè és cert que el desconcert també hi és en vídeo, diguéssim. Si el podeu veure sencer, de dalt a baix...
0: I ara la dolça ressaca, doncs a gaudir-la avui. Ens queda una hora de Nota de Veu. Avui, com que és dimecres, vindrà en Joan Soler Socarrats. Sabeu que és el nostre sensei de les pissarretes. Sempre aportant un punt de vista diferent, una nova perspectiva de les nostres vivències.
1: Ens fa il·lusió que vingui en Joan.
0: I fem una cosa, en Noteta, val, en Sergi Ruiz,
1: sí,
0: com que es va currar el guió del desconcert.
1: Déu-n'hi-do, quina feinada, sort en tenim, eh?
0: 100%. I com que ara ens fa el butlletí d'informació musical i cultural, si et sembla bé, no t'ho he consultat, li he donat festa de...
1: Molt ben fet.
0: Mirem però no jutgem.
1: A favor.
0: Val, avui aquest dimecres fem festa, no patiu, que segur que la setmana que ve torna a ser aquí.

Notetes, com esteu? Abans de res, l'enhorabona per la gran feinada que vau fer ahir presentant el desconcert dels 20 anys dedicat. Vau estar increïbles, estupendíssims de principi a final. Franc, et queda molt bé el mallot de la Volta a Ciclista a Catalunya, de veritat, et queda estupendíssim. I avui, òbviament, segurament ja n'heu parlat, però hem de començar parlant d'aquest desconcert dedicat i us expliquem una mica els moments que hem consensuat amb l'Anna Closa, la companya i també coeditora de l'ICAT al dia, que creiem que potser van ser els grans moments d'aquest desconcert. N'hi va haver moltíssims, tots són vàlids, tot va ser estupendo de principi a fi, però els que potser ens han agradat més, per exemple, el moment inicial, tant la cançó que va cantar sol en Kelly Azaia, Ready, però també la gran parella que van formar amb la Monique Macon. La Monique Macon, que per cert, també un dels grans moments sobre l'escenari, quan va pujar per fer de jurat de Mamaduixa i amb en Maduixa, Frank, que et va demanar que cantessis amb ell 15 segons, que pràcticament estaven pensant que et demanava matrimoni, i amb l'Aina doncs, vau defensar molt, molt bé el 15 segons de Mamaduixa. Com sempre, el desconcert és ple de parelles impossibles. De fet, vosaltres amb en Maduixa, no sé si seria ben bé una parella impossible, però gairebé, però sí que les parelles que també ens van sorprendre més, hi ha Hipnosi amb la Peongang, també el trio que van formar Lil Dami, Senyor Chen i La Llum, i també un dels moments més esperats de la nit. El públic ens ho deia, que molta gent volia veure Alosa, i Alosa aquest cop ens va sorprendre amb una fusió de folk i urban del Marieta Cistellera amb la Flashy Ice Cream. També un dels moments més cantats pel públic va ser No tinc temps d'Amazoni, en aquest cas la va cantar amb Lecoq, una de les cançons que més han sonat des dels inicis a Dicat, una de les cançons més mítiques també de l'escena musical catalana, i un desconcert que va ser de primeres vegades perquè vam estrenar tres cançons, Tot va tirant, de la Jules, Pebrot d'Hipnosi i el remix que ha fet en Miqui Puig de Lola, de Pastora. També va ser un desconcert de primeres vegades per Sidoní, que es va estrenar al desconcert fent parella primer amb Saxen i cantant Port Lligat, la primera cançó que van cantar en català, i després amb Dan Peralbo i el Comboi per cantar Et puc odiar molt més. Hi va haver-hi també moltíssims moments, però òbviament al final de festa, un any més amb Dan Peralbo, en aquest cas amb el Ai, ai, ai, quin goig que fas amb tots els artistes del desconcert a l'escenari i amb el pastís dels 20 anys dedicat que van portar les companyes del podcast Guarres, doncs va ser un final de festa estupendíssim per aquest desconcert dels 20 anys. Més enllà d'això, per cert, el desconcert que ja el podeu recuperar a la web i l'app dedicat, també a la plataforma 3CAT, en vídeo podeu recuperar tot el que es va veure i viure ahir a la sala Apolo de Barcelona. Més enllà del desconcert, també hem d'explicar que avui l'artista Kay Tempest conversarà amb l'escriptora francesa Virginie Despentes. Ho farà a la sala Paral·lel 62. Si no hi podeu anar, teniu una nova oportunitat per veure Kay Tempest a Barcelona, a la llibreria Finestres, aquest dijous, en una xerrada amb Paul Wasca, l'autor del flamant llibre Relíquia. I avui també, atenció si sou de teatre, perquè s'estrena a la sala petita del TNC El Firmament, de Lucy Kirkwood, protagonitzada per Sílvia Abril, Norbert Martínez i Montplans.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: L'INCAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: La Sala Beckett presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
1: L'INCAT.
0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
3: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana al loft.
4: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT d'ICAT.
3: No, no ho has entès. Alberto, PD, amb D, de punxar discos.
4: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
3: Calla, que ens fotran fora.
4: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
3: I realment ho estem fent superbé.
0: Loft. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.

0: Un dimecres més, entrant per la porta de l'estudi, Aina, què em diries que és? El nostre far? Per exemple?
1: Una mica, sí.
0: El nostre guia?
1: Ens ha canviat la vida des que el coneixem.
0: En tinc un altre. Sensei?
1: Sensei.
0: Far, guia, sensei... Tu com li diries?
1: Ostres, doncs no t'ho sé dir, però bàsicament líder espiritual.
0: M'encaixa profundament, clar que sí. Capi, fins i tot.
1: Capi.
0: De capità.
1: Sí, sí, exacte.
0: Capità de la nostra consciència.
1: Capità Haddock.
0: És en Joan Soler Socarrats. Busqueu-lo a plataformes, a xarxes, @SolerSocarrats, a.k.a. Pissarretes. Contingut sempre interessant. Contingut que, com bé deia l'Aina, et canvia la vida. I ara no t'espantis, Joan. Bona tarda, per cert.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: No, en el sentit que et fa mirar moltes de les coses que has viscut o que estàs vivint des d'un altre punt de vista, i això sempre et canvia i és enriquidor.
1: En Joan és aquí, bàsicament, per fer-nos millors persones.
2: Hòstia,
0: què et sembla?
2: Vosaltres quedeu una estona abans per decidir quines paraules utilitzareu i com maximitzar la vergonya que em fareu passar, oi que
0: tot
2: sí?
0: Tot flueix. Hòstia, amb l'Aina des del primer dia tot és així de fàcil. Ens mirem i ja ens entenem, ja sabem cap on
2: Hòstia,
0: anem.
2: Jo no sé si és algo que vaig viure de petit, però aquest, sento un rebuig per totes aquestes qualificacions. Sí, sí, sí.
0: Sí?
2: No, gens.
0: No t'hi sents còmode?
2: No, gens.
0: Escolta'm,
2: gens.
0: Un dia en podríem parlar d'això, si vols. Em fa ràbia que t'ho hagis de preparar tu.
1: Fes teràpia a la inversa, eh?
0: Clar.
2: Sí, no es passaria a vosaltres? A mi quan em foten aquí un pedestal penso que com? No.
0: Jo m'agradaria pensar que tinc una actitud prou sana en aquest sentit, perquè és com... em fa riure i m'ho prenc zero en sèrio.
2: Vale.
0: I ja està. No, però tampoc em fa sentir malament, com si diguéssim.
2: Ah, no sé, a mi em posa com una mica de pressió de... vigilar el que dius, vigilar el que...
1: Doncs jo crec que pots estar bastant relaxat.
0: Tu, Aina, com les portes, les lluances?
1: Bé, és que clar, tampoc és una cosa molt habitual, no? Perquè en aquesta societat on vivim tendim molt a dir-nos les coses dolentes i no les bones, no? Per tant... m'agradaria tenir-ne més de lluances, ves què et dic?
0: Carai, tu, doncs escolta, ara ens hem de proposar això.
2: Això un dia podríem obrir...
0: Hem de fer un grup de WhatsApp i cada dia què fa la nostra diva radiofònica preferida?
1: Clar que sí!
0: Superpresentadora!
1: Gràcies, Frank!
0: Maria, que ahir ho vas petar el desconcert i cap.
1: I tu també?
0: Clar, estem amb una mica de ressaca nosaltres.
1: T'ho vas passar bé, Joan, o què?
2: Super, super bé.
0: De què anem avui? Vinga. De quin pal anem? Aferramenta.
2: Aferramenta, que jo crec que si ho diem d'aquesta manera, la gent no té ni idea de què estem parlant. Segurament els hi sona més la paraula en castellà, que és apego.
0: Apego. En direm aferramenta i així ens l'anem posant al caparró i l'anem normalitzant i en fem ús, que és la manera que corri la llengua.
1: Aferrament, eh?
0: Sí, aferrament, aferramenta, que és quan...
2: Ho heu escoltat mai així en català?
1: Mai.
2: Però apego sí que la teniu ubicadíssima.
0: Sí,
2: molt.
0: Sí, més. Tristament més, sí.
2: Bueno, avui vinc a parlar una mica d'apego, perquè... com tu has dit tristament, doncs ens sents a parlar moltes i moltes vegades. I a
0: també
2: vegades...
0: t'he de dir que apego em fa pensar en eu si te pego, saps? Em porta cap a la cosa musical.
2: M'agradaria un dia ficar-me dins del vostre cap, perquè qualsevol tema, paraula, estic segur que esteu buscant com quina cançó ficarem ara, no? I anar buscant les referències.
0: Tot sovint,
1: és veritat,
0: és
1: que,
0: sovint.
1: De fet, jo t'he de dir que quan ha dit apego he pensat en apego, o sigui, el poble, saps?
0: Clar, els d'apego.
2: Ah, d'apego.
1: Que hi ha molts grups de música...
0: La fúmiga.
1: D'apego, sí.
0: Clar, o la gossa sorda.
1: També.
0: Sí, veus?
1: Exactament. I la... ah, no.
0: Que anaves a dir la Naina?
1: No, de la Naina, però no és d'apego.
0: No, és de...
1: és de... és que també és d'un lloc
0: el
1: que
0: gesamí?
1: També... t'anava a dir, el gesamí, sí.
0: És del gesamí.
2: I en Dausà és d'apego.
1: De Sant Feliu de Llobregat.
0: És de Sant Feliu de Llobregat, tot i que el tenim vivint a la Cerdanya des de fa força
1: sí,
0: temps.
1: Sí, correcte.
2: Va.
0: Vinga, i fins aquí la classe de música geogràfica.
1: Sí.
2: Jo us vinc a explicar una mica els orígens, perquè jo he vist algun dels vídeos i crec que és un exercici super recomanable a tothom que vulgui entendre una mica d'on surt aquest concepte, perquè l'experiment, un dels primers experiments originals, passa de la següent manera. Agafen mares amb els seus fills, normalment mares, i les tanquen en una habitació. Una habitació...
0: Fills de quines edats?
2: Ah, molt petits. Entre 1 i 2 anys, màxim.
0: Val,
1: molt petits.
0: És a dir,
1: molt petits,
0: nadons,
1: sí.
0: Nadons grossets, però nadons.
2: Sí, sí, i és més de 6 mesos fins a 1 any que no pas de la resta.
0: Val.
2: Sobre, molt petits. I els tanquen en una habitació on tenen diferents jocs, on poden explorar diferents estímuls, no? Hi ha la mare i el fill, d'acord?
0: Estan reunits dins de la mateixa...
2: Sí, ja coneixen aquell espai, vull dir, va, passaran 8 sessions, llavors coneixen bastant aquell espai. I en un moment donat, la mare desapareixerà, marxarà, sense donar cap explicació, marxarà de l'habitació. I apareixerà una figura estranya, una persona estranya, dins l'habitació. I, a través d'un vidre, un vidre d'aquests tintats, l'experimentador observarà com reacciona el nen davant d'aquesta circumstància. Passada una estona, tornarà la mare, i es fixaran en com reacciona el nen davant la tornada de la mare. Si s'apropa, si plora, si no plora, quanta estona plora, si s'agafa, si hi ha contacte físic, si hi ha mirada, si no n'hi ha... I a partir d'aquí es comencen a desenvolupar diferents prototips de nens que reaccionen de formes diferents. D'aquí podem escoltar, no sé si coneixeu alguns diferents tipus d'apego, si ho heu escoltat. Ui, aquest és d'apego.
1: No ho conec gens.
2: No l'he escoltat.
0: No conec lloc? Aquesta escala de ferrament no. Que deu anar de poc ferrament a moltíssim, no m'imagino, o al revés.
2: Exacte. Només per incís, això per citar els experimentadors originals, no? La ONU, després de la Segona Guerra Mundial, es va donar que hi havia molts nens orfes que es comportaven de formes diferents o estranyes. I van encarregar a John Bowlby, que era un psiquiatre de l'època, que investigués a què es podia deure. I ell va començar a teoritzar que l'aferrament, que és el vincle primari que tu tens quan ets petit, normalment amb la teva mare, quan desapareix, no? Pues, passen una sèrie de coses. O sigui, que els nens petits no viuen només de donar-los un sostre i menjar, sinó que la ferramenta, el vincle...
1: És necessari, és fonamental.
2: És una necessitat primària.
0: Sí, eh? Però no has de vigilar de passar-te de la ratlla amb aquest aferrament? Pregunto.
2: Buah, perfecte. Sembla que hagis llegit els meus apunts, perquè un dels problemes és que si jo sóc una persona superprotectora, més no poder... faig que aquesta criatura tingui menys curiositat a l'hora de, per exemple, investigar el seu ambient. Llavors és una persona que tarda molt més, en, per exemple, quan desapareix la mare i torna, en connectar-se un altre cop a la mare, perquè té molta por i és desorganitzat i li costa molt tornar-se a calmar, per exemple. No? Això volia fer un petit incís, i és que estem parlant d'apegos que són petits, però que després es desenvolupen al llarg de la nostra vida i que poden canviar. No és una cosa que et defineixi de per vida. Però aquí dones molt l'importància de que el vincle primari quan ets petit és quasi bé tan important com el menjar que et dona.
0: Anem als resultats ara de seguida. Abans, però, agafem aire. Aina, com que parlàvem de ferramenta d'apego, punxem a la penya d'apego.
1: A la fúmiga.
0: A la gossa sorda.
1: Quina vols?
0: Quina vols tu?
1: Una de cada.
0: Val, una de cada.
1: És a dir, fem-ne una de la fúmiga i quan acabem la secció una de la gossa.
0: Ah, val, perfecte.
1: Què et sembla?
0: Doncs vinga, des de l'altra banda del vidre, en Nil Hernández ens dispara a la fúmiga.

0: Seguint aquí el Nota de Veu, dedicat als dimecres, ja sabeu que ens visiten Joan Soler Socarrats, que heu de seguir a les plataformes on el trobeu, i que avui ens parla d'aferrament, d'apego. Ens parlava d'una mena d'experiment que van fer per mesurar els efectes d'aquest aferrament de canalla molt petita, entre 6 mesos i un any, i amb les seves mares, que ens has dit que l'experiment era que primer es tancaven dins d'una sala amb la mare allà present, però de cop la mare desapareixia, venia una altra persona i llavors la mare tornava.
1: Correcte.
0: I què passava?
1: Mira, en el 65% dels casos, aproximadament, el que direm és que tenien un aferrament segur, un apego segur. Què significa un apego segur? Que el nen es sent còmode amb la mare i quan desapareix té una desregulació. Òbviament, acaba de desaparèixer la figura que li està portant tota la seguretat, tota la confiança que té aquesta criatura. Perquè per si sola no es pot valdre. És completament normal, biològicament té tot el sentit del món, que jo tingui molt d'apego, molt d'aferrament a la persona que em cuida, perquè sóc completament
2: dependent
1: d'ella.
0: Clar, i és molt normal aquesta època de la teva vida.
1: Correcte.
0: Quan tens 8, 9, 10, 11 mesos de vida.
1: Ah, exacte, és com molt
0: que,
1: normal.
0: És que, clar, sense aquella persona tu t'haguessis mort.
1: 100%. O sigui, no hi ha cap criatura que sola a la natura, de la raça humana, òbviament, que pugui viure. Fins que no són, fins que no tenen 18 anys.
2: A no ser que t'adopti una manada de llops.
0: I siguis en mòbil, sí.
2: Exacte.
1: Exacte. Aquests nens normalment el que fan és explorar l'entorn, per exemple, quan hi ha la mare, no? Exploren fins les límits de l'entorn, perquè saben que poden tornar en qualsevol moment a la seva mare i ho interpreten com una base segura. Quan desapareixen, es desregulen, però quan torna, i això és el més important, tornen a la mare i al cap d'una estona deixen de plorar i poden començar un altre cop a investigar l'entorn, a jugar, a riure, a somriure, a mirar-se a la cara. Això seria l'aferrament segur, vale? Que és el que normalment seria supersà dins la naturalesa.
0: Anava a dir, quan dius segur, sí, ho fas servir com a sinònim de sa?
1: No en aquest sentit, sinó que em sento prou segur com per investigar, marxar dels meus límits de la meva mare, perquè sé que si torno me la trobaré.
3: Va.
1: Això és la seguretat que no t'estem parlant.
3: Val.
1: Què vas? Estem parlant del 65%, els números varien segons cultures i, òbviament, has de buscar els experiments concrets. Després hi ha un 20% que serien els evitatius. Vale? Els evitatius és molt curiós i és quan la criatura no pot confiar en que la persona que se suposa que l'ha de cuidar i serà, llavors desenvolupa una certa independència d'aquesta figura maternal. Bueno, dic maternal, però perquè la majoria de casos són les mares.
0: Sí, és un nadó que ja es treu les castanyes del foc,
2: sí, sí.
0: No?
2: Sí.
0: Que ja es fa el sopar.
2: Arribes a casa
0: i
2: et diu, ja he parat la taula i estic acabant de... Seu, ves seient, que ja ho tinc, eh?
0: Era una pizza perquè no sabia l'hora que vindries. Mama, oi?
1: Sí, és com una criatura que no es desregula tant com els primers quan marxa, no? I a la vegada, quan torna, tampoc la utilitzen tant com a base segura. Però això també fa que la interacció no sigui tan càlida i també fa que no sigui tan tendre, tan propera, no?
0: I això ho fa el caràcter d'aquell nadó que ja ha nascut amb aquella mena de consciència innata, o ho fa com l'ha tractat la seva cuidadora des de que va néixer fins a aquell moment?
1: Buah, aquest és un temón, perquè
0: clar,
1: des de que es va proposar...
0: Sempre m'hi he fixat molt i sempre m'ha intrigat molt això, i amb l'Aina n'hem parlat alguna vegada, fins i tot.
1: Això és un tema brutal, perquè des de que apareix la teoria de l'aferrament, no? S'ha intentat replicar moltíssimes vegades, s'ha començat a constituir com una veritat bastant universal, tot i així, no podem obviar mai que hi ha una part que tu pots portar de genètica, d'herència, i una altra que és aprenentatge. I sempre és la interacció d'aquestes dues coses. Ni a nivell d'intel·ligència, ni a nivell de personalitat, pots parlar mai de tinc uns determinants genètics que m'han fet ser així. I tampoc pots parlar de soc així perquè els primers 2 mesos de vida em va passar això. Mai pots dir un 100% de cap dels dos costats. Però només per ficar-te un exemple, fins i tot abans de néixer, tu ja, com és el teu entorn, encara que tu no hagis nascut, ja influeix en com seràs. Durant la Segona
2: Clar.
1: Guerra Mundial, no sé si ho vaig explicar, Segona Guerra Mundial, Holanda va ajudar els aliats a fer fora els nazis, i els nazis, per tornar-se, doncs, van cremar molts de graners i molt de menjar que tenien. Vale. Què passa? Que les dones que estaven embarassades van passar molta gana en aquell moment. Es coneixen com la gran hambruna d'Holanda de la Segona Guerra Mundial. Què passa? Que quan van néixer els nens, hi tornava a haver menjar. Però si tu ets un fetus que estàs dins la panxa i tu estàs rebent...
2: Tens pocs recursos, no?
1: A partir de les senyals de la teva mare, de les calories que ingesta, no? De quina qualitat, que hi ha molt poc menjar, el teu metabolisme es regula per tal de ser supereficient.
0: Clar, clar, clar.
1: I quan neixes i torna a haver menjar, de cop i volta es veu que va ser com una generació que va patir moltíssim de malalties cardiovasculars, com diabetes tipus 2, no? Síndrome metabòlic, no? I obesitats. Només perquè quan estaven dins el fetus, doncs, sabien que l'entorn seria molt precari, llavors millor tenir un metabolisme superlent, supereficient.
0: Ja els havia marcat tot el seu entorn.
1: Clar.
0: Sense haver ni nascut.
1: Mm-hmm. Doncs imagina't els primers anys de vida en què tu ets ultradependent.
0: Clar.
1: I tu t'estàs fent un mapa del món de com de segur és. Saps? Si jo interpreto que el món és molt poc segur, perquè quan jo ploro, ningú m'agafa. Quan passa alguna cosa, demano ajuda, ningú ve. No? Llavors jo començo a interpretar el món és un lloc insegur. Llavors les meves senyals, les meves alarmes, la meva sensibilitat al perill ha de ser molt més baixa.
0: Clar.
1: Per mantenir-me alerta i mantenir-me viu.
0: Clar, clar, clar.
1: Vale.
0: Vale. Un 20%.
1: Sí, això seria evitatiu.
0: Ho dic per tornar a aquells nens que tancaven una sala amb la mare se'n anava, la mare tornava.
1: I després hi ha dos altres grans grups, no? Bueno, són molt més petits, un 10 i un 15%, que tindries l'ansiós, vale? Que hi ha l'ansiós que seria ambivalent, i l'ansiós desorganitzat. Hi ha diferents categoritzacions, no? Però tens aquests dos. L'ansiós podria ser el que ha estat molt sobreprotegit durant tota la seva infància, i llavors quan desapareix la figura tens molta por.
2: Clar.
1: Perquè no saps què et podrà passar. I després tens l'ambivalent, que és que no saps quan et trobaràs la figura. És a dir, a vegades hi és la figura que et salvarà, la figura que et sostindrà, i a vegades no hi és. Llavors en el teu model de com serà el món mai pots confiar en si això passarà o no passarà. Llavors això es tradueix en respostes ambivalents, que a vegades ploro i busco l'atenció de la meva mare, no? Però a vegades, quan la tinc, també la rebutjo perquè, hòstia, ha marxat, saps? Llavors hi ha aquesta ambivalència de vull la seguretat, però quan l'obtinc a vegades la rebutjo. Per exemple, en aquests casos, si mires els vídeos, pots veure nens que estan plorant però que no estan mirant a la mare, que estan d'esquenes a la mare. Vale. Però tot i així volen l'atenció i volen la seguretat que t'oferiria.
0: Uau!
2: Saps, però això també em fa pensar que, o sigui, estem parlant que és molt important aquest aferrament als primers mesos de vida i així. Però clar, és molt difícil de controlar tu com a mare o com a pare, perquè d'entrada, quan se t'acaben les setmanes de permís, has de tornar a treballar.
1: Tal qual.
2: Per tant, automàticament, potser durant el dia ets, no sé, 10, 12 hores fora, i clar, durant tot aquest temps és que no pots garantir cap aferrament per part teva perquè és que no hi ets.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. És molt complicat el tema de la conciliació, evidentment. Sí, sí.
1: Totalment. I és que no puc fer més èmfasi en que realment el vincle, l'afecte, és tan o més important que donar-li menjar a una criatura. De fet, aquí, Federico II de Sicília, que em sembla
0: endavant,
1: que,
0: amb les cites, sí, sí. Els quotes.
1: No, no, em sembla que va ser algo de Barcelona, no sé si compto, alguna cosa important de Barcelona. Va fer una juguesca amb els seus amics de la burocràcia, bueno,
2: de
1: l'època,
2: no?
1: Època, i van fer un experiment que era tancar nens que acabaven de néixer i no donar-los contacte humà, només menjar i totes les necessitats bàsiques
2: mare,
1: cobertes.
2: S'han fet unes autèntiques barbaritats, clar.
1: Amb l'objectiu de saber quina seria la llengua natural que desenvoluparien si ningú els ensenyava cap llengua.
0: Uf.
1: I feien com apostes. I jo crec que serà llatí. Déu. Em sembla que ell votava per el llatí i l'hebreu. Saps? En
0: sí. Seguríssim, segur. Clar, i tant.
2: Bueno, i l'escriuran, també.
1: I l'escriuran.
0: Sí. No, esperanto.
1: Exacte.
0: Sí. La llengua universal.
1: I es morien, els nens.
0: Ostres, clar.
1: Només per entendre que realment no necessitem només aigua i que et donin menjar, saps? Necessites vincle, necessites contacte.
0: Ai.
1: Bueno, m'he deixat un grup que seria el desorganitzat, que seria com una barreja, no? D'ansiós, ambivalent, està confós, a vegades es mostra immòbil, que és una resposta desorganitzada que no té com una certa coherència. I a vegades és quan no hi ha contacte físic, però hi ha visual, bueno, és com molt desorganitzat. Bona, és molta menys gent.
0: Bona xerbotada, això d'avui. Clar, i penseu que en el meu cas és xerbotada doble. Sí,
1: clar,
0: perquè sóc l'únic d'aquí que sóc pare.
2: Sí, llavors, clar.
0: Jo estic pensant en la relació amb ma mare i amb el meu pare, i estic pensant en la relació amb les meves filles, saps? És a
1: totalment.
0: Dir, llapant per darrere i llapant per endavant.
2: Clar, he de dir que jo no pensava cap amunt en el sentit que, clar, no recordo la meva vida quan tenia
0: jo,
2: un any, saps?
0: Però calibrava la meva manera de fer, la meva manera de haurem de reaccionar en funció de com podia haver viscut en aquells inicis.
1: Jo us recomanaria molt que mireu els estudis originals que estan gravats, o seqüeles i que
0: no fa por, això?
1: Toca molt, bastant. Jo m'he vist identificat en alguna conducta d'alguns d'aquests aferraments que potser no m'agradaria, perquè no són segurs, saps?
0: Clar.
1: Però et veus reconegut en una criatura que té un any i mig.
0: Fortíssim.
1: I dius, hòstia, això també ho faia a vegades quan em sento rebutjat.
0: Imagina't.
1: O quan algú m'abandona.
2: I el que està clar és que segurament totes les teves vivències d'aquesta època també després es veuen al llarg dels anys amb relacions de parella, vull dir, segur que et surten tots els issues, no?, que tens a la teva motxilla.
0: Clar, clar, clar.
2: Totes aquestes problemàtiques o coses bones també, però vull dir, tot el que has viscut s'acaba reflectint segur quan ets adult.
1: Recordant que no és determinant, que es poden canviar i que són maleables i gràcies a Déu que ho
2: clar, d'entrada ho has d'entendre i aprendre'n, però clar, què li has d'explicar a un nadó d'un any, no?
1: No, no, no,
0: clar, que t'has de construir
2: clar.
0: Permanentment a la vida. Oi que sí? Gràcies, Joan.
1: A vosaltres.
0: Oh, magnànim, guia, líder, sensei espiritual.
2: Joansu.
0: Joansu. T'agrada així o no?
1: Sí, Joansu sí, la resta no.
0: Oh, magnànim, no? Per un tema.
2: Va. Després sempre li pots dir màquina. Que és, això ja és red flag, eh?
0: Com estan els màquines?
2: Exacte.
0: El primer de tot, sempre.
1: Bro. Broski.
2: Bro.
0: Bro.
2: Bro, Joansu.
0: Doncs bro, sis. Us sembla bé que acabem amb la gossa sorda?
2: Ai, sí.
0: Hem quedat així, oi?
2: Vinga, super. Va.
1: Dones d'aigua.

0: cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
1: Carregam els cotxes, encenem motors.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Els likes són una mica guarros, són guarros.
3: I el fueguito és massa evident.
2: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
4: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
2: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
4: No, però el trobo divertit un fueguito.
3: No, és divertit un fueguito.
2: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors... que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
5: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
3: Home, i tant.
5: Igual la Sergi ens en tiren cors i fueguitos i demanem més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
8: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
5: Ai, que mono!
7: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti?
9: Oh, yeah!
6: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
8: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
7: Aquesta veu m'encanta.
8: A mi m'encanteu vosaltres.
1: Com a meravelles, tu i jo som...
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: I el millor de tot és que ara per fi estem sols. Oh, yeah, tot el que puc fer, oh, yeah.

amics de Nota de Veu. Soc l'Àlex de Sabadell. Avui us vull recomanar un grup, un àlbum, una cançó. La cançó és La Pedra, el grup és Bulma i només han fet un àlbum aquesta gent. El van treure el 2012, són un grup de Sant Pere de Ribes i malauradament van desaparèixer, tot i que considero que bueno, la música d'aquest àlbum és molt maca. Totes les cançons són molt maques, però La Pedra és la meva favorita. Espero que la gaudiu.

0: Teta, m'agradaria que posessiu Biquini de fades. Gràcies, adeu, guapets.
1: Comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots vosaltres, el Deu.

0: última cançó del Nota de Veu d'aquest dimecres, que, com sempre, rematem el programa amb les peticions de l'audiència. Curiosament, la que ve ara és una petició dels Amics de les Arts. No serà pas algú de la teva família o del teu cercle més íntim, Aina?
1: Doncs no, però pràcticament com si ho fóssim, perquè si algú demana els Amics de les Arts, automàticament és amic meu.
0: Creus que pot ser una persona que formi part d'aquest cèlebre grup dels Amics dels Amics?
1: 100%.
0: Vinga, fins demà, gent.
1: Adeu.
2: Hola, bona tarda. M'agradaria que em poséssiu el Gen Look. Molt bé, moltes gràcies.
3: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i...

0: escoltes i cal. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més a Independents. Nosaltres venim amb les mateixes ganes de cada dia de presentar-vos notícies musicals i escoltar molta música. Home, amb una miqueta encara de ressaca emocional, eh? No alcohòlica, diríem, del desconcert d'ahir a la Sala Apolo. Avui el programa el farem amb l'equip habitual i molts estàvem allà, també, eh? Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín i David... Com ho vas veure, això del desconcert?
2: Doncs jo ho vaig veure, com sempre, molt bé. Mira, ja que deies això de ressaca emocional, jo només vaig veure aigua, que consti, que quan un treballa, doncs bé, cadascú faci el que vulgui, no? Però sí, va ser una altra d'aquelles nits memorables on vam poder tornar a comprovar aquesta força escènica que, per exemple, té en Dan Peralgú, que cada vegada es creix més damunt de l'escenari, i més si al costat també hi té la gent de Sidoní, que són uns grans professionals. També em va fer il·lusió veure Mazzoni recuperant aquella cançó que per nosaltres és entranyable i a més fer-ho al costat de Lecoq, o aquella energia que no els havia vist mai en directe,
1: hipnosi,
2: aquella energia d'hipnosi que realment van arrasar amb aquells monos de color groc i aquella cara pintada de color vermell.
1: I pensava que això que són els Devo...
2: Però vaja, en definitiva, hem citat només aquests, no els podem citar tots, però tots van fer, diguem-ne, tots van fer un 10.
1: I el desconcert és també una miqueta una radiografia de la música que s'està fent al país, i ahir vam poder comprovar clarament, David, que les guitarres no és que tornin, és que ja hi són, ja estan aquí.
2: I són, bé, de fet és que mai han marxat, però a més de... també és important, doncs, destacar que el desconcert es donen estils molt diferents, que van sonar guitarres, que va sonar rock, però també, doncs, per exemple, a l'Osa, doncs, que fan un tipus de música molt diferent i que sempre les posen una mica contra les cordes, Sempre fan que surtin una mica del seu paper, del tipus de música que fan, i això està molt bé.
1: Bé, el desconcert ja ha passat, El podeu recuperar, evidentment, al web i tot plegat, però això ja és història. Avui, David, mirarem altres propostes musicals per aquest mes de maig que, bé, encara porta relativament pocs dies.
2: Sí, discos i concerts per aquest mes de maig, només uns quants, perquè no es poden citar tots, però primer hem de començar, podríem dir, per la notícia del dia que ha sigut aquesta festa que van intentar contraprogramar els Rolling Stones, el desconcert, però no ho van aconseguir.
3: Ladies and gentlemen, the road.

0: Així sona Rough and Twisted, una de les noves cançons dels Rolling Stones que la matinada passada van presentar en un hotel de Nova York el seu nou disc Foreign Tongues, que es publicarà el 10 de juliol. 10 de juliol. Han explicat que es va gravar als estudis Metropolis de Londres en només un mes i moltes cançons en una sola presa. La producció ha tornat a recaure en Andrew Watt, que ja es va fer càrrec del seu anterior treball, aquell Hackney Diamonds, publicat fa 3 anys, i que els va permetre guanyar un premi Grammy en la categoria de millor àlbum de rock.
1: El popular presentador nord-americà Conan O'Brien ha conduït l'acte de presentació on hi havia els 3 membres de la banda britànica, és a dir, Mick Jagger i Keith Richards, que tenen 82 anys, i Ron Wood, que és el jovenet, per dir-ho així, de la banda, només en té 78. Ara ha avançat que el nou disc inclou 14 cançons, entre les quals hi ha una versió de Chuck Berry, Beautiful de Delilah, i també fa un recorregut per diferents gèneres, des del rock clàssic fins a balades o també influències country. A més, atenció, perquè hi ha col·laboracions destacades com, per exemple, les del líder de The Cure, Robert Smith, la qual cosa és molt sorprenent.
2: Sí, sí.
1: Haurem de veure el resultat final. També l'ex-Beatle Paul McCartney, que ja va participar en l'anterior disc, Chad Smith, bateria de Red Hot Chili Peppers, i Steve Winwood. També hi ha l'última contribució que Charlie Watts va fer abans de morir el 2021. Tenim dècades de Mick Jagger que ho va explicar així.
3: He estat fent coses amb en Paul, mai he muntat res, i l'Andy estava intentant que jo i en Paul componguéssim alguna cosa, però no ho vam fer. Però en Paul va tocar l'últim àlbum i ho torna a fer en aquest, així que és genial. És agradable tenir-lo. És un gran, gran músic.
1: Aquest Foreign Tongues és el 25è àlbum de la banda. De moment no han aclarit si faran gira internacional, però qui sí ens visitarà el 12 de setembre és Ron Wood, que torna a la carretera en una gira per sales petites. A Barcelona ho farà a la sala Ras Matàs, i les entrades ja són a la venda al preu, atenció, de 150 euros, als quals n'heu d'afegir 15 de recàrrec.
0: Bé, i anuncia que vindrem una convidada sorpresa. Aquí a Barcelona no dic qui és, però a altres ciutats sí. Sembla que és Imelda May. Veurem si Barcelona també ve a Imelda May. Però vaja,
1: vaja,
0: 150
1: home, per
0: euros...
1: Aquest preu, per aquest preu sí, pot incloure això. Jo diria que fins i tot una primera copa gratis, A part d'aquest Rough and Twisted, que fins ara només circulava en edició limitada en vinil, amb el nom de The Cockroaches, els Rolling Stones han donat també a conèixer una segona cançó, que es diu In the Stars.

escoltar sencer el disc dels Rolling Stones, ens haurem d'esperar fins al juliol. Però tot seguit volem parlar-vos de discos molt més imminents que es publiquen aquest mes de maig. I el primer ens arriba des de ben lluny, des de Nova Zelanda.

La cantautora Aldous Harding ja fa temps que és una veu destacada del folk independent, però sembla que amb el seu cinquè disc arriba la seva consolidació definitiva. Aquest mateix divendres, Aldous Harding publica Train on the Island. Les cançons que han anat avançant sonen molt i molt bé i tindrem la sort d'escoltar-les en directe a Catalunya aquest estiu, concretament el 4 de juliol, al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú.

Suècia ja fa molts anys que és una de les grans factories mundials del pop més comercial i no viuen de rendes i de grups mítics com ABBA. El relleu està assegurat amb artistes com Lykke Li, que ja sona amb Lucky Again, una de les cançons del disc que publicarà divendres, The After Party. És el 6è i, en teoria, l'últim que publicarà. Sembla que es retira o es reinventa o alguna cosa farà. Divendres que ve també s'editaran nou discos de Muna, Broken Social Scene, de Lemon Twigs i, pel que fa a la música catalana, doncs dos noms, un de clàssic, Sílvia Pérez Cruz, i un altre més novell, Match.

0: Prou. Així es titula el disc llarg de debut de Maria Solà, coneguda artísticament com a Maig. Atenció a Maig, perquè aquest pot ser el seu mes, i això és una evidència. De fet, ho serà, segur, perquè som al Maig. Però també pot ser el seu any i que es converteixi en una catalana famosa.
1: Guau, has vist que m'han verificat, tio?

Tres anys després de Peter Pan, el raper de Lleida, Yung Rajola, es fa gran. Malgrat haver-se anomenat ell mateix Peter Pan, doncs sí, es fa gran, perquè el dia 15 publicarà El món no està fet per als romàntics i continuarà arrodonint un any important per la seva carrera després d'escriure la cançó guanyadora de la Volta Ciclista a Catalunya d'enguany i una estel·lar aparició al desconcert d'ICAT. Estem mirant a veure si la setmana que ve Yung Rajola pot passar pel programa per avançar-nos aquest disc i comentar-lo a fons amb ell. Divendres de la setmana que ve també es publicaran discos nous de Kevin Morby, Drake, supervendes total, o Triángulo de Amor Bizarro. Continuem avançant en el calendari de discos nous previstos per aquest mes de maig.

Amb l'èxit que té com a compositor el nord-americà Jack Antonoff, hem de recordar que ha escrit cançons per Taylor Swift, Lana del Rey o Doja Cat, té mèrit que trobi temps per mantenir activa la seva banda Bleachers, i ben activa, perquè el 2024 va arribar a publicar dos discos en un any. El dia 22 de maig arribarà a les botigues un nou volum, Everyone for 10 Minutes. Qui també publica disc aquell dia, el 22, és Ed O'Brien, segon guitarrista de Radiohead, es titularà Blue Morpho, i entre els col·laboradors hi ha un altre Radiohead, el bateria Philip Selway. Aquell dia el català Nil Moliner editarà noves cançons al disc Nexo. I el 22 ja es podrà escoltar a Barcelona el nou disc del mític duet escocès d'electrònica Boards of Canada. Es publicarà, això sí, el dia 29. La capital catalana és una de les ciutats arreu del món on es faran escoltes prèvies del seu disc de retorn després de 13 anys de silenci.

La que sona és un artista debutant, però juga amb avantatge, o no. A veure, perquè dir-se Violet Grohl significa que molta gent pararà l'orella al teu disc per curiositat, per saber què fa la filla de Dave Grohl, de Foo Fighters i Nirvana, però també afegeix pressió a l'artista. Potser per això el seu debut, que s'editarà el 29 de maig, es titularà Be Sweet to Me, Sigueu bons amb mi. L'últim divendres de mes de maig arribarà carregat de discos potents, Dogstar, la banda on toca l'actor Kenny Reeves, clàssics de l'indie com Guided by Voices i dues llegendes absolutes. Paul McCartney editarà The Boys of Dungeon Lane i Willie Nelson Dream Chaser, demostrant que es poden tenir moltes coses a dir encara amb 83 i 93 anys respectivament. Déu-n'hi-do quin mes de maig més intens pel que fa a novetats discogràfiques, i hauríem de sumar els discos que ja s'han publicat en aquests primers dies de mes. Nick Cap, Maya Hawke, The Black Keys, Tori Amos, i avui mateix s'ha publicat un dels discos catalans més esperats de l'any, L'Encant, el cinquè disc de Renaldo i Clara. Si encara no l'heu pogut escoltar, aquí en teniu una mostra, una escolta en diagonal de 5 cançons al disc.

0: Independents. Nosaltres et posem la música. Tu hi posa't l'orella.
1: Els experts, temporada 14.
0: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
3: Quin número de temporada, per cert?
0: 14.
1: Escolta la ràdio i esmorza.
0: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
1: Independents.

0: Aquesta primera setmana del mes de maig ve saturada de grans cites musicals en directe, i una de les més llamineres possiblement és el concert que Eric Clapton fa aquest diumenge al Palau Sant Jordi, al mateix recinte on ha tocat les dues últimes vegades. L'últim cop va ser el 2004, amb una banda formada per grans músics, entre els quals hi havia Billy Preston als teclats. Amb 81 anys acabats de fer, i amb els problemes de salut greus que travessa, doncs és possible que aquesta sigui l'última gira i l'última oportunitat per escoltar clàssics com aquest Leila, que per cert ara toca sempre en acústic. Altres grans cites d'aquesta primera setmana del mes de maig són el segon concert de l'Último de la Fila a l'Estadi Olímpic, això serà demà, i pel qual s'han posat a la venda les últimes 500 entrades. També la nova edició de la FIM de Vilaseca, que es fa des de demà fins diumenge. Rodrigo Cuevas dissabte al Sant Jordi Club, el mateix dia que Fangoria toca en el Paral·lel 62, i l'únic concert que Morat fa aquest any a Catalunya serà divendres al Palau de Fires de Girona.
1: The government, they're not helping no one out except for the rich people.
2: There's a lot of wealth in this city, and that's who the government is looking out for. Them people up there, yeah? They're not thinking of us, they're thinking about that one pocket that's up there. In this city, there's a real focus on celebrity and money and materialism. To tell

La segona setmana del mes de maig passa en bona part per Sabadell, perquè el Parc de Catalunya acollirà del 15 al 17 una nova edició de l'Embassat. Seran tres dies plens de grans propostes artístiques, entre les quals sobresurten Greta, la Ludwig Band, Mishima, el Petit de Calaril, Alosa, Cora Novoa, Dan Peralbo i el Comboi, Grego Tecno i molt especialment aquests que estan sonant de fons, el polèmic duet britànic Bob Dylan. Una altra de les cites multitudinàries és la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am, que es farà el dia 16 al Parc del Fòrum, amb un cartell que inclou Oques Grasses, Maria Jaume, Love of Lesbian, Musca, 31 Fam, Ginestà, Els Catarres i Els Tiets. D'altra banda, el grup coreà de K-pop Twice pujarà el dia 12 al Palau Sant Jordi, al mateix escenari que el dia 17 trepitjaran els veneçolans Rayaguana. I amb tot el paper venut, doncs cal recordar que els dies 15 i 16 Sopa de Cabra celebren els 40 anys a Ras Matas. Nueva York!

Amb aquesta cançó s'inaugura Debí tirar más fotos, que és l'últim disc d'estudi de Bad Bunny, el sisè de la seva carrera, i que va publicar a començament de l'any passat. Aquest treball va revolucionar l'escena musical i això es va notar en tots els grans premis que va guanyar i també en tots els número 1 que va aconseguir a pràcticament tot el món. Tot això s'ha traduït, no cal dir-ho, en que no queden entrades a la venda per cap dels concerts de presentació que fa els dies 22 i 23 a l'Estadi Olímpic. Al marge de Red Cross el dia 20 a la sala Upload, la resta de propostes per aquesta tercera setmana de maig tenen protagonistes femenines. Per exemple, Clara Peya presentarà el disc Nuca, ho farà el dia 21 a Paral·lel 62, la catalana Maig actuarà el 22 a Rasmatàs, Maria del Mar Bonet ho farà el 23 al Palau de la Música i durant 3 dies, del 22 al 24, es farà nova edició del Festival Floral a Vilassar de Mar i de Dalt amb Tarta, Relena, La Maria, Andrea Motis i Lady Struck, entre altres.

Doncs moltes dones també l'última setmana del mes de maig, per exemple, aquesta que sona, que és la nord-americana Madison Beer, que actuarà el dia 26 al Sant Jordi Club, o les Testarudes el dia 30 per al 62, o també la nova edició del Teta Fest, que es fa els dies 29 i 30 al Camp de Mar de Tarragona, amb un cartell que inclou Vanessa Martín, Lia Cali, Keral Laoz, Sandra Monfort, Marisa Vallerosso, Alosa Poncelam, Maria Fort i el concert gratuït de Les que faltaven. Aquells mateixos dies, 29 i 30, es fa a Santa Coloma de Caral el festival Maig amb la Élite, el Petit de Calaril, Venus, Esbatlana, Greta, la Ludwig Band, Selva Nua, la publicitat Gavina.mp3 i els britànics Temples. Molta activitat també l'última setmana de maig a la Sala Apolo amb The Soundtrack of Our Life el dia 27, Ben Howard i Ciutat el 28, Elliot Murphy el 29 i Nacho Vegas el 30. El dia 31, els fans de China Crisis els trobaran a la Sala Upload i acabem aquest repàs de l'agenda en Public Image Limited, sí, la banda que John Lydon va formar el 1978 després de la desfeta de Sex Pistols. Estan de gira el dia 29, toquen a Rasmatàs i dins del repertori no hi falten els seus millors èxits com aquest This Is Not a Love Song o aquest Rise.

0: Doncs en aquesta hora l'equip femení del Barça juga el seu partit de Lliga contra el Llevant i el conjunt que dirigeix Pere Romeu llueix una samarreta especial d'Olivia Rodrigo, que és la mateixa samarreta que diumenge portaran els jugadors de l'equip masculí en el seu enfrontament contra el Real Madrid, en el qual doncs poden proclamar-se guanyadors de la Lliga. No! Sou el programa independent, sí, a ICAT, sí, no sí. Sou el Departament d'Esports, però és que s'havia de dir això, perquè no cal dir que possiblement aquest fet doncs ha tingut el seu efecte, perquè fa poques hores s'han anunciat dos concerts més d'Olivia Rodrigo al Palau Sant Jordi, els dos que ja s'havien confirmat els dies 1 i 2 de maig del 2027. Doncs aquesta enorme demanda a la venda d'entrada s'ha traduït en dues actuacions més, els dies 5 i 6 també del mes de maig del 2027.
1: Pas porta entrada o camí

0: la branca torta que sembla borda però aguanta el niu.
1: El Festival La Fònica de Banyoles ha avançat alguns dels noms de la pròxima edició, que es farà del 25 al 28 de juny al Pla de l'Estany, i entre els quals trobem Lina, amb Marco Mezquida, Maglissari, amb el cor Bruckner Barcelona, Anna Andreu, Lorena Álvarez, l'Arana, Quim Carandell i Raquel Lua, a més del ja anunciat Kiko Veneno. També tenim notícies al voltant de Pau Ballbé. El seu nou disc es publicarà el 2 d'abril del 2027 i una mica abans, el 18 de març, doncs, ja el presentarà a la sala Rasmatàs de Barcelona, abans que aquest treball es posi a la venda. També el Rasmatàs, però el dia 27 de febrer hi actuaran Ginebres amb les cançons del seu tercer disc d'estudi Donde Nada Es Para Tanto, i d'altra banda el californià Oliver Tree actuarà a l'Apolo el 4 de juliol, els alemanys Das Itch ho faran l'11 de setembre a la Bloti. The New Raymond ha decidit canviar la data de la seva actuació a la sala La Nau, s'havia de fer el mes de juny i finalment serà el 16 d'octubre. I si us agrada el soul i també el Neo Soul, heu d'escoltar sí o sí la veu de la barcelonina Izà. El millor que podeu fer, doncs, és buscar el nou EP, que es diu Flores d'Invierno, però també us podeu quedar aquí, a l'Independents Dicat, perquè la mateixa artista ens presenta l'EP i una de les cançons que conté.
2: Hola, soc Lisa. Una abraçada ben forta a tots els Independents Dicat. Us convido a tots, especialment els que penseu que no tota la vida és un perreo, a que escolteu el meu nou disc, Flores en Invierno, on trobareu una mica de R&B, pop alternatiu, amb veus melòdiques, fat beats i una col·labo molt especial amb la rapera anglesa Medulla.

0: Mai ho veig.
1: Quan m'adormi seré una ombra carregada de foscor.
2: Independents.

0: Josep Martín i David Talleda.
1: Per abraçar.
0: A ICAT.

0: Cortador.
1: Ara fa 3 anys, Ion Cortada i Marta Pairó van donar forma a Foresta. Ara acaben de publicar el seu disc de debut, Esclat de maig. Ens el presenten i ens proposen una de les cançons.
2: Soc en Ion, de Foresta, i conjuntament amb la Marta som un projecte nascut el 2023 entre l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany. Nosaltres sempre ens ha guiat la idea d'acostar el folk americà irlandès al territori, de fer-nos nostre aquest estil, de generar un univers propi, i de fet al principi adaptàvem cançons o fèiem els nostres muntatges i a poc a poc vam anar introduint temes propis. Tot l'any passat vam estar composant i d'aquí n'ha sortit el que seria el nostre primer àlbum, que es diu Esclat de maig. Esclat de maig és un àlbum molt de cançó d'autor, però revestit d'una sonoritat doncs, folk americana i irlandesa. No? Veureu les referències al nostre territori són constants i la natura també hi és molt present. Tot i així, l'àlbum

Avui també és notícia Víctor Partido, perquè ha publicat la seva primera cançó en solitari després d'una trajectòria àmpliament reconeguda al capdavant de la banda Partido i posteriorment com a co-líder del supergrup Riders of the Canyon al costat de Joana Serrat, Matthew McDade i Roger Usart. El tema es diu That Inner Spark. La lletra l'ha coescrit amb David Jiménez i serà una de les cançons que presentarà el 29 de maig a la sala Upload dins la festa de celebració del desè aniversari de Great Canyon Records.

0: Doncs així acabem, amb Víctor Partido i amb una referència més de Great Canyon, que sempre és una manera elegant d'acabar el programa.
1: I tant que sí, i a més tenint en compte que celebren aquest desè aniversari, 10 anys, a través dels quals doncs, han donat a conèixer molt bona música i grans artistes. Grans artistes també són els que possiblement acabaran sortint de la FIM. Són músics, alguns d'ells encara per descobrir, i descobrir artistes és una cosa que ens encanta.
0: I tant, si voleu saber com sonarà la música catalana de l'any que ve o d'aquí 2 anys, heu de passar sí o sí per la FIM. Nosaltres ho farem demà aquí a l'Independents. Us hi esperem a les 7.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Bona tarda i bon ball. Arrenca una nova pista. La de fusta, la dedicat, la de cada dia. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre. La vella discoteca que un dia vam obrir, se'ns van donar les claus, la vam netejar. I aquí estem. Travesses tota l'emissora, vas fins al pati de darrere. I en una porta rovellada surt el so, baixes, adecues les ninetes a la foscor i un cop les teves mans han tocat la cortina de feltre vermell, ja hi ets. La llum vermella, Miqui Puig als plats i els pista de fusters frisant perquè comença una nova sessió. Aquesta cançó me la va enviar un pista de fuster. Es diu Lluís Camps.

que tenim Brookman des de Brooklyn, Nova York, If a Song Fades Out. Així ens diu la cançó d'un àlbum que es diu If a Song Fades Out, It's Playing Forever Somewhere. M'encanta aquesta metàfora, pensar que quan una cançó acaba en fade out segueix sonant en un altre lloc per sempre i el bucle és infinit. Ens la va descobrir en Lluís Lluís Ocams a Instagram, va pensar que això seria pistero i ho era, i molt gràcies Lluís. Tardes que comencen sintètiques i boniques. Karin, aim to knowing you.

Quin tros de balada sintètica, la que ens regala Karin, d'origen seria i armeni. Sap conjugar l'electrònica, trossos d'R&B i molta emoció. And to knowing you. Quin piano. Everybody needs to be Kutiman i The Kelly.

0: delicadíssim. Així ens trobo aquest track de Cutty Man amb la col·laboració de Tekel a les veus. Everybody Needs to Be. Un disc es dirà Hope. Música feta des de Tailàndia. Per una tarda de ball, aïcat a la ràdio inquieta, a la seva pista de fusta.
1: L'art d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

Aquest estiu hi ha Mundial de Futbol. Això és la World Cup FIBA.

el segell Fora ID regalen als seus fanàtics un doble single en una cara aquesta que sentíem. Air Miami i el seu World Cup. FIBA i l'altre Color Box amb el World Cup Theme Song. El que és el mateix, com els britànics estimen el futbol d'una manera apassionada.

La BBC no la va voler l'any 1985, quan els Colorbox, entre d'altres, es van presentar per tenir la cançó del Mundial del 86. És ara fora i dir que Fucker Miami Colorbox sonin com a cançons de l'estiu. Arriba el Mundial, i amb el Mundial i l'estiu sempre arriben coses boniques.

L'àlbum sencer és mel, és sabor a vi couro. El seu criteri és contemporani, és ple de peces rodones boniques, com aquesta, plena d'amor a Itàlia i a les coses que ens abelleixen.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada tarda selecciono peces. Els poso en línia recta perquè arribin a la meta. La meta és arribar a les 8 i que tots somriguem, que hagueu fet xassam, que les cançons s'incorporin a la vostra banda sonora o senzillament que ens facin ballar. Keep Vicious, I'm Not Going. Sí, Peace Out Like That Remix. Si els noms són molt llargs, veniu aquí, a 3CAT Cultura, que queda tot amagatzemat.

des d'un segell de Londres que es diu In the Shadows of Rave, des de les ombres de la rave, arriba aquest I'm Not Going. L'artista es diu Kid Vicious. El seu EP de Beat It, la gran picada i la cançó, la remescla CCCP's. El que és el mateix, el més underground de l'underground de la música de ball, també sona a la pista. You're a Bentley.

el productor danès Boogie Rookie i la seva obsessió pels trens. L'àlbum es dirà Eurostar i aquesta es diu Nightjet. Diu que és inspiradíssim amb les hores i hores que es passa als trens voltant pel món quan va fer de disjockey. Per això ha tornat la peça, perquè és rodona. I ara, si em permeteu, l'adeu a un mestre. Ens deixava fa 4 dies el mestre de mestres. L'home que va rebarrejar Kraftwerk amb el hip-hop i amb el funk. I aquesta cançó que ballava amb DC i Dia també, amb els meus companys de l'Ametlla, a les discoteques de moda. Perquè això, el Just Get Up to Dance, va ser un hit el 91 a totes les discoteques del món. En pau descansis, Àfrica Bambaataa.

Sud d'Àfrica Bambaataa. Tota la seva història, el llegat des que era un nen petit i era activista. Fins al final, les acusacions de pederàstia. Tot un històric de la música que ens deixava fa uns quants dies. Però la música, el seu llegat, la influència i tot el que el tio va fer, això no marxarà mai.

0: Iron.
1: Entre francesos s'homeneguen. Suples Slut deixen que David Dugues agafi el seu Night Drive i se l'emporti molt lluny. Ell proposa un viatge de mitjanit. És el David Dugues Midnight Drive, el que és el mateix. Un home que va parlant, que ens va portant amunt i avall a través d'una nit, d'un cotxe i d'unes cançons que tenen supur en àcid. Carlita, tot el que toca es torna or.

Carlit és un tros de mestressa de la música de ball actual. És d'Istanbul, amb un peu a la música de club i l'altre a la música comercial. Aquí col·labora amb Peix Cabel, la qui posa la veu i fa que aquesta cançó sigui sublime. Que no pari la festa. Aires mediterranis en aquesta Lapino de Free Jack.

Get your hands together and we gon'

té tot. Té aquesta absurditat de sintetitzador, que gairebé sembla una mosca collonera. Té un groove increïble i, de veritat, té aquest punt latino, mediterrani, absurd, que la fa imprescindible Free Jack. No és ningú nou, porta anys i panys fent produccions. I això és el més nou. Tu ets Icat, a la Ràdio Inquieta, i el programa és de ball. És la vella discoteca de l'emissora posada al dia, amb Miqui Puig els plats. Que Galta Vermell et saluda des de la cabina. La tarda és plena de novetats. Hem dit adeu a Àfrica Bambata. Anem obrint i destapant com si fossin lioneses que ha portat una tieta. Totes les cançons del món.

0: Pista de fusta.
1: A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.

Altra peça on la producció és exquisida i el productor ha tingut cura de que tot funcionés. Es diu On the Floor, inspiradíssim amb la rave dels Mon, perquè la ballem junts. I ara imagineu-vos que allò que tothom buscava, un bootleg, Steve Angelo, un dels capos de Swedish House Mafia, havia fet per un altre clàssic, per fi el pots trobar en vinil, en digital i on tu vulguis. La peça mítica, l'has ballat per activa i per passiva.

buscadíssima la versió de Steve Angello de Peix Menja, del Where You Head At. Ara la tens, ara la balles, i aquí te la porta la pista de fusta Take Me Home, Yidap, una peça que m'ha ballit, però que sí, 10 BPM més o menys funcionaria encara millor.

0: quina elegància. Ai, Dab, take me home. No sé com qualificar-lo, porto estona donant-li voltes. Va 140 BPMs, però no es fa pesada. Té quelcom elegant que la fa diferent, distinta. Ets ficat a la ràdio inquieta, jo em dic Miqui Puig. Sóc el dels plats, el que cada tarda engega la vella discoteca i t'invita a una festa tribal, a un ball de tambors.
1: Right, will you listen to me, please? Police raid. This is an illegal party.
2: Tots a la pista.
3: Nobody move, nobody move.
2: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
4: No names, just nods, just that beat, just that moment. This is our temple, our tribe. No sermons, just synths. No gods, just DJs. We move. No gods, just DJs.
0: Only DJs. Diuen que només són DJs.
4: DJs.
0: Tots som DJs, tots som pista de fusters. Demà hi tornem. Us espero.

0: just DJs.
1: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Quart, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat a les discogràfiques amb segell de qualitat, arriba l'hora del cel obert. Sí, xiquets i xiquetes, en aquest món digital on ja no saps ni qui ha fet la cançó, ni qui l'ha produït, ni qui la publica, sembla mentida que no fa massa temps hi havia segells discogràfics que ja t'asseguraven una qualitat contrastada. Dels Factory, els 4AB, passant pels Postcard, tantíssims, tantíssims segells discogràfics que ens asseguraven un producte digne de ser escoltat. I avui volem parlar-ne d'un d'aquests. Volem parlar del segell Bella Union, creat l'any 1997 pel Robbie Guthrie, el membre del grup escocès els Cocteau Twins, juntament amb el Simon Raymond. Ells ja havien treballat amb el segell 4AD abans, però finalment van decidir apostar per una discogràfica pròpia amb el qual, en teoria, havien de treure tots els discos del seu grup, dels Cocteau Twins. El problema és que els Cocteau Twins es van separar just quan havien encetat aquesta aventura discogràfica. Ep! I el que havia de ser un entrebanc important es va transformar en un planter de grups amb personalitat pròpia que a dia d'avui encara són considerats referents de la música independent. El primer de tots, el primer hit que van treure va ser el d'un grup de Texas emmirallats en la música folk i progressiva dels 70 que es feien dir Meat Lake.

Young Bride, una de les cançons d'aquest disc que es deia The Trials of Bunny Occupanther, que és una autèntica filigrana de pop preciosista, la qual malauradament no han pogut replicar en la seva discografia posterior. Un altre dels artistes importants dels inicis del segell Bella Union va ser el Fionn Regan, un cantautor emmirallat amb els clàssics del folk dels 60, del Bert Jansch, o mateix Bob Dylan, i que va aconseguir fins i tot ser nominat pel Mercury Prize l'any 2007, que tampoc és d'estranyar amb cançons com aquest Noah.

Noah, Ghost in a Sheet, una de les cançons del The End of the History, el disco que va significar la posada de llarg d'aquest cantautor, sobretot amb el single del Be Good or Be Gone. Dèiem que els Mid Lake van ser el primer grup important que va tindre vendes generoses del segell Bella Union, però el que ningú se'n podia esperar és que d'aquesta modesta discogràfica sortís un fenomen de vendes i un referent del nou folk del segle XXI. Eren els Fleet Foxes.

Els Fleet Foxes, que van signar amb Bella Union l'any 2008, procedent dels Estats Units, i que entre els dos primers discos van vendre més d'un milió de còpies, la qual cosa sembla ara mateix com de ciència-ficció. Sobretot el Helpless Blues, on realment el Robin Pecknold va arribar al seu cim compositiu. Aquí estem avui al cel obert, repassant el bo i millor del segell Bella Union, el qual es va nodrir no solament de grups originals del Regne Unit, que era d'on era la discogràfica, sinó també va tenir molt bona vista a l'hora de distribuir obres de compositors nord-americans amb personalitat pròpia. I suposo que, degut a aquesta relació tan estreta del segell i els Fleet Foxes, que el seu bateria, quan va decidir fer una carrera en solitari, també va trucar-los a la porta. El que havia de ser un projecte paral·lel va transformar-se de manera sorprenent en una alternativa bastant més eclèctica i sorprenent. Aquest home era el Josh Tillman, més conegut com Father John Misty.

El fa del John Misty, que ara ningú se recorda que era el bateria dels Fleet Foxes, si més no, perquè a partir del Fear Fan es va transformar en un artista que podia fer ombra perfectament al seu grup d'origen, i a més que a nivell de directes, i jo he tingut la sort de veure tots dos grups, els hi passava la mà a la cara de manera insultant. Quina presència escènica que té el Father John Misty i quina manera d'atrapar el públic de forma gairebé hipnòtica. I ja que parlem d'artistes diferents que van sorgir d'un grup bastant popular, el mateix va passar amb el cantant dels Zars, aquest grup de Denver dels principis dels 90, que van ser com una espècie de banda de culte entre els entesos del pop atemporal. Això sí, la carrera del John Grant, el seu líder, va superar totes les expectatives, sobretot amb un disc que ja és tot un referent i que es deia Queen of Denmark. A mi, però, sincerament, si m'ho permeteu, prefereixo posar aquesta cançó del Pale Green Ghosts, on col·labora amb l'enyoradíssima i malaguanyada Sinéad O'Connor. És aquest GMF.

GMF, Greatest Motherfucker, que és el que volen dir aquestes inicials amb aquestes cançons tan autoflageladores típiques del John Grant, que en aquest sentit es pot agermanar amb l'obra del Father John Misty. Un altre dels artistes bandera del segell protagonista d'avui, del Bella Union, és aquest duet de Baltimore, format per la Victoria LeGrand i l'Alexander Scully, que no van aterrar al segell fins al seu tercer disc, el Teen Dream, que, com el seu nom indica, era una destil·lació perfecta del pop somiador. Són els Beach House.

Lover of Mine. Oh, mare de Déu. No em digueu que no són cançons bones, eh? Que diu un segell petitet, eh? I mireu quina quantitat d'obres mestres. Bueno, és que el Teen Dream, pff, no te l'acabes, tio. Zebra, Silver Soul, Ten Mile Stereo... Un autèntic tutorial de com es fa música evocadora i cinematogràfica. Va, vinga, que hem de ficar una petita pausa, però abans m'agradaria escoltar un altre grup incontestable. No tan reconeguts com els que hem escoltat fins ara, però els Howlin' Bells era una espècie de barreja impossible entre The Jesus and Mary Chain i el seu sorollisme amb el pop eteri dels Mazzy Star. Malauradament, només van publicar un sol disc al segell de Bella Union, el primer, i el cert és que tot va ser marxar-ne i perdre la seva aura. Aquest és un disc d'aquells que s'hauria de reivindicar de manera obsessiva. Són els Howlin' Bells.

0: Low Happening dels Howling Bells, que ens va de perles per fer una petitíssima pausa i tornar ara mateix amb més artistes aixoplugats en una discogràfica diferent de totes, Bella Union.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert, repassant el bo i millor del segell Bella Union. I qui ve ara és un grup que va anar a contracorrent i al mateix temps va aconseguir una resposta gairebé devocional. I és que ja té pebrots que a principis del segle XXI els Explosions in the Sky apostessin per fer música instrumental amb vocació èpica.

Explosions in the Sky, tio. Res s'assembla a la música que foten aquests tios, originals de Texas i apòstols del pop catàrtic. Va, seguim, seguim. I a més o menys ho fem amb un d'aquests artistes molt iconoclastes i diferents de tot. Li diuen el rei del xiulet. La veritat és que jo crec que té el rècord mundial i absolut d'incorporar aquesta manera de fer música tan primitiva en les seves cançons. Això no treu, però, que Andrew Bird sigui un autèntic home renaixentista, virtuós del violí, cantant, compositor, actor i capaç de parir coses tan tremendes com aquests Sísifes.

Sísifas, una de les cançons del My Finest Work Yet, publicat el 2019 en el segell Bella Union. I abans de que ens critiqueu de que aquest segell serà molt enrotllat, però a nivell de gènere no aplicava molt el tema de la paritat, deixeu-me que es posi a la Laura Vers i aquest Summer is the Champion.

Summer is the champion, Lara Vers, des de Portland, Oregon, parlant, com sempre, d'intoxicacions sentimentals i reflexions introspectives. Que, de fet, si fa o no fa, molt semblant al que fa la Holly McVie.

Va, quina veu que té la Holly McVie, tio. M'encanta. I és que, a més, les seves cançons són així com oníriques, no? Tenen un punt planejador que sembla que les hagis tret d'una pel·lícula d'en David Lynch. Acabarem amb els Landshapes, originals de Londres i liderats per aquesta veu de la Louisa Gernstein, absolutament hipnòtica. Amb aquest In Limbo, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serra, la documentació. Lluís Gavaldà us diu en salut i fins la propera. Adeu.

0: Escolta, Zicat. Spin-off amb Alfons Gorina.
1: I una setmana més ens reunim aquí al voltant de la taula i del cinema per parlar d'allò que més ens agrada. I avui, a més, fem honor a, en fi, al sentit d'ICAT, que sobretot és una emissora musical, perquè escoltarem molta música, això sí, música molt vinculada al cinema i cinema molt vinculat a la música. Alba Laguna, què tal, com estàs?
2: Hola, molt bé, i vosaltres?
1: Benvinguda una vegada més.
2: Moltes gràcies.
1: Nosaltres molt bé. I tu, què tal, bé?
2: Doncs també, sí, sí.
1: Doncs me n'alegro. T'ha de donar un notició, però serà fora d'antena, això, Sílvia, d'acord?
3: Ah, d'acord.
1: Val. Sílvia, què tal? Tu com estàs?
3: Molt bé.
1: Molt bé? I ja està?
3: Sí, el pol·len de moment avui no m'ataca.
1: Home, doncs déu-n'hi-do, eh? Has tingut bastanta sort perquè és com una plaga, o sigui, hi ha hagut dies que... Saps aquelles plagues de zombis o d'aliens que es moren tots de cop, en plan Mars Attacks, perquè de cop ja els maten a tots a la vegada, i el dia següent tots estan traient les restes dels porxos de casa seva? Doncs és el pol·len d'aquests dies.
3: Sí, m'ha passat, eh? Vull dir que...
2: O la niebla, no? Fins
3: o la niebla.
2: Tot.
3: Sí, sí. Allà a Sant Jordi amb aquell pol·len. Sí.
1: Doncs, efectivament, avui escoltarem música de, com a mínim, dos grups diferents importants, i d'una cantant i un grup. I comencem per l'estrena d'una pel·lícula que es diu Hit Me Hard and Soft Tour, que alerta, l'ha dirigit James Cameron, i James Cameron aquí ha dirigit ni més ni menys que Billie Eilish.

0: veure, Alba, tu que tens un grup, fins i tot, també en saps un munt de música i tot això, t'agrada Billie Eilish o què?
1: M'agrada bastant, la veritat, així de les veus així més joves i tal, m'agrada, i m'agrada aquest pop així que té com fosquet, no?, i una producció sempre impecable, i està molt bé.
0: No, sí, realment té una veu espectacular i està, mira, és que encara té 24 anys.
1: Joveníssima, sí.
0: I recordo que va guanyar l'Oscar, no?, per James Bond, sí, que és una pel·lícula del 2021, però que en realitat s'havia estrenat el 2020 perquè es va endarrerir per la pandèmia. Per tant, clar, 6 anys, tenia 18 anys quan va fer aquell tema, que no sé si el va composar ella exactament o no, però vaja, és una passada,
1: sí,
0: eh?
1: Crec que composa amb el seu germà, no?
2: Sí, crec que composava, i sí, a mi m'agrada molt. Crec que és una tia que sap molt bé què fa i que, no sé, les seves propostes sempre són diferents.
0: A més que ho ve, no? Ella, o sigui, em sembla com maca, realment. No? I vas anar a algun dels seus concerts?
1: No, no hi he anat, no.
0: Clar, és que això...
2: I concert... tu?
0: No, jo no. Vaig mirar a aconseguir entrades per la meva neboda, però, vamos, impossible. La qüestió és que estrenen una pel·lícula, si voleu gaudir d'aquests concerts, d'aquesta última gira que va fer d'aquest disc, el Hit Me Hard and Soft, doncs l'ha estat gravant el James Cameron al llarg d'aquesta gira, i penses, ostres, James Cameron, en els últims 30 anys la seva aportació és dirigir 3 pel·lícules d'Avatar i els concerts de Billie Eilish, imagina't.
2: Em quedo amb Billie Eilish.
1: És que Avatar ja li dona prou com per fer després el que vulgui, no?
0: Sí, sí, no, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bé, però escolta, jo tindria curiositat almenys per veure-ho en pantalla gran, deu ser bastant espectacular. Doncs estarem escoltant Billie Eilish de fons, si us sembla bé, per tant, i comencem amb un dels actors favorits de la Sílvia, rodejat d'ovelles. If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I read out loud to them. Mysteries, whodunits. I know who the killer was. I like to pretend that they follow along, but they're only sheep. Ah! Why would he stop there? He was just about to say who the killer was. Veig que no l'encertava, Sílvia. Potser no. T'ha sorprès sentir un actor australià intentant fer veure que és un granger escocès, no? Però
2: a més, saps que si hi ha ovelles, granges i...
0: I Hugh Jackman?
2: Home, que, paraules majors.
0: El que no puc entendre és que no ho sapiguessis, vaja.
2: No, sí que ho sabia, però ho havia oblidat, perquè últimament oblido moltes coses.
0: Estaves comptant ovelles, no? I se t'ha anat del cap. Bé, és una pel·lícula que es diu Les ovejas detectives, i jo la defineixo com Babe el cerdito valiente, perquè al final té aquests animalons que parlen i que fan bromes, etc. amb Agatha Christie, perquè bàsicament hi ha un assassinat i a partir d'allà són les ovelles les que comencen a investigar. És una pel·lícula que m'ha semblat molt entranyable, realment, però l'estava veient i pensava, no sé exactament a qui va dirigida aquesta pel·lícula, perquè no és tan divertida amb el concepte aquest d'animals que parlen, ni és per nens, i tampoc la veig per gent adulta o públic, allò, adolescent comercial, saps què et vull dir?
1: Clar,
0: és com
1: potser...
0: una mica descol·locada.
1: Sí, jo no l'he vist, no l'he pogut veure, però clar, el tema de les ovelles, que per cert són totes digitals, no? No són ovelles.
0: Sí, no, però s'ha de dir que estan bastant ben fetes i que la pel·lícula està bastant bé, saps? Però a part d'això...
1: Després d'això, no sé què dir.
2: Ja no es pot superar, és el millor del programa avui.
0: També hi és Emma Thompson, que està... No, això, aquesta broma l'he tret... Tu recordes aquella que es deia Ovejas Assassines?
1: Sí.
0: Que va haver-hi aquella que deia tu hermano és un imbècil.
1: O insuperable.
0: Sí. Aquella, doncs, és com aquella, però sense tanta sandifetge.
1: Home, no sé, potser un públic familiar, no, a veure, adults sols anant a veure les ovejas, no els veig. Però amb un públic més familiar, potser nens molt petits tampoc entenen molt l'argument aquest de la investigació, no?, de Christie i tot això...
0: Sí, bueno, hi ha Hugh Jackman i Emma Thompson, que també apareix per allà. Bé, no està malament.
2: Jo
0: aniré
2: a veure
0: Hugh
2: Jackman.
0: Ves a veure-la, ja veuràs. És com un Downton Abbey amb Bafel Cerdito Valiente.
2: I amb ovelles.
0: Sí, sí, correcte, correcte.
2: Bé.
0: Doncs aquesta és la primera estrena d'aquesta setmana. Una setmana, home, una mica deslluïda comercialment, perquè, clar, és que hi ha uns monstres al darrere que impossibiliten una mica l'arribada ara de grans pel·lícules fins que arribi la favorita de la Sílvia, Star Wars i Grogu.
2: 10 mesos que espero aquest moment. Falten 2 setmanes.
0: Ja era hora, ja era hora. També, doncs, tenim una altra superestrella entre nosaltres, es diu Angelina Jolie, i porta la pel·lícula Couture, alta costura. Do you think we're responsible for what happens to us? What do you mean exactly? Est-ce que mannequin, ça a toujours été un rêve? Tu viens d'arriver? Oui. T'inquiète, on va se comprendre. I think sometimes I feel
3: I feel I'm responsible for what happens to me.
0: Bé, és la nova pel·lícula d'Alice Vinocourt, que he de dir que en general a mi m'agraden les seves pel·lícules, no és que m'apassionin, però Pròxima sobretot em va agradar bastant. I aquesta, a veure, anem a analitzar-la per parts, ja que la pel·lícula va per parts, precisament. És una pel·lícula situada en el món de la costura, a París, bé, de la moda, vaja, i ens presenta tres històries paral·leles. Quin problema comentàvem, Alba, que no acaben d'engaixar aquestes històries.
1: És això, sí, a mi així la premissa em va interessar, no?, el descobrir una mica més del món de la moda, de les dones en el món de la moda, no?, des de diferents punts de vista, prou bé. Però és el que dius, no? Les històries, diguéssim que totes treballen com per un mateix projecte, que és el projecte d'un rodatge que està fent l'Angelina Jolie.
0: Que és la directora.
1: Que és la directora, llavors hi ha la maquilladora, hi ha...
2: La directora.
1: El que passa és que les històries entre si te les posen com una rere l'altra, no? Sense molta relació, al final una mica més de relació, però no acaben com d'encaixar i no acaben d'aprofundir ni d'interessar massa.
2: A mi m'interessa la història de la model perquè crec que justament aquests dies que hi ha hagut també la Met Gala i que també estem tots en Prada i tot plegat, crec que dona un retrat que és prou interessant del que deu passar en el món de la moda, però tinc un problema, que la història de l'Angelina a mi no m'agraden i al final et quedes com... Bueno, és una petita decepció, no? Sobretot sí. en el moment d'Angelina, tot i que jo vaig agrair molt veure Vincent Lindon, que a mi és un actor francès que m'agrada molt.
0: També està el Louis Garrel.
1: També, sí. No, a veure, jo crec que la part de les models, a mi, per exemple, és la que més em va cridar, no? Perquè aquestes noies que cadascuna, per exemple, una ve de em sembla que és del Sudan del Sud, no? I un país amb guerra i tal, un altre d'Ucraïna. I es crea com allà com una mena de comunitat entre elles en un pis compartit que els hi posen i això per mi donava més de sí que sí. Clarament la història de l'Angelina que...
0: Totalment, és que expliquem una cosa, és a dir, si fos el món de les dones dins de la moda, podria ser igualment esgarrifós o interessant o profund, el que vulguis, i en canvi, com té Angelina Jolie, se sent la pel·li molt obligada a estar només amb Angelina Jolie, per tant, i precisament la trama de l'Angelina Jolie, precisament, no va sobre això, va sobre que ella està malalta, sí. Simplement. I llavors, clar, desvia totalment el tema, per
1: ja
0: mi.
1: Ves, sí, ella està com... Bueno, té una manera d'actuar que jo tampoc no sóc molt fan, i està com molt, molt freda, molt inexpressiva... no, després, bueno, no sé, jo destaco, per exemple, també, a mi m'agrada molt la Ella Rumpf, que és la maquilladora, però si recordeu era la germana gran de Crudo.
0: Ostres, aquí m'enganxes, però
1: doncs,
0: bé.
1: Sí, i de fet la dissenyadora, la que fa el vestit, era la germana petita de Crudo, o sigui, que estan retrobada en aquesta pel·lícula, no? Encara que en petits.
0: De la Ducournau, eh?
1: Sí, o sigui, que m'ha interessat tot més que l'Angelina Jolie.
0: Doncs vaja.
2: I estèticament. Hi ha moments en les desfilades, hi ha algunes desfilades que estèticament són boniques.
1: Sí.
0: No, està ben dirigida, la pel·lícula per mi està ben dirigida, però hi ha un problema d'equilibri entre les històries i els temps que reparteixen, no? Però vaja. Doncs, couture, alta costura, amb l'Angelina Jolie, sobretot, i després tenim un gran nom que ha arribat molt tapadet, és veritat que segurament ja va viure els seus millors dies, però sempre és un plaer rebre Jim Sheridan amb una pel·lícula que es diu Recreación de un Asesinato.
4: More than a quarter of a century has passed since Sophie's body was discovered. The chief suspect stays silent.
0: La veritat és que com a projecte és molt interessant. És la història real de que van assassinar una productora de cine a Irlanda i a França van reclamar el suposat assassí, en Bailey, per jutjar-lo i Irlanda es va negar en rodó i no el van arribar a extraditar mai i tot va quedar com tapat i a Jim Sheridan es veu que aquesta història doncs el va culpir molt, no?, perquè va passar a Irlanda i ha fet una pel·lícula fent, doncs això, precisament un judici de ficció del que podria haver estat si aquest home hagués estat jutjat a Irlanda. I llavors, a partir d'aquí, és una mena de 12 homes sin piedat, on Vicky Krieps precisament ve a fer el paper que feia Peter Fonda allà, de l'única que pensa que l'home és innocent i els ha d'anar convencent a tota la sala. Clar, és una mica com l'última pel·lícula del Clint Eastwood, que també anava de judicis, que dius, sembla que els directors, quan ja són molt veterans i deuen tenir problemes per aixecar pressupostos per les pel·lis, diuen, bueno, una de judicis, tot d'actors tancadets en una habitació i ja està, i clar, els actors doncs volen participar perquè és un director amb prestigi, i en fi, és una pel·lícula molt senzilla, a mi m'ha semblat prou interessant, potser alguna gent la trobarà una mica avorrida, però és que el tema judicis sempre m'ha apassionat també, i a Vicky Krieps, que sempre doncs sí, és benvinguda, no?
1: Exacte, sí, sí, entre Vicky Krieps i el que has dit de 12 hombres sin piedad, jo no l'he vist, però la vull veure.
0: Ah, sí? Ja t'està cridant l'atenció. Doncs molt bé, molt bé. No vull fer spoilers, però pot ser que la setmana que ve tinguem una sorpresa en relació a aquesta pel·lícula, però com no vull agafar-ho, de moment, no diré res més, si us sembla. Ara anem a analitzar la taquilla, Alba.
5: Spin-off, els dimecres de 10 a 11 de la nit a ICAT.

0: No em digueu que no és un plaer.
1: És superúnica, aquesta cançó. Una veu molt bonica.
0: Doncs escolta, Alba, tu que estàs ficada també en el tema de la indústria del cine i tal, tu em sabràs valorar, sé que estic molt pesat amb aquest tema, però la bogeria que estem vivint aquests dies. Us dono algunes dades. Aquest cap de setmana, el darrer que hem viscut, van anar als cines 1,4 milions d'espectadors, que és el rècord d'aquest any. Durant el mes d'abril, els cinemes han rebut més de 7 milions d'espectadors, la millor assistència des del 2019, i en els primers 4 mesos, la comparació respecte a l'any passat és un 40% superior. Què et sembla?
1: No, són notícies molt bones que s'han de celebrar i aquesta coincidència, no, de Michael, que està arrossegant a molta gent al cine malgrat les males crítiques, i després El Diablo Viste de Prada, que dos, que era sens dubte una de les pel·lis més esperades de l'any pel gran públic, no? Una pel·li coneguda per tothom i amb Meryl Streep i perfecta per portar gent al cine, i tot el que portem enrere.
0: Clar,
1: és el Torrente...
0: Sí, no, Torrente porta gairebé 30 milions d'euros, que és una passada. Super Mario està a punt d'arribar als 20 i Michael al ritme que va i arribarà. És a dir, tenir tres pel·lícules a la vegada amb més de 20 milions d'euros, que podria ser la pel·li més vista gairebé de qualsevol any, Alba, és
1: sí,
0: una
1: sí,
0: cosa...
1: és un esdeveniment
0: gairebé insòlita. El Diablo Viste de Prada ha entrat amb 3,3 milions d'euros, que és una burrada, perquè a més era estrena de dimecres o de dijous, o sigui, aquí faltaria sumar-li encara els números d'aquell dia, i tot i així no ha estat primera, perquè Michael ha fet millor segon cap de setmana que el primer. Ha fet 4,2 milions en segon cap de setmana, que són xifres, vaja, de fenomeno tipus un Super Marvel o un Super Star Wars o alguna cosa així. Una bogeria. I fins i tot Super Mario, que és una pel·lícula que ja queda molt enrere, ha fet 1 milió d'euros, que deu estar a la cinquena o sisena setmana.
1: Sí, sí, una pel·lícula que, o sigui, els nens continuen volent veure i... Sí, sí, i farà més encara.
0: I als Estats Units, doncs més del mateix, perquè El Diablo, novament, ha fet 77 milions de dòlars, una burrada per una pel·lícula que no deu ser tan cara, no? Deu pagar, doncs, les actrius, en aquest cas, però poca cosa més. I Michael i Super Mario i Proyecto Salvación, que
1: també
0: és una altra que això, fent xifres espectaculars. Ho celebrem, evidentment, aquí parlem, ja algunes potser valen més la pena o no tant, però vaja, els cinemes també viuen d'això i gràcies a això segurament poden posar després altres pel·lícules també. Per tant, contents. Va, una notícia d'última hora que m'ha passat la Gemma i que celebro molt, i és que li han donat el Premi Princesa d'Astúries, concretament a Comunicació i a Humanitats, a l'estudi Ghibli. Què et sembla,
2: ens
0: això,
2: Sílvia? Ens encanta. És Sitges, és pel·lícules tan meravelloses que dius...
1: Merescut, premi.
2: Merescut.
0: Sí, sí, i a més convertit en Patti Smith.
1: En Patti Smith, que ens agrada molt a mi i a un amic d'aquest programa, gran amic, l'Àlex.
0: Ah, sí? Val. Doncs escolta, Àlex i Alba, felicita't. No, la veritat, tots els premis a l'estudi Ghibli, però anar a buscar realment com a princesa d'Astúries em sembla molt a valorar per part seva. Va, comentem la notícia important d'aquesta setmana, que són canvis als Oscars, que, en fi, important o no tan important, perquè tinc la sensació que ells el que necessiten és moure coses, intentar cridar l'atenció.
2: Sí, cada any van a un titular.
0: Més que res, perquè com directament se'n van a YouTube d'aquí a poc a retransmetre's, però en fi, com ens diverteix parlar d'aquestes coses, anem a comentar aquests canvis. Primer canvi, no es podrà premiar res que hagi estat, encara que sigui una mica, creat amb intel·ligència artificial.
1: Perfecte.
2: Perfecte, a favor.
0: A favor, amb el dubte de... ho podran controlar tot, saps què et vull dir? O no?
1: No, suposo que feta la llei, feta la trampa, i allà es colaran coses, però de moment que ho hagin remarcat ja és alguna cosa.
0: Un altre premi que a mi no em sembla malament, un altre canvi, és que actors o actrius podran estar nominats per més d'un paper. És a dir, que no passarà allò de... En fi, podrà estar millor actor o millor secundari si té una altra pel·lícula o millor secundària. També a favor, és
1: sí,
0: a dir.
1: Sí, a mi també m'agrada, i de fet hi ha alguns casos, no, que han passat anys enrere. Per exemple, Nicole Kidman, quan va estar nominada per Moulin Rouge, ho podria haver estat per Los Otros, també. No? Sí. Ara podria ser-ho. O Kate Winslet, que el va guanyar per The Reader, doncs també podria haver estat nominada per Revolutionary Road, que va ser el mateix any. O sigui, que és un... Jo crec que està bé, o sigui, perquè has de triar un paper, no? O sigui, si aquesta actuació és tan brillant, doncs endavant.
0: També pot passar que competeixin, no sé, pot passar que competeixin contra ells o elles mateixes? És a dir, que estiguin a la mateixa categoria? Millor actriu dues vegades?
1: Sí.
0: Sí, ostres, sí. Això seria interessant, eh? A veure com es soluciona, no, aquesta batalla. I la tercera també estic a favor, el que passa és que em genera més dubtes, i és que a partir d'ara les pel·lícules que envia l'acadèmia, ja no sé ni si les envien les acadèmies o sí, però tindran dret a nominar pel·lícules que no hagin estat enviades formalment, diguéssim, no? És a dir, poden ser seleccionades per la seva qualitat.
1: Sí, no sé si refereixes també a les pel·lícules dels festivals...
0: De pel·lícula internacional? No? Sí,
1: les
0: no
1: pel·lícules que guanyen als festivals de Cannes, de Berlín, de Toronto, de Sundance, i m'estic deixant algun, passaran automàticament a poder ser elegibles per l'acadèmia. És a dir, per exemple, Anatomia d'una caïda no la va seleccionar a França en el seu any, però amb aquesta nova llei podria optar.
0: És una manera que no s'escapin grans títols.
1: Sí,
0: que...
1: i també em sembla bé.
0: Sí.
2: És molt interessant.
0: El que passa és, bueno, suposo que aquí s'hi fixaran molt en quines pel·lícules criden l'atenció per estar més representats, perquè, clar, no crec que vagin mirant absolutament totes les pel·lícules que hi ha arreu, no? Però, vaja, suposo que és perquè no se'ls escapin coses que després siguin molt cridaneres, no? Bé, és a dir, en principi ens agraden els canvis, a veure què tal els apliquen, i, en fi, ho seguirem a partir d'ara. Doncs vinga, seguim endavant.
3: Invierno.
4: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
3: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
5: Me voy.
6: Pero si acabas de llegar.
7: Yo que sabía que mamá se había perdido.
8: Hay que estar más pendientes.
9: Sí, claro, como tú, ¿no?
10: ¿Como yo qué?
11: Tu madre, ¿qué tal? Bien, ahí va.
12: Joder.
11: ¡Vete! ¡Que te vayas, papá!
0: S'estrena la pel·lícula Jo no moriré d'amor, pel·lícula de debut de Marta Matute, i així d'entrada dic, carai, doncs un debut molt potent. A mi m'ha semblat un drama duríssim.
2: Molt dura.
0: Ho he passat molt malament veient-la, és una pel·lícula sobre una malaltia, novament, però i com afecta, en aquest cas, a una família, especialment a una noia jove, vist obligada, no?, a adoptar responsabilitats que per edat no li toquen. Alba, què t'ha semblat?
1: Sí, exacte. A mi m'ha agradat molt aquesta pel·lícula. Molt perquè, sobretot aquest punt de vista, que aquesta malaltia, no, l'Alzheimer, ja l'hem vist bastant al cinema i més, també en aquest Alzheimer precoç que és tan dur, per exemple, la pel·li de Julian Moore, no?, Still Alice... Bé, i aquí el que em sembla més interessant és el punt de vista de la filla, no? Justament això que deies, que té 18 anys, que això ni li ve de gust, ni li toca, ni res, no? Però s'ho ha de menjar, i veure tot el seu procés, no estalvia situacions duríssimes, no? I de fet la Marta Matute ho ha dit, és una experiència que ella ha viscut, i que bé, que hi ha algunes vegades que s'enfadava amb la seva mare, que s'enfadava amb la vida, que s'enfadava amb tot, i que no ha volgut prescindir d'això a la pel·lícula, perquè això és important també, no? I bé, sí, duríssima, però molt recomanable.
2: I també tot el procés, no?, de com comença... Enteneu-me, amb una certa llum de la mare que està allà pintant amb les aquarel·les i està allà treballant amb les mans, i com acaba. A mi és una pel·lícula que ha estat incòmoda de veure, però incòmoda de veure en el sentit positiu, perquè és una realitat, no? I la nena com es veu obligada, doncs això, com la seva vida, entre cometes, li toca viure una vida que segurament per l'edat que tindria no li tocaria, i després l'estètica, també l'estètica d'aquesta, que és com molt, molt sòbria, no? No sé, a mi m'agrada molt, malgrat ser molt dura.
1: Sí, la Sònia al marxa que fa la mare m'ha semblat espectacular, i la nena, la filla, Júlia Mascort.
0: La Júlia Mascort està molt bé. Germana gran, una mica més responsable, però que viu fora, que és la Laura Westmark, que està molt bé. I el pare, que és el clàssic pare, que és superat completament, no? Perquè senyor que dedueixes que la dona se n'ha estat ocupant de tot al llarg de la vida, i ara que li toca a ella està pobra,
1: no,
0: que sí, que ho fa molt bé també el Tomàs de l'Estal. Per mi les reaccions que tenen entre ells i tal, vull dir, m'agrada molt a l'ús del fora de camp, no sé si t'hi vaig fixar, Alba, passen moltes coses amb la càmera enfocant un lloc mentre sentim a parlar de fons, que ells es mouen a la casa, fins i tot al final, que evidentment no vull explicar, però és un final que em va agradar moltíssim.
1: A mi
0: també. La reacció del pare i d'ella, o sigui, l'entens humanament, o sigui, molt bé, molt bé. És una pel·lícula molt senzilla, d'aquestes que dius, ostres, no sé qui explicar-vos més, que està molt ben escrita, molt ben interpretada, que és molt sòbria i que és molt, molt trista.
1: Espero
0: però
1: que se'n recordin molt d'ella els Goya, no? Va, m'ha guanyat Màlaga. Doncs... i espero que sigui un dels títols grans.
0: Jo no moriré d'amor. Apunteu-la i va, hem dit que seria un programa molt musical i és un programa molt musical.
5: Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros nada más. El grupo no tenía vistas de futuro ni nada. No nos planteábamos ser famosos.
6: Éramos cuatro chavales que se quieren comer el mundo. Aquí está el día que sonó Devuelve mi chica por primera vez en la radio.
5: Y ahí empezó nuestra carrera de verdad, ¿no?
0: ¿Què és, Sílvia?
2: És Hombres G. Hombres G, què és? És una de les bandes sonores de la meva vida. I què passa? Doncs que Hombres G celebren els seus 40 anys amb una pel·lícula documental que es diu, com aquesta cançó, Los mejores años de nuestras vidas.

0: Sí, és una cançó molt, molt, molt adequada pel temps que corren.
1: Molt educativa, no?
2: Sí. Molt educativa, eh? Però,
0: sí.
2: Mira.
0: No, no, no, però no, molt educativa perquè realment estem dels polvos pica-pica dels plataners fins als putos ous, o sigui que...
2: Va, tornem en matèria. Els directors em comentaven quin creuen que serà el secret de l'èxit d'aquesta pel·lícula.
3: És una pel·lícula que merece la pena verla en cine. Hemos cuidado muchísimo toda la experiencia en salas. Es una película para todos los públicos, para que los padres, incluso los abuelos, porque esto ya va de tres generaciones, puedan llevar a sus hijos o a sus nietos y decirle cómo era la vida en aquellos años 80, ¿no? Cómo se vivía la música y la cultura, y sobre todo que se lo van a pasar realmente bien. Los pases que hemos hecho hasta ahora, muy poquitos, muy selectos, la gente se levantaba, cantaba...
2: Jo he de dir que jo m'ho he passat molt bé. És una pel·lícula que potser és un pèl llarga perquè són una hora 48 minuts.
0: Va, però això tampoc és tant.
2: Sí. No, però bé, vull dir, potser alguna persona que no sigui tan fan com a mi, com jo, pues potser li molesta. Mm. I clar, si parlàvem d'Hombres G, havíem de sentir alguns dels seus integrants. I hem parlat amb el David Summers, que ens explica de què va la pel·lícula.
4: No és un documental a l'uso de un grupo de rock, ¿no? Es una historia muy bonita de cuatro amigos de toda la vida, desde que éramos muy niños, muy chavales, y hemos tenido una vida apasionante, ¿no? Y esa historia contada desde ese enfoque, como de que lo más importante del grupo era la amistad que nos ha unido siempre, pues hace que sea distinta y que transmita mucha ternura, ¿no?
2: És un documental que, a més, per mi, un dels valors afegits que té és que recupera molts vídeos de l'època d'ells mateixos que els comparteixen, i veus a David Summers a la seva granja on es com retirava per composar, o fins i tot els propis fills cantant les cançons. I justament d'això, els mateixos Hombres G valoren la pel·lícula que han fet els directors i jo crec que ens avisen d'un futur projecte.
5: No has contado nada. No.
6: Han hecho un trabajo excepcional. La verdad es que es una ardua labor, ¿sabes? Porque concentrar en una hora y 48 minutos...
7: Horas y horas y horas de cintas, de...
6: 40 y tantos años.
8: Para haber hecho una serie de...
7: 12 capítulos.
8: Sí, 10 capítulos. O sea, de verdad, el material, o sea... Todo el del mundo. Hemos tenido que acortarlo porque como queremos estrenar en cine, pues no vas a meter ahí 8 horas de película. A lo mejor lo hacemos, ¿eh? A lo mejor hacemos un montaje para el año que viene, a lo mejor, y sacar una versión en serie más larga.
0: Home, això ja és una declaració d'intencions, eh?
2: Jo crec que és una declaració molt clara d'intencions, i avui, per acabar, el meu particular homenatge a una de les bandes de rock que més m'ha marcat, em permeto una petita llicència. Ara tots tres calladets. Rosa, tot teu.
9: Porque ahora ya sabemos que estos pueden ser los mejores años.

0: Spin-off, millor que l'original.
1: Doncs déu-n'hi-do quin nivell musical tenim avui. Gràcies, Sílvia, per aquest reportatge. Què tal? Ostres, com t'has sentit allò, parlant amb David Summers i de Lucía?
2: Ai, encantada la vida.
1: Sí,
2: el teu ídol de les parets, sí, de la teva habitació. Em posen a Grogu, entre David Summers i Grogu, ja no sé, que no sabria què triar, eh?
1: Mare. Doncs escolteu, segueixen tornant als festivals. Aquesta setmana, compromís molt important, del 7 al 17 de maig, al Docs Barcelona, cita ineludible d'aquest calendari, i també el Fanboy, que m'agrada molt aquest títol, no? Perquè és el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sant Boi de Llobregat, del 7 al 10 de maig, digues.
3: I també el Sex Education, aquesta setmana,
1: sí,
3: a Terrassa. És que he estat, he tingut el plaer de ser jurat.
1: Ah, sí?
3: I us ho recomano molt.
1: Vaig llegir tots els seus principis la setmana passada, perquè començava, i em feia molta gràcia la definició que feien, no?, del sexe lliure i de tot plegat.
3: És un festival, bueno, té una vessant molt educativa, d'educació sexual, no?
2: Molt interessant,
3: tant sessions destinades a adolescents com a adults.
1: Mm-hmm. I has vist bones pel·lícules, doncs.
3: Sí, jo he estat jurat de curtmetratges i un nivell espectacular.
1: Oh, sí, bé. Doncs mireu, Sex Education a Terrassa, doncs encara el deu estar en marxa, i
3: sí,
1: si no
3: sí,
1: acabes...
3: Sí, aquesta setmana, sí.
1: Aprofiteu, Docs Barcelona, el Fanboy del 7 al 10 de maig a Sant Boi de Llobregat i el Festival de Curtmetratges de l'Hospitalet, que tot just es fa només un dia, el 8 de maig, per tant, estigueu atents si voleu anar-hi. Val, algunes notícies. Long Legs et va agradar, Alba,
3: molt,
1: o què?
3: Molt, molt.
1: Doncs tendràs la segona part amb Nicolas Cage,
3: com
1: vestit
3: no?
1: de senyora Doddfight.
3: Sí, sisplau.
1: El gener del 2028. Saps quina és la pel·lícula favorita de Sabrina Carpenter,
2: quina
1: Sílvia?
2: És?
1: És Rec 2. M'he quedat parat.
2: Ai, mare de Déu.
1: Dius, home, com a mínim la primera.
3: Sí,
1: no sé,
3: sí,
1: Rec 2.
3: Una mica random.
1: I aquesta sí que és una notícia important. Finalment, la pel·lícula de Nàrnia, de la Greta Gerwig, que havia d'anar a Netflix a finals d'any, s'endarrereix al febrer del 2027, però ja ha dit Netflix serà la seva primera gran estrena. És a dir, estrenem allò, potser influït per Proyecto Salvación, que és una pel·lícula d'Amazon, al final, per fer la seva primera gran estrena. Netflix deia que si comprava Paramount estrenaria pel·lícules en cines i tal, segurament s'han quedat amb la idea, i és que al final dius, home... Evidentment no tot, per anar a cines de tot el que fa Netflix, que és una barbaritat, però si tens un títol molt selecte que t'ha costat molts diners i que la gent espera, per què renunciar a una finestra d'exhibició, no? Al final.
3: Totalment, sí, sí.
1: Per tant, a veure com els hi va, home, no sé si la pel·li estarà bé o no, però d'entrada compro evidentment la iniciativa. I aquesta és la meva notícia d'aquesta setmana.
2: No
1: podia faltar un... O Tom Cruise o Scorsese, ha de tenir alguna notícia.
2: Tom Cruise, va.
1: Tom Cruise. Finalment sembla que aquest any, a finals d'any, es comença a rodar la segona part del Filo del Mañana. Per què? Perquè havia de rodar una altra pel·lícula que es deia Deeper, amb el Doug Liman. Va caure i ara tenen temps per fer aquesta seqüela tan esperada. No sé si la vas veure, l'original, te'n recordes?
3: La veritat és que no em sap greu, Alfons.
1: Doncs revisa-la, perquè està molt bé, i la Emily Blunt allà feia un gran paper.
2: I també corre molt.
1: No paren de córrer, estan tota l'estona fugint.
2: Però aquest senyor algun dia haurà de parar de córrer, no?
1: Bé, llavors començarà a pujar a avions sense parar i a cotxes, perquè com prepara també seqüeles de Top Gun i Días de Trono, doncs escolta, tant de bo sigui veritat, perquè la veritat és que la primera era una pel·li de culte de la ciència-ficció que estava molt i molt bé, i espero que funcioni. Diego Luna fitxa per la versió de Enredados, de versió carn i ossos. M'ha sorprès una mica aquest fitxatge, no?
2: Sí.
1: Però vaja, està una mica segrestat per la Disney, perquè ve de fer Andor allà amb ells, per tant, bé, sorpresa relativa. Algunes de les notícies, estic intentant despistar el tema per no arribar on hem d'arribar ara, Alba, que és, arribem a l'horror, arribem al pitjor d'aquesta setmana, però serà divertit comentar-ho també. Va, dues estrenes, comencem per Bajo tus pies.
4: Yo vivía en el mismo apartamento en el que usted vive ahora. Es un lugar hermoso. ¿Cuánto paga de alquiler? Una ganga. ¿No se le hace raro? Lástima a las vecinas de abajo, ¿no? ¿Quieres saber por qué gritan toda la noche?
5: Al hospital no tengo miedo.
6: Es que hace ya varias noches me están despertando unos gritos.
7: ¿Gritos?
5: Mamá, los gritos vienen de aquí.
1: És brutal, o sigui, l'argument de la pel·lícula, com hem pogut sentir, és una senyora que se'n va viure amb els seus fills en un pis, no? I oh, és un pis que hi ha crits. No s'ha vist mai aquest argument, Alba, eh? O sigui...
3: Em sap greu, la veritat, eh?
1: A mi no tant, què vols que et digui?
3: És que no hi ha per on agafar-la.
1: Es diu Bajo tus pies,
3: sí.
1: La protagonitza Maribel Verdú.
3: Sí.
1: I la protagonitza Maribel Verdú perquè devia estar ocupada Belén Rueda, bàsicament, no? Perquè, o sigui...
3: És una mica el mateix perfil, sí, sí.
1: Descarat,
3: el que passa és que... I la nena de 20.000 espècies d'abejas...
1: Sí,
3: la Sofia Otero, que és molt mona i la veritat és que la nena ho fa bé, però clar, la història és que és això, no? És com tu has definit,
2: un horror.
3: Uns crits, sí, un horror, no, uns crits, sí. Totes aquestes veus així com xiu-xiuejades que no acabes de creure't. A mi hi ha una cosa que m'ha encantat.
1: Ah, home, sí, hi ha una cosa que t'ha encantat.
3: Hi ha una cosa que m'ha encantat, que és un homenatge que fa la peli.
1: Al Resplandor.
3: No.
1: No?
3: Que diu, però los vecinos, ¿cómo se llaman? No? Los vecinos, ¿cómo se llaman? Diu, son los Castevet. Digo, los Castevet son de la semilla del diablo. Son los veïns de la semilla del diablo.
1: Ostres.
3: Que dius, en pleno Bilbao, los vecinos son los Castevet.
1: Sí, sí, sí, ostres. Doncs jo és que em vaig quedar amb l'homenatge del Resplandor, el moment aquell del bar que es posen a parlar amb aquell senyor fent aquelles contestacions robòtiques. Deia, no m'ho puc creure el que estic veient.
3: En total, fi, total.
1: M'has encara apassionat més amb que també tenia un homenatge que se'm va passar a la semilla del diablo. En fi, grans referents que no han acabat de quallar en aquesta pel·lícula, que la veritat, entre l'argument i la resolució, déu-n'hi-do. Però no sé si és millor o pitjor que Deseo.
4: ¿Haces mucho esto?
7: ¿Qué? Salir con las mamás de mis atletas.
1: L'argument és encara més original. L'argument és una família superadinerada de Mèxic, no? Allò, família perfecta, per entendre'ns, on hi ha una senyora ama de casa avorrida que s'enamora del professor de piscina de la seva filla, contractat pel seu marit. He vist pel·lis porno amb més argument que això, o sigui, literalment el piscinero, saps? O sigui, és que és una cosa al·lucinant, que és Òscar Casas, a més, el germà de Mario Casas, està com reproduint tots els èxits del seu germà, no? Des dels inicis, i arribarà el moment en què serà com un actor més seriós, se suposa. En fi, no tinc paraules, és com una pel·li per pajilleros que...
3: Fortes declaracions.
1: Home, sí, sí, vull dir, bàsicament doncs un noi li ençà amb una senyora una mica més gran i evidentment el marit ho descobreix i es lia parda i en fi, no hi ha paraules per Deseo, de veritat, però bé, aquest Bajo tus pies i Deseo segurament haurien d'estar en una plataforma. Humans, for the most part, are inept creatures. Talbot, I'm not touching some random kid's gum. I'm not asking you to chew it, just get it off the floor. From this side of the tank, I've seen it all. I suppose you're the person they hired to take over for me? I really need this job. Circular motions, not up and down. Bé, és una pel·lícula molt curiosa, aquesta, realment. Es diu Criatures Luminoses i arriba a Netflix aquest divendres. La protagonitza Sally Field, a més, que crec que, òbviament, mereix un senyor respecte, i el Louis Pullman. I és una pel·lícula que passa tot en un aquari on es reuneixen aquesta dona vídua i un noi que també s'ha quedat sense mare i d'aquella cosa de que es troben, comencen a treballar junts en el torn de nit d'un aquari, i és un pop el que ens explica...
2: He llegit el llibre.
1: Sí?
2: Sí, és un llibre. He llegit el llibre, està molt bé.
1: Sí, et va agradar?
2: Sí.
1: Doncs la pel·lícula és una feel-good movie de manual, per entendre'ns, però escolta, funciona bé, saps? I a més la veu del pop és de l'Alfred Molina, que sempre fa gràcia.
3: Mi amigo el pulpo, no?
2: Sí.
1: I està la Joan Chen, també, perquè hi ha com el grupet d'amigues de la Sally Field, no?, que fan molta gràcia. Està bé. I això que l'ha dirigit Olivia Newman, que La xica salvaje és una pel·li que em va horroritzar, però aquesta, mira, està més o menys bé. Després, el 7 de maig, també a Netflix, Legends, una sèrie sobre la guerra de les drogues contra les drogues a la Gran Bretanya dels 90, la protagonitza Steve Coogan, té pinta d'interessant. I el 12 de maig, un documental sobre Martin Short. Et cau bé o aquest senyor? El segueixes a sí. Sol Assassinatos i tal?
3: Bueno, la sèrie no la segueixo, però ell, no, des de el xip prodigioso.
1: Sí, sí.
3: Sí, sí, doncs molt bé.
1: És un tio que et cau bé, no? Pues escolta un documental explicant una mica la seva vida, amb intervencions... L'ha dirigit Lawrence Kasdan, a més, no? Un clàssic, amb intervencions de Spielberg, de Tom Hanks, de Rita Wilson, en fi, una d'aquelles coses que per la cinefilia d'alguns anirà molt bé. Si teniu ganes, arriba avui precisament la segona temporada de Citadel a Amazon Prime. Jo amb la primera em vaig tenir...
2: Jo em va avorrir.
1: Més que suficient.
2: Sí, jo la vaig abandonar.
1: Ben fet. Sky Showtime, Prisoner, una sèrie d'acció amb Tahar Rahim, arriba el 7 de maig. I a Movistar, també el 7 de maig, arriba una nova versió en sèrie de 4 capítols del Senyor de les Mosques, que, ostres, jo l'he vista i és una fumada bastant important, eh? No us espereu l'adaptació convencional, sinó una mena de La Playa, saps? Quan el Leonardo DiCaprio se li va l'olla, una mica més d'aquest estil. Però vaja, no està malament, eh? No dic que sigui indigna. Què ens trobem a Fenomen aquesta setmana? Doncs a Fenomena, bàsicament, moltes sessions de Michael i de Proyecto Salvación, però alerta, dijous, El viaje de Chihiro. Mira, parlàvem de Ghibli, doncs tenim una sessió de Ghibli. Dissabte, Stop Making Sense, el super documental.
3: M'encanta.
1: Sí, aniràs allà a veure... Ho estarà escoltant. Puja, puja, Rosa, puja. Behind the wheel of a large automobile. Talking Heads és el millor d'aquest concert de John Zandem.
3: Aquest documental és una meravella.
1: És una passada el mateix dia, dissabte, que després teniu El Exorcista, el clàssic de William Friedkin, diumenge a París, Texas, escolta.
3: Vim
1: vendre. I dimecres, alerta, Sílvia, que està per tu, Desayuno con Diamantes.
2: Oh, m'encanta.
1: Seguida del Faro, del Robert Eggers.
2: Oh, sí.
1: Una doble sessió curiosa, no? A la Filmoteca, doncs, cicle Mark Cousins, el superdocumentalista, sempre interessant de veure, i en diverses de les seves pel·lícules. I també tenim diverses sessions de Kanashimi no Veradona de Eiichi Yamamoto del 1973, dissabte a la Ciénaga de Lucrecia Martel i diumenge El nen i la bèstia. Aquesta no és de Ghibli, però és del Mamoru Hosoda, gairebé una de les seves millors pel·lícules. La
3: Mamoru de ganes.
1: Oh, què és això? Tenies enveja del crit de l'ovella que feia. He de posar algun acudit.
3: És que va venir a Sitges i li deia... Clar, feia molts acudits amb ell.
1: Que dolents que sou, que dolents que sou. Sí, el vaig entrevistar, un senyor molt agradable, sí, molt agradable. Realment. Vinga, més cosetes abans d'acabar.
0: Spin-off, perquè vosaltres sou els protagonistes de la vostra història.
1: Arribant ja cap a la recta final, però encara ens queden coses interessants. Un parell de noticietes. Per començar, aquesta m'ha encantat, perquè dius... El cast, és que ho van anunciar així, eh? El cast i els directors de la Blair Witch Project original seran productors executius de la nova versió. I dius, però si ningú se'n recorda de qui era aquesta gent ja, no? O sigui, com es deien?
3: No, era un cast molt remarcable, no?
1: Però vaja, hi haurà nova versió que dius, com pot haver una nova versió d'això? Si la gràcia que tenia aquella pel·lícula és el que va ser en el seu moment. I ja està, no? I després aquesta, què et sembla, Sílvia? Hi haurà una sèrie de Casper, et recordes, el fantasma?
2: M'encantava.
1: Però serà...
2: Els bitxos m'encanten.
1: To fosc, to de Wednesday. Ara tothom vol fer Wednesday, saps què vull dir? En fi, no sé, et motiva, Alba?
3: Regular.
1: No sé si has arribat temps d'enganxar Hangar Rojo.
8: Capitán Jorge Silva, encargado de logística de l'escuela.
9: Traemos un encargo de la Academia de Guerra. Y si yo fuera usted, te daría cuenta que es mejor no hacer demasiadas preguntas.
10: El presidente Allende ha muerto. Y tenemos suficiente antecedente que esta institución se va a desangrar. Y todos los oficiales que cooperamos con el gobierno Allende lo vamos a pasar mal, capitán.
1: Bé, una pel·lícula xilena situada encara en la dictadura més dura, el 1973, història real, a més, una pel·li dura més de concepte, jo crec, no? Que el que realment es veu a la pel·lícula, amb un blanc i negre, i una pel·li molt austera, no? Molt continguda.
3: Sí, a mi m'ha agradat força, sobretot això, que són les hores prèvies. És una pel·li que gairebé passa en temps real, perquè són les hores prèvies al cop d'estat de Pinochet, no? I és bueno, aquest, un capità, no? Que es veu una mica entre l'espasa i la paret, de les ordres que ha d'executar a partir d'aquest cop d'estat i les seves creences polítiques, no? I l'actor està molt bé, a més.
1: Sí.
3: És una pel·li que, sí, es veu bé, és interessant el que planteja.
1: No, és molt curta.
3: És curteta, exacte. Sí. I està molt ben filmada.
1: Sí, sembla una pel·lícula, saps, d'aquests, com a vegades fan com una... que gairebé sembla més una recreació, saps què et vull dir? Filmada per tele, però ho dic en el bon sentit, no ho dic com una cosa...
3: Amb qualitat.
1: Pejorativa, sí, però molt gairebé documental, o sigui, és una cosa... curiosa, diferent. Hangar Rojo serà una estrena petita, m'imagino, per tant, intenteu donar-li una oportunitat. I bé, semblarà estrany que AICAT i gent jove com nosaltres ara posem aquesta entrevista, però en algun moment havia d'aprofitar que el BCN Film Fest li va donar el premi honorífic a José Luis Garci, un clàssic de la cinematografia espanyola, no només com a director, sinó tothom recorda aquells platós de gent fumant, sí, sense parar, de senyoros, fumant i parlant de cinema a altes hores, però home, era interessant entrevistar-lo i escoltar-lo una estona. Ell tenia més ganes de parlar de futbol que de cinema, com veureu a l'entrevista, però va ser una conversa distesa, interessant, i ell va estar molt, molt entranyable, ho he de dir. Per tant, uns minuts parlant amb José Luis García de la seva carrera i la seva faceta com a divulgador, també. José Luis García, ¿qué tal? Hablando de fútbol con José Luis García, que... No, no, podríamos hacer una entrevista de esto, sin duda. Pero esta vez te voy a preguntar de cine, si te parece bien. Supongo que te lo han preguntado mucho, pero es inevitable con este premio que te dan pensar un poco. ¿Estás más orgulloso o satisfecho de tu labor como director o como divulgador de cine?
11: Probablemente como escritor. Me gusta. Estoy bastante satisfecho de algunos libros que he escrito que creo que se quedan, que no los tocaría, mientras que cuando haces películas y dices, coño, pasa el tiempo y dices, ese plano sobra, yo le quitaría, ¿no? De cualquier tipo de sensaciones, de eso, no sé. Y el divulgador, lo comentaba ayer, pero no solo yo, es que éramos muchos, es que ahí estaba Juanito Cobos y estaba muchos que no están ya, ¿no? Lamet, pues, fíjate. Y luego estaban Miguel María, Fernando Méndez Leite, Torres Dulce, oh, madre mía, la de gente que estaba, luego entraron las mujeres también. Y ahí la única cosa que había es que era como un cineclub nacional, gente que se volvía loca con las películas, que nos gustaba mucho el cine, y eso era bueno, ese añadido de que además de que les gustaba el cine, sabían comunicar muy bien su amor y su pasión por el cine a la gente. Y hacía que la gente viera una película de Dreyer y dijera, joder, qué bien está esta película. Y contaban bien, o Mitoguchi, y no solo de las clásicas de Hollywood, ¿no? Y de las mayores alegrías, en el sentido de es estar en cualquier ciudad de España por ahí y alguien se te acerca a una chica y dice, ¿sabes que estoy haciendo fotografía en la escuela? He ido, me he matriculado en cine. Otro que decía, ¿no sabes lo que me gustó a mí ver la película aquella de Michael Powell, de no sé qué y tal? Bueno, eso era estupendo, ¿no? Y nunca hemos calibrado lo que había, pero por lo menos cerca de 1 millón de personas veía aquello, ¿no? Y bueno, y de esos han salido muchos que se han dedicado al cine, o sea que ha sido un trabajo del que sentirse muy orgulloso, claro que sí.
1: Y mira, te voy a preguntar una anécdota, porque a mí me hacía mucha gracia la imitación que hacían en Cruz y Raya del programa. ¿Te hacía gracia, tío?
11: Hombre, bueno, y la han hecho también los de este otro, ¿cómo se llama? Que lo hacía siempre fumando yo con mucho humo, tal. Hombre, claro, no te va a hacer gracia, al contrario, es un honor, joder, que se fijen en ti como alguien de la comunicación y te hacen esa parodia. Es estupendo, ¿no? Claro que sí.
1: Los medios de comunicación, los sistemas de comunicación van cambiando, el cine va cambiando. ¿Cómo ves la crítica actual de cine y el cine actual? ¿Te gusta lo que hay ahora?
11: Antes yo sabía todo esto, ¿no? Y me preocupaba, pero ahora ya no. He dejado de leer las revistas especializadas, he dejado de ir más al cine, o sea que ahora voy, pero voy a ver al año 40 películas, 25, las que hay que ver, que yo pienso que hay que ver, ¿no? Por lo otro está en la tele, tienes series, tienes de todo, aunque yo no soy muy de series, pero no estoy al día, no sé los problemas que tiene la gente para hacer una película, que supongo que serán igual o más peor que antes, ¿no? Los problemas ahora con las plataformas, entonces, no sé ya si hay que estar mucho tiempo o poco tiempo, si realmente al hacer la película te dan ya una especie de dinero para que no esté tanto tiempo programada en el cine, los estrenos, y lo que siempre me choca cada vez más, se estrena una película interesante y dicen, solo en cines. Coño, ¿en dónde va a ser? Entonces, si no es en saunas, ¿en dónde va a ser? Claro, claro que solo en cines, es un poco raro, ¿no? Pero bien, no estoy muy puesto, no te puedo hablar. Si esta pregunta me la haces a mí hace años, tampoco mucho, pero bueno, 15, 20 años, más o menos te podría responder bien. No sé ahora, los problemas que deben ser muchísimo que tienen las chicas y los chicos para hacer cine, ¿no? Pero bueno, el cambio bueno es que hay muchas mujeres que hacen películas, que hacen fotografía, guionistas, mujeres, y ese cambio es el que yo creo que se ha producido y que se nota más, ¿no? La incorporación de las mujeres a la creatividad.

0: Lluís, també són dues dones que d'alguna manera estan fugint de les seves vides i que porten aquesta fugida fins a les últimes conseqüències. Una cosa que bueno, la Lucy no s'ho mirava des de la finestra, no? I no va poder fer-ho.
1: Sí.
0: I llavors doncs, m'agrada la cançó, m'agrada la Marianne Faithfull, m'agrada la pel·lícula, el pòster de Can, i era tot un pack perfecte, no?
2: Home, totalment perfecte. No la devien triar perquè sí, la cançó, efectivament, i és que hi havia una època que Ridley Scott era bo, fins i tot, i sabia el que feia. Alba, moltíssimes gràcies. Sento haver-te tancat el món.
0: No, cap problema, per això.
2: Sí, sí, però m'ha recordat això que has explicat de no tothom s'atreveix, no?, a fugir de la caseta en aquell moment de Meryl Streep en aquella porta de Los Puentes de Madison.
0: Déu meu.
2: Crec que tots ens vam trencar.
0: Una de les millors escenes de la història del cinema.
2: Indubtablement. Sílvia, moltíssimes gràcies.
3: Grau!
2: I Rosa, moltíssimes gràcies, com sempre, per tot. També a vosaltres. Ens retrobem la setmana que ve. Fins ara!

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui farem un programa especial dedicat al FIM, la Fira de Música Emergent i de Públic Familiar de Vilaseca. Comença a partir de demà, crec que és fins dissabte, i amb un munt de propostes que realment les que avui focalitzo aquí en el Delicatessen seran les emergents. I el públic familiar, diguéssim, tot i que és un públic que m'interessa i molt, doncs ja el deixaré per la visita que farem. De fet, si ens seguiu per Instagram aquests dies, us explicaré algunes coses perquè seré la fira 3 dies, de dijous fins dissabte. I és realment una fira en quant a presència de molts professionals, es fan molts showcase de presentació, uns quants concerts també, i també hi ha intercanvis, allò que se'n diuen els speed meetings, aquestes reunions ràpides, i també moltes converses entre professionals, i sobretot al voltant d'aquests dos factors, del públic familiar i del que serien les bandes emergents. Moltes vegades es parla de grups emergents i no se sap ben bé on posar el límit, i jo crec que el gran gruix de la programació és emergent, perquè estem parlant de bandes que la gran majoria no les hem pogut veure mai encara en directe, o deu ser de les primeres vegades que es poden veure en directe. Primera proposta, Vito Blasu, que són una parella dedicats a la música electrònica. Val a dir que de propostes emergents de casa nostra electròniques cada dia n'hi ha menys, o com a mínim es donen a conèixer menys. Ells són el Jordi Torré i el Luc Vilamala, que són de Vic, i doncs presenten electrònica com la que heu pogut sentir ara, que sempre és agraït veure que hi ha noves propostes que surten més enllà del que són els territoris habituals, com podria ser el Sonar. He agrupat el programa una mica en territoris que és una mica cap a on va la música emergent del nostre país avui en dia. Ja veureu que hi ha un gran gruix de propostes del que podríem anomenar genèricament com a música urbana. Després han tornat les guitarres, és evident que hi ha bandes rockeres, i també parlarem de propostes més apropades a la cançó d'autor. Jo diria que aquests són els tres grans grups de propostes que hi ha en quant a música emergent al FIM de Vilaseca aquest cap de setmana. Comencem amb les de la música urbana. Aquesta proposta és la de OKD, W baixa.

0: s'imposa la nomenclatura complexa quan parles de bandes com OKDW. No sé si ho estic pronunciant bé, jo estic de l'altrejant tal qual. Amb Coca P i Senyor Wilson feien aquesta gatzara, tot i que hi ha àlbum nou, és el que estarà presentant Birds, que és la líder d'aquesta proposta artística que s'anomena, insisteixo, OKDW, no sé si ho pronuncien d'una altra manera, amb un nou àlbum que es diu Gràcies, molt amable i fins aviat. Un disc que es va publicar el passat 2025, en el que hi ha diverses col·laboracions, Miqui Núñez, el que li saia, per exemple, que també participa del FIM de Vilaseca, o Galgo Lento. Jo crec que és un bon programa aquest per veure cap a on anem, no? Perquè moltes vegades mirem el passat i, musicalment parlant, doncs gaudim molt del passat. De fet, hem estat fent especials... De fet, demà fem la segona part de l'especial dedicat a 1971. Serà un programa completament diferent al d'avui. Però està molt bé veure cap a on apunten aquestes noves generacions, gent molt jove que està fent coses, jo penso que valen molt la pena. Així ho vam comprovar a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, l'última edició del Sant Jordi Musical, amb aquesta proposta que arriba des del País Valencià, que és la de Naina.
1: Vaig baixar al bar.

Doncs em va semblar fascinant, senzillament, la posada en escena de Naina. La proposta de Naina està encapçalada per ella mateixa, una jove d'Algemesí, al País Valencià, que té 19 anys, que es diu Naina Escrivà. L'acompanya l'Àngel Borràs, que és el músic, i dues ballarines, la Clàudia i la Noa. Amb quatre persones foten un soroll tremendo en quant al bon sentit de la paraula. No vull semblar aquí un viejuno, però que realment la posada en escena en directe amb quatre persones és espectacular. A mi em va semblar espectacular i crec que arribarà lluny la proposta, per també vaig veure aquesta connexió amb el públic d'una proposta, la de Naina, que crec que no s'havia pogut veure encara en directe, com a mínim al Principat. Al País Valencià sí, van estar presentant-se, per exemple, a la Fira Trobam, que es fa a Castelló. Dit això, més coses, més propostes. Estem repassant programació, no tota sencera, allò que puguem, del FIM, que comença a partir de demà, a la Fira de Vilaseca, de música doncs emergent i de propostes familiars. Aquesta és la proposta de Xènia Casado.

Xènia Casado, amb un dels productors, diguéssim, que té més feina actualment entre tots aquells que practiquen la música, hi poso mil cometes, urbana, perquè hi ha moltes variacions dins d'aquesta etiqueta. Scott Ideca és el productor al que feia referència. La Xènia Casado, que és, també té la seva faceta, diguéssim, mediàtica, com a dona que ha estat en diferents mitjans, jo crec que ha passat per ICAT, també. Digueu-me que vaig perdut, però jo diria que sí. Estem repassant, de moment, propostes que tenen aquest aire de música urbana, d'artistes emergents que es presenten a la Fira de Vilaseca, al FIM. Una d'elles és la Jenny Knowles. Jo, Jenny Knowles, la vaig poder veure a la Marfà. La Marfà és un espai que hi ha a Salt, a Girona, des d'on es fan apostes per la creació també de nous artistes, i en molts casos jo diria que hi ha algun conveni que aquests artistes acaben passant per la Fira de Vilaseca. Una de les últimes propostes és la de Jenny Knowles. Aquesta noia en directe, de debò, que apunta maneres. Això es diu natural.

0: Doncs insisteixo que apuntem bones maneres, gent i nous, amb algunes cançons publicades sota aquest paraigües de la Marfà, de Salt a Girona, això es deia Natural. I estarà presentant-se doncs, aquesta admiradora fervent de Beyoncé o d'Alicia Keys dins de la programació professional d'aquesta Fira de Vilaseca. Hi ha una part que és oberta al públic, una part que és només per professionals, però vaja, si us ve de gust, acosteu-vos-hi perquè podreu descobrir unes quantes coses. I de moment l'última de les propostes d'Urbana, perquè si no m'allargo molt, és veritat que són, jo crec que majoritàries dins de la programació, però vull anar cap a les guitarres també. El que sentireu ara és Admire.
1: Yeah! Madam, but I don't know Sashan Gerbizen for Admire. We bring the fire, burn Babylon Street down to the wire.

Des de Sant Cugat del Vallès i fent moltíssimes coses. En l'últim inèdit va presentar documental, per exemple. Es deia, doncs això, que mire camí de la sala Apolo de Barcelona. Gent que apreta fort i amb moltes ganes des dels seus inicis. Això es deia Babylon, una mica de reggaeton. I deixarem enrere ara de moment una mica la urbana per anar a buscar bandes algú més guitarreres, tot i que aquesta està a mig camí de tot. No entrem encara a les guitarres. Aquests són moniats. Ja veureu que és una cosa peculiar. A mi porto dies escoltant-los i m'ha agradat el que fan. Peculiar, si més no. No entrem encara definitivament a les guitarres.

Aquí hi ha formació, gent que surt de l'ESMUC, en aquest cas banda aficionada, doncs diríem aquí el ritme en blues, el funky i ritmes que sonen retro, evidentment, però amb tractament molt actual. Es diuen Moniats, són de Vic, ho deia aquesta pròpia cançó que s'anomena Suau. I això també m'ha semblat peculiar. Aquí hi ha guitarres i sona molt retro. Ella es diu Macuca.

recorda moltes bandes de les que jo escoltava als 80 o als 90, més aviat als 90. A mi em sonava molt la veu, la manera de fer, i me'n vaig molt enllà, de Danza Invisible. Macuca arriba des d'Andorra. La veritat és que poques coses tenim habitualment que arribin des d'Andorra. No hi ha massa referències musicals. Ell és Nicolás Vega. I hi ha un acord entre el FIM de Vilaseca i el govern andorrà per acostar-nos al nou talent d'Andorra. I un d'ells és Macuca. Això es deia Vulgar Drummer. Té 18 anys el tio. Això és com el futbol, ja? Com els Lamins Yamal de la música, doncs aquí també tenim gent joveníssima. I aquests em va fer moltíssima gràcia. Vaig veure el videoclip, vaig estar escoltant cançons, és una banda rockera, molt rockera, es diuen Sodi, però m'agrada que gent molt jove faci una versió dels Who, ni més ni menys. One, two.

Doncs aquí teniu aquesta versió, que es diu La meva generació, My Generation, versió de, dels Who. I, evidentment, que per una banda tan jove, doncs sobta. Sobta, no sé què siguin, referències dels pares o d'ells mateixos que hagin fet una recerca i arqueologia musical molt a fons. És d'agrair que bandes joves també sàpiguen i coneguin qui són els Who. Són de Tarragona i, entre d'altres, he vist que la bateria es diu Jordina Gavaldà. No sé si té res a veure, no he pogut averiguar, no sé si té res a veure amb el Lluís dels Pets, però suposo que és un cognom habitual per allà baix. Es diuen Sodi, ganes de veure'ls. En directe van ser guanyadors del concurs jove de joventut dels molts premis o guardons que dona el concurs Sona Nou, en el que està implicat aquesta casa. I una altra banda, no tan rockera com el Sodi, però que també ataquen per aquest terreny, són La Publicitat.

També van participar del Sona Nou de l'any passat, del 2025. Crec que en van quedar finalistes. Es diuen La Publicitat i són de Barcelona. I estem en aquest capítol de les bandes més rockeres del que presenta la Fira de Vilaseca, el FIM. A partir de demà, insisteixo, tot aquest cap de setmana tenim propostes emergents, que són les que ens estem centrant nosaltres avui aquí al Delicatessen, i també propostes dedicades al públic familiar. I una de les bandes, potser de les més conegudes, són Saxeni, des de Lleida, que també s'estaran presentant a la Fira de Vilaseca. Això es diu Grup de Pop, els acompanyen els Tiets.

0: teus pares.
1: Doncs no cal que us expliqui massa res de Saxeni, entre altres coses perquè aquesta cançó era del tot autobiogràfica. Grup de pop amb els Tiets, possiblement de les bandes així més conegudes o no tan emergents, però tot també són emergents, evidentment. M'agrada també la distribució, diguéssim, o la transversalitat territorial que hi ha en les propostes, perquè hem vist gent des de Lleida, des de Girona, des de Barcelona, des de Vic, des de Tarragona. Per tant, doncs, està bé també anar a buscar tot allò que passa als diferents racons del país. I aquesta proposta sí que no us la perdeu si és que esteu a Vilaseca aquest cap de setmana, perquè és un dels habituals aquí al Delicatessen. M'agradaria molt tenir-lo en un concert de Delicatessen, encara no ha sigut possible, però el podrem veure a Vilaseca. És de Reus i es diu Silvio.

A veure, si ens hem de mullar, ens mullem, eh? Jo crec que és el més interessant que podeu veure en aquesta Fira de Vilaseca. Com a mínim, jo tinc moltes ganes de veure en directe a Silvio. Silvio Álvarez, un músic, productor, abans de publicar res havia estat produint treballs per altra gent des de la ciutat de Reus, amb un primer disc que ja ha passat pel Delicatessen, per l'Aparador, i l'hem estat escoltant ja en diverses ocasions. Avui estem immersos en aquest repàs de la programació del FIM de Vilaseca, festival dedicat a això, a les propostes emergents i també a la música o propostes artístiques per a públic familiar. I evidentment que amb Silvio hem deixat les guitarres enrere i seguim deixant guitarres enrere ara amb Cristina.

La primera veu que sentíeu era la de la Rita Pallés i la segona veu la de la Cristina, que és l'autora d'aquest Nada Nada. I, de fet, en directe l'acompanya també una altra veu important, que és la de la Leire Struck, amb qui acaba de publicar Cristina també un nou single. Vinga, més propostes d'aquestes així recollides, més delicades. Nou treball que presenta també el film La Chloe Riambau.

Des de la Bisbal d'Empordà, que és territori Bank Rover durant molt de temps, des d'on han sortit tantes i tantes bandes, doncs com Masoni, que ha ajudat a la producció en aquest àlbum, com El Chico con la Espina al Costado, com San José, tants i tants altres que han sortit d'aquest segell discogràfic, i la Chloe Rimbau, que pel cognom jo diria que té alguna relació amb el que va ser fundador conjuntament amb el Marçal Lladó d'aquest segell Bank Rover. Això es deia Un Fil. I seguint amb més cançó, em quedaran coses, però el temps és el que tinc i volia explicar coses. Aquest senyor es diu Paco Pecado.

M'encanta el títol de l'àlbum, que es diu Entre bodegas i fèries, el disc de Paco Pecado. Ell és de Barcelona, tot i que no va guanyar el Sona Nou, sinó que va guanyar el concurs de Rock Villa de Madrid, un dels concursos així amb prestigi. No dic que el Sona Nou no en tingui, de cap de les maneres. I per acabar, la proposta de Coldo Moner, un saxofonista cantant que treballa a mig camí del jazz i altres experimentacions. Amb ell acabarem. Hi ha moltes altres propostes, evidentment. Us convido que seguiu l'Instagram aquest cap de setmana, que alguna cosa farem i us explicarem com està funcionant i com va aquest FIM, aquesta fira de música emergent i de públic familiar, o de propostes per públic familiar, de Vilaseca, a Tarragona. Gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Per cert, demà, segona part del nostre especial dedicat a l'any 1971, l'any que va canviar la música, ho va canviar tot.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Diuen que estic boig, boi cont ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
5: Sí, tio.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.